Divendres 6 de març de 2026 arrenca la commemoració del 45 Festival Jazz Terrassa a la Nova Jascaba amb un concert d'obertura que plega noms rellevants de l'actual escena jazzística catalana. Al capdavant de la banda, dues veus amb molta anomenada, amb dues compositors i líders dels seus projectes i impulsors del col·lectiu The Changes. Des de l'escena local, el trompetista Oriol Vallès, col·lideran projecte amb la saxofonista del moment, Irene Reig, recent guanyadora del Premi Enderrock 2026 per l'àlbum Ànima. La Irene i l'Oriol porten tocant plegats des de fa més d'una dècada, però per aquesta ocasió uneixen les seves bandes en un quintet únic, interpretant la seva música original més recent. Han esplanat el projecte amb altres escenaris per arribar en plena forma al Club del Passatge Tete Montoliu amb un dia d'estrena, acompanyats per una secció rítmica de somni, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Han estat tots cinc els protagonistes del tret de sortida de l'edició 2026 del certamen agarenc i avui protagonitzen el Jazz Club Concert. Estem escoltant un tema original de Vallès del seu darrer àlbum, Manteca Abstracta, que porta per títol Hillmans.

Durant els últims anys, Oriol Vallès ha estat actuant internacionalment, tocant per Europa, a Catalunya, Espanya, Holanda, Bèlgica i també als Estats Units, a Nova York i New Jersey. Nascut el 1993 en una família musical a la ciutat de Terrassa, l'Oriol acaba el grau professional amb menció d'honor el juny del 2011. També el grau superior a l'Escola Superior de Música de Catalunya, graduant-se el 2015 amb matrícula d'honor. I durant aquest temps d'escola i formació forma ja la seva primera banda, anomenada Smack Dab, co-liderada amb el baterista Joan Casares, una formació que ha tocat clubs i festivals importants com el de Terrassa, també el Mas i Mas, i que va gravar el 2015 amb el saxofonista de Nova Orleans, Jesse Davis. I el 2016, Vallès enregistra amb dos dels músics de més renom aquí a l'Estat, com són el saxofonista valencià Perico Sanbeat i el trombonista Toni Balanguer, en una crítica que es publicava al Jazz Journal Magazine anglès. Deien que Vallès és un trompetista vigorós que exhibeix una clara influència de Freddie Hubbard, influenciat per Hubbard i també pel mestre Josep Maria Ferràs, de la ciutat de Terrassa, natural d'on és Oriol Vallès. Vallès finalitza el màster a la Manhattan School of Music l'any 2018 i torna a ser distinció cum laude. I el juny d'aquell mateix any ja lidera el nou projecte al festival Mas i Mas. Amb Smack Dab es va expandir també com a Big Band, l'Smack Beat Dab, i va rebre doncs molta atenció per part dels mitjans. Ell també dona classe i mostra la seva mestria com a professor convidat al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears o també a Tenerife en el Jazz Camp de 2019. Estem escoltant Hilmas, un tema original del trompetista Oriol Vallès, en aquest cas acompanyat pel saxoal d'Irene Reig, el piano Joel González, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Un tema que forma part del darrer àlbum del vallesà, Manteca Abstracta.

Esteu escoltant el concert inaugural de l'edició 2026, la número 45 de la història del Festival de Jazz de Terrassa. Estem recuperant aquest concert celebrat a la Nova Jazz Cava amb Oriol Vallès a la composició i la trompeta, Irene Reig també a la composició i al saxo alt, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria, una Nova Jazz Cava que es vestia de luxe per rebre aquests cinc magnífics de l'escena catalana amb nou material, nou projecte per obrir una edició exitosa, la d'aquest 2026 del Festival Agarenc. Tot un col·lectiu el que forma aquest quintet, tots líders de projectes i que en aquesta ocasió ens presentaven també material original. Ara estem escoltant una peça d'Irene Reig recollida en el seu nou àlbum Ànima. Porta per títol Mai vaig pensar en tu. S'editava per The Changes, lògicament, aquest 2026, i amb temes i títols com Felicitat continguda, Atzucat, Centaures, Relays, Dins d'un somni o La bassa. I aquest que ara us presentàvem, Mai vaig pensar en tu. Estem escoltant avui aquestes peces amb un Jazz Club concert especial.

La saxofonista i compositora barcelonina Irene Reig és una de les grans exponents de la generació millennial del jazz català. El 2017 debutava en format de trio amb Biubs, disc mèdit 2017, i uns anys després la música del Raval també va presentar el debut discogràfic amb la mateixa segell disc mèdit l'any 2018 de l'octet que ella mateixa liderava, de Bob Col·lectiv. El segon disc de Reig en format trio, Mira, venia uns anys després, el 2021, i ja va ser un àlbum molt ben valorat per la crítica. La mateixa revista 440 de clàssica i jazz del grup Enderroc el considerava el segon millor disc de l'any. Aquest 2026, però, Irene Reig ha arribat amb molta força al mercat discogràfic amb un nou títol, Ànima, una suite amb quatre moviments que Reig comparteix amb una secció rítmica de luxe, amb el pianista Xavi Torres, el contrabaixista Pau Sala i a la bateria Andreu Pitar, un disc que ha estat en els Premis Enderroc doncs el millor de l'any 2026, segons la crítica, i que l'Acadèmia de la Música l'ha nominat amb els Premis Alícia per menció compositiva.

Estem escoltant Mai vaig pensar en tu, un tema original de la saxofonista barcelonina Irene Reig, que interpretava en directe al costat d'Oriol Vallès, Joel González, Giuseppe Campisi i Joan Casares, un concert memorable el que presentaven i oferien al públic que omplia vessar la nova Jazzcava el proppassat 6 de març de 2026, coincidint amb la inauguració de l'edició número 45 del Festival de Jazz de Terrassa. Irene Reig ha estat, doncs, en aquests moments, dèiem que és la saxofonista del moment, i és que bé, ella va començar el 2008-2010 com a membre oficial de la Sant Andreu Jazz Band, i a partir d'aquí, doncs, ha anat liderant el seu propi septet de Bob Collective amb composicions i arranjaments originals, i des de 2010 ha anat, doncs, amb altres formacions també com a assignment, però després d'un període residint a Amsterdam i fins i tot de fer una estada als Estats Units també, va decidir tornar a Catalunya, on ha anat afiançant una carrera com a líder que realment és impressionant i que consolida, doncs, el seu so i la seva personalitat dins de l'escena del jazz europeu.

Concert inaugural del Festival de Jazz de Terrassa en la seva edició número 45 comptava amb uns instrumentistes i compositors de luxe, una producció de l'edició 2026 del festival que unia el que podem considerar probablement la generació dels nous lleons de l'escena catalana. Una dinàmica de concert la que vam viure molt interessant, amb interpretacions solitàries de tots els membres del quintet, doncs interpretacions de luxe amb moltíssima compenetració, amb una entesa doncs molt palpable, aquesta sintonia que no només és dins de l'escenari sinó també a fora, perquè són bons músics que comparteixen música i experiències artístiques però també amistat, i això doncs certament es nota i es notava en aquest concert i en aquesta peça que ara podem escoltar, el tercer tema de la vetllada en format de suite que porta per títol Divendres Vespre.

Volem significar la presència a l'escenari del passatge TT Montoliu del pianista Joel González. Ell doncs ha tornat a Catalunya i ho celebrem després d'una llarga estada a Nova York, i també va brillar doncs lògicament tots els solos, però en aquest tema, aquest divendres vespre que estem escoltant, val la pena destacar la interpretació al saxo alt d'Irene Reig en aquest tema Divendres Vespre.

Una nova coincidència en el repertori que van oferir Oriol Vallès i Irene Reig Quintet en l'obertura del 45è Festival Jazz Terrassa. El tema anterior que escoltàvem portava per títol Divendres Vespre, just el dia d'inauguració del certamen agarenc, i la que estem escoltant ara és número 4, el títol de la quarta peça també d'aquest repertori que interpretava Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria, amb aquesta super engreixada secció rítmica, i Oriol Vallès i Irene Reig a la trompeta, al saxo alt, respectivament, i a la composició.

Arrencada per dalt del Festival de Jazz Terrassa en la seva edició número 45 a la Nova Jazzcava, amb un concert i un ambient propi de les vetllades inaugurals. Un concert i una vetllada que es va retransmetre en directe precisament per aquesta casa, la xarxa Més, i també per Catalunya Músic. Destacar aquest superdiàleg que es va establir entre la platea i l'escenari, el diàleg entre líders i la combinació excel·lent dels solos, com el que hem escoltat del trompetista Oriol Vallès.

0: des de la nova Jazz Cava.
1: Jazz Club Concert.
2: Moltes gràcies. Uau, micro corporatiu i tot, eh? What is jazz? Moltes gràcies. Oriol Vallès, a la trompeta. Joan Casares, a la bateria. Giuseppe Campisi, al contrabaix. I al piano, Joel González. Bé, estem molt contentes d'estar aquí inaugurant el 45è Festival de Jazz de Terrassa. Per nosaltres és, bueno, és un privilegi, és un luxe. Són molts anys de compartir música tots plegats i també compartint música plegats aquí a la Cava i al festival. Vull dir, Terrassa és com casa nostra, ens ha vist créixer des que érem ben petits, la veritat. I per això que ens fa especial il·lusió presentar aquest projecte que és molt nou aquí, avui en el festival. És un projecte que veu de les composicions de l'Oriol i meves i que vam decidir unir forces, no? Perquè ens agradava com quadraven les nostres músiques i vam dir, endavant, aviam com queda això. Hem començat amb aquesta suite de quatre parts, quatre temes, eren dos de l'Oriol i dos meus. Hem començat amb un tema que es deia Hilmas, després hem tocat Mai vaig pensar en tu, divendres vespre, com avui. Això ha passat ja moltes vegades, no? Hem tocat divendres vespre un divendres vespre. Està bé, està bé. I per acabar, aquest últim tema es deia 4. Número 4. Un aplaudiment, sí, sí. Després ja li passaré el micro a l'Oriol perquè us expliqui més coses, però ara a continuació anem a baixar una mica les revolucions i tocarem un tema meu en aquest cas, que es diu La Bassa. Esperem que us agradi molt. Molt bé.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Heu pogut escoltar a Irene Reig, qui presentava els músics i agraïa al festival i a la ciutat de Terrassa per l'oportunitat de presentar bona part dels projectes d'aquesta formació. I és que el concert celebrat a la Nova Jazz Cava el 6 de març de 2026 va mostrar el bo i millor de l'escena catalana. Va ser un concert molt intens i molt celebrat pel públic que omplia el club del passatge TT Montoliu. Era precisament l'arrencada de l'edició 2026 del Festival Jazz Terrassa, que va arribar fins al 27 de març amb concerts molt exitosos. Nosaltres avui al Jazz Club Concert hem volgut celebrar aquests 45 anys de festival amb l'emissió exclusiva d'aquest primer concert. Celebrar i agrair també a Oriol Bagardí, tècnic de concert, i a Manolo Guerrero, a les vies de so del Jazz Club. Tornarem la setmana vinent amb molta més música.
0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Obrim el calaix amb les recomanacions de la Misha.
2: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys publicat per Apoyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres.
1: I continuarem amb la Irene Cordón, autora de Faraons de Silicon Valley, publicat per Ara Llibres. Una veu que aterra amb molta intensitat i que no us deixarà indiferents. Un petit assaig que devorareu i que és absolutament necessari en els temps que vivim.
3: Jo des de la pàgina número 1 el que volia era amb aquest llibre comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no?, a nivell mundial. Perquè me n'havia adonat que jo dono, imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders.
1: Arrodonim programa amb l'Eduard Cirera, autor dels Estornells mai volen sols, publicat per La Campana, on ens endinsarem en el món dels joves des de moltes perspectives. Un llibre que ens endinsa en les seves dificultats en ple segle XXI, amb un relat que no oblida el passat, ple de sensibilitat, però sense filtres.
0: Tenim a punt, ja ho heu escoltat, el sumari, un programa ben complet. Avui, del Calaix, l'edició número 343 de la temporada 7, capítol 38. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: sobre la naturalesa del poder des dels faraons egipcis fins als líders de la tecnocasta, a mig camí entre la divulgació històrica i la crítica als lideratges actuals. Faraons d'ahir, tecnòcrates avui. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No aneu a Silicon Valley a buscar faraons amb sarcòfag, però sí que us heu de llegir Faraons de Silicon Valley de la Irene Cordón, que la tinc avui aquí. I a més, que bé que estem, Irene.
2: Doncs estem aquí estupendament sota l'ombra d'un arbre, sí. Meravellós al Camp de Mar, d'aquí Tarragona.
1: Ha estat una descoberta absoluta. M'he llegit el llibre que diuen en 0, no? Allò super de pressa.
2: Es llegeix molt ràpid.
1: Aquest matí? I, sí, bueno, es llegeix ràpid, però si prens notes com he pres jo, sí. No es llegeix tan de pressa perquè hi ha molta teca aquí.
2: Bueno, aquí està el tema. És un llibre de format petit. De fet, Ara Llibres ha fet aquesta aposta per una col·lecció que es diu Càpsula, perquè es tracta que en menys de 100 pàgines deixis anar o parlis d'algun tema, però ja des de la primera pàgina tingui suc, que et faci pensar. I la meva és la càpsula número 2, però la càpsula número 1, que és el Genís Roca, que va escriure sobre intel·ligència artificial, que també ho recomano molt al seu llibre, em va dir, és que això és un format TikTok. Diu, perquè és vertical i ràpid. I llavors, a dia d'avui, que la gent li costa llegir, perquè molta gent li costa llegir, aquest vas molt ràpid, llavors... Clar, a vegades no s'ha passat mai que estàs llegint un llibre i dius, ui, li sobren 200 pàgines. Doncs aquí ens van dir que no s'obri ni una, però heu d'anar al gra. I així ho hem fet i em sembla que ho hem aconseguit.
1: Sobren 200, 300, 400...
2: Doncs aquí, amb molt poques pàgines, hem pogut entrar ja...
1: En tot, i a més, jo penso que encara ens hem quedat amb ganes absolutament, sí? De més, perquè aquí no hi ha filtre. Vas directe,
2: no.
1: I ho dius molt ben dit.
2: Jo, des de la pàgina número 1, el que volia era, amb aquest llibre, comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no? A nivell mundial, perquè me n'havia adonat que... Jo imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders. Llavors, és probable, m'he arribat a plantejar, què passarà si d'aquí 2, 3, 4 mil anys personatges com el Trump siguin també idolatrats, perquè al final el que ens queda és el relat que ells ens volen vendre. Si el Trump està dient que és el millor president dels Estats Units que hagi tingut mai, que ell és el que es mereix el Nobel a la pau, etcètera, etcètera, la gent que nosaltres vivim en el seu temps tenim un esperit crític molt, molt important, molt fort, però potser d'aquí 4.000 anys la realitat queda totalment desbiaixada, perquè al final la veritat és no el que és, sinó el que la gent creu que és. Llavors aquests grans líders aleshores i ara s'encarreguen de travar aquest relat perquè la gent es cregui alguna cosa. Llavors jo veig que no han canviat les coses.
1: No han canviat les coses, sempre ho diem, però des de la teva mirada encara és molt més... És com si ho poguéssim tocar, és molt més tangible, perquè jo era de les que sentia una fascinació i em mirava 50.000 documentals i em llegia tots els llibres d'història i havia d'anar als museus i veure-ho, però m'ha canviat molt la mirada. Justament aquest any, amb tota aquesta Tàrraco Viva, que posa la mirada sobre per què Roma i a l'abans i a l'ara, penses, ostres, és que només mirem la part fascinant de joies, d'escultures, que està molt bé tot això, és cultura,
2: yes.
1: Però eren persones com nosaltres, eh?
2: Mira, m'agrada molt el que m'estàs dient, perquè quan un escriu un llibre mai saps l'èxit que pugui tenir, però sobretot jo el que volia era que la gent pensés o que els hi canviés una miqueta la mirada, i m'acabes de dir que tu t'ha canviat la mirada. Aquest era l'objectiu, és a dir, és veritat que ja de per si la civilització egípcia és fascinant, com és també la romana. Per mi la història antiga és molt important, aquest per què Roma, jo dic per què l'antiguitat, cal estudiar la història antiga, jo dic cal estudiar la història antiga per... sobretot no caure en els mateixos paranys que seguim caient. O sigui, dic, tant de bo tots els polítics estudiessin història antiga i filosofia, perquè al final el ser humà anem repetint patrons, anem repetint-los, no? Llavors, bàsicament, jo el que he volgut fer és això. L'antic Egipte, què ens arriben? Aquestes imatges totalment... precioses, eh? Però aquesta aureola de misteri, aquests grans líders, aquesta cultura, i que ningú passava gana, i tot això no és fals. Ens ha pogut arribar una imatge que està bé, però no és la real. Llavors, el primer que hem de dir és que són humans i que aquests grans líders, almenys des del meu punt de vista, tenien un ego desbocat. És una gent que tenia molt de poder, ho sabien i l'utilitzaven. Per sobresortir en un món on el 90% eren camperols i camperoles que treballaven la terra, analfabets... amb una esperança de vida que no arribaven als 30 anys, i tot això no es diu. Jo us dic, anem a dir-ho tot, i malgrat tot seguirà sent fascinant. Estudiar-los sempre és quelcom molt bo i positiu.
1: I ara deies que els polítics

0: polítics si estudiessin una mica més tota aquesta història antiga. No, no, no, que segur que se l'han estudiada i per això copien els patrons, eh? Irene, no sé què dir-te, no sé què dir-te.
1: Doncs no l'han estudiada bé. No l'han estudiada bé, o hauran estudiat aquesta història que queden idolatrats aquests líders pensant que ells ho seran. És a dir, que a veure, primer, el ser humà és el que és. O sigui, els sàpiens som així i la cobdícia i el poder a mi em fa molta por, jo us ho he de reconèixer. Fins i tot jo ho dic, no? jo em considero una dona de principis, amb valors, però m'atreveixo a dir que si tingués molt poder a les meves mans, jo no sé on arribaria. Jo és probable que, com veig amb els grans líders, la nostra ment podria acabar, no sé, alterada. És possible que passés això. Per tant, què és el que passa actualment? Doncs el que ha passat al llarg de la història.
0: El de sempre.
1: El de sempre, que està en una situació de poder, està poltronat en un lloc, doncs es creuen gent que tenen una sèrie de drets i privilegis que no haurien de ser, que és molt difícil ser íntegre. I fins i tot els disculpos, i penso que potser és, que és aquest el problema, que també ens els mirem com si fossin déus a la Terra. I no ho són.
0: La nostra responsabilitat. Sí. Això també ho treus al llibre i ho trobo
1: totalment
0: fantàstic.
1: És que és culpa nostra, o sigui, al final dius, fins i tot, no? Aquest altaveu, vosaltres com a periodistes, no? Que doneu altaveu a tanta gent, els anònims sembla que no interessin, perquè sempre anem, doncs, a aquell personatge popular, que fins i tot saps que diu bajanades, doncs no els hi donem més veu. Per què? Perquè tots tenim la responsabilitat de saber, primer, a qui votem. Per tant, hem de saber ben bé i escoltar bé aquests discursos. N'hi haurà algun de millor que d'altres i de molt dolents, però segur que hi ha alguna cosa que ens ajuda. I, evidentment, l'esperit crític. No hem de perdre mai l'esperit crític. Es pot ser crític amb algú, criticar-lo molt i després, per exemple, votar-lo. Jo puc admirar les qualitats d'un líder polític, però puc ser crítica, he de ser crítica. I és responsabilitat nostra tenir els líders que tenim, perquè és que és així. Però fins i tot, ja no líders polítics, aquesta tecnocasta, l'Elon Musk, no li doneu més altaveu.
0: Prou.
1: Prou! I això depèn de nosaltres. No, perquè dona molta feina. Clar, és que mentre l'estiguem idolatrant i el tinguem realment, ell es creu un visionari. Si tu et creus que és un visionari, t'he guanyat el relat. I, per tant, ell li importa un pítol que fa la gent. Li és absolutament igual. Doncs no li donem més veu. No li donem.
0: Són fanàtics, absolutament. Jo penso que s'ha ratllat, s'ha arribat al fanatisme, no?
1: Fanatisme, ells cada vegada tenen un ego més gran perquè els han idolatrat, estan en un pedestal, són capaços de fer qualsevol afirmació perquè saben que darrere hi ha tot un seguici de gent que ho acatarà. Jo segueixo dient, jo admiro a molta gent, però no els idolatro. Els pots admirar i criticar. Llavors, l'admiració està molt bé, perquè reconeixen les capacitats d'una persona de lideratge, però també per ser generosa, per ser molt bona en donar un toc de pilota, però pots ser crítica amb aquella persona. Saps molt bé d'això, però no tens ni idea, per exemple, d'intel·ligència emocional. I ja està. I jo crec que a vegades, jo crec que aquesta sensació la tenim, l'hem tingut tots i totes, que a vegades hem tingut la sensació que aquests polítics o aquesta gent que l'estan imposats als pedestals ens tracten com si fossin borregos, i no ho som.
0: I ens hi tracten,
1: Ens hi tracten. Llavors, jo no sé si és que es pensen que nosaltres som rucs o que ells es creuen més intel·ligents. En tot cas, crec que és culpa de tots. De nosaltres, ells fer-los creure's que som molt i que nosaltres ens acabem creient que nosaltres som rucs.
0: I que s'ha de llegir molt i que s'ha d'estudiar, però bàsicament per tenir el que tu has dit, esperit crític.
1: Això és el més important.
0: És absolutament necessari. Ui, jo ara m'estic encenent, ja me'n vaig del llibre i ja me'n vaig a la realitat.
1: Molt bé, Mònica. Es tracta d'això, que era l'objectiu d'aquest llibret, que és veritat que llegeix. Sí, és una guspira. I almenys, i de fet és un punt de vista, només és una opinió, perquè evidentment hi ha gent que jo he pogut escriure alguna cosa on he escrit sense filtre, i jo puc entendre que hi hagi gent que em digui no estic d'acord, llavors m'agrada molt perquè no hi ha res millor que la discussió acadèmica. Llavors dic, a veure, per què no estàs d'acord amb això? Dóna'm la teva opinió. I m'agrada perquè penso, estàs tenint esperit crític també amb mi i es tracta d'això. Llavors jo dono una opinió, però sobretot, ja des de la primera pàgina el que dic és, jo parlo sobretot dels antics egipcis, dels faraons. I per què? Doncs perquè després de 25 o 30 anys de carrera, perquè és el que porto, perquè una ja té una edat, crec que ja tinc prous coneixements per fer-ne unes valoracions. Llavors, jo dic, a partir d'aquí, d'aquest doctorat que tinc, de tot això, jo tinc el meu esperit crític i el primer que us dic és que no suporto els faraons. Clar, això és una cosa que la gent no s'esperava, perquè em dedico precisament a l'egiptologia.
0: És molt bo.
1: I no m'agraden gens, el que passa que m'agrada molt més la gent del poble, m'agraden molts aspectes d'aquesta cultura, la religió, el pensament, els líders en si, bueno, els admiro perquè van saber enganyar i van crear un relat, el van travar molt bé per poder governar. És una civilització que ha durat 3.000 anys, per tant, alguna cosa tenim que aprendre d'ells, no?
0: Tan malament.
1: No, els hi va funcionar, exacte. O sigui, llegat és molt important i crec que n'hem d'aprendre d'aquest llegat. Ara, jo tots aquests líders els poso a terra, evidentment, els hi parlo de tu, no els hi parlo de vostè, no per manca de respecte, simplement perquè som iguals. Llavors, amb un pla igual, tinc aquest esperit crític.
0: I visca l'esperit crític. Visca. I més literatura de la Irene Cordón, que la necessitem. Jo ja estic pensant què escriurà en un futur. El que sí que també m'agradaria parlar de com hi és, no? Com està present aquesta comparativa, que l'he trobada molt bonica, amb la Zarzuela, meravellós.
1: Ja l'agradat.
0: Ja tenim la Zarzuela aquí, eh?
1: És que saps què passa, Mònica, que a dia d'avui...
0: És una fotocòpia, realment.
1: I perquè a dia d'avui els líders ens ho deixen molt fàcil. Jo que escolto, que poso la ràdio, que us escolto, i vaig sentint les notícies, dic, a veure quina una, no? Tenim uns personatges actualment al planeta que és que realment em pots fer mofa. No m'estranya que programes com Polònia, etcètera, etcètera...
0: Funcionen.
1: És que és molt fàcil. És que realment a cada declaració que fan és molt fàcil. Les monarquies, clar, jo us ho reconec, que soc republicana, llavors em miro la monarquia d'una altra manera. He estudiat molt la història i si bé aquesta institució ha pogut funcionar en un moment determinat de la història en un indret, a dia d'avui jo totalment estic en contra. I la monarquia, per exemple, espanyola, jo és que em peto de riure perquè dic, a veure, o plorem o riem. Llavors dic, vinga, va.
0: No hi ha més opcions amb el que tenim.
1: No, llavors dic, doncs fem-ho ridícul, fem-ho. I és una opinió. I a vegades la gent diu, ui, et crucificaran. Que bé, que bé. Doncs que ho facin, ja està bé. Que
0: crucifiquin a tots.
1: A tots, amb fila índia. I dius, vol dir que les coses van bé, vol dir que la societat ja tenim opinió, que la podem donar. Exacte. I sobretot, no passem mai la línia al discurs de l'odi. Perquè aquí sí que no el penso passar mai, malgrat siguis un monàrquic, un no monàrquic, un Elon Musk. No, sempre amb tot el respecte del món, tu pots dir, mira, jo no estic d'acord amb això. I no passa res. No passa res, perquè és una opinió. I una opinió personal d'una més d'aquesta societat.
0: Ja us ho he dit, que ja ho havia escrit molt ben escrit. Que això no vol dir que no rasqui, eh?
1: No, no, des de la primera
0: pàgina...
1: Que piqui pàgina...
0: i que rasqui, espero.
1: Sí, sí, tot, absolutament tot.
0: Tant ben dit que dius, és que us heu de llegir el llibre, de veritat. Jo aquest matí pensava, no vull que s'acabi, no vull que s'acabi, vull una miqueta més, però ara...
1: Això farem... m'agrada molt, que em diguis això. Sí. Bueno, ja estirarem, ja l'estirarem, sí, ja ho farem, ja ho farem.
0: Més.
1: Sí.
2: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
0: Però a més, ja ho anireu descobrint quan el llegiu, no us ho explicarem tot. El que també vull posar a l'altra mirada és, jo deia que mirava documentals i que llegia llibres d'història.
1: Meravellosos.
0: Mirem les piràmides, no? I es fan 50.000 especulacions. Però tu parles d'una altra mirada també sobre això, i m'agrada. Sí. Per què? Què és el que ells buscaven en realitat? O sigui, nosaltres ens ho mirem des de... eren extraterrestres, que si com les van posar, que si la gent estava allí humiliada i tot s'esclau. Vull dir, 50.000 teories.
1: Clar.
0: Però tu...
1: Faig una altra pregunta. Si el que me n'he donat, parlem de les piràmides de Giza, que tenen 4.600 anys d'antiguitat, aquelles grans moles, construccions arquitectòniques de Keops, Cafre i Misserim, i me n'adono, i jo he anat moltes vegades a Egipte, he viscut al Caire per fer el doctorat, que la gent sempre pregunta el com es va fer, no? Com carai es va fer això, perquè és veritat que per molt que ho hagis vist, a documentals, a fotografies, fins que no vas allà, dius, mare meva, que és el que tinc al davant, perquè és monstruós. Llavors dius, és veritat, com? Llavors jo vaig dir, anem a canviar la pregunta, no fem el com, perquè el com és veritat que està ple de teories, i no la sabrem mai. Sí que hi ha coses que les podem ja treure, com per exemple el tema dels esclaus. Nosaltres sabem que en aquell moment no existia l'esclavitud, el que passa que Hollywood ha fet una miqueta de mal,
0: com sempre.
1: Malgrat que ens apropa una cultura i una civilització, es prenen moltes llicències. Exacte. Que jo dic simplement truqueu a la Cordón, que ja us assessoraré amb tot el tema de les pel·lícules ambientades a l'Antic Egipte, o veniu a Tarracoviva per entendre com eren les pel·lícules ambientades en l'època romana, l'època imperial o republicana. Llavors, què és el que passa amb els egipcis? El com? Clar, jo dic, jo no sóc ni arquitecte ni enginyera. Per tant, jo no sé com es van construir les piràmides, no ho sabem, però confio en el que em pugui dir un enginyer i un arquitecte, perquè per molt historiadora que sigui, jo no conec ni de forces, d'enginyeria, no hi en sé. I la pregunta és, per què van fer aquesta piràmide? Llavors, sovint la resposta és, ah, però si és una tomba, i dius, però us n'adoneu la quantitat de recursos humans i la quantitat de recursos que es va haver d'emplear per poder fer una construcció d'aquesta magnitud tan enorme, perquè allò és una tomba immensa per enterrar-hi una sola persona. És a dir, quina utilitat té aquest edifici que va costar tant, tant i tant a tots nivells? Perquè aquí va morir moltes persones, és veritat. Per què servia? És que cura el càncer? És que està preocupat per fer-te el cafè o per tenir la població més contenta? No, i us dius, per què serveix una piràmide? I al final, com que sempre ens surt el nom de Keops, dic, per glorificar el seu nom, perquè sigui etern. Llavors, sense voler, ho he comparat amb altres grans construccions arquitectòniques al llarg de la història i en plasmo a l'actualitat, i penso en l'Apple Park. L'Apple Park és, són unes oficines que no sé si les teniu en ment, però és aquell edifici...
0: Una borrada.
1: És com un ovni, no? És un edifici circular que ha costat 5.000 milions de dòlars, que al marge del seu cost, perquè és evident que Apple neda amb l'abundància, penses, són unes oficines. Què fan? O sigui, què tenen? I jo dic, doncs l'únic que tenen és que dius Apple. Apple. Estàs dient el nom com en el seu dia el senyor Keops. Keops. Keops ho deia per la seva piràmide. Simplement esperit crític. De debò que cal fer aquests esforços? I jo mateixa en el llibre dic, potser sí que ens cal, perquè el ser humà ens emmirallem amb això i potser necessitem...
0: Aquesta grandesa, no? Passar la història.
1: Volem la grandesa i formar part de què hem fet aquesta grandesa, perquè és important viure en societat, la col·lectivitat... Però a mi no me la foten. O sigui, jo dic, està molt bé, però jo ja sé per què ho heu fet. És per tu ser etern. Perquè tu siguis Keops, el gran Keops, o tu siguis Apple. Al marge, sí, és molt bonic formar part d'aquest col·lectiu, perquè tots volem identificar-nos amb alguna marca, amb algun nom. Jo crec, per exemple, avui en dia el Barça també té una marca esplèndida i orgullosa que ens dic de ser del Barça. Els colors, blaugrana, tot això és una invenció humana. Tu pares a pensar i dius, què és el Barça? Bueno, doncs ens porta arreu del món. Jo que sóc molt viatgera, m'obre moltes més portes dir que sóc del Barça i que sóc sòcia del Barça, de parlar de Catalunya o de Barcelona, que malauradament és l'única ciutat sí, jo crec sí, coneguda. Barça és l'ambaixador més gran que hem tingut i dic, doncs si això permet parlar de la nostra cultura catalana, endavant! I tampoc me la fots. O sigui, sé que darrere hi ha una empresa, que hi ha moltes altres coses.
0: Ara m'agrada, perquè això de ser eterns i formar part d'això... Els historiadors teniu una cosa que a mi m'encanta. O sigui, i donarem veu avui. Sí, sí, que ops i tot el que tu vulguis. Però jo sóc superfan de la banda bevedora de cervesa i dels amics de Keops. Que això són grafitis posats a la piràmide. Ei, quedeu-vos amb això i intenteu imaginar...
1: Que carai
0: és,
1: no?
0: I és que monos! Almenys com ens sabem algú que formava part d'això i que no era Keops, punyeta. No,
1: clar. Sí, sí, és
0: molt xulo.
1: És molt xulo, és, bueno, nanos joves, entre 17 i 15 anys, que fan quàdrigues o equips.
0: Com els d'ara, que fan...
1: Ara, que vas construint... Bueno, jo dic que són com quan fas aquest futbol de barri, que fas equips, no? Sí. Dic que ens hem apuntat a un campionat, no? I com us dieu vosaltres? Es comencen a sortir els noms més estúpids i riallers i tontos i ximplets. Llavors, aquí és quan veiem la part més humana, no?, d'aquesta civilització, quan veiem que un grup de 20 nois es van dir els borratxos de Keops, no? Nosaltres ens direm així. Per tant, a mi m'apropa, m'agrada molt més això. Això em fascina. A mi això em fascina. Perquè veig el ser humà. Fins ara no. Llavors jo vull les persones. Jo vull estudiar els grans anònims, les grans anònimes, gent que com tu, com jo, com tots els oients, hem estimat, estimem, que tenim dolors, que tenim les nostres penes, també, perquè la vida no és fàcil. I no ho és ni aleshores ni ara. I sobretot aleshores, no ho era gens. Llavors això els humanitza, perquè si no la civilització egípcia, no m'estranya que la portin a la gran pantalla i constantment les novel·les històriques, que són meravelloses, però és només una petita imatge d'una cultura que va molt més enllà d'aquests noms coneguts, sinó de tota aquesta població. I com que jo sóc població, m'agrada recordar aquesta gent, perquè jo crec que els hi devem. Els hi devem a tots aquests homes, aquestes dones que van existir ara fa, doncs això, 2, 3 o 4 mil anys, i que com nosaltres estaven aquí assegudes a l'ombra d'un arbre plantejant-se i qüestionant-se coses de la vida. I això m'apropa molt a ells i a elles.
0: Jo ara acabaria l'entrevista perquè se m'acaba de quedar una cara de és que és meravellós tot el que està dient, però és que sí, jo sempre apelo tant a les persones humanes, eh? Aquesta part més... I que és absolutament universal.
1: És que si parlem amb gent que està malalta o gent amb edat molt avançada, que veuen la fi, que la veuen, perquè tots sabem que morirem, eh? Però aquells i aquelles que sabeu i que veieu la fi, tots dieu el mateix. L'únic que importa al final són els vincles que hagis trebat amb les persones. La resta no importa. Per tant, quedem-nos amb això.
0: És tal qual. I ara farem un gir de guió perquè ens estem posant molt sentimentals. Eh?
1: Bueno, forma part de la vida, però és bonic, és bonic, és molt bonic, és molt bonic.
0: Ella és tan polifacètica que m'encanta, però no podíem acabar l'entrevista sense parlar de dones.
1: Ai, sí.
0: I sense parlar de les dones.
1: Aquí m'agrades molt.
0: Ja sabem el que passa avui en dia, que ja sabem que no, avancem a trossos.
1: No, sí.
0: I anem endavant i anem endarrere, perquè això d'anar sempre endavant costa.
1: Sí, sí.
0: Però tu ens poses un bon exemple i jo penso que està molt bé també acarat a aquesta imatge del passat i del present, que és, no sé si ho diré bé, Hatshepsut.
1: Hatshepsut. Molt bé, però ho has pronunciat molt bé, eh? El meu pare deia la ketchup. I amb tota la simpatia del món, a la Universitat Americana del Caire li deien la hot chicken soup, que també, o sigui, perquè és un nom molt enrevessat, costa de pronunciar. És una de les 5 dones que va arribar a ser faraó d'Egipte. És un personatge realment molt potent, perquè quan estudies la història de l'antic Egipte, no, 3.000 anys i cada cop i volta apareguin 5 dones faraó, doncs això és quelcom bastant exclusiu i excepcional. Com que és l'excepció, s'ha d'apartar de la regla. Us ho dic perquè normalment em trobo que la gent fa afirmacions tipus a l'antic Egipte la dona podia arribar a ser faraó. No. Si amb 3.000 anys només van sortir 5, què t'està dient? Que aquella era una societat patriarcal. Jo m'atreixo a dir que la nostra segueix sent una societat patriarcal. Tant és que tinguis una Constitució, per exemple, la Constitució del 78, l'article 14, apel·la a la igualtat, no? Al principi d'igualtat, per condició de gènere, religió, però nosaltres sabem que la realitat no és aquesta, i ho sabem perfectament, i que encara a dia d'avui ens costa molt. I per tant, que de cop i volta apareguin unes dones, unes líders, com Cleòpatra o com aquesta Hatshepsut, doncs s'està indicant que probablement eren unes dones terriblement intel·ligents, que es van saber rodejar d'uns homes, perquè la burocràcia era masculina, eh?, que les van recolzar, que probablement van haver de demostrar 2, 3 i 5 vegades més que elles podien, però sobretot sobresurten en un moment que hi ha unes llacunes de poder. És a dir, lo normal és que havia de ser un home, eh? Però, malgrat tot, què és el que passa? Jo sóc molt crítica amb Hatshepsut perquè també tothom la idolatra molt i jo reconec perquè admiro les seves qualitats, però no la idolatro. Jo us dic, és admirable que una dona a l'antic Egipte sortís, però què vas canviar? Va canviar alguna cosa? En aquell moment, el govern, que és tot sempre tan mascle, aquesta burocràcia masculina, la figura del visir, que és un primer ministre, va canviar? Va poder ella, com a faraó, que tenia tots els poders, els 5 poders concentrats en ella mateixa, executiu, legislatiu, judicial, militar i religiós, va aprofitar aquest poder per dir, d'ara endavant, el càrrec de visir, els que esteu a Hisenda, també podreu ser dones? No! No va canviar res. Per què? Perquè ella va exercir el poder com si fos un home. Ella va reencarnar el poder diví, que està molt bé, però no va canviar absolutament res. Què passa a dia d'avui? Que quan miro les fotografies dels grans líders polítics, per exemple, europeus, veig una fotografia en ple de vestits grisos amb la mateixa corbata avorrida i de cop i volta un vestit de color vermell, blau, que es diu Angela Merkel o ara la Ursula von der Leyen, per exemple. Ha canviat alguna cosa? No. La mateixa fotografia. Que a dia d'avui encara sigui notícia que un país pugi al màxim poder a la presidència una dona, com a Venezuela, com a alguns llocs d'aquests, que encara a dia d'avui sigui aquesta la notícia, vol dir que les coses no van bé. Sense anar més lluny, Catalunya, estat espanyol, el dia que tinguem una presidenta, Catalunya, que anem de moderns, jo no veig cap presidenta encara a la nostra comunitat, eh? I sé que hi ha altres comunitats que sí que la tenen, eh? Ens agradaran més o menys, però la tenen. I a Catalunya, que anem tant sempre de moderns, sempre anem pel davant, això no és cert. I com ho veig jo, per al tema dels estudis de gènere? El dia que vegi, per fi, una presidenta a la nostra comunitat, nació, digueu-li com vulgueu, i a l'estat espanyol, potser aquell dia començaré a canviar, però us diré una cosa. Sabeu quina serà la notícia? La primera dona o a l'estat espanyol o a Catalunya que agafa la presidència. Molt malament anem al segle XXI perquè encara hagi de ser aquesta la notícia.
0: Doncs anem pel camí perquè, com que no n'hem tingut cap...
1: No, ni, i jo no em presentaré. I tu?
0: No, jo tampoc.
1: Això també ho tinc molt clar.
0: A mi m'expulsarien el primer dia.
1: I a mi no em votaria ni el meu fill, que té 18 anys. No em votaria ni ell, imagina't.
0: I per votació? Sí. Perquè amb ella, a Hatshepsut, li va tocar no per votació, sinó per qüestions de... Bueno, es va quedar vídua, el fill era molt petit...
1: Clar, són casos excepcionals. Perquè ho va fer bé. Ho va fer bé, això sí, però amb molta mà de ferro.
0: Però clar, la més coneguda, tu has dit un nom que
1: ai, sí.
0: Que és Cleòpatra.
1: La Cleòpatra, la setena...
0: Aquesta lista.
1: Sí, que està esplèndida la pel·lícula.
0: Sí, però segur que no s'assemblava gens a la
1: segona. No, segur que no. Cleòpatra és un personatge interessantíssim, però interessantíssim de la història d'Egipte. És el darrer faraó que va tenir Egipte. Una dona que sobresurt per la seva, sobretot, capacitats, per la seva intel·ligència. Una dona que parlava més de 6 idiomes, una dona amb unes dots... es veu que tenia una eloqüència tremenda i per ser polític jo crec que has de saber parlar i molt bé, eh? Diuen que tenia una veu molt greu. I això m'agrada, perquè... i que tenia una veu molt pausada. Clar, perquè us imagineu una dona parlant així? Hauria sigut impossible. O sigui, la imatge que ens dona Astèrix i Obèlix de, amb aquell fil de veu tan prim no hauria agradat. Però algunes fonts romanes, a més, diuen això d'ella, que era capaç que quan ella començava a parlar a l'auditori on parlava, ja fos, tothom callava i l'escoltava, perquè tenia aquesta veu pausada, una veu un xic greu i que se sabia dirigir a tota la seva audiència. Llavors, ja me la puc imaginar. Llavors, així ja dic, val, ja anem bé. I una dona, doncs, que rep un tron, probablement no li tocava, però es va obrir un testament quan mor el seu pare, Ptolomeu XII, i contra tot pronòstic, doncs, li cedeixen a ella el govern. Això vol dir que ja es va veure aquestes qualitats que tenia una noia que era universitària. Havia nascut a la ciutat d'Alexandria. Alexandria! Que té el museu, clar, i la biblioteca més important del Mediterrani, del món vell conegut en aquell moment. Per tant, el museu, que vol dir el Temple de les Muses, que vol dir universitat, ella tenia formació en aquesta universitat, que portava més de 300 anys. Per tant, la seva formació era esplèndida. Cal que les pel·lícules i les novel·les només insisteixin en la seva suposada bellesa corporal? Cal que encara caiguem en aquests tòpics, que només un bon parell de pits ben posats i una cara formosa et permetrà governar un país? No creieu que és absurd que encara ho siguem jutjant d'aquesta manera? Si admireu tant a la figura de Juli Cèsar, per què dieu que va ser embaucat per ella? És que no es van enamorar? Jo crec que amb l'amor. Clar que es van enamorar. Parlaven el mateix idioma. I no em refereixo només a que parlés el llatí. No. És que els dos eren terriblement intel·ligents, eren cultes, s'entenien. I els dos eren grans estrategues, evidentment. Però no oblideu, tenia molt més poder ella que no pas ell. Això sempre ho dic. Quan a vegades la gent diu, no, bueno, clar, però la Cleo, és que jo li dic Cleo, però ja som amigues. De tant que l'he estudiada, la Cleo...
0: T'he sentit com ella.
1: Sí, sí, se m'escapa. O Tutankamon li dic tut, perquè era un nen, i llavors em surt l'instint maternal de protegir-lo. Però la Cleòpatra, clar, era el faraó d'un país molt ric del Mediterrani. Juli Cèsar també és un gran líder polític, un triumvir, però no és l'amo i senyor d'un país com ho va ser ella.
0: Ja m'estaria hores i hores i hores parlant amb la Irene. Sí, Irene, ho hem de deixar aquí. Ara fa cara de pena, però tranquil·la, nosaltres ens anirem a fer un vermut ara, eh?
1: Ah, això et sembla fantàstic.
0: És meravellós, eh?
1: Sí.
0: I celebrarem la Tarraco Viva, que ens ha unit, sempre ens en recordarem d'això.
1: Oh, que bonic, és que bonic. Ben, oh, ben cert, visca sí, Tarraco Viva.
0: Cada Tarraco Viva pensarem...
1: Cada Tarraco Viva conec gent meravellosa i t'he d'agrair moltíssim aquesta entrevista.
0: Aquesta vegada també he d'agrair a la Glòria Aznar, que m'ha posat al teu contacte i ha sigut una absoluta meravella. Així que, escolta'm, anem fent xarxa de dones, que això és molt maco.
1: Això és molt bonic, i tant.
0: I vosaltres recordeu Faraons de Silicon Valley, d'Ara Llibres, Irene Cordón, tercera edició, a més a més.
1: Que bé.
0: Que el llegireu en un plis-plas, però jo estic segura, jo el vull rellegir, perquè segur que encara hi trobo moltes més coses.
1: Tant de bo. Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Eduard Cirera Rius va estudiar enginyeria industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya i des de llavors treballa en el sector energètic. Però sempre ha tingut interès per la literatura i la nostàlgia de l'època universitària i les llargues hores de confinament el van empènyer a escriure. S'ha format al Laboratori de Lletres i ha destacat en diversos certàmens de narrativa curta. Els estornells mai volen sols és la seva primera novel·la. El Genís, de 24 anys, comença les pràctiques a una empresa d'energies renovables mentre intenta acabar el màster d'enginyeria industrial a Barcelona. Comparteix pis amb l'Ernest, diligent i treballador, i la Marina, intensa i caòtica. L'Alba, la seva parella, ha marxat a estudiar a l'estranger i tots dos han decidit obrir la relació per sobreviure a la distància. Quan la mort sobtada del seu pare el colpeja d'imprevist, el Genís es veu obligat a tornar a Reus, on tot li recorda allò que preferiria no desenterrar: la infantesa, les absències i el germà llunyà. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els estornells mai volen sols, i certament és així. És una de les coses que he descobert llegint l'Eduard Cirera Riu. Ell ha publicat, aquest és el títol, Els estornells mai volen sols. Vull dir que, a més d'aprendre-ho, és que és el títol del llibre. Està publicat per La Campana i ens acompanya avui per parlar de moltíssimes coses, perquè, Eduard, benvingut, has creat tot un univers.
2: Hola, Mònica, gràcies.
1: Un univers de joves que està molt bé per veure com acaren ells tot això. Quan entrem a la universitat, jo ja no me n'recordo, quan entren a la universitat, què és el que ens espera, no? Avui en dia, què espera tota aquesta colla d'estudiants amb un pis compartit boníssim? És molt divertit tot plegat.
2: Sí, bé, la història es contextualitza ja quan estan acabant l'etapa universitària. Un dels conflictes interns que té el protagonista és que veu al final d'aquesta etapa com un abisme, no? Un moment vital que li porta molts dubtes.
1: Bé, tenim el Genís, ell és el protagonista, serà el fil conductor. És una novel·la coral perquè tenim el seu germà, el seu pare, totes les històries familiars, els companys de pis, el David, la Carme, després arribarà la Sofia, les parelles, o sigui, aquí tenim, com he dit, tot un univers. I una miqueta, quan anava ja passant els capítols i t'apropes una mica al final, penses, és fer-se gran, eh? I crec que tots ens volem quedar una mica petits a vegades.
2: Sí, de fet, jo dic, no?, que la novel·la tracta com tres o quatre temes troncals, no? Una que és la frustració laboral, no?, en clau millennial, el poliamor, la falta de propòsit vital, no?, tema de salut mental també, val? Però totes aquestes coses jo crec que les podem posar juntes. Hi ha un fonament que aguanta tots aquests pilars, que és el tema de fer-se gran, no? Que és un noi que es converteix en home, i bé, això es podria classificar com una novel·la d'aprenentatge.
1: Sí, i ara, bé, jo no sabia ni per on començar, perquè realment tots aquests temes van derivant, no? I van sortint petites branques, però el món laboral, que ja es diu, no?, que els joves no ho tenen fàcil. I penses aquesta explotació laboral amb el tema dels becaris i de les hores de pràctiques?
2: Tothom ha començat, no?, per algun lloc. Això no és nou. Però el que sí que potser comença a ser més habitual, no?, és que cada cop tenim més títols, no? La gent, doncs, estudiem molts graus, molts màsters, fins i tot hi ha gent que fa doctorats, postdoctorats, no? I al final ens trobem que a vegades, no?, per què, no? Si hi ha molta gent que ha estudiat tant i li costa pagar el lloguer. Vull dir que bé, una mica penso que el que ens estem trobant és això, no? Els de la meva quinta.
1: Bé, jo li comentava a l'Eduard abans de començar l'entrevista precisament que és una lectura que m'ha agradat, en el sentit de canviar una mica de registre i posar-me també a la pell de totes aquestes noves generacions que venen darrere nostra, perquè els nostres pares, Eduard, ja eren una feina de per vida.
2: Sí, sí.
1: Com a mínim els meus, això ja no existeix.
2: Sí, no, no, no, què va, què va.
1: Jo n'he tingut unes quantes fins que no m'hi he aposentat, però vosaltres ho teniu pitjor.
2: Sí, no, i amb moltes incerteses per davant, no? Ara amb el tema de la IA i tot això, vull dir que, bueno, sí, anem saltant d'un lloc a l'altre com podem, amb contractes temporals, no? Una mica, sí, és una mica bastant diferent que abans, sí.
1: Molt. I aquí queda... Queda retratat i, en certa manera, mostra, no? A l'inici de tot, diu, tenia unes ganes boges d'acabar, però què coi fotria amb la meva vida després de tot plegat? És que tu parlaves, no?, d'aquesta incertesa. Però que hi ha qui ho gestiona més bé, perquè, clar, tenim la Sofia, que és molt zen.
2: Sí.
1: M'encanta aquest personatge, perquè ella, si no està al seu centre, ja se'l busca. Ella sí. És molt de... És un personatge molt dels xacres, de meditació, però amb ella entrem una miqueta també en aquests problemes mentals, no? Ella és la que ens apropa en aquests problemes de salut mental. Cada un dels personatges ens obre una dimensió.
2: Sí, de fet, el Genís, a més de l'abisme, no?, de l'etapa vital, també es troba amb que s'acaba de morir el seu pare. La seva parella ha marxat a estudiar a l'estranger, i tot plegat fa que s'empitjori, no?, la seva situació. I la Sofia és una nova companya de pis que entra doncs en aquest curs, no?, que és el que dura la novel·la, no?, un curs. I ella és psicòloga, estudiant de psicologia, i li fa de mirall, no?, d'alguna manera l'obliga a enfrontar-se una mica amb els seus temes, no?, que ell intenta evitar. De fet, el Genís és una persona molt desconnectada d'ella mateixa, amb la veu narrativa que té ja es veu, no?, que s'escuda amb el sarcasme i el cinisme, i ella el que procura és, d'una forma intencionada o no, això ja es veu després, però sí, intenta fer-li de mirall.
1: Sí, després ja veurem què passa a tots, entre ells, entre els habitants del pis, els que són externs... Bueno, no explicarem res, però... Vigileu quan aneu a mirar el futbol al camp del Barça, sisplau. Ja ho entendreu quan llegiu la novel·la, perquè el personatge... No, bueno, l'Alfred...
2: Sí. És
1: tot un person, un person.
2: L'Alfred és un personatge... És com la típica imatge que tenim d'una persona que té l'àngel i el dimoni, una cada espatlla, no? Doncs l'Alfred és el dimoni, no? El que passa que el Genís, el problema que té és que no té àngel. Llavors, sí, al Camp Nou coneixem l'Alfred, que és un personatge amb el que m'ho he passat molt bé escrivint-lo i creant-lo, la veritat. He deixat anar la... part més salvatge que tinc a dins. I bé, és divertit. És divertit l'Alfred, la veritat.
1: Ja ho veureu. Ja ho veureu. Totes les coses que fa, i és aquest dimoni, no? Que tu ho has explicat molt bé, aquest dimoni, aquesta mala consciència, no? Que dius, sí. Què faig? Li faig cas o no li faig cas? A més, és molt oportú sempre. És un personatge que no podia deixar de citar. I després, si parlem d'amor... Parlem de l'Alba, perquè l'Alba i el Genís ens obriran una gran dimensió sobre estimar una persona, estimar-ne dues, estimar-ne més, i com gestionar això de l'amor, del poliamor, de les relacions obertes.
2: Sí, ai. Sí. L'Alba marxa a estudiar a Estocolm, marxa a fer un màster, i el Genís, el protagonista, li proposa d'obrir la relació durant l'any que sigui fora. Creuen que així doncs, sobreviuran a la distància, no? El que passa que una cosa és el que es pensen i bueno, després es complica, no?, la cosa. I sí, és una situació que em permet llançar moltes reflexions sobre diferents tipus de relacions que són, bueno, divergents, no?, que sempre intentem etiquetar, però que al final etiquetar aquestes coses és molt complicat i tots els dubtes que poden portar, no?, a les persones que s'hi veuen implicades.
1: És que, esclar, es parla molt del poliamor i es veu molt la mirada dels joves, com si això fos molt normal, com si tothom hi estigués avasat, com si... que no fos complicat, no?, que hi ha aquestes opcions. I existeixen, i estic segura que hi haurà persones que ho portaran molt bé, tot plegat. Però quan hi entres, quan entres en aquest joc de les relacions obertes i d'estimar a tort i a dret, potser no tant en aquesta novel·la, però és així, clar, llavors surten els instints més primitius, Eduard. Vull dir, aquesta cosa de la possessió.
2: Sí. És a dir, una cosa és el que pensem racionalment, no?, de si podem obrir una relació, no?, de si, no?, si l'altra persona ens pertany o no, i això, i l'altra, molt diferent, és el que sentim quan ens hi trobem, no?, en el cas de que pugui estar amb una altra persona o això, no?, i bé, és un calaix que he volgut obrir. Hi ha gent que s'hi troba i potser neguen el que senten, o hi ha gent que sí que ho sent i ho diu. No ho sé, la gestió, en tot cas, sol ser molt difícil. I bé, moltes vegades ja ens costa gestionar una sola relació, no? Quan n'hi ha més, doncs, també es complica, no? I volia posar-ho sobre la taula, no? De no romantitzar-ho d'alguna manera.
1: L'has fet amb el Genís, li has posat tots els morros a la cara. Aquí.
2: Sí.
1: No li has donat treva.
2: Sí, bueno, a veure, un personatge està per maltractar-lo una mica, no? Al final, si no li passen coses, la novel·la és avorrida.
1: No, bueno, ja l'heu escoltat, ja no cal que postigui res més jo, perquè ja ha dit... Hi ha una frase que m'agrada molt, diu: em sento com si l'Alba m'arrenqués el cor de la caixa toràcica i se'l servís a taula amb en Nicles. Tots dos se'l mengen cru, se'l mengen amb les mans fins que llencen a terra les sobres perquè me les acabi jo. O sigui, és que és home, però m'encanta perquè posa aquest drama, no?, que diuen aquest... És que les dones tenen un drama queen, però aquí...
2: No.
1: No l'has deixat respirar.
2: El Genís és drama queen fins a la mèdula, sí. Sí, s'ho pren tot molt a pit.
1: És que li ha tocat unes dones molt braves, que diríem, eh? La Bea també deixa-la anar.
2: Sí. Sí, la Bea és l'altra, la contrapart, no? Que el Genís la coneix i tampoc li convé, no? Però bueno, d'alguna manera ell es deixa portar i tampoc direm més.
1: No, ja veureu tot aquesta disbauxa de relacions, que al final és un trencaclosques que acaba tenint tot molt de sentit, no? I jo penso que molta gent s'hi podrà sentir identificada. Jo ara m'agafaré petits detallets, però, per exemple, el dia de Sant Jordi, que també hi és present.
2: Sí.
1: Això és... Tots aquells i aquelles, perquè ja parlo en general, i aquelles que no tingueu rosa el dia de Sant Jordi, està molt bé llegir el llibre de l'Eduard. A veure si sentireu identificats.
2: Sí.
1: És un drama el dia de Sant Jordi per segons qui, Eduard?
2: El dia de Sant Jordi es present a la novel·la i el Genís el viu com un autèntic drama. Ja no per la Rosa, que també, no? Sinó perquè, a més, és quan s'entera d'una cosa que fa que s'emboliqui encara més, no?, el tema. I... Sí.
1: Tot això està vestit amb moltíssima música, amb moltes bandes sonores, amb grups d'aquí i música de fora. Ets un amant de la música.
2: Sí, totalment. Totalment. M'encanta la música, m'encanta el cine, també hi ha moltes referències del cine, i ho he volgut plasmar, no? De totes maneres, he volgut que no sigui un capritx de l'autor, sinó que li doni un sentit tot això, no? El Genís és amant de la música per un motiu, i també és amant del cine per un motiu, eh? Llavors, bueno, sí, m'agrada que tot i posar cullera, no?, m'agrada que tot cobri un sentit.
1: M'agrada també la música, en aquest cas nosaltres escoltem aquest Men in Black de fons, i és la que jo he triat. N'hi ha moltes més, eh? Jo m'he quedat amb aquesta, però és de dir que mentre anava llegint, anava posant-me les bandes sonores, les músiques, i també hi ha cinema. Són molt culturals, eh? Escolta'm, aquests joves els has posat molt involucrats en el món de la cultura. Tu també ets de cinema, ets d'anar al teatre... Sí, i ho mostres sí. amb els personatges, suposo.
2: Sí, sí, sí. A mi, bueno, jo sempre intento impregnar-me, de ja no només de literatura, de cine, de música, del que sigui. Penso que l'art en tots els àmbits enriqueix. Sí, sí.
1: Aquí també hi serà present. Ja veieu que no hi falta de res en aquesta història, però sempre no oblidem que la veu aquí és dels joves. La família. Aquí hi ha un gran secret, hi ha un misteri que quan arriba al final t'atrapa i t'enganxa. No es pot comentar. Però sí que m'ha sorprès perquè no m'esperava aquest desenllaç, me n'esperava un altre.
2: Doncs, val?
1: M'ha fet plorar, que ho sàpigues.
2: Carai, que bé. M'ho diuen, eh? M'ho diuen, ostres, és una novel·la que es llegeix ràpid, és divertida, trius molt, però al final és de llàgrima.
1: Sí, perquè a més no t'ho esperes, t'esperes mil finals, però no concretament aquest, i aquesta part de l'entrevista m'agrada perquè ara estem parlant i ningú sap el que, per tant, heu de llegir Els estornells mai volen sols. Expliquem la història dels estornells, què et sembla? Perquè cap a mig de la novel·la, però si et sembla, penso que és molt bonic de comentar-ho, que segurament hi ha persones que ja ho saben, no? Però sí. És bonica, m'ha agradat descobrir-ho.
2: Sí, bueno, els estornells són uns ocells que volen en grup, val? I a l'hivern, sobretot, es veuen que fan unes formes molt, molt boges, no? O sigui, volen milers d'ocells junts i se'n poden veure, eh? Anant de Reus a Tarragona, se'n veuen... Quan estàs al camp, doncs és molt fàcil, eh? I... Bé, exacte, és un animal que sol no pot sobreviure, ho fan per sobreviure això, igual que les persones, que d'alguna manera vivim en comunitat, no? La llavor d'aquesta novel·la va començar a germinar, va ser durant el confinament, que paradoxalment doncs, ens havíem d'aïllar, no?, per sobreviure. I bé, a partir de totes aquestes palles mentals doncs, va començar a créixer aquesta història, no? Llavors, bueno, sí que és un títol com molt poètic, per lo que després la veu és com bastant gamberra, no? Però m'agrada perquè vull assenyalar a través del títol, no?, que hi ha un subtext profund, no?, sota aquesta història d'estudiants, d'un pis d'estudiants, doncs hi ha algú que ho sustenta, que es queda allà quan t'acabes la novel·la, no?
1: Jo penso que hi ha fragments que sí que són molt poètics i crec que has aconseguit que els que som més grans veiem aquesta mirada dels joves, però no una mirada buida, sinó un descobrir de realment el que se sent quan un també es fa gran i es van trobant els problemes, no? Que no són joves buits, són joves que passen el seu procés, però que ho viuen, que ho senten, que ho acaren, que tenen sentiments, no? Ara que diem, jo penso, ja m'he fet gran quan dic que aquesta joventut d'avui en dia no és com nosaltres, dic, mira, ja sóc com els meus pares, ja m'he fet gran. I el llibre és una miqueta això, no? Veure realment tot aquest món dels joves, però no amb una mirada buida, sinó amb una mirada plena. I és un bon llibre. Tenim arrels, tenim família, tenim música, tenim gambarrades, no sé. Sí. Penso que has fet una bona feina.
2: Que bé, moltes gràcies, Mònica, la veritat. Bueno, jo la gent que conec, que se l'ha llegit, que és més gran i tal, diuen, ostres, i he connectat des del minut 1, també. Vull dir que això és xulo, no?, també, quan penses que a priori el públic és un... I hi ha gent que hi empatitza que potser no hi té res a veure, doncs això és que, ostres, és bonic, no?, que t'ho comuniquin. Doncs, sí.
1: És que, esclar, et deixen sense respirar, que no, per això et dic, no són personatges buits, estàs esperant quina reacció tindran, què faran, com ho resoldran, i, bueno, al final és... És el final, un gran final.
2: Que bé, gràcies, Mònica.
1: Doncs mira, Eduard, jo he trigat a llegir-me'l, però m'estic molt contenta i nosaltres també hem de donar gràcies a Sant Jordi. Eh? Sant Jordi fa connexió.
2: Sí, sí, sí, i tant. L'opinió del genis no és la meva, que quedi clar.
1: Eduard, moltes gràcies i fins aviat.
2: Gràcies a tu. Molt bé, fins aviat.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana referent al mes que tanquem diumenge. Parlarem de Joan Vinyals, d'Emili Saló i de Tomàs Seguer. Redirem tres estrenes, un parell de col·lecció, i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana que fa referència al mes de maig, que estem a punt de tancar. El maig és un dels mesos amb més sardanes referents. He escollit la titulada Flors de maig, de Jaume Riu, interpretada per la principal de la Bisbal.

Hem acabat d'escoltar Flors de Maig de Jaume Riu, interpretada per la principal de la Bisbal. Comencem el repàs d'aniversaris parlant del que ha estat el compositor destacat, Joan Vinyals Vilaret, en el 140 aniversari del naixement. Joan Vinyals neix a Vilafranca del Penedès el 23 de maig de 1886. Va fer estudis musicals a Vilafranca, a Barcelona i a Madrid, entre d'altres, amb Enric Morera. Fou intèrpret de violí i director de primeres orquestres com els Fatxendes. També va realitzar un important labor docent amb la fundació d'una escola de música a Vilafranca, on va impartir classes d'harmonia, contrapunt, fuga, instrumentació i violí. Moria jove a la seva ciutat nadiua el 21 de maig de 1938, quan li faltaven dos dies per fer-ne 52. Va escriure moltes obres corals i una cinquantena de sardanes. La més coneguda és l'obligada de tible titulada A

Aquesta era l'obligada de tible de Joan Vinyals, titulada Apassionada, que ens ha interpretat la principal de la Bisbal de 1977, amb Joan París com a solista. I dilluns vinent es complirà el 121 aniversari del naixement d'Emili Saló Ramell. Emili Saló naixia a Granollers l'1 de juny de 1905 i moria a Barcelona el 13 de setembre de 1988. Fill d'una família de músics, germà del compositor Conrad Saló, inicia la seva formació musical amb el seu pare, Martí Saló. De ben petit ingressa a l'Escolania de Montserrat, on estudia entre 1913 i 1914, i posteriorment amplia estudis amb el mestre Josep Maria Soler de la Bisbal. L'any 1923 entra a la principal de la Bisbal com a trompetista. Va escriure la seva primera sardana, Enamorances, en només 13 anys. Al llarg de la seva vida arriba a compondre més de 250. Entre 1947 i 1961 residí i actuà a l'estranger, especialment al Pròxim Orient i al Nord d'Àfrica. Encara que morí a Barcelona, per voluntat pròpia fou enterrat a la Bisbal d'Empordà, vila amb la qual havia mantingut una vinculació musical i humana profundíssima durant tota la seva vida. Doncs d'Emili Saló escoltarem una coneguda sardana escrita en aquells anys en què va actuar a l'estranger. Ventada de març, extreta del concert Vigília de Plec de Sant Feliu de Guíxols que celebrava divendres passat, i no serà

Era Ventada de març d'Emili Saló, interpretada per la principal de la Bisbal des d'una gravació de la dansa catalana enregistrada al concert Vigília del 39è Aplec de Sant Feliu de Guíxols, celebrat divendres passat. I tancarem els aniversaris recordant el poc conegut Tomàs Seguer Camó, del que avui es compleix el 120 aniversari del naixement. Tomàs Seguer naixia a Barcelona el 30 de maig de 1906 i moria a la mateixa ciutat el 13 de maig de 1990. Fou un compositor de sardanes molt vinculat

Xavier, sardanista i amic d'Aniol Masdeu, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. I encara, de la plec, ens queda una estrena. Ànimes bessones, d'Enric Ortí, regal de Josep Nicolau, de la Garriga, per la seva parella, la Roser Puigtió, que va tenir una sorpresa monumental. L'estrenava, com es pot deduir fàcilment, la Cobla Sant Joan.

0: Escolta La Dansa Catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La Dansa Catalana.
1: Aquesta era la proposta, la darrera proposta d'Enric Ortí. Ànimes Bessones, amb la Copla Sant Jordi. Informació per avui dissabte. A les 10 del matí i a les 6 de la tarda a Blanes, al passeig de Pau Casals. Primer aplec amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria i la Principal de Banyoles. A 11:45 del matí a Rubí, a la plaça del Doctor Guardiat amb la Copla Marinada. A les 12 del migdia a Taià, al Parc de Can Godó, amb la Copla Reu Jove. A les 5 de la tarda a Barcelona, al Pla de la Catedral amb la Ciutat de Girona. A 6:15 de la tarda a Fontanilles, a plaça Major de Llevià, amb la Principal de Banyoles. A la Garriga, a la plaça de Can Dracs, ballada dels Premis Preludi amb la Copla Montgrins. A Gavà, al Parc de la Torre Lluc, 21è aniversari de Gavà Flama i Caliu de la Sardana amb la Copla Baix Llobregat. I a Organyà, 17a trobada dels Amics de la Sardana de l'Alt Urgell. A les 6 de la tarda ballada i a les 10 de la nit concert, tot amb la Copla La Moreneta. A Hostalric, a la plaça de la Sardana, aniversari dels Saltaires d'Hostalric amb la Copla Bisbal Jove. A 8:15 de la tarda a Mataró, a la plaça Sant Anna amb la Copla Xaloc. I a 9:15 del vespre, a la Garriga, al Teatre Patronat, gran final dels Premis Preludi amb la Copla La Principal de Llobregat. Escoltem una darrera peça del concert Vigília de Plec de Sant Feliu de Guíxols. Gran obligada de tible de Ricard Viladesau. Cel amunt amb la Principal de la Bisbal i el solista Adrià Sánchez. Cel amunt, Ricard Viladesau.

escoltava amb l'obligada de tible de Ricard Viladesau, cel amunt, amb la principal de la Bisbal i el solista Adrià Sánchez, des del concert Vigili de Plec de Sant Feliu de Guíxols. Informació per diumenge. A 11:15 del matí i a 5:15 de la tarda, a Girona, a la pista coberta de l'Escola Pla de Girona, 68è Aplec de la Sardana amb les cobles Sant Jordi, Montgrinsi, Ciutat de Girona. A les mateixes hores, al Morell, al Parc del Camí de l'Estació, 16è Aplec amb les cobles Reu Jove, Maricel i Principal de Tarragona. A 11:45 del matí a Barcelona, al Pla de la Catedral amb els Lluïssos Coble. A 11:45 a Barcelona, al Parc de la Guineueta amb la Principal de Llobregat. A l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça de Pius XII amb la cobla Ciutat de Terrassa. Al Prat de Llobregat amb la Baix Llobregat. A Sant Just d'Esvern, Festa Major de l'Ateneu amb la cobla Sabadell. Per les 12 del migdia a Tàrrega, al Casal Cívic amb la cobla Tàrrega. A Cabrianes amb els Lluïssos Coble. A Sant Vicenç de Montal amb la cobla Catània. A 12:45 i a les 4 de la tarda, Garrigoles amb la Principal de Porqueres. A 12:45, Fonollosa, a Plec del Grau amb la Principal de Terrassa. A les 5 de la tarda, Vilafranca del Penedès, al Parc del Tívoli, 41è a Plec de la Sardana amb les cobles Catània i Maricel. A 6:15 de la tarda, a Berga, a la plaça de Viladomat amb la cobla Pirineu. A les 6 de la tarda, a Brera, amb la cobla Nova Vallès. A Sant Joan de les Abadeses amb la Vila de la Jonquera. I per les 7 de la tarda, Santa Coloma de Cervelló, Festa de la Cirera amb la Ciutat de Terrassa, a Llinars del Vallès, a la plaça del Carlic, amb la cobla Principal de Banyoles, i a Molins de Rei, a la plaça de la Creu, amb la Principal de Llobregat. Fem una primera parada al 68è Aplec de Girona per escoltar la sardana que el tancarà, interpretada de conjunt, de Francesc Marrós, l'Aplec de Girona.

Era l'aplec de Girona de Francesc Marrós amb la principal de la Bisbal de 1991. I farem una segona parada musical, marxant cap a Vilafranca del Penedès, on celebraran el 41è aplec. També escoltarem la darrera sardana programada, també de conjunt. L'aplec de Vilafranca de Siegfried Galbany amb la principal de Llobregat.

Després de l'aplec de Vilafranca de Siegfried del Bany, interpretada per la principal de Llobregat, anirem per la informació d'entre setmana. Per dimarts a les 8 del vespre a Barcelona, a la Basílica de Santa Maria del Pi, concert amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Per dimecres a 6:45 de la tarda, a Calella, a la Sala Mozart, conferència de l'aplec Pairal a càrrec de la doctora Anna Costal, i a les 7 de la tarda, a la Casa de la Sardana de Barcelona, concert de la soprano Indira Ferrer. Per dijous, a 1:45 de la tarda, a les 6 de la tarda i després de la Patum de nit, a Berga, festes de la Patum amb la Copla Ciutat de Girona. I a 7:45 de la tarda, a Tossa de Mar, Corpus amb la Flama de Farners. I acabarem amb divendres. A les 6 de la tarda, a la Garriga, Corpus amb la Copla Ciutat de Girona. A les 7 de la tarda, a Barcelona, a la Rambla de Sants amb la Copla Baix Llobregat. A 8:45 del vespre, a Riudellós de la Selva, a la plaça de l'Església, sardanes a la fresca amb la Ciutat de Girona. A 8:00 del vespre, a Calella, a la plaça de Catalunya, cercavila de l'aplec Pairal amb la cobla Bisbal Jove, i a 9:45 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, pregó de l'aplec amb les cobles Principal de Llobregat i Bisbal Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, per preguntes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb una de les sardanes programades al concert de dimarts a la Basílica de Santa Maria del Pi, dedicat als 425 anys dels gegants del Pi. Per aquest motiu, moltes de les sardanes programades parlen de gegants com Gegantiniana de Jesús Ventura, que ens ofereix la cobla contemporània. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui tenim intenció d'apropar-vos la figura de l'administratiu i l'administrativa en salut. I per parlar-ne d'aquestes figures, que millor que una persona que s'hi dedica, que és administrativa en salut, és la Patrícia Rodríguez, és del Centre d'Atenció Primària Plana Lladó de Mollet del Vallès i, per tant, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Patrícia Rodríguez, administrativa en salut, benvinguda al Fem Salut.
2: Moltes gràcies.
0: Anem a parlar precisament del teu dia a dia, de la teva feina, de donar a conèixer precisament a la ciutadania. Potser la primera porta d'entrada és precisament aquest contacte que tenim amb els administratius, administratives en salut, i voldríem saber-ne, doncs, això, quins beneficis acaba comportant aquesta figura en la ciutadania. Primer de tot, explica'ns allò com ha anat evolucionant, no?, la figura de l'administratiu, administrativa en salut.
2: Doncs els professionals administratius en salut han passat de tenir una funció principalment burocràtica a convertir-se en una peça clau dins dels equips d'atenció primària. Fa uns anys la nostra feina es basava sobretot en donar visites, a respondre al telèfon, en gestionar papers, arxivar documents, i avui dia actualment, amb els canvis del sistema sanitari, amb el Covid, amb la digitalització i l'argument de necessitats de l'augment de la població, doncs s'ha ampliat molt. Llavors ja no queda només en allò, sinó que també, o sigui, ajudem a la demanda dels usuaris, a orientar-los dins del sistema de salut, ajudar-los a resoldre consultes sense la necessitat de visitar el metge o la infermera o un altre especialista.
0: Això requereix allò una formació específica? Us han ofert o heu hagut de fer una adaptació en aquesta nova situació laboral?
2: Doncs sí. O sigui, has d'anar com gestionant, aprendre, i clar, hi ha diverses coses que has d'anar aprenent durant el temps.
0: En el dia a dia, de fet, estava pensant, l'avantatge que tenen ara és el tema de la digitalització, perquè abans els metges, allò sempre es deia, ui, no?, l'escriptura del metge no l'entens.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Ara, com a mínim, allò, amb el tema de la digitalització, el que és, no sé si les gestions, si més no, els missatges són més aclaridors.
2: Exacte, sí, s'entén més, la veritat.
0: Com us organitzeu, Patrícia?
2: Doncs nosaltres ens organitzem bàsicament amb tot l'equip, o sigui, formem una UB3, que es diu, que ens ajuntem amb infermeria, amb metges, i ens ajudem a resoldre els dubtes i a gestionar qualsevol cosa que ens pugui... pues, sobtar o alguna
0: cosa. Una UB3, que és unitat...
2: Sí, és la... No? És la unitat bàsica d'atenció.
0: Sí.
2: I està format per infermeria, per metges, i l'administratiu. Uh-huh. I també tenen el que són els especialistes, però bàsicament és això.
0: I llavors, això en un dia a dia, el primer que feu és aquesta trobada, és una trobada
2: setmanal? Ens ajuntem, o sigui, ara el que estan fent és ens ajuntem un cop a la setmana, i ens ajuntem amb el metge, amb la infermera, i així podem també solventar dubtes o coses que, per exemple, que vagin sortint, que no queden aclarides, doncs s'aclareixen en aquell espai, i ens va molt bé, la veritat.
0: Mm-hmm. De fet, dèiem i ens explicaves que justament ara, no?, heu assumit allò altres funcions, sobretot de cara a la ciutadania, no?, ajudar el ciutadà, l'usuari, a fer algunes gestions. Dèiem que segurament vosaltres sou la primera porta d'entrada, no? Accedeixes al centre d'atenció primària i t'adreces al taulell i esteu vosaltres.
2: Sí.
0: No? Quines són les gestions més sovintejades que us demanen?
2: Doncs ens demanen de renovar receptes, de justificants, de demanar visites, de gestionar, bueno, el tema de, també, o sigui, ja em sembla que ho he dit, baixes altes,
0: sí,
2: derivacions, visites amb els metges especialistes, el que necessitin.
0: Uh-huh. I llavors això ho podeu gestionar directament des del taulell, allò vosaltres? Sí?
2: Sí, i també tenim un telèfon que és de contacte, perquè a vegades venen i hi ha un telèfon de contacte que és el del call center, que ens ajuda moltíssim, que també ells gestionen part de la seva feina perquè ells no es tinguin que desplaçar a lo que és el centre.
0: Ja fa uns quants anys que es va començar a funcionar també l'aplicatiu, no?
2: Sí.
0: De la meva salut, que m'imagino que també és una eina en el que també pots optar, no?, per posar-se en contacte amb l'administratiu administrativa.
2: Exacte. Sí.
0: Explica'ns allò com funciona, perquè és una eina que es va actualitzant i, no?, i cada vegada té més recursos.
2: Exacte, sí, la veritat que funciona molt bé per als usuaris, ja com he dit abans, evita també molts desplaçaments. I això, doncs, és dintre de l'aplicació, és entrar a la e-consulta i llavors pots allà fer consultes tant als metges, als infermers o administratius.
0: Uh-huh. I llavors, això que comentaves, no? Si una persona s'adreça al taulell i ens sol·licita el tema de baixes, altes o renovació de la recepta de crònics...
2: Sí. Això
0: també es pot fer a través de, no?, de l'aplicatiu... No sé si ens hem de dirigir a l'administratiu o administrativa en salut.
2: En principi, a la consulta, com ja et surt el teu metge per defecte, la teva infermera i l'administrativa, en aquest cas sí. En aquest cas sí que ens ho envien directament a nosaltres, o sigui, a l'administratiu que sigui.
0: És a dir, que si nosaltres hem de renovar allò la recepta, no cal que ens adrecem allò al metge o infermera que tinguem de referència, sinó que ho podem sol·licitar directament a l'administratiu administrativa.
2: També, i nosaltres ja fem l'enllaç i li deixem nota a el que és el metge, llavors...
0: Clar, és a dir, vosaltres funcioneu com a enllaç.
2: Exacte, sí.
0: No?
2: De fet, formem part d'ells ja, o sigui, és com una... Som com una peça clau, nosaltres. O sigui, amb ells... És com que formem, pues, a través de nosaltres també fem arribar moltes coses amb ells, uh-huh, als professionals.
0: Una de les dels serveis que oferiu és això, gestió de la demanda. Explica'ns què és això de gestió de la demanda. Si un usuari diu, no sé, davant allò, no m'acabo de en sortir en una situació en concret, es pot adreçar a vosaltres, allò, als administratius, administratives?
2: Sí, si no hi ha problema, nosaltres des de llavors, els que ells necessitin, nosaltres ja derivem si és per l'infermer, si és per al metge, i llavors allà solucionem... visites o des de nosaltres mateixos els hi ajudem.
0: És a dir, de vegades allò a l'usuari no acaba de saber, no?, a quin professional es pot adreçar.
2: Exacte.
0: I llavors el que podem fer és precisament plantejar aquest dubte a l'administratiu administrativa.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè vosaltres sereu els que acabareu derivant.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Uh-huh. Digue'ns allò, comentaves que sobretot, no?, temes d'altes, baixes, no sé si hi ha alguna de les, dels serveis, de les peticions que destaquen per sobre d'altres.
2: Bueno, sobretot, sincerament, molt és agafar visites normalment, i també el tema de medicació i el tema d'altes, sobretot.
0: Uh-huh. El tema de visites, refereixes sobretot a allò, Patrícia, a especialistes? Ho dic perquè a través de l'aplicatiu sí que és veritat que pots demanar, no?,
2: sí,
0: visita amb el metge, metgessa de família, també amb la infermera o infermer, però si és un especialista segurament,
2: sí,
0: ens han de derivar, no? Ho tenim allò més complicat.
2: Exacte, per exemple, la treballadora social, per exemple, nosaltres ja ho podem... gestionar i li donem visites nosaltres. Però, per exemple, si necessiten hora amb algun especialista en concret, dermatòleg o alguna cosa, sí que és veritat que s'ha de derivar el que és metge, llavors ells ja fan la derivació.
0: Uh-huh. Deies allò que us havia ajudat molt, no?, el tema d'aquestes trobades conjuntes que de forma habitual feu un cop a la setmana, també el tema de la digitalització.
2: Uh-huh.
0: No sé si vosaltres en aquest dia a dia trobeu que faltaria quelcom més per implementar o que trobeu allò que hi ha com una demanda creixent per part de la ciutadania, allò de dir, aquest és un servei que encara no oferim però que estem treballant en implementar-ho.
2: Doncs...
0: O ara mateix dius, doncs ara mateix no s'ha macut.
2: Ara no? mateix no s'ha macut, la
0: ara mateix no
2: sí, perquè en principi la veritat que funciona molt bé. Sí que pot ser que hi hagi alguna cosa que potser s'hauria de millorar, però de moment... Ara no caic, la veritat.
0: Escolta'm una cosa, Patrícia. Recordem allò als nostres oients que avui la nostra convidada en el FEM Salut és Patrícia Rodríguez, que és administrativa en salut del Centre d'Atenció Primària de Planellador i que precisament el que volem és saber-ne una maqueta, doncs conèixer aquestes figures i com funciona. Deies, tenim aquest contacte, no?, amb aquests equips que hi ha el metge, hi ha també la infermera. Quina mena de gestions, no sé si podem diferenciar, no?, et trobes allò en aquestes trobades setmanals, quines peticions us fan des d'infermeria, quines peticions us fan des de medicina?
2: Sobretot quan, o sigui, quan ens ajuntem, el que més ens demanen és gestionar agendes. Per exemple, amb el metge és pues, per control, seguiments, de baixes. Amb infermeria potser és més temes de control de salut, per exemple, controls d'atenció, controls de diabetes o... diverses cosetes.
0: És a dir, el que ens està dient la Patrícia és que, de fet, nosaltres no ho sabíem, però l'alerta aquella que li surt al metge de dir, escolta'm, no? Has de contactar amb aquest usuari perquè s'ha d'allargar o decidir si té l'alta o manté la baixa,
2: sí.
0: Aquesta alerta a l'agenda, sou els administratius, administratives, els que us encarregueu, allò de...
2: Moltes vegades sí. Ells, de fet, ja també els hi surt com una alarma, que també... Però sempre també estem nosaltres per recolzar aquesta part.
0: I això mateix passaria en infermeria, no?
2: Exactament.
0: Que també tindrien aquesta alerta, no?, en l'ordinador, però que vosaltres esteu allò, doncs, també amatents.
2: Exacte. Normalment, infermeria ja... Potser el tema de controls ho gestionen i són ells els que a nosaltres ens diuen aviseu aquest pacient que li hem de fer un control. Però sí que amb el tema de baixes, medicació o de més, tenim potser més avisos per part dels metges.
0: I al igual que tenim un metge o metgessa o infermer, infermera de referència, tenim un administratiu en salut de referència o no? O esteu allò per tota la població?
2: No, si cadascú té el seu administratiu. Igual que té el seu metge, té la seva infermera, també té el seu administratiu. I el que passa que això no fa que no atenguem a altres
0: usuaris.
2: O sigui, quan venen ja estem, o sigui, som per tots. L'únic que sí que és veritat que quan tenim aquestes alertes dels metges o de la infermera... programa-li aquest control, doncs cadascú s'ocupa del seu pacient.
0: És a dir, vosaltres a nivell intern sí que teniu, no?, repartida la població, per així dir-ho.
2: Exacte.
0: Però, evidentment, quan t'arriba allò al taulell, no feu aquesta diferència de dir, escolti, més que vostè no em pertany a mi.
2: Exacte. Cadascú té els seus pacients, però, a la veritat, quan venen són de tots.
0: I jo deia que una de les qüestions és, sempre des de sanitat, no?, es mira que tots aquests canvis organitzatius acabin revertint en benefici de la ciutadania i també, evidentment, dels propis professionals. Quins beneficis heu notat? No sé si sou conscients, no?, o si la gent us diu, escolta'm, doncs ara molt millor.
2: Doncs aquesta manera de treballar aporta molts avantatges als usuaris del sistema sanitari, ja que millora l'accessibilitat, les persones poden resoldre molts dubtes i tràmits sense haver d'esperar una visita mèdica. I aquests beneficis, per exemple, és reduir el temps d'espera per a consultes, també s'agilitza les funcions, també es millora la comunicació amb el centre de salut i també, per exemple, es facilita una atenció més propera i personalitzada. I també es resolen consultes via telefònica o eines digitals.
0: I tot això, no sé si després hi ha... Ara, a moltes empreses, crec que també en salut s'aplica allò de grau de satisfacció. Ah. Es fa arribar, no? No sé si...
2: Bueno, en principi els hi envien després de... No a tots, però es sol enviar un missatge, un SMS, doncs com ha sigut l'atenció i tot.
0: Nosaltres ho preguntem perquè ho hem tingut també com a experiència personal, sí. I llavors no sé si després aquestes enquestes, aquests qüestionaris es comparteixen amb els professionals, si vosaltres teniu referenciat allò.
2: Sí que és, veritat que després ens envien o ens fan saber el grau de satisfacció dels usuaris. Sí, sí.
0: I en aquest moment tenim una nota elevada, Patrícia?
2: En principi, jo diria que sí.
0: No sé si també a nivell personal has viscut tu aquests canvis, no? Entenc, també des que vas començar a treballar en l'àmbit de la salut, si també vosaltres com a professionals us sentiu més reconeguts també amb aquesta manera de treballar.
2: Sí que és veritat que a la vegada com nosaltres empatitzem, o sigui, som la primera línia que es troba als usuaris, sí que és veritat que ja moltes vegades tu emportes de cada persona que ve. Ja ho notes amb la seva manera de com et tracta, o si tornen a vindre i et coneixen, i la veritat que quan tot això va bé, et sents bé, la veritat.
0: Em referia també en el sentit de si vosaltres també us sentiu com més reconegudes per el resta de professionals, no?
2: Sí.
0: És a dir, d'una banda per la ciutadania, evidentment el ciutadà, jo quan se sent ben atès acostuma a ser agraït, no?
2: Sí.
0: Entenc que vosaltres també en l'àmbit allò de la resta de professionals, no sé si també us heu sentit allò,
2: sí,
0: com més reconeguts, no? Perquè
2: sí, no,
0: tu deies, som la primera porta d'entrada, no? Som allò al fre o la porta allò d'accés per que sigui molt més amable.
2: Sí, no, la veritat que sí. Amb el tema, per exemple, de metges, infermeres, moltes vegades quan ens venen i ens diuen que no han pogut localitzar algun pacient o alguna cosa, i després et venen i pues, la veritat que sí que es nota que també estem com reconegudes, no només per això, sinó pel tema de gestionar tot el que fem, que són moltes coses. I ells també, pues, suposo que també ho agraeixen, la veritat.
0: Imagino, Patrícia, ara que has dit, no?, allò localitzar un pacient. Escolta'm, he de parlar, aquesta gestió la feu vosaltres? Allò de s'ho gestiona el propi professional o us diu, escolta'm, he de parlar amb aquesta...
2: Sí, normalment a vegades pot ser que ho facin ells, però a vegades si no els localitzen o la veritat que tenen massa feina, doncs sí que ens ho deixen a nosaltres com una gestió. Llavors és deixar-nos com una nota i nosaltres això ja ho es truquem, els localitzem i els hi programem les visites o el que calgui.
0: És cert que la població també està canviant, no? I també doncs, cada cop teniu allò usuaris d'una banda o molt més grans,
2: sí,
0: o usuaris molt joves que amb aquesta nova tecnologia potser ni trepitgen el centre de salut perquè,
2: sí,
0: ho gestionen tot, no? Pel mòbil.
2: Exacte. Això es nota molt amb el tema de la digitalització. Veus que els joves doncs, ja ho fan més, i sí que les persones grans doncs, necessiten potser un recolzament per part dels fills o nets o... Sí.
0: Mm-hmm. O no sé si fins i tot allò... clar, igual hi ha una persona gran que diu sí, tinc instal·lada el mòbil, no?, l'aplicació, però no me n'en surto.
2: Exacte.
0: No?
2: Vull... Pues allà estem nosaltres. Allà estem nosaltres, la veritat, sí, sí.
0: Sí, també allò a través de l'aplicació li feu directament allò en el taulell o totes dues coses perquè la gent cada vegada es vagi acostumant.
2: Sí, moltes vegades... ells no saben gestionar, per exemple, per demanar consulta, i llavors en el moment tu li estàs donant la consulta perquè ja que estan allà, doncs ja evites que... Però també els expliquem com funciona.
0: Clar, i no és només allò la demanda, sinó també que pots consultar informes, no?
2: Exacte.
0: O analítiques.
2: Va molt bé,
0: i llavors...
2: la veritat.
0: Va molt bé, però el problema és, no?, quan parlaven d'aquest col·lectiu de persones grans, no, si ja ho té vostè, no? I diu, ja, però no sé com descarregar-m'ho,
2: no,
0: quan necessito imprimir-ho, vull veure-ho.
2: Clar, i a vegades passa també que l'any caduca la contrasenya. Llavors, és una de les coses que nosaltres també gestionem perquè ells tampoc saben gestionar com fer-ho.
0: Mm-hmm. Llavors... també esteu a nivell informatiu,
2: sí,
0: no només
2: exacte,
0: allò de gestió de serveis, sinó a nivell de dir, escolta'm, no me n'acabo d'en sortir,
2: exacte,
0: no?, en aquesta,
2: sí,
0: situació.
2: Estem, la veritat, que donant un suport també de procediments administratius com d'oferir informació, gestionar demandes, resoldre consultes digitals...
0: És a dir, que cada vegada aneu ampliant allò el ventall,
2: exacte,
0: no? De serveis i també de responsabilitat que assumeu com a administratius en salut.
2: Exactament, sí. Sí, sí.
0: Jo no sé si la Patrícia ens pot parlar en nom del col·lectiu, allò si això doncs els empodera, no? Allò de dir, escolta'm, em sento molt més... Abans ho comentàvem, sí, no? Per part de la ciutadania, dels propis companys. Com...
2: La veritat que és una feina que com va creixent, sí que és veritat que hi ha molta feina, que ara que potser no se sap o no es veu, però és molta feina, en veritat. Hem de gestionar moltes coses i també, doncs... pues estem reforçant sempre tot el que ens vingui i...
0: La veritat és que potser la Patrícia no és conscient, però és molt important la conversa que estem tenint, perquè segurament allò, doncs, la gran majoria de la ciutadania, no?, pensem, bé, la persona que està al taulell, no?, i no som conscients de tota aquesta tasca que desenvolupeu, que queda més en l'anonimat, però que ens faciliteu molt, no?
2: Sí, principalment sí que és veritat que es veu com, no?, quan vas al metge, vas al metge, o vas a la infermera, però sí que és veritat que no sempre es veu la feina que assolim. Llavors, nosaltres, jo moltes vegades ho comento, dic, nosaltres ens ve molta gent, però ens ve molta gent de tots els metges, ens ve molta gent de tots els infermers, ens ve molta gent de tots els especialistes que n'hi ha, o sigui... Tenim molta demanda en aquest cas perquè és molta població i també és molta feina. Però sí que és veritat que és un treball que cada vegada, bueno, jo almenys em sento molt realitzada i estic, sí. És un treball maco, la veritat, sí.
0: Com ha anat allò evolucionant i jo crec que Patrícia encara evolucionarà més.
2: Segurament,
0: segurament.
2: Sí.
0: En tot cas, no sé si voldries allò aprofitar els micròfons per llançar un missatge, per dir, escolta'm, a la ciutadania, no?, els administratius i administratives en salut, esteu part?
2: Nosaltres estem per ajudar, sempre. Ja com he dit abans, som la primera línia i moltes vegades, a part d'ajudar, o sigui, és fer d'escolta, no? O sigui, és una feina molt empatitzadora i que qualsevol dubte que tinguin, qualsevol cosa, que nosaltres estem allà i estem allà per ajudar, la veritat.
0: Ho ha dit molt bé la Patrícia, no? Allò, el tema d'escolta, de vegades allò, no? Per atenció, les persones quan venen una mica allò neguitós, escoltant, no me n'en surto, no? És que necessito això urgent, trobar una persona que t'escolti, que digui tranquil·la. No?
2: Exacte, al final és empatitzar amb la gent, perquè cadascú tenim les nostres coses, però estem nosaltres allà i... el que hem de fer és donar el nostre treball i fer-ho el millor possible i és això, empatitzar i ajudar.
0: Doncs esperem allò que a través d'aquesta conversa també la ciutadania aprenguem a valorar, no?, i a reconèixer la tasca que realitzen administratius i administratives en salut. Li donem les gràcies a Patrícia Rodríguez, que, com dèiem, és una de les administratives. En aquest cas la trobareu al Centre d'Atenció Primària de Plana Lladó i, per tant, professional de l'Institut Català de la Salut. Fins una altra ocasió. I
2: moltes
0: bona feina.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Igualment.

Vuitante ja, ja n'estic cansat de guiris, de cançons de petxanga per el cap del més cobrat. I en la meva llengua autòctona començar jo a composar. I mirau-vos quina cosa la gent me comença a escoltar. I ara ja n'he fet 40 i així segueix cantant. Potser no faig tanta planta, però això m'és ben igual, perquè l'altre dia a Palma vaig anar a un recital.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Parlarem tot seguit d'aquesta iniciativa i del malestar del col·lectiu amb Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Dels esports, el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'U Camp Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la setmana avui dilluns amb una jornada que ens deixa a hores d'ara dues incidències actives. Parlem primer d'un accident a la C31 que talla la calçada en sentit nord a l'altura de Badalona i que provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per aquesta situació s'obre desviaments per la sortida 210. La segona incidència es tracta d'un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de la Jonquera que talla un carril de circulació en sentit nord en direcció França. Per altra banda tenim retencions habituals sobre tot els voltants i accessos de la capital catalana. Ara mateix tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc als dos primers trams de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions per la C58 ja des del terme de Sant Quirze a Ripollet, també cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la AP7, retencions entre la Roca i Montornès, també al punt de Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol, tot plegat en direcció Tarragona. L'antídot a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a Barcelona. I per últim, l'entrada des del Llobregat també ens deixa retencions habituals per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Molt bon dia. Comença la setmana, també comencem més i de moment amb un ambient molt suau. De fet, a hores d'ara se sent xafogor i tot arran de mar, i és que hi ha moltes temperatures que ja no han baixat dels 20 o 22 graus, justament a prop de la costa. Aquest matí amb alguns núvols completament esgarriats, sense pluja, i d'altres de prims a la resta del país. Aquesta tarda, si de cas, entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, també l'Alt Urgell, alguna gotellada dispersa, no pas grans tempestes, i a la resta del país aquesta tarda el sol ha de ser més dominant i una altra vegada amb calor, per bé que una mica menys que els últims dies. En qualsevol cas, moltes viles tornaran a fregar els 35 graus, sobretot cap al sud de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 del migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern, o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
5: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem, però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
2: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees comarcals gironines.
6: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
2: I no deixem encara les mobilitzacions perquè, cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest 1 de juny, el Sindicat de Metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Per saber fins on pot arribar aquest moviment i què pot passar a partir d'ara, ens acompanya Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya. Senyora Vermell, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: No, gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Els primers a aplicar la campanya sou els anestesiòlegs de Bellvitge i de Sant Pau. Avui sou vosaltres, però són un centenar els serveis de més d'una vintena o d'una trentena d'hospitals ja gairebé els que s'han adherit a la campanya i que, per tant, aniran secundant també la vaga. Això demostra que el cansament és gran, és generalitzat, eh?
7: Exacte, s'està estenent com la pólvora, aquesta iniciativa de no dedicar al sistema ni una hora més de la nostra vida professional. I això denota, evidentment, que totes les facultatives i facultatius de Catalunya estem en el mateix punt, i és el punt de dir no podem més.
2: Quin impacte immediat tindrà que a partir d'avui els anestesiòlegs de Bellvitge i Sant Pau, però a mesura que vagin passant els dies, tots aquests serveis i d'altres especialitats deixin de fer tota l'activitat extra? Parlem d'un risc real de col·lapse?
7: Sí, si la situació es perllonga en el temps, evidentment, pot col·lapsar. Les llistes d'espera augmentaran, sens dubte. Per què? Perquè els primers que ens hem plantat, com bé dius, i els majoritaris en la majoria de centres, és el servei d'anestesiologia, que som un servei central. A part de molt nombrós, estem implicats en molta activitat de la que es fa al centre.
2: Expliqui'm una mica, doncs, per on anirà, com se'n ressentirà el pacient, si ja comenceu avui vosaltres. Quines són les peces que aniran caient en aquest sentit? I parlem de vosaltres, si voleu, d'entrada.
7: Sí, doncs, exactament. El servei d'anestesiologia de Bellvitge, gràcies a les hores fora de la nostra jornada, es fa entre un 25 i un 30% a tota l'activitat on estem implicats. D'acord? Això vol dir que no només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
2: Les llistes d'espera, ara vostè ho comentava, ja són un problema estructural. De fet, l'altre dia fèieu un informe, l'exposàveu públicament. Amb aquesta campanya poden créixer encara més. Com s'explica que aquesta pressió és necessària i què diu això de l'estat real del sistema?
7: Doncs s'explica pel fet, com bé deies abans, que portem 8 mesos ja de mobilitzacions. Aquí a Catalunya hem fet 11 jornades de vaga. A moltes setmanes, que era també combinada amb una vaga convocada a nivell estatal. És a dir, el problema no és tan sols a Catalunya, el problema és arreu de l'estat espanyol. La sanitat pública, com ja sabem, està malament, però és que el col·lectiu de facultatius i facultatives, especialment, estem molt oblidats, falten molts professionals, la sobrecàrrega assistencial és tremenda. Què pretenem amb això? Doncs intentar que qui té les competències en matèria de salut aquí a Catalunya, que és el nostre Departament de Salut, i té moltes coses a fer per millorar aquesta situació, doncs que per fi ens escolti, s'assegui amb nosaltres i mostri una miqueta de voluntat de solucionar el problema, perquè fins ara, en tots aquests mesos, no han donat cap senyal de vida.
2: Doncs Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, li agraïm que ens hagi atès aquest matí i anirem estant pendents de tot el que passa a partir d'avui en els hospitals, no sé, de referència de Catalunya. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
7: Molts centres, moltes gràcies.
2: I seguim amb més protestes. Us parlem ara d'una altra protesta laboral, la que han protagonitzat la plantilla de l'Etxe Pasqual a Gurb, Osona, que aquest diumenge a la tarda ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Han protestat pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada a una de les dues línies d'operització a Aranda del Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas, que els garanteix salari i antiguitat, i reclamen una negociació col·lectiva. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí, abordem altres qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motiu suficient per deixar la presidència.
8: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
2: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant dels atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
9: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
2: Els Mossos d'Esquadra, deia, investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I en un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, va resultar ferit un home també per un tret al braç. Els fets van passar dissabte als blocs Florida. Per ara no hi ha detinguts. I encara els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol, i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. I a partir també d'avui dilluns ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes amb Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si s'han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I també a partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Doncs ho comprovem tot seguit en connexió des del centre de la capital catalana amb el Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns què estàs veient ja aquí pel que fa a les restriccions.
10: Bon dia, Helena. Hi haurà tres àrees pràcticament blindades a la ciutat de Barcelona. Seran l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. Són les tres àrees més afectades per les diferents restriccions que a partir d'avui es començaran a notar aquí, al voltant de la Sagrada Família, perquè els operaris començaran a instal·lar ja graderies i plataformes, tot esperant l'arribada del Papa a la capital catalana. Així que amb l'Àlex Labat, ell és referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Àlex, bon dia.
11: Bon dia.
10: Volem conèixer com s'han de preparar els ciutadans de Barcelona per a l'arribada del Papa a la ciutat. Què han de saber?
11: Han de saber que la ciutat tindrà problemes de mobilitat durant aquests dies. N'hi haurà diferents mesures a aquests districtes que has comentat. Nosaltres, des de la federació, el que demanem i aconsellem als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona o les persones que vinguin a Barcelona és evitar la mobilitat que no sigui per transport públic i, sobretot, evitar aquests desplaçaments que es puguin evitar.
10: Augmentarà, Àlex, la freqüència, per exemple, al servei de metro, i hi haurà algunes estacions que no funcionaran.
11: Correcte. La que no funcionarà serà la de la Sagrada Família i la de Verdaguer només es podrà sortir. Llavors, demanem que les persones sàpiguen aquest fet i, sobretot, demanem a les administracions que informin sobre aquest fet.
10: I els veïns aprofiteu per demanar dues coses. La primera, que la freqüència en el servei de metro s'allargui en el temps i no només tot aprofitant la visita del Papa a la ciutat de Barcelona, però també reclameu incentivar el teletreball durant els tres dies de la visita del Papa a Catalunya.
11: Correcte, per evitar desplaçaments, el que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests tres dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
10: Àlex, dèiem al començament que les restriccions començaran aquí al voltant de la Sagrada Família al llarg d'aquest matí, però aquestes restriccions, pel que fa a la mobilitat, també al trànsit, aniran augmentant al llarg d'aquesta setmana fins a l'arribada del Papa a partir del dia 9. Així que els ciutadans de Barcelona, sobretot, han d'estudiar cada dia quines són les modificacions i anar adaptant-se a les circumstàncies.
11: Sí, correcte. Així és. Els ciutadans s'han d'informar i, sobretot, les administracions s'han d'informar correctament. No es faci durant aquests tres dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
10: Àlex Labat, referent de mobilitat de la FAB, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i ja donar-nos les primeres receptes, que són paciència i molta informació perquè els barcelonins ens puguem adaptar a l'arribada del Papa. Un operatiu de 6.000 agents es desplegarà i habilitat a partir de la setmana vinent per tenir la ciutat a punt per a l'arribada del Papa.
2: Gràcies, Anna. Ens quedem amb el titular de l'Àlex, que ho ha reiterat diverses vegades. Demana a les administracions que informin bé els ciutadans i també els veïns de quins seran els problemes de mobilitat i les restriccions que afectaran en aquesta zona on ets tu. Em sembla que són fins a 9 illes d'edificis, de cases. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per la fotografia. Fins ara, d'aquí una estona.

0: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final dels play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de la temporada.
2: Yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
0: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanquiblau.
3: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
0: I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. I el play-off d'ascens a segona divisió, empat agredolç de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs, que no juguen a la segona categoria espanyola des del 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pichichi Jordi Cano, però al temps afegit, Antañón va aprofitar una mala sortida de Flere per empatar per al Celta Fortuna. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa va necessitar la victòria en el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. Sortida a la Patum de Berga amb la celebració dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa, que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els berguedans han assolit un 5 de 7, un 7 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3 de 9 amb folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'Alenada.
2: Ens acompanyes?
3: L'Alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
0: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
5: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 1 de juny. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya, ha posat un exemple des del Notícies en xarxa de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extres dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previst a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.

0: 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 4 minuts i mig els que passen de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 3 incidències actives. Un accident a la C31 talla la calçada en sentit nord, a l'altura de Badalona, amb 3 quilòmetres de retencions. Hi ha desviaments per la sortida 210. La segona incidència és un segon accident a l'AP7, a Tarragona, on es tallen 2 carrils en sentit sud, cap a Amposta. També tenim una avaria a l'AP7, a la Jonquera, que talla un carril de circulació en sentit nord. Per altra banda, tenim retencions habituals als accessos de Barcelona, al Nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. I al Vallès, lentitud a la C58 des de Sant Quirze. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb temperatures molt suaus i sensació de xafogor en trams de la costa on moltes mínimes no han baixat dels 20 o dels 22 graus. El cel es presenta amb alguns núvols dispersos al litoral i bandes de núvols prims a la resta de Catalunya, però sense precipitacions. A la tarda es mantindrà el predomini del sol a bona part del país, tot i que no es descarta alguna gotellada dispersa entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya i l'Alt Urgell. La calor continuarà intensa, encara que lleugerament menys marcada que els darrers dies, amb moltes poblacions fregant de nou els 35 graus, especialment al sud de Lleida.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem suara en els titulars. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i també la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
2: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
0: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores, uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
3: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Però les mobilitzacions no s'acaben amb els docents. Cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui també. Aquest 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els

0: metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
1: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
0: La Societat Americana d'Oncologia Clínica celebra aquests dies la seva trobada anual a Chicago, als Estats Units. Des d'aquest congrés arriben resultats prometedors de diversos assaigs clínics internacionals, amb alguns amb participació destacada de centres catalans de referència. Ens ho explica la Carme De Fez.
2: Un dels estudis presentats se centra en el càncer de pròstata metastàsic i compta amb la participació del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, un dels centres de referència. L'assaig clínic demostra que una combinació de fàrmacs pot reduir aproximadament a la meitat el risc de progressió de la malaltia o de mort. L'altre estudi està focalitzat en el càncer de mama triple negatiu, el subtipus més agressiu. Després de 8 anys de seguiment, a 1.200 pacients d'arreu del món, els resultats confirmen que la immunoteràpia millora la supervivència i el control d'aquestes pacients. En aquest treball internacional hi té un paper destacat el metge espanyol Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona.
3: Lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
2: El Congrés de Chicago també ha reconegut el doctor amb el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que distingeix la seva trajectòria en el camp de l'oncologia.
0: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motius suficients per deixar la presidència.
4: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
0: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada, arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant els atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
5: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
0: De la seva banda, el ministre de Consum, Ernest Urtasun, ha abanderat aquest diumenge la que anomena política neta dels comuns davant els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Ho ha dit durant la tradicional paella dels comuns al Prat de Llobregat, on també ha defensat que la seva formació contribueixi a garantir l'estabilitat del govern espanyol. L'objectiu, ha explicat, és evitar a tota costa que la dreta i l'extrema dreta arribin al poder.
6: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Que si algú es pensa que els problemes de la solució, que la

0: Veuen les cares aquest dilluns a les 7 de la tarda el segon partit de semifinals al Palau Blaugrana. A l'altra banda del quadre, nova derrota del Calafell, que va caure també en el segon partit de semifinals davant del Liceo. Després d'una primera part molt igualada, un gol de Bruno Saavedra va encetar una segona part de malson per als del Baix Penedès. Els gallecs estan a només una victòria de la final. Divendres, el Joan Hurtoll de Calafell dictarà sentència. I no hi ha hagut sort tampoc per als equips catalans a les finals de les divisions d'honor d'hoquei herba. L'Atlètic Terrassa buscava el seu primer títol en categoria femenina, però va acabar cedint per 4-1 davant l'anfitrió, el Club de Campo. Les madrilenyes van trencar la final amb 3 gols al segon quart i van sentenciar amb un altre gol en el quart període, quan també va arribar l'única diana de l'equip agarenc. L'Atlètic ha acabat com a subcampió per tercera edició consecutiva. I en categoria masculina, el Polo no ha pogut revalidar el títol de Lliga aconseguit l'any passat. Va perdre la final contra el Club de Campo als shutouts. L'equip madrileny es va avançar primer i no va ser fins al darrer instant, quan quedava 1 minut i 37 segons de partit, quan va empatar el Polo amb gol de Nicola Plaza. En els shutouts, Miralles va fallar un llançament i l'encert d'Iñaki Abajo va donar el títol als locals. A la primera divisió de futbol sala, el Barça juga avui a la pista del Valdepeñas el segon partit dels quarts de final a partir de les 9. Els blaugranes buscaran una victòria que els estalviï el tercer duel de la sèrie i els classifiqui per a les semifinals. En el primer partit de l'eliminatòria, els de Javi Rodríguez van guanyar per 4-1.
1: Esto es una eliminatoria mejor de 10. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien. Pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y tenemos que hacer ahora en el partido de mañana. Es intentar ir a sentenciar, jugar como siempre.
0: Sortir de la Patum de Berga amb la celebració dels quatre fuets que marcarà l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels quatre fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit esforços amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Justament els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada, amb un 3-9 en folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. I connectarem en directe. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu d'Ustec Estès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des del Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat al Notícies en xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
4: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
1: Dels esports, us expliquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la 5ª posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 8 i 5 és hora punta i volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a les nostres carreteres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs matí de dilluns intens. La situació viària és molt complexa a l'entrada i sortida de l'àrea metropolitana. Especialment al matí ha passat un accident. Un vehicle s'ha sortit a la via, ha quedat bolcat a la C31 de sortida cap a Mataró, i tot i que el vehicle està gairebé retirat, que està en el voral, això està provocant molta lentitud. En el cas de la resta de vies dels accessos nord, ja t'ho dic, és al matí bastant complex. Hi ha problemes a la P7, a la zona de Montmeló cap a Tarragona, a Barberà en dos sentits de la marxa, sobretot en sentit Tarragona, 6 quilòmetres. Un accident a Sant Cugat en sentit Tarragona talla un carril un parell de quilòmetres. Rondes molt carregades, hi ha un accident a la Ronda Dalt i un altre a la Ronda del Litoral, aturades a la C16, els túnels de Vallvidrera, problemes a Mollet, a la zona de la C31, com us comentàvem, també C58 i C33. Déu-n'hi-do, i a la part sud hem de destacar especialment la zona de l'A2, a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, o per exemple la via que entra i surt per la Diagonal, la B23. Matí molt intens, no baixeu la guàrdia, ja que tenim en aquests moments diversos accidents actius. Bon dia.
1: Doncs no sé si serà tan complicat el temps que ens espera i que arrenca a partir d'avui, que és ja el mes de juny, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Ens dius que arrenca el mes amb xafogó.
6: Doncs sí, Helena, molt bon dia, i de fet a hores d'ara sort que no està plovent, perquè si no el trànsit encara seria pitjor del que ens acaben de comentar des de trànsit. Però vaja, almenys aquest matí està sent tranquil, ho continuarà sent, però amb aquesta humitat que ha pujat més que els últims dies, per tant, ja aquesta calor seca i contundent dels últims dies s'està convertint en una altra de més enganxosa, de pitjor dormir i, ja diem, de més xafogó. En aquests moments molts valors ja per sobre dels 20-22 graus a la costa i al prelitoral. De núvols aquest matí alguns que s'aniran arrapant al mar en algun moment, també a cavall del massís de Montserrat, el Penedès, en alguns indrets de la Catalunya central, núvols baixos que no deixaran pluja, i aquesta tarda aquests núvols es retiraran, apareixeran d'altres de més gruixuts a cavall de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà, de la Cerdanya, de l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa. En aquests indrets del nord del país arribarà a caure alguna gotellada, algun xafaguet molt local, no pas gran tempestes, i la tarda que serà de calor, però com a mínim una mica més raonable respecte a la setmana passada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. En espera de la decisió de mestres i professors, algunes assemblees de docents han optat per mantenir les mobilitzacions i el calendari de vagues. És el cas, per exemple, de l'Assemblea de la Catalunya Central i el Moianès, que manté la crida per no anar a treballar aquest dilluns. Ara al matí, l'acció se centra en una protesta a la muntanya de Montserrat, com la que divendres passat va paralitzar-ne l'activitat. Els manifestants són ara a Manresa, on hi tenim a la Laura Mitjans i a l'Eli Pagan de Canal Taronja Central. Bon dia, Eli. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
7: Doncs bon dia, com dèieu, som a aquesta estació de Manresa Alta, doncs aquest grup de manifestants que sortiran d'aquí pocs minutets agafaran el tren per arribar doncs, fins a l'estació del Cremallera per poder pujar fins a Montserrat per fer visible aquesta seva protesta. Som amb Pablo Ruiz, ell és de la CGT d'aquí de casa nostra, i Pablo, el que us volem demanar és per què vosaltres doncs, avui heu decidit doncs, continuar a aquesta protesta i en aquest cas també en aquesta mobilització.
8: Clar, nosaltres creiem que amb el preacord que es va presentar el divendres no queden resoltes les principals necessitats i mancances que té l'educació pública ara mateix. És un acord totalment insuficient i és una cosa que sap el Departament i el Govern de la Generalitat. Ho saben els claustres i els equips educatius, ho saben les famílies, al cap i a la fi ho sap la comunitat educativa, que és qui es troba amb els problemes dia a dia. És un preacord que quan si s'acaba signant i s'acaba desplegant tindrà un impacte mínim en el dia a dia a les aules. O sigui, començarem el curs que ve i amb prou feines notarem l'impacte d'aquest acord que potser signa. I el que li volem dir a la gent és que segueixi amb el calendari a vagues, que segueixi havent-hi vagues convocades i que no tinguin por de votar no a la consulta. D'acord? Hem acumulat molta força en aquests mesos. Podem seguir amb la lluita el curs que ve, podem fer encara accions al curs que queda, no acabar el curs amb normalitat i agafar força cara al curs que ve i aconseguir un acord molt més favorable als nostres interessos.
7: Pablo, i què és el que reivindiqueu vosaltres? Què és el que voleu? Perquè el que també demaneu vosaltres és que els professors aquests dies diguin no a aquest preacord.
8: Clar, o sigui, una qüestió per nosaltres fonamental que s'ha quedat fora del preacord és la qüestió de les ràtios, que no s'han millorat en cap sentit respecte a l'acord que es va signar amb Comissions UGT el 9 de març. I aquest, per exemple, és un element que nosaltres creiem que és central. També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, i aquests són els nostres, diguéssim, les nostres reivindicacions.
7: Pablo, escolta, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta mobilització avui a Montserrat.
8: Gràcies.
7: I doncs això, que sortiran d'aquí, de l'estació de Manresa Alta, aniran doncs fins al monestir de Montserrat, faran aquesta protesta, però aquí a Manresa no s'acaben les mobilitzacions, i és que aquesta tarda a les 6 s'ha convocat també una mobilització a la capital del Bages.
9: Moltes gràcies, doncs. N'estirem, evidentment, pendents i n'informarem puntualment els nostres televidents i espectadors i els oients. Gràcies, companyes, que vagi bé. A l'altra banda de plataformes de docents contràries a l'acord hi trobem el sindicat USTEC. Sobre el seu posicionament en aquesta consulta als docents en volem parlar amb la seva portaveu, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
10: Hola, molt bon dia.
9: Vosaltres, totalment al contrari del que escoltàvem ara amb la CGT, en principi demaneu el vot favorable. Aquest text s'ajusta realment a les demandes principals que us havien mantingut en vaga durant tots aquests mesos? No tothom està content. Suposo que ho has escoltat igual que nosaltres.
10: Home, nosaltres el que veiem és que sí que hem fet un salt considerable en moltes de les demandes que formaven part de la plataforma reivindicativa, que en el cas d'USTEC són les demandes que ens va prioritzar el col·lectiu, que és doncs, el tema de la inclusiva i el tema del salarial. Evidentment es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Evidentment, per això nosaltres això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui si, majoritàriament, si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar més a l'administració perquè incorpori encara més millores. I anem i ampliem molt més els marges dels termes d'aquest preacord al qual hem arribat.
9: Aquest escenari trenca d'alguna manera la unitat sindical que havia sostingut el conflicte. Com pot afectar aquesta fractura al procés de consulta i a la força negociadora del col·lectiu docent?
10: Doncs bé, home, té un efecte, evidentment, sempre és millor junts que separats, però bé, ja sabem que no sempre podem aconseguir posar-nos d'acord en tot. Nosaltres pensem que el col·lectiu ha exercit una gran pressió al carrer, ha fet una gran feina, nosaltres també. L'USTEC som els únics que hem portat propostes elaborades, documentades i treballades en aquest procés de negociació i, per tant, pensem que hem fet grans passos endavant, que no vol dir que siguin suficients, sinó vol dir que ja hem fet, no hem posat un esgraó doncs aquest camí que cal recórrer per arribar a aquests horitzons tan necessaris. Volem entrar en aquest acord per anar a treballar tot aquests, no, sobretot el tema de la inclusiva, que el tenim supertreballadíssim doncs, en la comissió de seguiment i poder ampliar els marges d'aquest acord. Per tant, sí, això suposa ara posar aquest trencament ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces, doncs sí, el surt que no, ens haurem de tornar a confluir forces per tirar endavant doncs, les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
9: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí. En principi, pel que fa al vostre sindicat, heu trencat o manteniu les, en suspens les vagues, però sí que es manté de moment la del divendres 5 de juny, que seria tot Catalunya, a l'espera del que pugui dir-vos la resta del professorat. Això ens queda clar, és així, eh? Gràcies, Yolanda.
10: Sí, sí, sí.
9: Molt bé, que vagi
10: bon
9: molt
10: dia.
9: Bé. Bon dia. Doncs més coses, perquè parlem d'un altre sector que continua en lluita, perquè cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els qui apugen el to de les seves protestes són els metges, i ho fan a partir d'avui, aquest 1 de juny. El sindicat de metges ha engegat la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
9: Passen 2:15 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues noies ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguantaven la primera planta del bloc. I els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen ja a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana.
1: Avui ja hi ha restriccions, deia, al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des d'aquí, des de Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs, en aquest cas, fins al 30 de juny. I també a partir d'avui ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes amb Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho, cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACABE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzats, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demanada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
1: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la 5a posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
11: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de temporada.
12: Yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
1: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanc i blau. I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la 10a posició de la taula. Arribarem a 9:15 amb la cultura i amb el tret de sortida a la Patum de Berga amb la celebració ahir dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut, però, diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixeguinguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3-9 en folre. Prop de 12.000 persones han visitat el CCCB de Barcelona aquest cap de setmana, una nova edició on s'hi ha celebrat una nova edició del Festival Montllibre, l'esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil. Així, l'exposició immersiva situada al hall del centre ha permès recórrer espais inspirats en 6 contes clàssics universals, per tal que els infants, a través de la imaginació, hagin tingut l'oportunitat de sobreposar realitats i transformar els llocs. I també aquest cap de setmana Móra d'Ebre s'ha reivindicat com un dels grans centres culturals del país amb una nova edició del Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. Entre les propostes més singulars ha destacat Xant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació.
0: La xarxa de comunicació local.
13: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
0: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern i tornen a les protestes, o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat al Notícies en xarxa els seus arguments, mentre la portaveu d'Usted Castés, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
4: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
5: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin.
3: Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
6: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des del Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
7: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
3: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Parlarem de tot plegat en breus minuts amb Antonio Aceituno, analista de mercats energètics. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat a Notícies en Xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
8: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
3: Dels esports, destaquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'afrontarà a l'UQ Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum, deia, començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera, amb els castellers de Berga com anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada.
1: Notícies en Xarxa, edició matí.
3: És el nostre tema de portada. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores que les mantenen. Fa pocs instants ha arrencat la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer justament evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat al Notícies en Xarxa els seus arguments, mentre la portaveu d'Usted Castés, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
4: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions, que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió el 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
5: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin.
3: I més col·lectius que continuen en lluita, cansats de fet que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest primer 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
6: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, També exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
3: I una protesta laboral més encara, la que ha protagonitzat aquest diumenge al vespre la plantilla de Leche Pascual a Gurb, a Osona, que ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Protesten pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda de Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas que els garanteix salari i antiguitat i reclamen una negociació col·lectiva. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen també un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies, de 27 i 26 anys, es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: Quatre minuts per arribar a 9:15. A partir d'avui dilluns, 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, justament s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu. Els experts apunten a un encariment important de la llum i del gas en un context marcat per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Per entendre què està passant i què ens espera, parlem amb Antonio Aceituno. Ell és analista de mercats energètics i és CEO de la consultora independent Tempos Energía. Señor Antonio Aceituno, buenos días y gracias por atendernos.
9: Buenos días, ¿qué tal?
3: Lo decía, este verano la luz podría encarecerse casi un 30%. ¿Nos puede explicar de forma sencilla por qué va a subir la factura, aunque se diera, suponiendo el caso de un principio de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán?
9: Pues muy fácil. El punto está en la reserva de gas. Ahora mismo Europa tiene una reserva de gas al 40%. Para enfrentarnos al invierno centroeuropeo, Europa necesita elevar las reservas al 90%. Es decir, en poco menos de 5 meses debemos crecer 50 puntos porcentuales. Y eso significa hacer un doble esfuerzo con respecto al año 2024. Y no hay gas suficiente. ¿Por qué? Pues porque el estrecho de Hormuz lleva más de 3 meses cerrado. Por ahí pasaba el 20% del gas natural licuado del mundo. Estados Unidos está ayudando a Europa y está al límite, es decir, todo lo que sale de Estados Unidos llega a Europa al 60% y China no está consumiendo. Entonces, si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda. Sabemos que el mercado nuestro es marginalista, es decir, que la última tecnología es la que fija el precio y es el gas. Y para julio, el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía, propiamente de la energía.
3: Esto nos asusta bastante, pero es que desde hoy mismo vuelven los impuestos habituales. El IVA sube otra vez al 21% y el impuesto eléctrico pasa del medio punto al 5,1%. ¿Cómo se combina esta subida fiscal con el encarecimiento del gas y la electricidad que usted nos acaba de describir ahora?
9: Pues muy sencillo. En mayo de 2026 hemos tenido un impuesto eléctrico al 0,5%, va a pasar al 5,11%. Y un IVA al 10% va a pasar a un 91%. Y un consumidor doméstico, nosotros nos dedicamos a grandes industrias, pero lo voy a explicar para los consumidores domésticos. Un consumidor doméstico, en mayo, con este IVA reducido y este impuesto reducido, y un precio de 55, que es un precio competitivo, va a pagar unos 50. Si los impuestos hubieran estado altos, hubiera pagado 60 euros. Pero que en julio, con estos impuestos y este precio de energía que estoy diciendo, va a pagar 80. Es decir, 50 en mayo sin impuestos, 60 en mayo con impuestos, 80 en julio con impuestos y con el encarecimiento que esperamos, pues porque no hay gas en Europa suficiente.
3: Pues señor Antonio Aceituno, nos ha dejado usted bien chascaos. No sé si todos podremos hacer vacaciones este verano con todo lo que nos ha explicado. Gracias de todas formas por su didáctica. Bueno, que vaya muy bien.
9: Muchas gracias. Buena mañana a todos.
3: Igualmente. Doncs deia que arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, alguna de la qual us les hem explicat ara. La guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta de CAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
8: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
3: Els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des del Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
7: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
3: El projecte d'empoderament veïnal a Porta arriba a 18 municipis en 10 anys. Va néixer el 2016 de la mà de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya per millorar la convivència als barris i recuperar el vincle entre els veïns i amb les institucions. En aquests primers 10 anys s'ha convertit en un pilar de la cohesió social a 35 barris de municipis com Vilanova i la Geltrú, Badalona, Terrassa, Salt o Gavà. Tots els detalls de la iniciativa en aquesta crònica de la Sònia Kerr.
10: El projecte s'articula a través de la figura del picaportes, que són persones del mateix entorn que han estat formades i contractades per detectar situacions de solitud no desitjada, lluitar contra la pobresa energètica o fomentar la participació veïnal, entre d'altres.
11: Nosaltres anem a veure els veïns a porta freda, que en diuen comercialment, piquem a la porta. Abans, prèviament, hem posat un paper a l'escala informant que els anem a visitar. Però en molts casos no saben res de nosaltres. Llavors hi ha una certa desconfiança, però mirem de trencar el gel perquè en el fons anem a resoldre dubtes, a mirar de millorar-los una mica la vida.
10: Salt és el primer municipi de les comarques gironines on el projecte Porta s'ha començat a desplegar i en aquests 5 primers mesos ha arribat a més de 600 llars vulnerables. A Gavà els picaportes hi van arribar el 2021 i s'han desplegat ja a 7 barris amb molt bons resultats. La pròpia alcaldessa l'ha definit com un projecte holístic per a la ciutat.
12: Al final és un sumar per construir, un sumar per conèixer, un sumar per oferir també a la ciutadania, a tota aquella ciutadania que està una mica més desconnectada de la vida del dia a dia d'una ajuntament i dels serveis que s'ofereixen.
3: I les comarques de Lleida encaren el gruix de la campanya de la fruita amb 11 allotjaments municipals que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria amb el pavelló 3 de Fira de Lleida com a centre neuràlgic. Una de les novetats és l'obertura del centre situat a la Caparrella amb 32 places d'allotjament, dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral. Tot plegat per fer front a una campanya de la fruita marcada per les altes temperatures. Ens ho explica en Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
13: Abans de l'arribada oficial de l'estiu, ja ha donat el tret de sortida la campanya de la fruita a Lleida. Una campanya que enguany arriba abans d'hora, a causa de les altes temperatures, que afecten negativament a la fruita de pinyol. Tot i això, hi ha bones perspectives perquè fa preus i qualitat.
14: Aquestes temperatures, finals de maig, de 37-38 graus, el que fa és, sobretot la fruita d'os, que de l'adelant han tingut les hores de descans, per tant, estan ben nutrits, i ara nosaltres entenem de que la qualitat serà excel·lent.
13: La campanya d'enguany també ha estat marcada per la regularització de persones que ha dut a terme el govern i que ha d'ajudar a tenir una situació laboral més tranquil·la i normal als camps.
14: Les primeres persones que es van regularitzar ja han sortit els documents i es poden donar d'alta i, evidentment, s'estan ficant al mercat laboral. O sigui, el que nosaltres entenem és que aquest any no hauríem de tindre aquests problemes que hem tingut aquests últims anys i que, evidentment, fa que moltes vegades no puguem acabar tenint totes les persones que desitgem.
13: La campanya ja va començar fa gairebé un mes amb la collita de cireres i albercocs i s'allargarà fins al mes de novembre amb les varietats més tardaneres de poma.
3: És temps ara, deia, per obrir la crònica esportiva. Ho fem, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
15: Bon dia.
3: I parlant avui de la desfeta del Barça de bàsquet.
15: Sí, ha tancat la fase regular de la Lliga ACB amb una dolorosa derrota davant el València al Palau. De 25 punts van perdre els blaugranes, 77-102. Una derrota que condemna l'equip a la cinquena posició i, per tant, tindrà el factor pista en contra als quarts de final del play-off pel títol. Una eliminació que disputarà contra l'UCAM Múrcia. Ahir contra el València els blaugranes van anar remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una moca durada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador Xavi Pasqual no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
16: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós. En totes les parts del joc no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
15: Lamine Yamal es prepara pel seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb el focus centrat en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's al tram final de la temporada.
17: Yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
15: El play-off d'ascens a segona divisió empat agredolç de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs que no juguen a la segona categoria espanyola des de 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pitxitxi Jordi Cano, però el temps afegit, Antanyón va aprofitar una mala sortida de Flere per fer l'empat per als gallecs. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessita ara guanyar el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. El tècnic Adai Benítez analitzava com queda l'eliminatòria.
18: La part positiva de tot això, si som una tira, quan anem amb desavantatge, som millors. I ara només es queda una, hi ha una opció només, que és anar per ells, allà. Anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, pues és la part de la lectura positiva del que ha passat. Evidentment, preferiria el 1-0 de 1-1, no, el partit no sóc.
15: El Barça d'handbol ha tancat la Lliga Sobal amb un rècord històric.

0: bastante nuevo y hemos acabado de la mejor manera, ¿no? Quizás el inicio del partido no ha sido muy fluido, sobre todo en defensa, pero pues muy contentos y ahora termina estas dos semanas que nos quedan de redondear la temporada.
1: I el Granollers s'ha assegurat acabar la Sobal en la tercera posició, de manera que la pròxima temporada jugarà la Lliga Europea, la segona competició continental. Els vallesans van superar clarament el Ciudad Real per 38-29. Al descans ja dominaven de 3 gols, avantatge que van ampliar durant la segona meitat. Pablo Urdangarín, amb 8 gols, va ser el màxim anotador, mentre que Marcos Fiss en va marcar 6. Doncs tornarà a jugar a Europa al Granollers. Al Barça encara li queden un parell de competicions per disputar. De moment, èxits de l'handbol català.
2: Molt bé, Cristina.
1: Doncs que vagi bé.
2: Doncs que vagi bé, tu, que jo sé que t'agafes uns dies de descans.
1: Uns dies. Et deixo amb la Marta Casas. Solvència contrastada.
2: I tant. Gràcies.
1: Vinga,
2: disfruta.
1: Bé, gràcies.
2: I vostès també, descansin avui, perquè demà nosaltres a les 7 ens hi tornem a posar. Que vagi bé. Bon dilluns. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ara per fi estem sols.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui dilluns 1 de juny del 2026. Amb una temperatura a l'exterior dels estudis ja de 23 graus centígrads, previsió de dia assolellat. Avui, que és el Dia Mundial de la Llet, i es compleixen 100 anys del naixement de Marilyn Monroe. Repassarem, com és habitual, l'actualitat local, també la general a través de les portades dels diaris. Tenim píndola d'opinió avui amb en Pepe Oyarzún, parlant-nos de jugar de cine. Repassarem

0: L'informació de servei i les efemèrides d'aquest dilluns 1 de juny, tant informativament com musicalment. De moment, les notícies. Les tindrem ampliades a les 10, ens les avança ara el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. En el darrer ple municipal vam conèixer el tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i de Ràdio Tordera de l'exercici 2025. En concret, l'Ajuntament tanca el passat any amb un romanent positiu de 4,7 milions d'euros, l'emissora municipal també amb un romanent positiu de 103.000 euros. Ho avançava en el ple de l'Ajuntament la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa.
2: Pel que fa a l'Ajuntament de Tordera, tanquem amb un romanent de tesoreria positiu de 4.725.000 euros i un percentatge d'endeutament del 30,68%. I pel que fa a l'organisme autònom de Ràdio Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria de 103.171,81 euros i un percentatge d'endeutament del 0%.
1: La Nostra Dansa prepara la programació d'estiu on hi destaca la 49a edició del Curset de Sardanes. L'entitat també estrenarà una peça composada per un músic local amb motiu del seu 50è aniversari, activitats que arrencaran coincidint amb l'entrada d'estiu i la revetlla de Sant Joan. Ho avançava aquesta emissora la programació al president Marià Vilageliu.
3: Doncs el juny, a partir del 23 de juny, revetlla de Sant Joan, ja comencem les audicions de sardanes d'estiu, comencem per la revetlla, caigui el dia que caigui, i després el primer divendres que segueix, i tots els divendres fins a la festa major.
1: Tordera acull una xerrada sobre per salvar l'escurçó pirinenc, una espècie en situació crítica. Aquí al Montnegre l'activitat serà avui a la biblioteca a 6:45 de la tarda, organitzada per Nat Mont. Ens en parlava un dels tècnics de l'associació.
4: Això explica una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
1: Una activitat emmarcada en la Setmana de la Natura que s'està celebrant al nostre municipi des de fa uns dies. I el Club Twirling Vila de Tordera encara al final de temporada amb una última competició. L'entitat posa la mirada a la Nacional Base i al nou campus d'estiu. Ho avançava aquesta emissora la seva presidenta, Míriam Aparicio.
5: Que estem molt contentes dels resultats obtinguts. Bueno, hi ha a vegades que alguns exercicis podien haver rescat una mica més amunt, però bueno, de tot s'aprèn i sempre endavant i valorem positivament aquestes competicions.
1: Èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil. El planter de la penya del Bistec de Villes Catalanes destaca en la cita individual de Villes, aconseguint diversos podis i posicions de mèrit en les categories de base. Un informatiu on estarem molt pendents de la previsió del temps, de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada. Tenim setmana de colònies, tenim alumnes de l'Escola Badruna que marxen tota aquesta setmana de colònies. Aquests primers dies seran alumnes de primer, segon, d'I4 i I5, i a partir de dimecres també marxaran de colònies els alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè de primària. També aquesta setmana tindrem colònies a la Raureda, ho anirem explicant al llarg d'aquests dies. Avui començarem, com dèiem, amb aquests alumnes més petits de Badruna que van a la casa de Puig de Balenyà. Tot plegat a l'informatiu de Ràdio Tordera a les 10 del matí, us expliquem això i altres coses.
0: Molt bé, Lluís, doncs estarem pendents. Fins després.
1: Fins després.
0: L'abans informatiu que ens porta a les 9:04. Ara hi posem música amb els Beach Boys.

Les 9 i 7 minuts. Moment per repassar més d'actualitat. Ho fem ara amb els titulars del dia a la premsa escrita. Primer de tots els diaris catalans, comencem amb la premsa generalista. L'Ara destaca que Sánchez resisteix, diu. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, diu. El president del govern espanyol acusa l'oposició d'intentar derrocar-lo amb males arts. Illa se suma a l'estratègia defensiva de la Moncloa i diu que els socialistes no tenen por de la justícia. L'imatge de portada és per el que queda d'una torre de vigilància. Diu l'exèrcit israelià amplia la destrucció al sud del Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà després de la simbòlica conquesta de l'històric castell de Beaufort. L'Ara també entrevista l'historiador israelià Ilan Papé. Diu Israel creu que ja no existeix el dret internacional. Les condicions de Rufián per seguir a Esquerra. Les pretensions del portaveu a Madrid incomoden a la direcció del partit. Un any i mig esperant les ajudes de l'ELA. La primera família a cobrar diu que encara no es cobreix el cost. Veiem la fotografia de l'habitació de l'afectat d'ELA. I la banca mòbil dona servei a 455 pobles. A Catalunya ara només hi ha 38 petits municipis sense banc. La Vanguardia destaca que la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. És més fàcil fer servir la intel·ligència artificial per atacar, explica el CEO d'ESET. Imatge pels aldarulls a París, amb la imatge de la Torre Eiffel de fons. Diu celebració salvatge a París. Veiem cotxes cremats i intervenció dels antialdarulls a la celebració dels aficionats del Paris Saint-Germain de la Champions. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà, diu. El president titlla d'enredaires i d'utilitzar males arts l'oposició del PP i Vox. Els Estats Units acceleren el pla per retirar les tropes d'Europa. La Unió Europea es veurà obligada a rearmar l'OTAN amb els seus propis mitjans. Una bala perduda en un tiroteig fereix una nena a Badalona. Barcelona es prepara per un estiu frenètic que va de la visita del Papa a la sortida del Tour. I els cinemes es reinventen davant l'estreaming. El periòdico destaca que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal. L'àrea metropolitana, l'AMB, modifica el Pla General Metropolità per potenciar la mobilitat sostenible i evitar les condemnes que van patir les superilles de Colau. Empresaris i comerciants aleguen contra la reforma. Imatge per Pedro Sánchez ahir en el Congrés de les Joventuts Socialistes. Diu Sánchez demana més temps. El líder socialista respon a l'oposició. Anirem fins al 2027 i més enllà. El PP i el PSOE mantenen bloquejada la llei que regularà l'activitat dels lobistes. Imatge també per ciclistes a la festa de la bici multitudinària, escalfant l'arribada del Tour a Barcelona. Els Mossos detecten un augment de la prostitució de baix cost. Policia i Guàrdia Civil custodien l'arribada del Papa Mòbil amb avió a Barcelona. Un mort i més de 800 detinguts entelen la festa del Paris Saint-Germain. I els Estats Units assetgen el negoci turístic espanyol a Cuba. Donald Trump amenaça l'empresa pública que controla les concessions hoteleres. Completem la ronda amb els diaris catalans amb el Punt Avui. Diu l'obra nova s'enfila de preu i s'empetiteix. El metre quadrat de l'habitatge nou s'encareix un 80% l'última dècada, gairebé un 50% més que el de segona mà. I pendents del PSOE i del professorat, Illa fa pinya davant les acusacions de corrupció als socialistes mentre avui es posa a consulta el preacord en l'educació. Anem cap a Madrid. El Mundo diu que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE a les comunitats clau. En una enquesta encarregada per aquest diari,
analitza els resultats a la Comunitat Valenciana, Balears i Múrcia. Els socialistes es deixen 5 punts a les Balears i Comunitat Valenciana i també retrocedeixen a Múrcia. La corrupció en el PSOE porta a Compromís a acariciar el sorpasso. El PP valencià es recupera després d'Amazon. Fotografia per Pedro Sánchez ahir en la seva compareixença en el Congrés de les Joventuts Socialistes. Sánchez diu s'aferra als joves i demana temps per superar els problemes. I arrenca la selectivitat, una prova desigual per treure nota. 12 comunitats autònomes permeten brillar en filosofia sense estudiar pensadors com Kant o Descartes. El pla d'un examen comú fracassa i encara es facilita treure temes per tenir avantatges. L'ABC diu que l'onada d'escàndols del PSOE impulsa PP i a Vox a 200 escons. Els socialistes resisteixen en 107 diputats gràcies a l'enfonsament dels partits a la seva esquerra. 6 de cada 10 enquestats ja són partidaris d'un avançament de les generals. Fotografia de l'enquesta encarregada per aquest diari. Imatge per Pedro Sánchez en el Congrés de Madrid. Diu Sánchez reconeix problemes i ensopegades, però avisa de que s'atrinxerarà a la Moncloa. Volem seguir, diu. I completem les portades generalistes amb El País. Destaca que l'Audiència Nacional activa la recerca de 14 etarres a Veneçuela. El jutge apel·la al canvi polític a Caracas per aconseguir la seva col·laboració. Jòdar a quarts de Roland Garros, fotografia de portada pel tenista madrileny de 19 anys, aixecant els punys ahir després d'aconseguir el seu pas a una nova fase. Sánchez demana temps davant d'una oposició, diu Marrullera. El jutge vincula l'amic de Zapatero com un empresari veneçolà. 780 detinguts a les celebracions del Paris Saint-Germain. Uns 200 ferits a la nit de violència a París després de la victòria a la Champions. La selecció espanyola es fa un bany de masses en el seu primer entrenament en el Mundial. En ciclisme, Vingegaard aconsegueix el Giro i ja és guanyador de les tres grans voltes. En internacional, un ultra i el candidat de l'esquerra a la segona volta a Colòmbia. De l'Estrella és el més votat amb un 44% i Cepeda obté el 41% dels vots. Israel avança en l'ocupació del Líban i pren un castell clau. El govern vol facilitar les exportacions d'armes. En música, Caetano Veloso diu Brasil sembla que no pot salvar-se. I fins aquí el més destacat a la premsa generalista del dia. Seguim ara amb esports i economia. L'esportiu mostra en portada Hansi Flick, Pep Guardiola i Luis Enrique. Titula Segell d'identitat. Hansi Flick al Barça, Luis Enrique al PSG i Pep Guardiola al City són els tècnics amb més títols en les grans lligues europees. Tots tres estampen als seus equips una signatura inequívoca de futbol proactiu, atacant i dominant que vol la pilota. L'Esport dedica la portada a Íñigo Martínez, titula Jefe Íñigo. L'exjugador blaugrana rep en aquest diari des d'Aràbia, convençut de que el Barça guanyarà la Champions. Tot i que no ho sembli, en el vestidor del Barça hi ha molt pes pesat. Cubarsí o Pedri poden ser bons líders. El meu pas per Barcelona va ser molt feliç, ho vaig disfrutar al màxim i n'estic agraït, però és una etapa que ja he tancat. Mundo Deportivo, a qui entrevisten és el seleccionador. A Luis de la Fuente diu, tinc els millors jugadors del món. Hi ha diverses seleccions amb verdaderes possibilitats de guanyar aquest Mundial i Espanya està entre elles. Lamine diu, arribarà en perfectes condicions, m'atreviria a dir que per al primer partit, però ja ho valorarem. L'As, amb imatge dels jugadors de la selecció espanyola, signant autògrafs, diu bogeria. L'afició es volca amb la selecció en el primer entrenament rumb al Mundial. Gairebé mai havien vist una cosa així, diuen des de la federació. Lamin, Nico i Víctor Muñoz seguiran un pla específic. El Marca parla de bogeria per Espanya. Cues des de les 7 del matí per la sessió a porta oberta de l'equip de De La Fuente. En economia,
L'Economista diu que Díaz bloqueja la reforma del CP després de 3 anys en espera. Trunca així l'objectiu de donar més autonomia als serveis públics de feina. Expansió en entrevista a Luis de Guindos diu l'Estat hauria de sortir de CaixaBank. Seria un error reduir els nivells de capital de la banca. I finalment, Cinco Días diu que la borsa ratlla màxims abans d'afrontar un juny crític. L'IBEX puja el 3% en el maig a l'espera d'un acord a Iran. I fins aquí els titulars de la jornada, la premsa del dia. Ens quedem ara amb una cançó, amb els Beatles.

0: Joan Manel Serrat i el seu homenatge particular musicalment parlant d'en Kubala. Nosaltres que fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
3: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
2: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
3: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
4: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
5: TikTok. El millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Un minut i mig que passa de 2:15 del matí d'avui dilluns 1 de juny del 2026. La temperatura ja ha pujat un grau des que hem començat el programa fa mitja hora. Estem en 24 graus centígrads, amb un vent de 4 km per hora i una humitat relativa del 65%. Avui, que és el Dia Mundial de Pares i Mares, el Dia Mundial de la Llet, es celebra Sant Iñigo i es compleixen 100 anys del naixement de Marilyn Monroe. Falten 20 dies per l'estiu i 83 per Sant Bartomeu. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia de Tiburcio, al carrer Romero de Torres, al veïnat de Sant Andreu. Avui hi ha recollida de voluminosos a la urbanització de Masmora, la zona de Can Manresa, de Can Fosques i de Can Tió. Cal deixar-ho a la porta de casa i trucar al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui esperem dia assolellat amb una màxima de 27 graus. Per demà hi haurà alguns núvols, amb una mínima de 17 i una màxima també de 27. El riu que baixa el seu cabal fins als 0,7 metres cúbics per segon i 11 centímetres de fondària. El calendari del pagès diu que hem de plantar carbassons. Diu juny assolellat i ben tronat, any de bon vi i molt blat. Els dilluns hi ha mercat a la població veïna de Blanes. Hem de lamentar la mort d'Òscar Fidalgo del Río, de 53 anys. Avui llegim que a partir d'avui s'encareixen les factures de la llum i del gas. L'IVA torna a pujar del 10 al 21%. Les companyies ja estan informant els clients de l'encariment dels rebuts ja a partir d'aquest mes de juny i apunten que la pujada rondarà el 15% en el cas de la llum i el 10% en el gas. Avui a la web i a les xarxes d'aquesta casa us recomanem que recupereu el ple del mes de maig de l'Ajuntament de Tordera. I ens quedem amb una frase d'Eleanor Roosevelt. Diu: el futur pertany a aquells que creuen en la bellesa dels somnis.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí, mirem enrere, repassem la maroteca dels serveis informatius d'aquesta casa per repassar què era notícia en un 1 de juny a Tordera, avui fa 10 anys. Explicàvem que la pujada de temperatures i les pluges de primavera provocaven l'aparició del temut mosquit tigre. El Consell Comarcal i 22 ajuntaments del Maresme havien posat fil a l'agulla per intentar frenar l'expansió d'aquest insecte. Ho feien amb tractaments especials dels espais de la via pública que acumulaven aigua. Per guanyar en efectivitat, el Consell Comarcal demanava la col·laboració ciutadana eliminant l'aigua estancada també dels espais privats. Platets de test, galledes, gerros, pots, entre d'altres. El director de l'Agència de Salut Pública Girona, Lluís Picard, ho explicava i deia que era molt complicat frenar l'expansió del mosquit tigre. Per això la prioritat era controlar-ne la densitat per evitar que es convertís en una plaga.
1: I sí que després aquesta població basal és la que crearia una gran població a partir de la marea d'agost, que venen les tronades de tarda, les primeres aquelles tronades de final d'estiu. A partir d'aquell moment sí que podríem tenir ja unes eclosions massives molt altes amb molta agressivitat per part d'ells i que això podria durar amb una meteorologia normal tot el mes de setembre.
0: El mosquit tigre s'havia estès per tots els municipis del Maresme el 2010. La seva presència a la comarca es va detectar el 2006 a Caldes d'Estrac, dos anys després del seu desembarcament a Sant Cugat del Vallès, on va arribar mitjançant una importació de pneumàtics procedents del sud-est asiàtic. El radi de vol i d'acció del mosquit tigre adult era d'un màxim de 400 metres, per la qual cosa era molt probable trobar-lo prop del lloc de cria. Tot i això, gràcies al transport passiu pel vent o a l'interior de vehicles, es podia desplaçar a més distància. El mosquit tigre, més actiu de dia, a diferència dels mosquits més comuns que feien vida nocturna, les seves picades eren més nombroses i doloroses que la dels mosquits autòctons. En un dia com el d'avui de fa 5 anys, la pubilla de Tordera, Ruth Maresme, havia estat escollida pubilla del Maresme aquell cap de setmana. La representant de Tordera va ser escollida pubilla del Maresme 2021 i ella mateixa es mostrava il·lusionada amb aquell títol i amb ganes de representar el Maresme i a Tordera per tota la comarca.
2: He tingut la gran sort d'aconseguir un d'aquests títols i no podria estar més contenta. La veritat que era un any complicat perquè tots els candidats tenien moltíssimes oportunitats de poder aconseguir un d'aquests títols i la veritat que tothom ha fet un gran examen i per això també estem molt, molt contents. I doncs l'equip que hem sortit escollit, estem molt il·lusionats per poder viure aquesta nova etapa, per poder fer moltes coses al llarg d'aquest any, si la situació ens ho permet. I estem molt agraïts, doncs, per aquesta oportunitat.
0: Durant l'acte també es va acomiadar del càrrec la també tordarenca Judit Duran com a segona dama del Maresme 2019-2020. I avui fa un any la Generalitat s'havia compromès a destinar una part de l'habitatge buit de Tordera a lloguer social. Feia uns mesos el govern havia promès fer 50.000 habitatges públics fins al 2030. Tot i això, el cas de Tordera era particular, ja que no tenia necessitat de construir, sinó un excedent de vivenda on no vivia ningú. La consellera d'Habitatge i Territori, Transició Ecològica, Sílvia Paneque, assegurava que continuaven estudiant la compra de pisos mirant de cua d'ull als grans tenidors.
3: Hi ha grans tenidors que l'únic interès que tenen en aquests moments és de vendre aquests actius i aquí la limitació és pressupostària. I si hi ha grans tenidors que tenen l'interès d'actuar com a promotors i, per tant, d'acabar aquestes estructures perquè siguin futurs habitatges, doncs aquí també tenim totes aquestes eines de finançament a través de l'Institut Català de Finances.
0: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, reconeixia que el suport de la resta d'administracions era fonamental per solucionar els entrebancs que hi pogués haver-hi en el camí.
4: I per tant és imprescindible que les administracions més grans també ens ajudin a poder donar sortida a les problemàtiques que tenim damunt la taula. Ho dèiem dimecres amb la consellera Parlon en matèria de seguretat, però sobretot en matèria també d'habitatge, que van moltes vegades i lamentablement van molt lligades en aquest sentit. Ho comentava la consellera, ens hem emplaçat a treballar plegats per poder resoldre tot aquest parc d'habitatge buit o en una part d'habitatge buit per poder-lo destinar a habitatge habitatge assequible i fent-ho d'acord i de la mà de la Generalitat.
0: Paniqué també va transmetre al consistori tordarenc la voluntat de continuar dignificant les urbanitzacions i els barris. Sobre Rodalies, la Generalitat es va tornar a fer càrrec de tenir resolt el traspàs abans d'acabar l'any. Feia uns mesos el govern i Esquerra Republicana havien anunciat la creació d'una societat mixta que gestionaria Rodalies a partir de l'1 de gener del 2026. Aquell dia s'havia posat fil a l'agulla amb l'R1. La consellera admetia que seria un procés complicat, però confiava que la resta de línies s'hi poguessin emmirallar i que es complissin els terminis.
3: Estem fent tots els passos perquè això pugui ser una realitat abans de finalitzar aquest 2025. Però haig de dir que és una qüestió complexa, no és fàcil, és la primera vegada que ho fem i, de fet, aquesta serà la que ens donarà, no, el camí per futurs traspassos com l'R2 i l'R3.
0: Aquella era la segona visita que feia conselleries de la Generalitat a Tordera en tan sols 4 dies. I fins aquí les efemèrides informatives d'un 1 de juny al nostre poble. Fem una pausa per la publicitat i tornem amb música.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
8: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
9: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
10: TikTok. El millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Tordera. Encarem el darrer quart d'hora de programa música. Ho fem primer de tot amb actualitat musical, coneguent que Willie Nelson presenta Fly Away, l'avançament del seu nou disc Dream Chaser, que serà publicat el 29 de maig. Aquest àlbum, diu, reuneix una col·lecció de cançons reflexives i narratives centrades en les relacions, el creixement personal i la vida a la carretera.
11: I've been sitting in this prison

Escoltant l'avançament i l'estrena d'aquesta cançó del ja veterà cantant i guitarrista Willie Nelson amb aquest Fly Away. 13 minuts, arribem a les 10 del matí, anem a mirar enrere, quedem-nos amb les efemèrides musicals d'un 1 de juny, a l'any 1934, a Florida, naixia Eugene Patrick Bond, de nom artístic Pat Bond. Ell va ser un dels intèrprets coneguts especialitzat en balades i rock and roll als Estats Units.

Wonderful Time Up, la cançó que escoltàvem de Pat Bon. Anem avançant en el temps. L'any 1947, a Londres, naixia Ronald David Boom. De nom conegut, Ronnie Wood, guitarrista de rock. Als anys 60 formaria part de la banda de Verse, The Creation, de Jeff Beck Group, però l'any 1975 entraria a la banda de la qual encara en forma part, els Rolling Stones. Publicaria, però també en solitari, diverses cançons. Hey!

Mystify Me, una de les cançons d'una de les moltes incursions en solitari de Ronnie Wood, com dèiem, un dels membres històrics dels Rolling Stones. Seguim avançant 6 minuts i serà les 10 del matí. Ens quedem ara amb la música de Tom Robinson, nascut en un dia com el d'avui, de l'any 1950 a Cambridge. Cantant i compositor de rock, va crear la banda de rock polític Tom Robinson Band, vinculada amb l'esquerra i amb els drets dels homosexuals.

Listen to the Radio, aquesta cançó que col·laborarien diversos cantants, entre ells, com dèiem, el nostre protagonista, Tom Robinson. Ja encarem la recta final, a punt d'arribar a les 10 del matí, una darrera proposta de música relacionada amb el dia d'avui. En un dia com aquest, un 1 de juny de l'any 1950, naixia a Kansas Wayne Nelson, el cantant i baixista de la Little River Band. Amb ells ens acomiadem. Fins demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i Ràdio Tordera de l'exercici 2025. Així es va comunicar en el darrer ple de l'Ajuntament. Jennifer Jansa, regidora d'Hisenda.
2: Pel que fa a l'Ajuntament de Tordera, tanquem amb un romanent de tesoreria positiu de 4.725.000 euros i un percentatge d'endeutament del 30,68%. I pel que fa a l'organisme autònom de Ràdio Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria de 103.171,81 euros i un percentatge d'endeutament del 0%.
1: Som dilluns 1 de juny de 2026. La nostra dansa prepara la programació d'estiu amb la 49a ja edició del curset de sardanes, les audicions. L'entitat estrenarà una peça

0: composada per un músic local també amb motiu del 50è aniversari, explica com es presenta aquesta programació d'enguany al seu president, Marià Vilageliu.
1: Doncs al juny, a partir del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, ja comencem les audicions de sardanes d'estiu, comencem per la Revetlla, caigui el dia que caigui, i després el primer divendres que segueix i tots els divendres fins a la Festa Major.
0: Tordera acull avui una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc, una espècie en situació crítica al Montnegre. L'activitat organitzada per l'entitat Natmon tindrà lloc avui a la biblioteca a partir de 6:45 de la tarda. Així ens en parlava un dels tècnics de l'entitat.
2: Això explica una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
0: El Club Twirling Vila de Tordera encara al final de temporada amb una última competició. L'entitat posa la mirada en el Nacional Base i amb el nou campus d'estiu. Ens ho avançava Míriam Aparicio, presidenta del club.
3: Que estem molt contentes dels resultats obtinguts. Bueno, hi ha a vegades que alguns exercicis podien haver rascat una mica més amunt, però bueno, de tot s'aprèn i sempre endavant i valorem positivament aquestes competicions.
0: Èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil. El planter del club destaca en la cita individual de Villes Catalanes, aconseguint diversos podis i posicions de mèrit en les categories de base. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Arrenquem aquest mes de juny amb una situació meteorològica de moment sense grans canvis. Novament, temps estable i ambient assolellat avui a tota la comarca, amb temperatures que aquest cap de setmana han baixat una mica. Ha fet calor, però no tan exagerada com la que teníem durant la recta final de la setmana passada. I aquest cap de setmana, doncs, amb algunes nuvolades de tarda, que avui no hi seran. Avui, com a molt, alguns núvols prims i poca cosa més. Demà tindrem un temps molt semblant al d'ahir diumenge, és a dir, al matí assolellat, a la tarda apareixeran núvols alts mitjans que mig taparan el cel, però que en cap cas no deixaran precipitacions aquí a la costa. Sí que hi haurà tempestes en punts del nord del prelitoral, també del Pirineu i Prepirineu, però aquí a la costa no arribaran de moment precipitacions. Això podria passar a últimes hores de dijous amb un canvi de temps que també ens portarà un descens important de les temperatures de cara a divendres.
0: Informatiu que completarem amb espais habituals com el que és l'espai de les entitats La Taranyina, avui amb el Club Twirling Vila de Tordera. Això i més en aquesta edició de l'informatiu que comencem a continuació.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El plenari municipal va donar compte la setmana passada dels comptes generals del pressupost de l'Ajuntament de Tordera i de l'ens autònom Ràdio Tordera corresponents a l'exercici 2025. L'any passat aquesta emissora va tancar amb un romanent positiu de 103.000 euros. Respecte al compte general de l'Ajuntament de Tordera, tanca el 2025 amb un romanent positiu d'uns 4.700.000 euros, ho explicava la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa.
1: Bé, doncs informem al ple que s'ha aprovat la liquidació del pressupost general de l'Ajuntament, en la que es detallen les següents dades de tancament a 31 de desembre del 2025. Pel que fa a l'Ajuntament de Tordera, tanquem amb un romanent de tesoreria positiu de 4.725.000 euros i un percentatge d'endeutament del 30,68%. I pel que fa a l'organisme autònom de Ràdio Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria de 103.171,81 euros i un percentatge d'endeutament del 0%.
0: El tancament positiu dels comptes municipals certifica la tendència que s'ha consolidat en els darrers anys. I amb el tancament de la primavera, l'associació tordarenca La Nostra Dansa ja té a punt tot un repertori d'activitats que marcaran els propers mesos al municipi. L'entitat ha presentat el cartell dels actes centrals que aquest estiu commemoraran el seu mig segle de trajectòria i foment de la cultura popular catalana a Tordera. Una de les propostes més interessants serà l'estrena d'una sardana composta única i exclusivament per Tordera. Aquesta peça ha estat creada especialment per l'ocasió per un músic del nostre municipi, aconseguint donar visibilitat al talent musical del poble dins aquest projecte cultural. Marià Vilageliu és president de La Nostra Dansa.
2: I destacar també que hi haurà l'estrena d'una sardana composada per un músic local, diguem-ne feta expressament amb motiu del 50è aniversari de l'associació. Vull dir, és una oportunitat, doncs, per fer història local i per tenir una sardana dedicada a aquesta efemèrides i d'alguna manera per deixar constància, doncs, de que també tenim persones a nivell local, vull dir, amb coneixement en base, vull dir, musical per composar sardanes i per també ajudar-nos amb aquest projecte de La Nostra Dansa.
0: El tret de sortida d'aquesta programació nocturna es veurà el pròxim dimarts 23 de juny, coincidint exactament amb la Revetlla de Sant Joan. A les 10 a la plaça de l'Església acollirà l'arribada de la Flama del Canigó i la posterior lectura del manifest d'Òmnium Cultural per part de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Ens parlava de les activitats Maria Vilageliu.
2: Doncs el juny, a partir del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, ja comencem les audicions de sardanes d'estiu. Comencem per la Revetlla, caigui el dia que caigui, i després el primer divendres que segueix i tots els divendres fins a la Festa Major.
0: En paral·lel a les audicions oficials, l'associació també impulsa el relleu generacional de la dansa amb la convocatòria de la 49a edició del seu tradicional curset de sardanes. Les sessions formatives es duran a terme del 30 de juny a l'11 d'agost a la plaça de l'Ajuntament. Per als infants i joves, l'horari d'aprenentatge serà els dimarts, de 8:15 a 9:15 del vespre, i els divendres, de 10:15 a 11:15. Per la seva banda, la categoria adults es concentrarà exclusivament els divendres a la nit en aquest mateix horari. El termini per poder apuntar-se a aquest curset de formació popular quedarà obert fins al proper dilluns 22 de juny. Totes les persones interessades poden aconseguir la seva plaça a través del codi QR inclòs en els cartells informatius o també a través de l'enllaç que facilita la mateixa entitat.

0: L'escurçó pirinenc és un rèptil propi d'ambients freds de muntanya, però el seu límit sud de distribució a Espanya es troba precisament a Tordera, on arriba a cotes molt baixes, fet insòlit per a l'espècie. Avui es presenta una xerrada a càrrec dels naturalistes del Montnegre que explicaran que la població d'aquest ofidi s'ha reduït dràsticament a la zona. Les principals causes: la persecució directa per part de persones que el maten per por, l'abandonament agrícola que ha tancat els boscos i les transformacions dels paisatges derivades d'una gestió forestal intensiva. L'objectiu d'aquesta xerrada és dissenyar estratègies per protegir les poques poblacions que queden i evitar-ne la desaparició. Ens parlava de l'activitat un dels tècnics de NatMont en declaracions a aquesta emissora.
1: Els objectius de la xerrada són donar a conèixer l'escurçó pirinenc i explicar el seu estat de conservació al Montnegre i a Tordera. Amb aquesta espècie, la seva àrea de distribució és, inclou França, Itàlia i Espanya principalment, i Espanya té un límit sud de distribució precisament a Tordera. Llavors, això és molt interessant perquè fins i tot arriba a assolir una de les alçades més baixes de tota la distribució a Espanya, perquè normalment és una espècie això que li agrada més les zones de muntanya, les zones més fredes, i el municipi de Tordera, però la vessant més litoral, arriba a assolir alçades molt baixes i també a la Tordera interior, de les més de tota la península, com comentava. Llavors, una mica això, l'objectiu de la xerrada és explicar aquesta situació, donar a conèixer l'espècie, també fins i tot intentar motivar o consultar els assistents si coneixen altres observacions de l'espècie que no haguem pogut recopilar al municipi de Tordera o al voltant, i això, explicar una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic, i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
0: La xerrada marcada dins la Setmana de la Natura serà avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. I el Club Twirling Vela de Tordera es troba a les acaballes d'una temporada intensa i carregada de reconeixements. La presidenta de l'entitat, Míriam Aparicio, ha repassat el calendari més recent de les atletes, destacant la línia ascendent de resultats en les darreres competicions. El Club Tordarenc ve d'assegurar una quarta posició en el Club de l'Open Internacional de l'Hospitalet, una

0: sàpiga.
1: Doncs vam començar el mes de novembre amb la primera competició, que és a nivell tècnic, diguéssim, mm-hmm. que totes les músiques són les mateixes i els exercicis es fan dins de, bueno, d'un quadrat on demostres més la part tècnica de lo que és només el bastó. Mm-hmm. Vam tenir dues nenes que es van classificar per anar a l'europeu a Països Baixos, a Setmana Santa, a la Maria Torres i la Valeria Benítez. Vam fer una bona representació. És un viatge, bueno, que té inconvenients, no?, de cansanci, avions, que podien haver donat més de si. Doncs sempre pots donar més de si, però estem molt contentes per representar el nostre poble en una competició internacional. I bé, i a partir del febrer-març ja vam començar les competicions més artístiques, uh-huh. On vam començar amb les competicions del Gran Premio, que es diu Gran Premio FBD, on les categories juvenil, júnior i sènior, del nivell B fins a l'elit, hem representat, bueno, els nostres exercicis. Van haver uns bons resultats. Estem molt contentes. Després ja vam introduir les Interlliga, que diguéssim són el nivell base. Han fet 4 competicions on hem aconseguit molts pòdiums i per últim fa unes setmanes vam fer el Open Internacional a Hospitalet, aconseguint una 4ª posició com a club, diferents medalles, diferents copes, molt contentes. Ara fa 2 setmanes a Blanes van fer el Campionat d'Espanya absolut, que són les del nivell B, A i Elite. També vam aconseguir molts pòdiums i moltes medalles. I per últim, la setmana que ve anem al Torneo Nacional Base, on les nenes, diguéssim, d'iniciació competiran en la seva última competició, que és com el Campionat d'Espanya, i anem a Lleida.
0: Per tant, queda una mica de més a prop potser aquest.
1: Sí.
0: Per tant, faries una bona valoració d'aquest any amb aquests, doncs, premis, aquests pòdiums, aquests quarts llocs també que has comentat. Com ho definiries aquest 2026?
1: Doncs la veritat és que estem molt contentes dels resultats obtinguts. Bueno, hi ha vegades que alguns exercicis podien haver rascat una mica més amunt, però, bueno, de tot s'aprèn i sempre endavant i valorem positivament aquestes competicions.
0: Ara que ja s'acaba una miqueta aquest tram potser de competicions, no sé si de cara a l'estiu també teniu alguna programació especial o feu algun casal des del club o feu alguna activitat, més o menys com esteu de programació?
1: Doncs bé, vam organitzar una caminada, també aquest cap de setmana passat vam fer el Zumba amb la Sofia, i que ara ja diguéssim al mes de juny i juliol els entrenaments continuen igual, nosaltres només descansem el mes d'agost, on aquest any també introduïm les 2 primeres setmanes d'agost un campus de tecnificació amb entrenadors que venen, bueno, de dansa, de contemporani, de nivell de twirling, entrenadors que són, bueno, són medallistes, que competeixen a competicions internacionals, i tindrem aquest suport, doncs, per millorar la tecnificació i per poder, bueno, fer un intensiu de twirling.
0: Ara, és curiós això que comentaves de que només descanseu a l'agost perquè hi ha altres esports que potser ara al juny ja acaben. En relació a això, no sé com es prepara una temporada amb els entrenaments corresponents i si és molt exigent el twirling com a esport o és més d'anar al dia a dia, i no sé si definiries això, si és exigent, si és difícil de practicar per la gent que tingui curiositat.
1: Doncs mira, nosaltres comencem a l'1 de setembre a preparar la nova temporada, diguéssim. Quan vens d'un mes de peron, com per dir-ho d'alguna manera, costa molt arrencar, no? I bueno, durant el mes de setembre comencem a preparar els exercicis que presentarem a la temporada següent. Tenim l'ajuda d'entrenadors que venen a fer muntatges, entre les entrenadores del nostre club ja comencem a preparar, perquè la primera competició normalment és al novembre, que és la part tècnica, diguéssim, i sí, el twirling és un esport molt exigent, on treballes els teus exercicis, perquè normalment les nenes fan 1, 2 o 3 exercicis de,

0: la competició i el que vols és superar-te a tu mateixa en el dia a dia, i jo crec que és un esport de risc, mm-hmm. perquè utilitzes un bastó que és de ferro i bueno, té el seu, bueno, el seu risc, i jo crec que és un esport on sí que et vas superant dia a dia, i la llàstima és que en una competició de 2 minuts has de demostrar tot el que fas tota la temporada.
1: Per tant, és potser poc temps, no? per poder demostrar-ho. També en relació a aquests entrenaments, has dit que és exigent l'esport com a tal. No sé si també has de tindre unes certes habilitats per poder-lo dur a terme, o pot practicar qualsevol persona, o és simplement això, molt d'entrenament per aconseguir els objectius.
0: Clar, pensa que el twirling no és fer exercicis amb un bastó. Uh-huh. Després està la part més artística, no, diguéssim, de cos, que és com la dansa, la gimnàstica rítmica. Pues has de tenir flexibilitat, has de tenir agilitat en el cos, has de tenir agilitat a l'hora de fer els moviments del bastó. Nosaltres dividim el twirling, diguéssim, en diferents parts, no? Hi ha la part que és més de rolados, que el bastó roda pel lo que és la zona dels braços. Hi ha l'element que és llançament, i tu, mentre el bastó està dalt, tu fas l'exercici a sota i després l'has de tenir una bona recepció. També està la part més tècnica, on fas diferents moviments del bastó al voltant del teu cos en una altura, diguéssim, que tu puguis veure. I després tot el que és dansa i gimnàstica rítmica, elasticitat, acrobàcies...
1: Coordinació, inclús, potser, entre que llences...
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Tot això dins de l'exercici, amb una música i amb un ball.
1: Doncs,
0: sí, sí.
1: Doncs potser seria complicat per començar-hi. Parlant també com a presidenta, hem valorat també com ha anat aquest any aquestes competicions, però també et volia preguntar, de cara a l'any que ve, què esperes del club i de les atletes que en formen part?
0: Doncs mira, actualment som unes 40 atletes en el club, tot noies. Sempre tenim ganes de que vingui.
1: Això volia preguntar, si hi havia...
0: Tenim ganes que vingui algun noi a provar. Mm-hmm. En el món del twirling hi ha molts, molts, molts nois que són una meravella. Mm-hmm. I ens agradaria, la veritat, que, bueno, poder tenir algun nen que s'animés a venir. Mira, aquesta setmana passada vam fer portes obertes per nens i nenes de 3 a 6 anys. Mm-hmm. La setmana del 9 de juny, el 9 i el 12, tornem a fer per les edats de 7 a 11. Cara al setembre tornarem a fer portes obertes per la gent que vulgui venir a provar. Mm-hmm. També tenim la nostra demostració a la Festa Major, que sempre ve molta gent a veure'ns i ens acompanya aquell dia. I normalment tanquem les inscripcions al mes d'octubre, o sigui, a principis d'octubre. Mm-hmm. Perquè una vegada comencem és molt difícil anar, bueno, agafant nenes, sí. Llavors tanquem inscripcions i ja cara a l'any que ve. El nostre objectiu, intentar que vinguin més nenes a provar aquest esport, nenes i nens, i de totes les edats. I és més, tenim dues nenes amb necessitats educatives especials que practiquen twirling. La nostra Iris fa 10 anys que fa twirling, o sigui que són molt anys, amb una nena que té síndrome de Down, i una altra nena també que es diu Zaira, que també fa 2 anyets que practica el nostre esport.
1: Doncs mira, ja per acabar les meves preguntes en relació a aquestes portes obertes que comentaves, per la gent que s'hi vulgui apuntar, o que també pares i mares que diguin, ostres, potser al meu fill o filla li interessa, com ho poden fer, com poden contactar amb vosaltres?
0: Doncs a través del nostre Instagram, el Twirling Vila de Tordera, poden enviar un missatge. El meu número de telèfon, poden enviar un WhatsApp també preguntant el que necessitin. Recordar que el dia 9 i el 12 de juny tornem a fer portes obertes pels nens de 7 a 11 anys a l'Institut Lluís Companys, de 5 i mitja a 6 i mitja, i tothom que vulgui venir està convidat.
1: Perfecte, doncs no sé si em deixo res més per comentar, si no, jo, amb aquestes preguntes que ja hauré acabat.
0: Jo crec que que ho hem explicat tot i sempre és un gust estar amb vosaltres.
1: Doncs res, Míriam, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Tordera avui i doncs esperem que vagi molt bé aquest final de temporada, aquesta competició que queda i també doncs tot el que quedi de cara a planificar la propera temporada.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: I amb vosaltres, que també ens acomiadem una setmana més, ens esperem doncs, que us hagi agradat l'entrevista i ens trobem la setmana que ve amb un nou convidat i una nova entitat per conèixer.
2: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
3: Bon dia, Tordera. En aquests darrers dies estem veient una baralla política incessant, però coses que arriben a fer vergonya, o sigui, els uns amb els altres i acusant-se de tot, de corrupció, de moltes coses. I hi ha manipulacions de tota mena, perquè tant com està la situació que el PP li diu, acusa a Zapatero de moltes coses, o sigui, es tornen bojos per guardar la seva cadira i cobrar dels ciutadans, perquè és, al final és el que estan fent en comptes de protegir-los. Però la manipulació arriba més amunt. L'altre dia li van fer una entrevista a la cantant i actriu Anna Belén, que sempre s'havia significat com a republicana i d'esquerres, i el periodista que la va entrevistar li va voler fer una pregunta i la va posar, aquí hi ha una resposta bastant manipulada. Li va preguntar: tu què prefereixes, la monarquia actual amb Felip VI o una república amb un president de la república, Santiago Abascal, de Vox? Evidentment, l'actriu va dir: no, jo prefereixo a Felip VI. O sigui, aquí hi ha una resposta totalment manipulada. I això, ens estem acostumant a aquestes manipulacions de tota mena. Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. A partir d'avui, de fet, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
3: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
2: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C-66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 7.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí.
1: Bon dia, són les 11 i 3 minuts. Nosaltres comencem nova edició del magazín Ara i Aquí, com sempre, al vostre costat, aquesta estona dels dilluns, des d'ara i fins la 1 del migdia. Tenim, com sempre, tot a punt. Repassarem temperatures per començar, temperatures ja de ple estiu, gairebé de juliol, podríem dir, les que imagino que ens donaran els nostres col·laboradors per després parlar de futbol. Parlem d'actualitat esportiva, aquest cap de setmana centrat amb la Champions, i precisament d'aquí arrenca la pregunta que avui formularem als nostres tertulians i que també ens agradaria que des de casa ens diguéssiu la vostra. Luis Enrique ha guanyat la Champions, es converteix en un dels 5 selectes entrenadors que han guanyat 3 Champions. Hi ha un entrenador dels anys 70, Bob Paisley, si no m'equivoco, jo la veritat és que no el conec, que n'havia guanyat 3 amb el Liverpool. Tindríem a Carlo Ancelotti, tindríem a Zinedine Zidane, tindríem a Pep Guardiola, i em sembla que ja els he dit tots, no? En Paisley, en Zidane, en Pep Guardiola, en l'Ancelotti, i aquest cinquè, que és el que acaba de proclamar-se ara, que és el Luis Enrique. D'aquests 5, vosaltres amb quin us quedeu? Quin d'aquests 5 entrenadors que he anomenat? En Zidane, Ancelotti, Pep Guardiola, Paisley o Luis Enrique us quedaríeu? Que són aquest grup selecte, diguéssim, que per fet d'haver guanyat aquestes 3 Champions poden considerar-se, doncs, entrenadors, vaja, top, o si més no, molt més mediàtics que els altres. És la pregunta que formularem als nostres tertulians, també als de casa. Seguidament a les 12 tindrem l'Infopodcast i a continuació els espais de cultura que ens porten la Maria Antònia Soler, Antoni López i la Rosa Maria Ruscalleda. A les vies de so, Martí Miret, us parla Albert Sabater. Comencem.

0: Anem aquí al costat de la ràdio, pràcticament, al carrer Sant Jordi, amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com va la calor?
1: Déu-n'hi-do, com fa, eh?
0: Sí,
1: però
0: no?
1: Bueno, el dia que em va fer anar més va ser el divendres, eh?
0: Sí? Digue, explica'ns quins números tens.
1: El divendres aquí vam arribar a 34 graus.
0: 34 graus, mare meva. Digues, digues.
1: La
0: més...
1: màxima del divendres eren 34 graus, sí.
0: Uh-huh.
1: El dissabte, la mínima, 18 graus en 3 dècimes.
0: També és molt alta com a mínima aquesta, eh?
1: Sí, molt. I encara que avui encara ha sigut més alta, eh? O sigui,
0: t'ha destorotat.
1: 31 graus amb una dècima.
0: Sí.
1: Amb una humitat d'un 31%. Uh-huh. Molt baixa, eh? El diumenge, la mínima, 17 graus en 3 dècimes, va baixar una miqueta. I la màxima va ser de 30 graus. Amb una humitat d'un 25%. Avui dilluns, la mínima, 19 graus en 8 dècimes,
0: mare,
1: o sigui que avui ha pujat més.
0: Sí.
1: I ara que és moment estem a 26 graus, un 60% d'humitat. Avui tenim bastanta humitat. I marca núvols i sol.
0: Molt bé, doncs passarem calor, no? Diguéssim, amb humitat i amb temperatures altes ja ens podem anar engegant aires i ventiladors.
1: No, anar per ventiladors i anar a la platja.
0: I anar a la platja
1: també. I el mes de maig ha plogut només 37 litres i mig.
0: Bé, doncs sí, sí, el maig no ha acabat de complir amb el famós refrany, eh?
1: Mm. El refrany no l'ha fet pas, eh?
0: No. A veure aquest juny què ens portarà. Molt bé, Paquita, no sé si alguna cosa més.
1: No, de moment no tinc res més.
0: Doncs ho deixem aquí. Fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Adéu, bon dia. I de la Paquita Albertí, aquí al centre de la vila, al carrer Sant Jordi, ens anem a Marreixac amb en Joan González. Joan, bon dia.
2: Bon dia. A Marreixac, aquest cap de setmana, tinc unes bones temperatures. El divendres van tenir una màxima de 31 graus 4 dècimes. La mínima va ser de 18 graus 7 dècimes, amb una humitat d'un 48%, i el màxim de vent de 29 km hora. El dissabte, la màxima va ser de 27 graus 6 dècimes, la mínima de 17 graus 4 dècimes, una humitat d'un 65%, i el màxim de vent de 22,5 km hora. Ahir diumenge, la màxima va pujar de 27 graus 4 dècimes, la mínima va ser de 15 graus 4 dècimes, una humitat d'un 55%, i el màxim de vent de 27,4 km hora. I avui dilluns, la mínima ha sigut de 18 graus 4 dècimes, i ara a 3:15 estem a 26 graus 6 dècimes, amb un 57% d'humitat. I això representa una temperatura de sensació de 27 graus i una dècima. La mitjana de la setmana del 25 al 29 de maig, la màxima aquesta setmana va ser de 29 graus 5 dècimes i l'any passat de 25 graus i 9 dècimes. Això són 9 graus més alta. La mínima aquesta setmana va ser de 15 graus 3 dècimes i l'any passat de 14 graus 7 dècimes. Això són 6 dècimes també més alta. En quant a la pluja, ni aquesta setmana ni l'any passat, encara cap gota. En quant al vent, aquesta setmana el màxim de vent va ser el dia 29, en 29 km hora. I l'any passat, el dia 26, en 30,6 km hora. Això és tot des de Marreixac.
0: Gràcies, Joan, doncs, per aquestes dades. Anem cap a la tertúlia.

0: Doncs vinga, tornem de tertúlia, ja amb alguna mirada ja cap al Mundial, tancant temporades, i evidentment aquest cap de setmana podríem dir que festa gran del futbol mundial amb la final de la Champions, segurament un dels esdeveniments més vistos, potser amb la final del Mundial ja ho veurem, però en tot cas amb força interès, una final entretinguda que va donar com a campió el Paris Saint-Germain i que va donar un títol més també pel seu entrenador, Luis Enrique. Avui us demanem als tertulians que ens trieu entre aquests cinc entrenadors. Bob Paisley, dels anys 70, Carlo Ancelotti, després jo crec que vindria Pep Guardiola, després vindria Zinedine Zidane i aquest cap de setmana afegiríem en aquesta llista Luis Enrique. Josep Pou, bon dia.
1: Bon dia.
0: Espera, primer tot t'han d'obrir el micro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui et quedaries d'aquests cinc?
2: Bueno, tu m'has parlat d'entrenadors.
0: Sí.
2: I penso que d'aquests cinc que m'has dit, com a entrenador només n'hi ha un.
0: Ah.
2: Esclar. És que tot això són coses diferents. Comencem pel que tothom pensa que és el rei. Jo penso que és un filòsof del futbol, que és el senyor Guardiola.
0: Aquest no és entrenador.
2: No. Jo penso que és més de saber concebir com se té que jugar. Evidentment, se té que entrenar, però no és un entrenador. Per què? Perquè a un tanat li han portat totes les peces que ell per desenvolupar un joc. Evidentment, llavors se té que saber desenvolupar les peces. ¿Vale? O sigui, aquest és a part, la filosofia de dir m'agrada això, es pot fer això, es pot això. Bueno, ha guanyat una Champions. ¿Vale? Una Champions gastant molts de calés. Llavors tens en Zidane. En Zidane se troba amb un equip de figures i els sap fer funcionar. I llavors, què ha aportat com a entrenador? Res, perquè si aneu a mirar una mica com s'entrena a primera divisió, l'entrenador està només amb una llibreta ara, últimament, una gorra a mig camp i 7 o 8 que els fan córrer. O sigui, coordinant. L'Ancelotti, el pare de tots, és un senyor que sí que entrena molt bé mentalment a dintre la caseta, sap fer pinyes i sap mentalitzar la gent com tenen que jugar, però sempre tinguent una qualitat per ells estar.
0: Però és un entrenador, no?
2: No. Evidentment, amb la gent que té, sap mentalitzar-se perquè facin el que tindrien que fer per guanyar un partit. Mm-hmm. Però no com entrenador. Llavors, jo te vaig
0: a l'inglès,
2: no te puc dir perquè en aquells moments jo no te puc parlar. Però l'únic entrenador és com em diries, d'entrenadors aquí a Espanya n'hi han hagut molts i tothom entrena, però d'entrenadors te diria en Del Bosque va guanyar un campionat del món, però no va ser l'entrenador. Però el de l'Atlètic de Madrid,
0: vale,
2: Luis Aragonés sí que va ser entrenador, perquè en tots els equips que va anar a 8 o 10 equips, a part de funcionar, corrien i feien una filosofia i va tenir el que es té que tenir, i va dir en el millor jugador d'Espanya, amb tota la premsa, va dir este no va al campionato y seremos campeones. Això és un entrenador que contra tots i amb la seva filosofia es carreguen en Raúl. ¿Vale? I ara em deixo l'últim. El senyor Luis Enrique. Aquest és entrenador, massagista, conseller, i té una paraula que es va dir ell. Per què? Perquè no solament comença aquí, en el Barça, hi van haver sus más i sus menos i va tenir el rifirrafes amb en Messi. I el va sentar i li va dir si no fas això, jo jugaré i el Barça guanyarà. I el va tenir 5 o 6 partits allà que la gent deia, però com que el president va apujant a l'entrenador, no el que al Madrid li va passar amb aquell que fan, doncs l'entrenador va tenir i llavors va haver que pujar al carro tinguent grans jugadors. Se'n van anar al Celta, más de lo mismo. I se'n va anar al Paris Saint-Germain i treu totes les figures que té allà i en Pitinha, qui el coneixia? Els dos portuguesos, perquè ja que el Barça i el Madrid tenen tants ojeadores, ve l'entrenador i diu tots aquests, aquell i aquell, i diuen, i tu, si tenim aquest, si tenim en Neymar, si tenim en l'Mbappé, si tenim en Messi, si i, no, jo vull un equip per entrenar-los jo al meu joc. No que tu, com que és el millor, juga al teu ritme i jo te faig acomodar. Que és una mica l'Ancelotti i l'altre que han sabut cohesionar. Però com a entrenador, jo penso que és el més correcte. Amb la selecció espanyola va tenir la desgràcia de la seva filla i la selecció espanyola anava com un tiro. Però clar, com que és entrenador i es fica de punta amb 4 o 5 del col·loqui dels patufets, sí, i te'l destrueixen. A partir d'aquí, jo te diria, com a entrenador, o com a filòsof, o com a gran persona, el del Betis és un entrenador. Va al Màlaga i el fica. El fica a Europa. En el Betis està fent campanyes amb jugadors, però no jugadors. Va anar a Anglaterra, campió. Va anar aquí, en el Madrid, que el feia anar campió, i no van voler perquè van fotre fora. O sigui, entrenadors que vius, entrenen els seus jugadors amb una filosofia, però entrenen, no solament col·loquen. I altres saben col·locar-se millor, a lo millor. Però entrenador són diverses facetes. Per tant, jo crec que en Luis Enrique, encara que no se'l té... Clar, només se'n recorda d'en Pep Guardiola, però és que en Luis Enrique també va guanyar 5 tornejos i moltes coses.
0: No, va fer
2: uns... Però clar, no, a l'altre. Ja dic, ja és un filòsof i la seva filosofia de futbol és com la d'en Flick. Tenim que jugar així i és un espectacle total. L'espectacle és d'efectivitat? Doncs pues no. Però es té que fer així. I també ha tingut tots els mitjans en Pep, perquè no ha anat a dir, agafo un Girona o, no sé, agafo un València i el faig campió. Va, t'atreveixes? Això. I aquests ja no poden fracassar. Aquest, un entrenador és el que diu, no, aquell equip que és mitjà per avall, ara el agafo i el fico a dalt. Aviam, t'atreveixes? No, jo necessito tenir-ho tot. Ah, vale, doncs així el senyor Núñez deia que els fitxatges la seva senyora els podia fer segons quins fitxatges.
1: La portera.
2: Pues això és una mica... Per mi és el més complet i la manera que activen els seus jugadors. Perquè fa 3 anys ningú coneixia la majoria dels jugadors que hi ha anat al Paris Saint-Germain. I els ha fet competir. I aquest dia té la marinera, perquè l'altre em va decebre molt el
0: partit. Després parlem del partit, ara estem
2: però ja amb la pregunta. Però ja dic, jo, com a entrenador, no, llavors no deia, en Pep és una història, en Cruyff era una història, però com a entrenador en global, per mi és aquest, perquè sap agafar cada jugador dolent, entre cometes, i fer els... sumar tots els dolents per fer un equip bo, que altres necessiten tots els bons per fer un equip mitjanament
0: o dolent. Ramon Bresalí, bon dia.
3: Bon dia. Aviam, jo estic d'acord amb alguna cosa, amb alguna cosa no tant, no? Jo també, de tots, me quedo amb Luis Enrique.
0: Sí?
3: Sí, perquè has de tenir en compte que el PSG tenia en Neymar, va marxar, tenia en Messi, va marxar, tenia en Mbappé, va marxar. I quan han marxat totes les figures...
2: I en Ramos,
3: en Ramos també, és veritat. Bueno, aquest com que no és una figura. Bueno,
0: és una vedeta, és una vedeta.
3: És un bon jugador.
2: Aquest central l'havies tingut al Barça. I
3: és un bon jugador. Ja. És un bon jugador. I amb tot això, tot fora, o marxa, no, pel que sigui, no hi són, i resulta que ell va fent poc a poc, i va fent un equip. I realment aquest equip funciona i no hi ha cap figura, però tots hi ha jugadors de molta qualitat.
0: En Dembélé no compta com a figura.
3: En Dembélé és l'únic que em distreu una mica amb aquest de Luis Enrique, no? Perquè és, jo suposo que deu haver canviat, o defenso una mica més. Suposo que va canviat una mica perquè li té molta confiança i a més en Dembélé s'ha convertit en un molt bon jugador, no? Jo, en Pep Guardiola, primer, per mi és el millor entrenador que ha existit, per mi,
0: I llavors?
3: Sí, perquè ell té una filosofia del futbol, ell ha canviat el futbol. Vull dir, això de que el porter el passava a la trava, això no es feia. Això ho ha inventat en Guardiola. Per tant, ell és un inventor del futbol que no forçosament, amb el joc que fa, guanyarà sempre, perquè no guanya sempre, però per mi ha canviat el futbol. En canvi, més positiu poder de cara al resultat, a Luis Enrique. Uh-huh. Luis Enrique, jo sí. Jo, a mi és, a més, és una persona amb molta personalitat i vull dir que m'agrada.
0: Dels altres, sí. Algun comentari o ja passes paraula?
3: Bueno, jo passo paraula perquè els del Madrid tenien un bon equip, tant un com l'altre. Jo passo paraula, sí.
0: Tomàs Vega, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Què?
4: Jo, primer de tot, volia desmentir en Pou, que ha dit que en Messi el va sentar 4 o 5 vegades, ho va sentar tan sols una vegada, que va ser al camp de la Real Societat, i en la porta li va dir a en Luis Enrique, com el tornis a seure, te'n vas fora. No, això no el va sentar 4 o 5 vegades, el va sentar una vegada i prou, que ell es va emprenyar i no el va sentar més. I ara, dient això, Jo crec que, sense cap dubte, l'Ancelotti és el millor 3 Champions. 3 amb el Madrid i 2 amb el Milan. Si parlem d'entrenadors que tenen més Champions, l'Ancelotti es compra tots. En té 5.
0: Però com a millor entrenador, tu destacaries en l'Ancelotti perquè en té 5.
4: Perquè, no, perquè els que estan en equips d'aquest nivell, a part de ser entrenador, ha de ser un bon gestor de vestidor, que és el que li passava a Del Bosque i tal. Un tio que amb mà de ferro no va bé amb un vestidor així, perquè amb aquests que els has d'ensenyar, que si tots tenen lligues i tenen Champions, doncs has de ser un tio que porti el vestidor, que els jugadors estiguin contents i ja està, perquè aquests que els has d'ensenyar.
0: Mm-hmm. Algun comentari dels altres candidats o no?
4: No, jo, per mi, després de l'Ancelotti, Luis Enrique.
0: Abans que Zidane.
4: Abans que Zidane, sí. En Zidane es va trobar l'equip, bueno, l'equip que es va trobar, no?, amb els jugadors que tenia. Però jo sempre he dit que un entrenador és un 10%. Perquè tots aquests que tenen, en Ancelotti té 5 Champions, en Luis Enrique té 3, jo aviam amb el Valladolid quantos Champions tindria. Jo per això dic que un entrenador per mi és un 10%. I amb el Valladolid, amb el Getafe, quantes Champions tindrien aquests? O en Cruyff, inclús. Sí, en Cruyff s'hi va fer un equipàs, jugava molt bé i tot. Però jo l'hagués volgut veure amb un equip de mitja taula cap a baix. Aviam que, per això dic que per mi un entrenador és un 10%. Mira, jo he estat entrenador aquí molts anys, al futbol base, i uns anys jugant igual. Quedaves tercer o quart a la Lliga i, d'altra manera, entrenant igual i fent la mateixa tàctica i tal, quedaves el segon per la cua. Per això dic que són els jugadors.
0: Molt bé, Blas Esclana, bon dia.
1: Bueno, després escoltar tanta cosa...
0: Què, home?
1: Luis Enrique primer...
4: Manolo.
0: No estava a la llista, no estava a la llista. No la llista.
1: Després en de Joan Guardiola, em vaig fixar aquest dia la tele britànica, que es va donar una toma molt curiosa, li van preguntar, perquè estava parlant, no amb un ajudant-la, estava parlant amb una butaca que no hi havia ningú.
0: Sí, l'he vist
1: tot aquest tio. I el tio està sonat. Està, aquest tio ha perdut el paper ja. Estava fent un d'allola d'allò, pam, pam, el va agafar i tothom va quedar parat a dir, aquest tio en qui està parlant? En qui
0: està parlant discutint? A la butaca, no? Representa?
1: Sí. Sí, representa que el tio veia algo, una figura allà, i li estava fent el comentari. Escolta, és que això vol dir que el tio, moltes vegades quan... El partit no va bé, però és que posa el cap així i xerrasca el cap i tot, perquè el tio està... Que no freti, que és aquest tio. Tu.
0: Aquest el descartes, diguéssim, Guardiola.
1: Però, jo el que diu en Josep, un tio, un entrenador, que li poses el millor jugador del món i guanya títols, no té mèrit. El mèrit és posar-lo en un equip de mitja taula i dir, aquí tens això, a veure on t'arribes. Aquí es demostra si és bon entrenador o no.
0: Opa, aquests, ja no està, aquests que dieu no estarien en el rànquing del 5, no, perquè normalment aquests entrenadors no arriben a jugar a Champions.
1: Això ja no es fa. En Guardiola demanen xecs aquests. Tu, vull aquest i aquest. A l'altre, el Paris Saint-Germain ha canviat, que era el que feia abans. No aconseguia cap títol. Ara està en Luis Enrique, agafat obrers de camp, i ho guanya tot, mira. Semblava que l'Arsenal guanyaria, va marcar molt aviat, però l'altre matxacant, va donar...

0: Hi ha d'empresa, això és una empresa, tu, que arriben allà com la presidenta de Madrid, allà li posen els papers allà i diu barbaritats, home. I aquests passa igual, tu.
1: De l'Ancelotti, d'en Zidane, sí, vols dir-me alguna cosa més, aquests que...
0: No, ja està. Deixem-ho així, tu. Si no, m'encenc.
1: Bueno, ja també una miqueta ja va bé, no, la tertúlia. Ramon, cap de setmana, no sé si a part de la final de la Champions vols destacar alguna cosa més?
2: Bueno, hi ha hagut com a principal la final de la Champions, que jo em pensava que seria un partit més mogut, I el Arsenal me va decepcionar una mica, molt defensiu, bueno, en fi, això ja ho hem dit una mica. Després, doncs, ha acabat la segona divisió, finalment ha pujat el Santander i el Coruña, han baixat els dos equips de Baragó, que Baragó es queda sense futbol ni de primera ni de segona, cosa que em sembla que no havia passat mai. I després l'acompanyaran el Mirandés i la Cultural de Leonesa. I després, com a promoció dels catalans, el Sabadell va perdre camp del Real Madrid-Castilla 2-0, que això ho fa una mica difícil eliminatòria. I després l'Europa va empatar, ara no recordo amb aquí.
3: Amb el Salta B.
1: Amb
3: el Salta B.
4: Amb el Fortuna,
2: el Salta.
3: El vaig veure.
2: Que guanyaven 1-0,
0: sí,
2: i el Celta va empatar al minut 98, que 98, també és mala part, això, sí, que ja ho tens, i 1-0 era un bon resultat, però ara ja és més complicat. A més, ara aquestes eliminatòries van... Ara, si tu ja empates, hi ha pròrroga. I després de la pròrroga, l'equip que ha quedat més ben classificat a Nova Lliga ja es classifica automàticament. No hi ha penals, ni històries d'aquestes.
4: Hagi fet més punts,
2: Manem?
4: Hagi fet més punts, no més ben classificat.
2: Ah, jo en tenia més ben classificat.
4: Ha fet més punts.
2: Bueno, si
4: ara estan jugant per el segon, tots dos segons, però un ha fet 48 punts, per dir-li, ha fet 47, puja el que ha fet 48.
2: Ah, vale. Jo em pensava que era simplement...
4: No, perquè la classificació juguen tots dos segons. Tots dos segons contra segons, o tercers contra tercers.
2: Bueno, i pràcticament no hi ha res més. Si dic els Sils... va guanyar 5-3, almenys he vist això, és el que he vist pel telèfon, 5-3.
3: Té una altra eliminatòria.
2: Ara té una altra eliminatòria, ja que molts hi va haver tant temporada.
1: Sí, se l'anem seguint.
2: Almenys aquests, mira, que van guanyar, ojalà que haguessin perdut.
4: I l'Arbúcies?
2: I l'Arbúcies no hi va perdre. No ha pujat. Bueno, l'Arbúcies també té el seu mèrit, perquè estaven a tercera catalana, van pujar a segona catalana l'any passat, i aquest any han fet la promoció per pujar a primera catalana. Però l'han perdut.
1: I estan eliminats.
2: I estan eliminats, sí. Bueno, això és una mica més o menys el que hi ha, no?
1: Molt bé, Blas, tu insisties a parlar del partit de la final. També tampoc et va agradar l'Arsenal. Com vols veure el partit de la final, vaja?
0: Home, jo com va suspendre que marquessin tan aviat, i després, clar, que no tenia cap més remei que anar de marcar i anar... Però els penals va estar d'allò, va estar molt bé els penals, Els penals és el cara i creu, Vull dir que... I aquest dia en Valdano va entrevistar en Raya, va explicar la seva vida, que va anar a Anglaterra, que anava de Cornellà als 16 anys, en Newton, van allà, i va estar... Que, esclar, no jugava, pobre no, però va estar un any i mig sense jugar. Després el van fotre a l'equip 21 d'allà. Va passar en Newton. En Newton va pagar 3 milions. I després, com va passar l'Arsenal, en va pagar 30 i pico l'Arsenal. Mare. Però en Raya, Vull dir que aquest nano ha tingut constància d'aguntar moltes d'allò, I feien una entrevista, doncs clar, va explicar la seva vida deportiva i vull dir que els va passar magres, En 16 anys, quedar-se allà i primer molt d'allò i després que no en vulguin el primer equip a picar pedra amb el sub-21.
1: Va ser un dels protagonistes del partit.
0: Després va tenir la sort que es va lesionar el porter titular i va jugar 5 partits seguits i es va quedar de titular. I així que la sort també influeix.
1: No sé, Tomàs...
3: Per mi ha sigut una de les pitjors finals que jo recordo.
1: Sí,
3: totalment. A mi jo ho esperava més. No, un equip allà, tot 10 defensant allà, jo m'era igual que guanyés un que l'altre, però jo me n'alegro que guanyés el Paris Saint-Germain perquè va proposar futbol. Els altres no van proposar res. El contraatac, aviam si tenien sort i feien un gol. Jo me n'alegro perquè si no molts entrenadors diran, home, així, mira, els hi va bé. Millor que perdin perquè així es vegin que això no és manera de jugar al futbol. Semblava, a mi, molts ratos me recordava l'Atlètic de Madrid. 10 tios allà darrere, això sí. van defensar molt bé, tot el que vulguis, però a mi que futbol no m'agrada. Tu, 10 tirs allà, tot el partit, i els altres proposant, era molt difícil entrar.

0: El Mirassol encara li va fer el penal a, encara es crevi aquell, i almenys va empatar, perquè hauria sigut injust que el PSG hagués perdut. Sent neutral, hauria sigut molt injust que el PSG, que l'Arsenal hagués portat la Champions 0-1. Jo m'agrada perquè el PSG va proposar el futbol. Poder a l'Arsenal, si no hagués fet el gol tan aviat, poder hagués jugat d'una altra manera. No ho sabem, però a mi el futbol que va fer l'Arsenal, ja dic jo, ha sigut una de les finals que menys m'ha agradat, de les 8 o 10 últimes que recordo, per mi ha sigut el pitjor final.
1: Josep, tu tenies algun favorit quan abans de veure el partit o anaves també neutre? A veure, que guanyés
2: no,
1: el millor.
2: No, jo fa un mes i mig els vaig dir els que no podien guanyar la final. I si mireu, aquests dos eren candidats perquè...
1: Que no guanyessin.
2: Que en aquell moment hi havia diversos equips i us vaig dir tots aquests no poden guanyar la final.
0: Atlético de Madrid i Arsenal, no?
2: No, pels gols que havien encaixat hi havia l'Arsenal, que era amb tota la Champions, ha encaixat 9 gols, 3 de penal, o sigui, que jugava molt bé darrere, però a l'hora de veure-ho, per mi era un dels favorits amb ganes, i el París perquè és el campió i perquè la manera de jugar era dels jocs. I hi havia, per mi era el Bayern. Aquests tres, en aquest moment, eren els que tenien més possibilitats. Vas veure un partit fabulós perquè van jugar dos equips que anaven a totes, allò el que parlem, que un partit de 5 a 4 amb el París i l'altre, de Sina. Però quan l'altre no vol, ja tornem a ser. Tu pots jugar molt bé i l'altre allà darrere. Tu dius que van jugar. Jo penso que l'Arsenal va fer un partidàs amb defensa de Sina.
0: A mi no m'agrada això. Deu tios allà darrere,
2: perdona,
0: tot el partit.
2: Que no t'agradi fer que la Riera es desbordi, però si estan fet les motes perquè l'aigua no es vessi, ja ho estàs fent bé. Ara no serà maco perquè es tindrem que ser posar rajols d'una manera o l'altra.
0: Però tu no creus que l'Arsenal té més futbol que per jugar així?
2: Clar que té més futbol.
0: I doncs per què no ho van fer?
2: Bueno, per moltes raons.
0: Perquè poder, si hagués fet el 0-2, el 2-0...
2: Als 6 minuts fas un contraatac i fas un gol. I els altres protegen. Tu ets l'entrenador. Els jugadors saben dir, nosaltres per fer-nos un gol, guardem la vinya i això és molt difícil que mos facin un gol. Va, juguem així i va passant el temps i tu veus que te dominen, però tu tens el control del joc. I ja podia fer el París. I Conchos va xutar dintre l'àrea el París a la primera part. Ah, perquè jo, potser...
0: Però si 20 o 11 tios... I 10 del PSG i 10 del... I 20 tios...
2: Si hagués guanyat 1-0 perquè no hagués pitat el penal, què hagués passat?
0: Mira, jo per això me'n vaig recordar... Ojalà hagués arribat al final el Bayern i el PSG. Perquè el Bayern, encara que faci el gol als 5 minuts, hagués continuat jugant. El Bayern no és un equip que posa 10 tios allà darrere.
2: Bueno, però... Però estem parlant de fer-ho bé o no fer-ho malament. L'Arsenal es troba amb 1-0 als 5 o 6 minuts, sapient que el seu fort, més fort que tenen, és la defensa, i juguen a la defensa.
1: Però fa com l'Atlètic, no? És el que diuen Tomàs, no?
2: Com l'Atlètic, o digue-li el gol a la final de la Champions a aquest senyor, que ja és una mica gran, que va guanyar el Madrid amb un gol de Mijatovic. Qui va atacar més? Qui va mereixer guanyar més?
0: La Juve.
2: A la Juve. Ah, veus, se'n recorda? Doncs digue-li que va jugar al Madrid. O mireu la partida, el que passava.
0: No, i el dia de Liverpool, com va marcar en Vinícius, va mereixer fer 4 o 5 gols a Liverpool.
2: Vale. Bueno, doncs llavors, el que t'agrada o no t'agrada no vol dir mal resultat. Vol dir el que passava. I l'altre tenia controlat perquè tampoc van perdre. Van perdre, no van ser campions, però no van perdre el partit. Aquesta és una història. És com l'Atlètic de Madrid. Ha jugat 3 finals de la Copa d'Europa i no ha perdut cap però, partit. Però, els han fet amb els penals.
0: Però queda mala sensació de dir, hòstia, un equip que ha guanyat un equip que
2: però
0: està
2: no
0: tot
2: pots
0: el partit
2: anar...
0: allà darrere.
2: Uita, el Tordera l'any passat jugava de Sina. Van baixar aquells de Vilanova, això, i te van embolicar. Quan ha començat a ser sèrio darrere i tenia les pilotes controlades, el Tordera ha de pujar.
1: Però és poc una vistós, una això, és... també, és veritat.
0: Una cosa és ser sèrio darrere i altra està tot el partit allà.
2: I per què?
0: Sí,
2: si et va bé...
0: La
2: pregunta, si et va bé, per què tens que modificar? I si tens la sort de fer un contraatac? Ara imagina't que l'àrbit, en aquell que era penal, perquè va ser molt... Per mi no era penal, però un altre àrbit es baixa els pantalons i li pita penal, guanya 2-1 i s'acaba la història. Perquè si un al bar, l'alemany va dir no, que aquest s'ha deixat caure. I què? I què? O sigui, no ho feien malament. Estaven en el seu fort. A més, amb un gol abans. Potser, si hagués sigut amb més temps, potser haguessin tingut que reaccionar al revés, potser sí. Perquè, fixa't tu, el París, va, a partir del minut 60 o 70, va començar a canviar, entre cometes, figures i anar ficant reserves, que són bons, però amb uns noms que a mi no
0: sí,
2: m'assonaven.
0: Els tres delanters es va canviar tots tres, en Dembélé...
2: Un lesionat. Llavors, I l'equip, això, mals jugadors fan un bon equip. Un bon jugadors no fan un bon equip. I aquí el veies que l'altre anava canviant i aquells corrien tant, feien això, i tornaven, i tornaven. Encara n'hi faran dos, perquè es mereixia guanyar, perquè va voler guanyar. I l'altre se sentia segur allà i deia, perquè tinc que jo arriesgar-me perquè m'estrotin. Per tant, que va ser just el desenllaç final, sí, però a mi l'Arsenal va jugar a el que sabia jugar i no va voler s'exposar.
0: En definitiva, va guanyar el millor.
2: Bueno, si tu dius el millor...
3: Va guanyar el millor. El que va atacar més.
2: Sí, el que va voler atacar més, però el millor, tu mira els punts que ha fet l'Arsenal en aquesta lligueta, els partits que han fet, i veuràs que en una lliga el Madrid també fa molts gols i fa moltes coses i no guanya la lliga, i mereix guanyar. Doncs pues aquí, si mires el tot el campionat de l'Arsenal, veuràs, feia una setmana que era campions de la Premier, amb el filòsof a darrere.
1: Sí, tu, Ramon, tampoc et va agradar el partit?
3: No em va agradar massa, perquè el que diu en Tomàs, esclar, si un volia atacar i l'altre només defensava. Suposo que també va influir un gol tan ràpid, eh? I l'Arsenal és un equip que defensivament és bo, eh? Perquè els hi va costar molt en el PSG fer un gol. Eh?
0: Bueno, i més de penal.
3: Si no arriba a ser el penal, jo no sé si en arriben a fer cap, eh? Vull dir que, en certa manera, aquí hauria de donar una mica barro amb en Josep. Però també va donar amb en Tomàs, que a mi no m'agrada aquest futbol, de tots al darrere. Però sí que és veritat que el PSG, pues, per insistència, per voler atacar, per som-hi, va arribar al penal, que per mi era penal, i van poder empatar. Però és que no van poder fer cap més gol, cuidado, que el PSG va guanyar per penals, vull dir que no hi va haver maneres de fer cap més gol, vull dir que l'Arsenal allà duro, allà darrere. Bueno, són maneres de veure el futbol, tu.
1: Algun penal polèmic, però, o possibles penals, aquelles empentes...
3: Jo aquell penal que es va queixar tant a Arsenal, jo no el veig penal, jo no, francament, no.
0: A mi tampoc m'ho sembla.
3: Jo no hagués pitat.
0: Home, és per demanar que no quedi.
3: No, clar, per demanar, mira, tot es pot demanar. Però jo vaig veure la repetició que van fer, una mica d'empenta, però no.
0: No és per aixecar penal,
3: no. No per pitar penal en una final de Champions, no.
1: Vinga, doncs fem una pausa per publicitat, liquidem el tema de la Champions i anem amb més coses.
4: Ara i aquí. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
7: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
8: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
9: Dental Company, porque sonreír es salud.
10: Ràdio Tordera.
11: Ara i aquí.
1: Dos quarts i mig de 12, estem en plena tertúlia, encara que no ho sembli, que anem fent aquí les nostres tertúlies. Hem fet una secció de breus, on hem posat al dia diferents qüestions que, de fet, volem compartir amb vosaltres. Parlàvem de l'entrenador del Girona, Tomàs,
0: sí,
1: que dèiem que està a camí d'Amsterdam. No està confirmat, per això, eh?
0: No està confirmat, però es veu que l'Ajax no el vol i és qüestió d'arribar a un acord. I, bueno, a mi em sembla bé.
1: Tu t'agradava, eh?
0: A mi m'agradava molt, a mi.
1: A la Lliga Espanyola t'haguessis...
0: Sí, sí, a mi, per mi és una pena que se'n vagi de la Lliga Espanyola. A mi és un entrenador que m'acau molt bé i jo crec que... havent baixat de segona, jo crec que si ells li proposen quedar-se, jo crec que ell s'hagués quedat i jo ojalà s'hagués quedat.
1: El Girona?
0: Sí,
1: sí.
12: Sí. On tenia plaça era el Rayo. En mitja tenia plaça el Rayo.
0: Home, clar, és allà.
12: Perquè l'altre ja ha marxat.
3: L'altre ha marxat.
0: L'altre se'n va al Villarreal.
1: Sí. Sí, no? Ah, potser doncs, encara potser farà un cop de cap. Sí.
12: Mm. A Pamplona també s'han quedat sense entrenador.
3: Pamplona també l'han posat aquell fora.
0: Home, i està sense entrenador també?
12: Sí.
0: Hi ha molts sense entrenador. Menys en Flick i en Simeone, que aquests són per sempre, els altres tots canvien.
3: Sobretot en Simeone.
0: El Simeone portava 14 anys, no sé quants, no?
3: O 15, o 16.
0: I diu que encara té forces per continuar. Sí, no, no, sí. Si la, falta, la força no li falta.
1: Oi, en Manolo també continua, Blas.
12: Sí, també, també continua.
1: Tu, tu estàs content de que continuï? Sí, sí. O t'era igual?
12: Ara vull saber quin...
3: Ara quin equip li fan, eh?
12: Quin equip li fan. Eh? Perquè... Allà han marxat 4 o 5 que han marxat, eh? Bueno, que estaven prestats i...
0: O cedits, han marxat.
12: I en Calero, el meu amic Calero. 7 temporades, eh?
0: Sí, però tu no caia...
3: Per què havíeu donat la baixa, aquest?
12: Perquè ha acabat el contracte. Acabat el contracte.
0: No, però a en Blas no li agradava gaire, en Calero, aquest.
12: No, no, no sé, sí. No acabava de...
0: No feia el pes.
12: No, però mira que ha estat 7 anys, eh? Vull dir que... Algú els entrenadors li han vist, eh?
1: Home, ara estarem més pendents que mai dels fitxatges de l'Espanyol, sobretot amb el nou director esportiu que teniu, no? Que en principi sí, és un... té un bon ull aquest senyor, si més no té fama de tenir bon ull.
12: Ha de renovar la defensa, s'ha de renovar. També haurem d'agafar un porter. No, no, tindrà feina. Delanter, un altre delanter.
0: Ah, dependrà del pressupost que li donguin, no? I del que vengui. Perquè, clar, dirà, mira, aquest és el pressupost que hi ha. Amb això, aviam el que pots portar. I ell farà el que pugui, no?
1: Perquè l'objectiu de l'Espanyol, per aquesta temporada que ven, en principi serà el de sempre, o creus que serà més ambiciós?
0: Oh, Champions!
12: No parlem de Champions, eh? Mitja taula per bon. I fer l'equip per anar a Europa d'aquí un parell de temporades. O tres.
0: Champions no?
12: Champions no.
0: Amb en Monchi no?
12: No, no. Han de tocar de peus a terra, tu.
1: Bueno, aquesta temporada van estar a zona de Champions, Tomàs, de fet.
0: Jo estic convençut que en Monchi, quan va signar per l'Espanyol, ja va dir que volia certs calés per poder fer l'equip que ell vol. No el que l'Espanyol li diu, mira, tens això, no. Ell ja ho ha parlat i si ja va signar és perquè li van garantir que ell podrà portar... ser jugadors valgui el que valgui.
3: Així és... Suposo que no volen allà fotre el ridícul.
0: Per això t'ho dic, no fitxarà jugadors de segona B. Ja, ell ja ha anat allà, s'hi ha signat i ja és secretari tècnic, ja està parlat de que té diners per fer un equip com Déu mana.
1: Home, el màxim accionista ho deia que volia que l'Espanyol jugués a Europa, no? Aquest que va fitxar l'irlandès, no?
2: Això ho volen tots els equips.
12: Ja,
2: ho vol València, ho vol...
0: El Sevilla.
12: Sevilla,
2: sí, Bilbao, tothom vol anar a Europa. Però llavors és l'encert. Jo el que penso, i crec que és la gran notícia de l'Espanyol, és que Manolo s'hagi quedat i penso...
1: Notícia bona.
2: Ho vaig dir l'any passat, ho vaig dir la setmana passada, que l'Espanyol amb en Manolo i aquest en Monchi és el primer que ells ja havien parlat l'equip que necessiten per jugar com vol, com fa jugar en Manolo en els jugadors. Per exemple, del Girona hi ha 4 o 5 jugadors que almenys 2 quadrarien per pressupost a dintre l'Espanyol. perquè jugar a segona no... no
1: qui, de qui estàs pensant?
2: No t'ho vull dir, ah, però...
0: No, marxaran diversos, ben baixat, que molt
2: però
0: marxaran.
2: Però se pot aprofitar per la diferència, diguéssim, que hi ha en preu. Com que no hi ha massa diferència el Girona i l'Espanyol, que estaven allà mateix, doncs llavors, dels que tenen. L'altre, jo penso que l'Espanyol té que tocar peus a terra, però amb en Monchi és una persona que, si el deixen treballar, sap trobar com fer calés, perquè sí. Quan ell hi era al Sevilla van fitxar un tal que, lateral, no sé què era, brasileño, i el van vendre al Barça.
3: Van vendre molt bé.
2: En el Barça, comprava per 800.000 euros, sí. I llavors ho venia per 70 milions, sí, sí. En el Barça.
12: El Barça...
2: En Condé, d'allà, el
1: bon
2: porta
1: client, el Barça.
2: Allà, i llavors el porta cap aquí, sí.
0: Però jo crec que això ho tenen parlat. Quan ell ha signat amb l'Espanyol, ho tenen parlat.
2: Quan tenen parlat, la diferència era si l'Espanyol baixava a segona o es quedava a primera, si a primera l'opció és el Manolo. Primerament, té un apoyo incondicional de tots els socis, sí. O de la massa social. Sí, sí. És un home de la casa que ho sent més que ningú. I llavors, digue'm les peces que se'n van per muntar. Com vols seguir jugant? D'aquesta manera, estil... aquell en Bordalàs, o estil tècnic. Pues jo te buscaré les peces dintre casa. I això Monchi té un llibre de Petete que té 150 jugadors que digui aquest encaixa aquí, per exemple, i sabre que el mateix jugador amb un equip jugant allà mateix és un fenomen, el canvies de puesto i llavors s'esborra, no? I et parlaria, per posar exemples, el Barça fitxa en Griezmann perquè era la bomba, ve a Barcelona i no, torna a anar a Madrid i torna a sentir-se a gust, a tenir un altre cop il·lusió, i aquí a Barcelona va passar 3 anys que per lo que fos no encaixa. Pues, l'Espanyol i en Monchi buscarà gent que li agradi la platja, que estigui al mar, que no un, que sigui molt bo d'una muntanya, que només mira si hi ha neu o no hi ha neu, i no sé si canvi, el que vol és que hi hagi platja. I se sent, aquests jugadors llavors s'alliberen de moltes coses. I aquesta carpeta la té, i en Monchi...
0: No, el mercat no el té controlat, segur.
2: I que en pocs, entre cometes, en pocs calés, farà un equip. Bueno, aquest any, si hagués seguit la ratxa, estaríem parlant de que tot funcionarà. Però en Monchi és una persona coherent. Coherent amb idees i coherent amb projectes.
12: Però Josep, t'agradaria per l'Espanyol en Ramiro de la Real Societat? Com a porter?
2: Sí, clar, sí, però aquest, ja, ve, aquest sí. Ja té moltes nòvies.
12: Sí, però aniria bé, no, nosaltres?
3: I tant, si us
2: aniria sí, bé. Però no, el problema no ha sigut de porteria.
12: Home, diu que costaria un 10 milions al Barça. Es tracta de 10 milions.
0: 10 milions, val?
12: El Barça sí. Ah. Nosaltres en menys et vindria. Seria titular, tu. Yeah. Allà seria suplent d'en Garcia.
3: Ja. Yeah. El porter en teniu un de bo, no?
1: Clar, és el que anava a dir. No està, sí, no està content amb el que teniu.
12: Els porters. Selecciona mil coses, tu.
3: Home, clar, s'ha de tenir
12: un... Et trobes penjat,
3: eh? Una mica en condicions, sí.
1: El que ha hagut sorpreses amb el fitxatge de l'Antoni Gordo, no sé si tu, Ramon, tenies informació privilegiada, però de cop i volta va aparèixer aquest nom. Havien sortit 50 noms, Harry Kane, sí. Julián Álvarez, encara no s'ha descartat del tot, noms d'aquests que no sabies on... I de sí, cop no, i volta...
3: No. Deia, pim,
1: ja és que pim-pam, ja sortia, que ja
3: això,
1: estava a Barcelona...
3: Això està bé.
2: És
3: com
2: la primer cop que li he dit amb ell, que feia les coses bé, sí, sense dir-ho pata-pam. És car, també.
3: És caret, eh? És caret.
2: Perquè suposo que, com que aquell, aquell l'altre anglès el va fora...
1: En Rashford.
2: Fora, veia d'això, doncs, pues, bueno...
0: Pues, però ja és definitiu que és fora, en Rashford.
2: Sí, clar.
1: No. Però definitiu no.
2: Dos inglesos amb un equip no poden ser-hi.
0: El Barça havia de pagar 25 milions si no se'l volia quedar.
12: 30.
2: Que no hi poden ser dos inglesos amb un equip? No? Espanyol? No.
1: Per què? Això,
2: perquè llavors hi va el golf i la platja.
0: Jo com vaig sentir això de Gordo diu, però això és una ginebra, no?
2: Exacte.
1: Però, ginebra. Madrid, aquesta sí que és bona.
0: És una ginebra, Gordo, no?
2: El Madrid va fitxar l'inglès en Bale aquell, no? Sí. Bueno, inglès o galès.
0: Era bo aquell.
2: Un fenomen.
1: La nireta dels enfons de Florentino.
2: Te'n recordes aquell altre inglès que va era pilota d'or?
0: Beckham.
2: Sí. No, en Beckham, no. I l'altre, el petit, aquell que era estrem que del...
0: Owen.
2: Va, sí. Tot, com que tot... No
12: va jugar no res.
0: Aquell va ser pilot d'or.
2: Comencem a parlar del Barça, els inglesos que han funcionat. Aquell Mark Hughes que ho matava tot.
1: Mark Hughes,
0: i en Benay Bols.
3: perquè té entrenador.
2: Això era una altra manera, perquè va...
1: El Lineker?
2: Era una altra... Però aquest era diferent.
0: I el Hulk, oh, aquell no era...
2: No, però és molt difícil que un jugador anglès o britànic encaixi aquí. És molt difícil. Pel clima, per la manera de ser de la gent, perquè llavors ells se passen, vos veure de madres, venen de vacacions a Espanya i veuràs normalment alemans alegres, francesos, danesos, belgues. Fiques a la zona inglesa i és una altra cosa, és una altra festa. Siguen tots festes, doncs passa el mateix.
1: Bé, però va, tornant a aquest senyor, l'Anthony Gordon, què en sabem?
3: Bueno, sabem que és un tio que juga d'extrem, diuen que pot jugar davant de centre, i això no m'ho crec, però diuen que també
1: ja tornem
3: pot...
1: a estar allà mateix, tornem diuen a fitxar que... sense fitxar
3: sí,
1: un nou.
3: Diuen que... Exacte, no és un nou, és un extrem, i és molt ràpid, això sí que és veritat.
1: I vindria a substituir en Rashford,
3: Una mica sí, una mica hauria de fer la feina que fa en Rashford ara, per quan en Rafinha no hi és, o per donar descans amb en Rafinha, sobretot, però és un tio ràpid, i avui dia un tio ràpid en el futbol va molt, això és veritat. Ara no és un davanter centre, que és el que necessitem. Jo, per mi, el Barça necessita un davanter centre rematador.
2: Senyor Ramon, per què no fas córrer la imaginació?
3: Oh, ja intento vegades, ja.
2: Per la imaginació, i t'ho diré així, o us ho explicaré una mica,
3: no
2: t'imagines de fals nou en Lamine Yamal, que té la porteria en vers de mitja porteria, la té tota, més tirat enrere, amb dos puntes que et trenquen per les bandes, què passarà? On te va el central? On qui fa això? Doncs pues aquesta és la idea que tenen.
3: Me sembla bona idea.
1: No hi haurà nou així.
2: Hi haurà un nou.
1: Serà fals.
2: Però apareixerà...
0: Ferran Torres és el nou.
2: El Ferran Torres, que el Ferran treballa tota la primera part, matxacant, i en Lamine Yamal, així com ara, només arrenca de la banda dreta, fins a mitja àrea per cargolar-la, t'imagines que tingui espai per una banda, que això és el que feia el Petit.
1: Però perdem el Lewandowski.
3: Així es va començar amb Messi. Sí.
2: Vale. Pues però... ara ja té dos anys més el Lamine Yamal, i tindrà, si tenen dos persones que a part que pressionin, com en Rafinha, i aquest, si és així... ràpids, i a l'altre, amb la tècnica la tinguin al davant. Ah, només se tenen un contra un, passem-li del mig, que el de mig farà dos quebres i tindrà la porteria.
3: Jo aquest any... Té més perspectiva de porteria, això és veritat.
0: Jo aquest any he vist els tres partits que el Barça va jugar contra el Newcastle. Recorden que aquest jugava al Newcastle. I a mi, ara com m'han dit que el va fitxar, a mi no, perquè jo a vegades veig un partit de dos equips que... Hòstia, aquest jugador que el veus que destaca. Però jo no vaig veure els tres partits i no dic, hòstia, aquest jugador no em va sortir.
3: No. No, a mi tampoc.
0: En canvi, a vegades veus... Jo me'n recordo el Carrasquelli aquell, quan estava al Nàpols, dic, hòstia, aquest tio és boníssim. Sense a mi ni mirar... Però el veies que... Però aquest, vaig veure els tres partits i no vaig dir, hòstia, aquest tio com ha destacat... No m'ha donat.
2: Tu vas veure...
3: És que aquell partit al Barça va ser molt superior.
2: Perdona, superior a la segona part, Superior
3: la primera
2: segona...
3: part encara van atacar una mica,
2: a 2,
3: però...
2: Anaves 2-2 i l'últim vas fer el 3-2 de la primera part.
3: Sí, això és veritat.
2: I qui va obrir els forats? És que, clar, ha fet un gol, no? Mira que, com jugava perquè entressin els altres. Mira la feina que va fer aquest senyor en Gordon sense que ell fes gol. Mireu-la. Torneu a mirar els partits. No com, sinó el per què. I com veus el per què, hosti, doncs aquests s'han dut tres vegades els dos laterals, per això van fer dos gols. Van entrar tots dos gols per la banda seva aquí a Can Barça. No ho sé, doncs els jugadors, els defenses del Barça devien estar de vacacions, perquè aquest va ser el que els va obrir la llauna tot. Els altres van rematar, però aquest va ser el que els va obrir la llauna.
1: Veurem, no?
2: Però jo penso que l'idea... No, penso que el Barça no s'ofuscarà i que té aquesta opció de tenir tres delanters, si aquest és bo, amb en Rafinha i el de Rocafonda més centrat.
0: Julio Álvarez, no?
2: Tothom me parla d'aquest senyor
1: ja
2: i és un gran jugador i, bueno, però jo no és un jugador treballador bo, però quan se li fiquin a bombejar pilotes que necessitin un equip que es tanqui com l'Arsenal, com entra?
0: No és Lewandowski.
3: No.
2: Vale.
3: No és Lewandowski. Lewandowski és un rematador.
2: És un rematador, un finalitzador de jugada. Anirà dintre o anirà fora, però és un finalitzador.
1: Seria un Harry Kane el que faria falta, llavors. No? Un tio amb alt, no? Que tenia bé de exacte. Cap, rematar... No?
2: Tens que
1: no?
2: Buscar aquell de la Real Societat que és com és, danès o no sé què, o noruec, aquell, un tio alt, que quan tingui un problema és un jugador mediocre, però sí que els defenses, si te treuen un pam, tens que estar allà al tanto quan salti. Aquell, on sorro, no sé on te deu estar, aquell que tenia el Girona, Androp Viquell, han desaparegut, doncs aquests que només pon la cabeza i els altres dos tirant.
0: O aquest gran que té l'Atlètic de Madrid, també.
2: Vale, vale. Aquell, robot, no? Imposa aquell tio.
3: Sorrobot, aquest.
2: Sí, aquest és per desencallar partits.
1: Per tant, el Barça, de moment, sembla que no faria falta un nou, amb aquesta teoria de posar la minya mal pel mig.
3: Si tots agafem aquesta teoria, no. Ja estaria bé, aquest d'estrem per donar descans a Manrafinha i tot això estaria bé, però bueno, jo crec que deu venir més o menys com a titular, no per donar
0: descans. Home, per lo que val?
3: No per donar descans, dic. Sí,
2: ara ho has dit. Per 70 més 10, 80.
0: 80 milions, sí.
1: Per tant, aquí acabarien els fitxatges del Barça, creieu, o què? O seguirà, hi haurà un més coses?
0: Estan buscant un central, no?
3: Estan buscant un central, que sembla que el central ja ho deixen una mica, perquè aquest en Gerard Martín ha funcionat bastant bé dintre de tot, però ells segueixen buscant un davantecentro.
0: I un altre davantecentro que juga a Anglaterra, no me recordo ara quin nom van dir, però hi ha un altre davantecentro que també estaven negociant amb ell.
3: Bueno, aviam.
12: I els calés d'on surten?
1: Ara, bona pregunta.
2: La marca Barça no té problemes, com a Madrid no té problema.
12: No.
2: I aquest any no tenen que anar a l'1 contra 1. Ara ja ni contra ni... Podem gastar el que vulguem.
12: Poden gastar el que vulguin.
2: El que vulguin. Ja fan a l'1 contra 1.
3: Però diu que està solucionant, no?
2: Clar.
3: Bueno, si és així...
1: Tot el que entra... Tot el que surt vaja pot entrar.
3: El podem inscriure, bueno, ja està bé. Doncs,
2: però si ja és, ni fent palanques si així, ni tornillos, ni res igual. Ni si palanques ni tornillos.
3: Si és que és així,
12: tornillos.
3: Si és
12: ja
3: que
12: és veritat. Llavors,
2: vens un prei, o potser... Imagina la sorpresa que té aquest en Riquelme, aquest que... De Madrid, imagina't.
0: És que en Ferran Torres vol marxar, eh? El proposen per abaratir els fitxatges i el tio que no se'n va.
12: Encasado, també, Encasado.
2: Bueno,
0: Encasado el volia el Girona, però a l'haver baixat ja igual no...
12: Tu i aquest portuguès de...
3: Vols que vagi a Girona aquest ara.
12: Aquest portuguès d'allò de Guardiola que es col·locaran al Barça, que té 32 anys...
2: Aquest
12: vindrà... Aquest no aniria bé a l'Espanyol, al mig camp?
2: El Barça...
12: Jo vaig buscant...
0: Sempre has comprat cap a casa.
1: Déu-n'hi-do, a veure si cau alguna cosa.
2: El Barça, ara, en aquest moment, penso que té en el cap.
12: A mig camp teniu de tot, que, hi ha de tot, eh?
2: No ho han dit, però pot ser. Sí. L'holandès...
1: Què, que marxi?
12: Sí. Té mala premsa, allò, eh?
0: No, jo no sé. Si va renovar l'any passat.
12: És igual, això no vol dir res.
1: Home, tot depèn del Mundial que si facin paguen, també aquests jugadors, no?
2: Però imagina que faci un bon d'això. El Barça necessita l'holandès?
12: No.
2: No, el necessita, sí. És imprescindible.
1: Però per Hansi Flick sembla a vegades que sí, no? Moltes vegades en Hansi Flick el fa jugar. L'entrenador hi té confiança. Sí. Una de coses aquí, la tertúlia, nosaltres, les nostres històries, però Hansi Flick hi té confiança.
0: En Ferran Torres és necessari? En Ramon ja l'hagués, amb ull de set, l'hagués enviat.
2: Jo és d'aquests jugadors que m'enduria sempre, igual que la selecció nacional, que se l'enduen sempre.
0: En Ramon se l'enduria, però ben lluny.
2: Bueno, perquè...
12: Algú té, no?
1: Vinga, doncs en De Jong el ventiles. Aquí més ventiles, així,
0: en Caçador.
1: Josep.
2: En Caçador necessita partits. És un gran d'això, però sí, clar, és que a mig camp, si tenen sis jugadors de mig camp impressionants del Barça.
3: Sí. Cuidado, i si ara diu que vol fitxar en Bernardo Silva aquest...
0: Bueno, aquest és mitja punta més...
12: Sí, perquè pagar per estar la banqueta.
1: Però, és grandet,
0: ve gratis, per això.
3: Aquí has de deixar la banqueta. Sí. L'home,
0: ve gratis, Sí. Bueno, la prima de fitxatge.
3: Però...
1: Què més?
3: 31 anys.
1: A darrere, què?
12: 32 farà.
3: No, 32.
12: A l'agost fa 32.
2: Jo penso que el Barça, a part de que diguin que el Barça té una gran defensa, el que té que modificar el mode de jugar amb defensa. Perquè quan el Barça juga sèrio... Tenen un gran porter, tenen laterals, tenen en Gerard Martín i en Cubarsí i l'Eric per allà, però és que en Gerard Martín és un de 1,90 i pico, amb 20 anys o 21 que té aquest nano, i de central abarca molt la posició, és millor que l'Araujo, com fa 4 anys tothom deia que era un fenomen, és millor, és d'aquí, és de la Pedrera, ho té tot, pues aquestes parelles no... Jo penso que la defensa del Barça ja té defensa. El que no pot jugar és com jugaven a fer gols i deixar que els hi fan els gols de la mateixa repetició.
3: Tu creus que d'aquesta manera que juga el Barça es pot guanyar una Champions?
2: No.
3: Vale. ja està.
0: Un lateral
2: però,
0: dret.
2: Però ni ell, ni ell...
1: No Madrid.
2: Ni, fi, ni,
0: no,
2: ni cap
0: equip. No, Madrid fa dos anys que la va guanyar.
2: Ni cap equip que jugui.
12: No, Madrid tardarà a guanyar.
0: Madrid fa dos anys que la va guanyar.
2: El problema és aquest. Si juguessis més... veies el que deies de la Champions. El Paris Saint-Germain, com perdia una pilota, no tenien espais a darrere, eh? O sigui, se comprimien, però tots comprimits. El Barça, per atacar de la manera del Barça, perquè el Paris Saint-Germain no juga tant al toqui-toqui i a la banda, sinó que anaven més verticalitat. El Barça juga un futbol amb el Pedri marcant els temps, a l'altre, que molt bé, però clar, tens la teva defensa ficada dintre del camp del contrari, perquè llavors pressionar-se. Però clar, si nosaltres tenen un tio ràpid, al moment que tenen solament 2 metres en el teu camp, tothom té que córrer. Mentre que si estàs una mica enrere, a mi em va agradar molt el Barça molt el dia del Getafe i allà dalt a Osasuna, que van anar juguem a futbol, amarrem una mica més enrere i ja farem els gols.
1: Sí, sí.
2: I veus un equip sèrio que no era vulnerable, al moment que jugues a atacar molt maco, que això no se li pot treure, que es té que atacar, però ja no deixes tantes forats
12: espais.
2: I a l'equip contrari, tu veus ara cada jugador que ahir va fer un gol a l'Europa va fer el gol, aquell demà passar entre mig de dos jugadors que l'altre remeteix, o sigui, ja estem parlant de 3 categories de D i els jugadors ara amb 2 pams te fiquen la pilota. Pues això el Barça, que els deixa 40 metres per allà, sort que el porter ara ja també juga de l'antima posició davant del lliure, que el lliure que és que jugava a la mitja lluna de l'àrea i aquell no es movia per poder tenir-ho molt contrat. Clar, el Barça, quan trobes un equip que no t'ho fa, passa el que passa, quan tots els equips, si tots els equips te juguessin igual, veuries els partits actualment com el Paris Saint-Germain Bayern, que tots dos anaven. Però si un te diu que no, tu te n'estàs descobrint. I cada un, la qualitat que tenen, te desborden a la defensa.
1: Sí. Ho deixem aquí, acabat parlant del que havíem començat, parlant d'aquesta final de Champions. Gràcies, Blas,
13: bon
1: Tomàs, Ramon i
13: bon
1: Josep. Fins la setmana vinent.
2: Adéu-siau.
14: Infopodcast Tordera.
15: Hola, som dilluns 1 de juny. Les 3 paraules del dia són positiu, escurçor, èxit. Positiu, tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i de Ràdio Tordera corresponents a l'exercici 2025 i la nostra dansa prepara la programació d'estiu amb la 49a edició del Curset de Sardanes. L'entitat estrenarà una peça composada per un músic local amb motiu del 50è aniversari. Escurçó. Tordera acull una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc, una espècie en situació crítica al Montnegre. Serà avui a la biblioteca a partir de 6:45 de la tarda. I el Club Twirling Vila de Tordera, encara a la final de temporada, amb una última competició, l'entitat posa la mirada en el Nacional Base i el nou campus d'estiu. Èxit. Èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil. El planter de l'entitat destaca en la cita individual de Villes Catalanes aconseguint diversos podis i posicions de mèrit en les categories base. I Calella torna a celebrar l'arribada de la primavera amb la nova edició de Moments de Flors. Tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i Ràdio Tordera. El consistori ha tancat l'exercici 2025 amb un romanent positiu de 4,7 milions d'euros i l'emissora municipal amb un romanent positiu de 103.000 euros. Ho explicava la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa.
16: Pel que fa a l'Ajuntament de Tordera, tanquem amb un romanent de tesoreria positiu de 4.725.000 euros i un percentatge d'endeutament del 30,68%. I pel que fa a l'organisme autònom de Ràdio Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria de 103.171,81 euros i un percentatge d'endeutament del 0%.
15: Avui a Sant Íñigo és el Dia Mundial dels Pares i Mares i també de la llet. Fa 100 anys del naixement de Marilyn Monroe. Falten 20 dies per l'estiu i 83 per Sant Bartomeu. Farmàcia de Guàrdia La Tiburcio al veïnat de Sant Andreu. Recollida de poda, voluminosos, a Masmora, Camp Manresa, Camp Fosques, Cantió, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem un dia a assolellat amb màxima de 27 graus, demà dia mig anublat, mínima de 17, màxima de 27. L'estat del riu baixa el cabal a 0,7 metres cúbics per segon i 11 centímetres de fondària. La dita, juny assolellat i ben tronat, any de bon vi i molt blat. Informa de la mort del senyor Òscar Fidalgo del Río als 53 anys. Fa un any explicàvem que la Generalitat es comprometia a destinar part de l'habitatge buit a Tordera a lloguer social. Fa 5 anys, la pubilla de Tordera, Ruth Maresma, era escollida pubilla del Maresme 2021 i fa 10 anys el Consell Comarcal actuava contra el mosquit tigre. La notícia curiosa ens explica que a partir d'avui s'encareixen les factures de llum i de gas, l'IVA torna a pujar del 10 al 21%. I l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el ple del mes de maig de l'Ajuntament de Tordera.
13: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
17: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
18: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
19: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
11: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

Com esteu? Bé, ja sabeu el que diu la dita. A sants i minyons, no els prometis si no els dons. Tal com us vam prometre la setmana passada, el programa d'avui serà un monogràfic dedicat al gran cantant Enrico Caruso.

de dir que el senyor Caruso va ser el pioner de les gravacions discogràfiques en un moment en què tot just començava a popularitzar-se la ràdio i no es coneixia el cinema sonor. Així que s'ha guanyat el dret de que li dediquem un programa. L'11 de març de 1902, la Gramophone Company de Londres va gravar la seva veu per primer cop en una sala d'un hotel de Milà. Va ser una data crucial per la història del disc i per la carrera de Caruso. A partir d'aquell moment, la seva fama va créixer exponencialment. Dos anys després, el 1904, la RCS Victor, nova casa discogràfica, li va proposar un contracte en exclusiva pel que va acabar gravant més de 260 discs, dels que es van vendre milions de còpies a Amèrica i a Europa. Escolteu, es pot dir que va ser el precursor d'Elvis Presley. La seva veu de tenor era dolça, plena de color i increïblement expressiva, amb una gran riquesa en els greus i gran poder en els aguts. L'escoltarem en l'ària Questa o Quella de l'òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi.

Enrico Caruso va néixer a Nàpols el 25 de febrer de 1873. Sabeu què? La primera vegada que el mestre Guglielmo Vergine el va escoltar cantar, li va dir: «Tens una veu que sona igual que el vent a les persianes». Tot i així, Caruso el va convèncer per continuar estudiant sota la seva direcció. Va ser precisament el seu mestre, el senyor Vergine, qui li va aconseguir un lloc per ser substitut del tenor en una petita companyia d'òpera ambulant. I aquí tenim la primera anècdota. Sembla ser que la companyia va actuar en un poble on Caruso tenia gent coneguda. Com que no era probable que el necessitessin al teatre, se'n va anar a passar l'estona amb els seus amics, cantant cançons napolitanes i, de passada, bevent unes quantes botelles de vi. Però de sobte el van avisar que havia d'anar al teatre perquè el tenor principal es trobava malament i ell l'havia de substituir. Cantar va cantar bé, però com que en portava més el cap que els peus, tota l'estona anava topant amb els altres cantants, trontollant i fent giragonses. El públic reia i cridava: «Buida ampolles! Buida ampolles!». Quan va acabar la representació, el director el va acomiadar. I Caruso, que tenia només 19 anys, se'n va anar cap cot a l'habitació de l'hotel. Però l'endemà el van tornar a buscar perquè el públic havia fet fora de l'escena l'altre tenor i reclamava a crits que cantés el buida ampolles. Caruso va cantar i va tenir un gran èxit. Durant els 10 anys següents va passar a ser un dels tenors més famosos de l'òpera italiana i va cantar en molts països d'Europa. Escoltem-lo en l'ària Testa adorata de l'òpera La Bohème del compositor Ruggero Leoncavallo.

La Scala de Milà es va consagrar com a gran cantant amb l'estrena absoluta de la Fedora d'Umberto Giordano. Després va ser invitat a cantar Rigoletto de Giuseppe Verdi al Metropolitan Opera House de Nova York, que va acabar convertint-se en casa seva. Es va fer famós a tot el món. Milers d'articles comercials, des de cigars fins a sabons, van portar el seu nom. També una cadena de restaurants de Nova York, una marca de pastes i una altra de conserves. Un dels seus admiradors entusiastes va posar el nom de Caruso a un cavall de carreres. El tenor apostava $10 pel seu tocaio cada cop que corria, però aquell cavall no va guanyar mai. Escoltem-lo ara cantant l'ària Amor Tibieta de l'òpera Fedora, amb la que va debutar a la Scala de Milà.

tot arreu on anava, la gent s'amuntegava al seu voltant. Quan entrava als restaurants, el públic es posava dret per aplaudir-lo. Però sempre que li era possible, s'estimava més dinar a casa seva o en una senzilla fonda italiana de l'oest de Nova York, on passava algunes tardes jugant a cartes amb el propietari. Cada dia li feien arribar piles de regals, dolços, delicatessen, rellotges, joies. Va ser un veritable divo operístic. La seva veu, a dia d'avui, encara continua sent un referent per a molts cantants. Tancarem el programa escoltant-lo en una d'aquelles cançons napolitanes que tant li agradava cantar i que ell va fer que s'escoltessin a tot el món. O sole mio.

l'òpera és meravellosa, però no està per sobre d'altres gèneres musicals, ni és una experiència mística, eh? Només és una manera de viure la música. Viviu-la intensament, que val la pena. Adéu-siau i visca l'òpera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: Hora que t'escolta.
3: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
6: Catalunya, 1901-1936, història d'un desengany. Francesc Cambó, un home amb moltes passions. Visca Macià i mori Cambó, fou un dels crits que més es van sentir pels carrers de Barcelona el 14 d'abril de 1931, en plena festa popular republicana. A què responia aquella contraposició? Com era que el polític catalanista més conegut, Francesc Cambó, s'identificava amb la caiguda de la monarquia, mentre que l'audaç Francesc Macià esdevenia el símbol del primer govern català des del 1714? L'economista Romà Perpinyà Grau i el polític Salvador de Marinyaga coincideixen a afirmar que Francesc Cambó i Batlle i José Ortega y Gasset van ser les personalitats més rellevants de l'Espanya del primer terç del segle XX. Potser sí, però el líder catalanista també fou un dels polítics més discutits. Cambó era d'aquelles persones que despertava judicis totalment contraposats, adhesions incondicionals o rebujos radicals. En tot cas, per conèixer-lo realment a fons, escalen molts contrapunts a l'autoimatge que apareix reflectiva a les seves memòries i a les meditacions o a les diverses biografies d'encàrrec. Aquests textos oculten aspectes rellevants del seu itinerari vital, tant de caire polític com també pel que fa a la corrupció practicada per la companyia que presidia la Companyia Hispano-Americana d'Electricitat, la XADE, o les relacions perilloses que marcaren la seva vida sentimental. Per això, si volem conèixer-lo de debò, cal parlar de totes les seves passions. Francesc Cambó va néixer l'any 1876, accidentalment a Verges, a l'Empordà, al poble de la seva mare, Josepa Batlle, quan els Cambó eren uns propietaris rics de Besalú, a la Garrotxa. Com la majoria de fills de casa bona,

0: de l'època, anà a estudiar a la Universitat de Barcelona i allà s'afilià al Centre Escolar Catalanista, on va contreure amistat que seria llarga i estreta amb Joan Ventosa, Lluís Duran i Josep Bertran. Forjat en l'ardent activisme catalanista de la crisi de fi del segle XIX, l'any 1901 participà en la creació de la Lliga Regionalista, un partit que des del 1904 van conduir entre Enric Prat de la Riba i ell mateix, Francesc Cambó, de forma autoritària. La seva carrera política fou fulgurant. Quan tenia 25 anys, ja era regidor de Barcelona, als 30, diputat a Corts, i als 41, ministre, i ho va ser ministre en dues ocasions, de Foment i d'Hisenda, i sempre en governs presidits pel conservador Antoni Maura. Va irrompre a la política espanyola com a diputat i líder de la Solidaritat Catalana, un ampli moviment patriòtic que triomfà de manera espectacular a les eleccions del 1907. Des de llavors quedà clar el repartiment de papers entre els dos màxims dirigents de la Lliga. Mentre l'acció Catalunya endins quedava en mans de Prat, primer a la Diputació de Barcelona i després a la Mancomunitat, l'actuació, l'estratègia Catalunya en fora era responsabilitat de Cambó. Durant 20 anys, dues dècades, fou el polític català més destacat a Madrid i un parlamentari brillant que impressionava el Congrés per la preparació de les seves intervencions i per l'habilitat de les seves propostes. En cap moment ocultà que volia modernitzar Espanya com a via per assolir l'autonomia catalana. Dues frases seves resumeixen clarament el seu projecte: fer veure a l'opinió catalana que només des del govern d'Espanya es podrà aconseguir i consolidar l'autonomia catalana, i convèncer els polítics espanyols que sense Catalunya a Espanya no es pot governar. Amb una habilitat notable, va voler treure profit de la divisió dels partits governants espanyols, en bona part provocada pel mateix plet català. Així, tot fent de partit frontissa entre conservadors i liberals, Cambó i la Lliga aconseguiren la creació de la Mancomunitat l'any 1914. L'any 1917 liderà una operació política audaç i arriscada, un ampli moviment reformador que aconseguia el suport de les burgesies perifèriques, trobar ajuts al País Basc, Astúries, Galícia, València i Andalusia, i que culminà en la rebel Assemblea de Parlamentaris de Barcelona del mes de juliol, on es demanà d'iniciar un procés constituent. Però ni el rei, ni el govern, ni els militars, ni els partits dinàstics els seguiren. Desbordat per les esquerres, republicans i sindicalistes, amb la vaga general d'agost, tres mesos després, en una mostra del seu hàbil tacticisme, acordà amb Alfons XIII formar un govern d'àmplia concentració, amb la Lliga a dins, que acabaria amb el famós torn dinàstic. El Cambó revolucionari donava pas a l'home d'estat. Les promeses de reformes polítiques resultaren falses i aviat se sentia enganyat pel monarca i pels polítics dinàstics. De fet, va caure en la trampa d'entrar dins del sistema polític de la restauració, però no per reformar-lo, sinó per evitar que s'enfonsés del tot. La seva correspondència privada revela que va arribar a sentir-se presoner dins del govern, però no podia explicitar-lo i no sabia que seria políticament pitjor si dimitir o continuar. A finals del 1918, animat per Alfons XIII, que era l'arribada a l'hora de Catalunya, presentà a les Corts el primer projecte d'Estatut d'Autonomia Català, que ben aviat naufragaria. Ple d'indignació, després de manifestar al rei la seva decepció, llançà una consigna tan provocadora com, de fet, poc sincera: monarquia, república, Catalunya. Fou llavors quan un diputat liberal, Niceto Alcalá Zamora, va retreure-li que no podia aspirar a ser alhora el Bismarck d'Espanya i el Bolívar de Catalunya, perquè el projecte de Cambó no deixava de ser un xic esquizofrènic, atès que es basava en una doble tàctica i en un doble llenguatge: el patriòtic, de consum català, i el d'estat reformista, destinat a l'àmbit espanyol. La seva autèntica aspiració era esdevenir un estadista espanyol sense renunciar a la condició de dirigent catalanista. Per això, al novembre de 1922, Quan Alfons XIII li oferí la presidència del govern a canvi d'aquesta renúncia, tornà a indignar-se amb el rei. De tota manera, als ulls de molts catalans, el Cambó de llavors començava a ser un polític cremat. Dos cops havia estat ministre i ni tan sols havia aconseguit incrementar les migrades competències de la Mancomunitat. A més, el seu tarannà arrogant i la condició de milionari començaven a comptar. Al juny del 1923, davant l'anunci de la possible retirada política de Cambó, un editorial del Sol, el diari més prestigiós de Madrid, va expressar els temors que el catalanisme es radicalitzés amb una frase quasi profètica. A los que aspiraban que Cataluña fuese el Piamonte de España, van a sucederles ahora los que prefieren que sea una Irlanda. Fer de piemontesos, dirigents de l'Estat, o d'irlandesos, secessionistes, semblaven les dues úniques vies que s'oferien als catalanistes d'aleshores. Va ser durament criticat pels seus silencis davant la dictadura de Primo de Rivera, quan, de fet, prioritzà dedicar-se als negocis, les tasques de mecenatge i preparar-se per quan aquell règim s'esgotés. Calia organitzar la solució Cambó, el seu assaig per la Concòrdia. Era el programa d'una nova Espanya basat en el pacte entre sectors no contaminats per la vella política, els intel·lectuals espanyols i els polítics catalanistes. Fou una operació orquestrada per Joan Esterric, a la qual contribuí Josep Pla amb la seva apologètica biografia de Cambó, però que fracassà en republicanitzar-se la majoria dels intel·lectuals, tant els espanyols com els catalans. A Cambó li faltà audàcia per fer el salt a la política de masses i convertir-se en el líder d'una nova dreta espanyola i catalana clarament reformista i democratitzant. Durant el bienni decisiu 1930-1931, en comptes de fer un pas endavant, acabà per esdevenir la principal defensor de la monarquia d'Alfons XIII, d'aquell monarca intrigant que l'havia borbonejat dos cops. De fet, Cambó tenia por de la irrupció del poble en política. És segur que, a cada moment, en les nostres latituds, la massa votarà la solució més desencertada. Creia que les pressions reformadores i de canvi polític provocarien una situació incontrolable pels sectors benestants i així arrossegar la Lliga Regionalista a la desfeta més gran de la seva història, en negar-se a acceptar que, el 1931, ser catalanista i alhora monàrquic havia esdevingut una contradicció. El 14 d'abril mateix, quan li explicaren que el que es cantava pels carrers de Barcelona fugir d'Espanya i va iniciar un primer autoexili, que va durar fins al desembre del 1932. Suposava també un distanciament superb de la política, considerant que havia prescindit-ne atès que havia triomfat com a home de negocis internacional. De tota manera, des de París enviava ordres perquè els escassos diputats de la Lliga no votessin ni a favor ni en contra de l'Estatut català, sinó que, en una mostra més de tacticisme, s'absentessin, o sigui, no hi fossin, de les Corts Republicanes. L'any 1933, tornar a la política activa, renovar la Lliga, ara es deia catalana, Lliga Catalana, abans Lliga Regionalista, i fou elegit diputat. La seva clara condemna dels fets d'octubre del 34 no el portà, però, a demanar la liquidació de l'autonomia catalana, sinó la reforma de l'Estatut i la Constitució Republicana. Al febrer del 1936, el fet que Cambó encapçalés el Front Català de l'Ordre, una aliança de trana on participava la gent de les RUCs, de Calvo Sotelo, de Gil Robles i els tradicionalistes, tots ells contraris a l'Estatut, serví perquè les esquerres es fessin ser bona part del patrimoni moral catalanista. En paraules del canonge catalanista Carles Cardó. El 1936, mentre titubejava el seu lloc Catalunya, en aigües de l'Adriàtic, va considerar imprudent la militarada del 19 de juliol. Però després, en caure, en veure la dimensió i el caràcter de l'enfrontament civil, simplificà l'anàlisi i sostingué que allò era la lluita entre civilització i barbària. aquesta tesi maniquea servir per justificar el seu suport econòmic i propagandístic als militants rebels que, per escriure articles de caire autoritari i per ocultar les seves idees sobre el catalanisme i la democràcia. En una prova més de tacticisme, recomanar un silenci total als seus. Era el temps del «si callem, és possible que després de la guerra Franco ens cridi», però el Caudillo no li agraí els serveis prestats i davant el caràcter dictatorial i anticatalà d'aquell règim s'estimà més autoexiliar-se un altre cop i marxar als Estats Units i a l'Argentina, on moria el 30 d'abril de 1947, als 70 anys. Hem de dir que al Cambó se li oferí tot el poder, absolutament tot el poder, cap a 1923, a canvi que renunciés al seu catalanisme. I això no va acceptar-ho. I també li hem d'agrair l'extensa obra d'acollida, de mecenatge, d'obres de literatura, de pintura, etc etc. El cas de Cambó, però, és un dels exemples més clars de les vinculacions entre els interessos econòmics i la política. Entre el 1903 i el 1921, tingué obert el despatx d'advocat i fou assessor de bancs importants, Banc Carnús i companyies. L'any 1920 protagonitzà una original operació d'enginyeria financera que el va fer immensament ric. La transformació de la CATE, la principal inversió alemanya a l'estranger, en l'espanyola Xave, Companyia Hispanoamericana de Electricidad, una empresa que aviat seria la companyia elèctrica més important de Llatinoamèrica i la cinquena del món, la inversió espanyola a l'estranger més gran i la que donaria més divisa a la hisenda pública, presidir la Xave fins a la seva mort, li va permetre obtenir uns guanys considerables, percebia l'1,5% dels beneficis i també relacionar-se amb destacats homes de negocis i vincular-se a nombroses empreses estrangeres. Fou membre del Consell d'Administració des de 20. Al capdavant de la seva immobiliària catalana, realitzà inversions intel·ligents, dues cases a la barcelonina Via Laietana, una a la Bàzia, prop de Trieste, una altra a la Punta de l'Este, a l'Uruguai, i dues a Berlín, i a més grans terrenys a la Marina de Gavà, Gavà Mar, 36 hectàrees, i al mig de la Diagonal, a la Finca Estela, 5 hectàrees. L'estiu del 1940, davant la possibilitat que l'exèrcit alemany ocupés també Suïssa, va traslladar bona part de la seva fortuna, uns 3 milions de dòlars a l'època, avui serien uns 300 milions d'euros, als Estats Units, al Canadà i l'Argentina, país on residí des de l'abril de 1941. La seva estada a Buenos Aires va coincidir amb un gran escàndol que afectà la Xave, acusada d'haver corromput durant dues dècades un grapat de polítics argentins, fet que amargà els darrers anys de la seva vida. L'any 1945 va estar a punt de ser processat sota l'acusació de cooperació con el cohecho como sobornador y defraudación de la administración pública. Però una intervenció interessada del ja poderós coronel Juan Domingo Perón aconseguí tapar tot l'assumpte. Menys sort va tenir amb el govern de Franco, que perseguí la Xade per les seves vinculacions internacionals i aconseguí liquidar-la per un procediment de dubtosa legalitat. La dissolgué a efectes fiscals. Cambó i els seus biògrafs sempre han ocultat aquests fets desagradables i compromesos. Els seus biògrafs, va dir, els que escrivien per encàrrec d'ell. Ell, però, mai condemnà els suborns fets per la seva companyia, tot i que li desagradaven. Considerava que la corrupció política era una malaltia difícil de guarir i que calia actuar amb ella amb discreció, evitant sempre l'escàndol públic. Va escriure diversos llibres que acostumava a estar situats en un context internacional i que sovint suscitaren controvèrsies. Les seves reflexions sobre les bases en què podia consolidar-se un règim democràtic a Europa, expressada al volum Les dictadures, partien d'analitzar diversos sistemes polítics com el britànic, el francès o el suís i de contrastar-los amb l'ascens dels règims dictatorials tan variats com la Itàlia feixista de Mussolini, la Turquia de Kemal Atatürk o la Rússia de Lenin i Stalin. la seva ambició de ser un home d'estat el va portar a adquirir uns coneixements econòmics notables, arribar a ser un dels polítics hispànics que coneixia millor la situació política i econòmica mundial gràcies a la informació que li proporcionava el seu servei d'estudis polítics i econòmics, on treballaren com a assessors gent de la vàlua de Perpinyà Grau, Vidal i Guardiola, Cerdà i Deixeus, Tallada, Beltran, Vandellós, Bernís, Ribó o Millet. Francesc Cambó fou el principal mecenes del projecte cultural dels noucentistes. Assessorat per Joan Esterric, fou un audaç constructor d'estructures de l'alta cultura catalana. Algunes tan rellevants com la Fundació Bernat Metge. De fet, fou el primer polític que es va servir d'intel·lectuals pels seus innovadors projectes. Era, però, un home de caràcter fort, que triava els col·laboradors en funció de la seva capacitat i vàlua professional, i no pas per afinitat política. A les seves ordres tingué gent d'una fidelitat meritòria, Esterric, Narcís de Carreres o Joan Baptista Soler Vicenç, amb altres com Josep Pijoan o Josep Maria de Sagarra. Les relacions no sempre foren fàcils, però se'ls estimava, i també va haver amb qui va partir peres, com Josep Pla, Carles Riba o Gaziel. Amb Ortega i Gasset, després d'una sonada picabaralla l'any 1931, que Cambó el qualificà de dilatante de la política, finalment a la postguerra s'hi reconcilià. No dubtà a donar suport a alguns intel·lectuals, encara que fossin dels tremendos, és a dir, propers a Acció Catalana o Esquerra, com fou el cas de Ferran Soldevila, Pompeu Fabra o Pere Bosch Impera. Aquests mecenes atípic invertí bona part de la seva fortuna en la creació d'una valuosíssima col·lecció de pintura, potser la col·lecció privada espanyola més important de les creades al segle XX, que finalment donà al Museu de Barcelona, i hem de dir que també al Prado. El Prado té obres deixades per Francesc Cambó. Era una mena de milionari a l'americana, que quan es va fer construir l'espectacular casa a la Via de la Lletana, decidí no viure al principal, com els burgesos de l'Eixample, sinó a l'àtic i sobreàtic, on s'hi feu dissenyar un jardí per Foriester. Amant del luxe exquisit, de viure bé i de viatjar molt, era capaç de gastar-se en un quadre quasi 3 milions de pessetes del 1929. Avui serien 30 milions d'euros. Al cap i a la fi, un home que se n'anava a dormir llegint la traducció de Plutarc que havia pagat, que des del llit podia veure l'esplèndid retrat de Michel Marullo de Botticelli, que era un apassionat dels automòbils, en morir tenia dos Rolls Royce, un Packard i un Austin, i que havia navegat pel Nil amb el seu Catalonia, no deixava de ser tan envejat com admirat. Devia ser, a més, un home prou atractiu i enamoradís, ja que va tenir una vida sentimental, complexa i arriscada. Malgrat que el que li deien algunes de les seves conselleres en aquests assumptes, com la Paquita Bonnemaison, tingué aventures imprudents que van acabar provocant situacions poc agradables. Després d'uns amors juvenívols amb la cantant Maria Pichot, més coneguda com Maria Gai, va estar a punt de casar-se amb un agüell, com el seu amic Pep Bertran i Musitu, i tingué aventures amb altres dones. L'any 1946 es casà a Buenos Aires amb Mercè Banyol per legitimar la situació d'una de les seves filles, Helena Amac. Un cop mort, la seva herència fou objecte de disputes fiscals entre els governs espanyol, argentí i suís, i de dimensions i de tensions entre els marmessors i la família, amb l'afegit de la retenció de Buenos Aires de bona part dels seus quadres decretada pel govern peronista. Com a polític, Cambó fracassà i al final se sentí incomprès. Ell, que es considerava el polític més preparat per governar, sostenia que no ho havia aconseguit per les enveges i per l'hostilitat que provocava el seu catalanisme. De fet, el seu projecte de reformar Espanya des de Catalunya no va ser mai ben vist per uns polítics espanyols que no diferenciaven gaire entre autonomisme i separatisme. De l'altra banda, les seves propostes resultaven massa estatalistes per a la tradició política del catalanisme. Durant anys, s'instaurà una mena d'oblit generalitzat respecte d'ell. era un personatge tan complex i contradictori que no era fàcil reivindicar la seva memòria en temps de la dictadura franquista, quan semblava que tot era blanc o negre. A Cambó no el defensaven els franquistes perquè havia estat catalanista i el blasmaven els d'esquerres per haver ajudat a Franco. Fins i tot, alguns havien d'haver-lo, si més no recordat i vindicat, van quedar en un relatiu silenci. Josep Pla mateix, després d'haver viscut dels ajuts de Cambó gairebé 10 anys i de publicar, sense el seu permís, aquella impresentable Història de la Segunda República Espanyola, encara tingué la barra d'escriure a la intimitat «Jo no tinc cap raó concreta per estar agraït al senyor Cambó». Ell dilatà la glòria del seu poble. Podem llegir el recordatori que els seus companys de la Lliga van repartir els funerals que li feien els caputxins de Pompeia poc després de la seva mort. Certament, ell convertí la causa catalana en un dels principals assumptes polítics espanyols. Ara bé, d'altres que també el van conèixer foren més severs. Gaziel, per exemple, escrivint el seu epitafi, va insistir que al capdavall, en els moments més crítics, Cambó sempre es decantava per la conveniència pràctica. Blanc, negre o gris, com vulgueu, aquest fou Francesc Cambó. Hi ha una interessant biografia de Borja de Riquer que és molt interessant, que parla de Francesc Cambó i de la qual us recomano. Ha escrit diversos... Borja de Riquer ha escrit diverses biografies sobre Francesc Cambó. Pues bé, aquest és un dels polítics que hem presentat avui. Espero que us hagi agradat i que tornem la setmana vinent. Avui Francesc Cambó, un home polièdric, polifacètic i un home també amb els seus contrasentits, amb les seves contradiccions.
1: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
2: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
3: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
4: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més.
2: Lletres.
5: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
2: Llibres.
6: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
3: sí,
6: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
2: Cinema.
7: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu entitat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafen el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
8: Un repertori, quin moment, no? Sí.
2: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
9: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i Aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda. Trieu i remeneu, que tenim de tot. Entreteniment, informació, música i entrevistes. Quan? Ara, cada matí. On? Aquí, a Ràdio Tordera. Ara i Aquí, el magazín dels matins amb Rosa Maria Ruscalleda.
1: Doncs sí, senyors, aquí estic. Gràcies per estar al nostre costat. Una estoneta que fa que ja estem en dansa dintre el magazín i arriba el moment del repertori. Desitgem, doncs, que aquesta selecció que m'estarien de la dècada dels anys de l'any 2000, no dècada, del 1000, doncs siguin cançons doncs, que les afegin compartir i recordar aquesta època on en van sortir algunes de prou interessants i, doncs, una miqueta tontetes, permeti'm l'expressió, com aquesta del Koala amb el Corral, se'n recorden? Doncs que va tindre en el seu moment molt d'èxit dels 2000. Tornem-la a recordar.

Doncs bé, aquesta cançó, Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, nascut a Rincón de la Victòria, Màlaga, un 15 d'octubre de 1969, en els seus 45 anys conegut com el Koala, des del 2001. I anteriorment con Jesús Ducati, Los Ducati era el seu grup des de 1992 fins a l'any 2000. És un músic espanyol, va ser perquè pràcticament no ha tret res més d'interloqués a l'àmbit musical i que bé, doncs, les seves influències van vindre del món del rock espanyol amb grups com Los Suaves, Estromoduro, Seguridad Social, Barón Rojo, Loquillo, etc, etc, etc. Ell defineix la seva música com un rock rústic. Doncs bé, ell amb aquesta cançó diu que, doncs, important, una cançó que va encapçalar llistes en l'estiu de l'any 2000 i que nosaltres hem volgut començar aquest repertori fent memòria amb aquest corral de el senyor El Koala. Ens anem una mica més tranquils i ho farem al costat de Chris Brown.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i Ràdio Tordera corresponents a l'exercici 2025, destacant el romanent positiu de 4,7 milions d'euros pel consistori. Ho explicava la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa.
2: Pel que fa a l'Ajuntament de Tordera, tanquem amb un romanent de tesoreria positiu de 4.725.000 euros i un percentatge d'endeutament del 30,68%. I pel que fa a l'organisme autònom de Ràdio Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria de 103.171,81 euros i un percentatge d'endeutament del 0%.
1: La Nostra Dansa prepara la programació d'estiu amb la 49a edició del curset de sardanes. L'entitat estrenarà una peça composada per un músic local amb motiu del seu 50è aniversari. Explica com es presenta enguany la programació el seu president, Marià Vilageliu.
3: Llavors al juny, a partir del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, ja comencem les audicions de sardanes d'estiu, comencem per la Revetlla, caigui el dia que caigui, i després el primer divendres que segueix, i tots els divendres fins a la Festa Major.
1: Tordera acull una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc, una espècie en situació crítica al Montnegre. L'activitat organitzada per l'entitat NatMont tindrà lloc avui a la biblioteca a 6:45 de la tarda. En parlava un dels tècnics de l'associació.
4: Això explica una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
1: El Club Twirling Vila de Tordera encara al final de la temporada amb una última competició. L'entitat posa la mirada en el Nacional Base i el nou campus d'estiu. Ho explicava la presidenta Míriam Aparicio.
5: Que estem molt contentes dels resultats obtinguts. Bueno, hi ha vegades que alguns exercicis podien haver rascat una mica més amunt, però bueno, de tot s'aprèn i sempre endavant i valorem positivament aquestes competicions.
1: Èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil. El planter de la penya destaca en la cita individual de Villes Catalanes, aconseguint diversos podis i posicions de mèrit en les categories base. A banda, també molt pendents de la previsió del temps, els detalls amb en Joaquim Serra.
6: Arrenquem aquest mes de juny amb una situació meteorològica de moment sense grans canvis. Novament, temps estable i ambient assolellat avui a tota la comarca, amb temperatures que aquest cap de setmana han baixat una mica. Ha fet calor, però no tan exagerada com la que teníem durant la recta final de la setmana passada. I aquest cap de setmana, doncs, amb algunes nuvolades de tarda, que avui no hi seran. Avui, com a molt, alguns núvols prims i poca cosa més. Demà tindrem un temps molt semblant al d'ahir diumenge, és a dir, al matí assolellat, a la tarda apareixeran núvols als mitjans que mig taparan el cel, però que en cap cas no deixaran precipitacions aquí a la costa. Sí que hi haurà tempestes en punts del nord del prelitoral, també de Pirineu i Prepirineu, però aquí a la costa no arribaran de moment precipitacions. Això podria passar a últimes hores de dijous amb un canvi de temps que també ens portarà un descens important de les temperatures de cara a divendres.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Les 21:03 d'aquest divendres, dia 29 de maig del 2026. Bon vespre. Què tal, com ho portes? Un plaer tornar-te a veure, com sempre, cada divendres a aquesta hora. Compartint junts aquesta trobada setmanal, ens trobem cada divendres per iniciar el nou cap de setmana. Amb tu, com sempre, de 9 a 11 del matí, una servidora. El meu nom, Maritrini Hernández. Darrer cap de setmana del cinquè mes de l'any. Estem a una lluna creixent molt, molt potent. El diumenge serà la lluna plena, diumenge, dia de la Santíssima Trinitat, Pare, Fill, Esperit Sant. Una lluna plena molt, molt potent. Anem acomiadant la primavera, que ja sembla que més que primavera estiguem a ple estiu. Però com diu la dita, com diu doncs aquestes frases culturals, les dites culturals, fins al 40 de maig no et treguis doncs el vestit, no? Tot i que en castellà es diu millor, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Amb la nostra sintonia habitual iniciem el Bones Vibres aquest divendres fins a les 11 de la nit, compartint una estoneta de música, de bon rotllo, d'informació, d'animació, a través de les ones de la ràdio, a través de les ones que donen vida, la freqüència radiofórmula. La freqüència radiofórmula i també la freqüència de la ràdio. I a través de la ràdio anem a posar una de les cançons que més sonen aquests dies.

Shakira, Shakira ho ha tornat a fer, ha tornat a fer un altre gran èxit, un altre gran número 1, ha tornat a fer la cançó del Mundial. From the dirt and the tears we may go, we are more than flesh and bones. La cançó del Mundial de Shakira incrementa l'interès pel futbol, però també per aprendre idiomes i diverses cultures. Shakira, Shakira, Shakira ja és, història, eh? Com a himne del Mundial de la Música. En parlem del món de la música, de posar so musical als mundials de futbol.

Aquí tenim la versió en anglès al costat del cantant Barna Boy Shakira amb el tema Dai Dai, el títol i cor principal de la cançó oficial del Mundial. L'expressió vol dir anem-hi, anem-hi.

El Mundial de Futbol que està aquí, queden uns dies. Comença el dia 11 de juny i finalitza el 19 de juliol d'aquest 2026. Clar, escoltem la versió en anglès, però també hi ha una versió en espanyol. Anem-hi!

Ai, ai, ai, que me se'n va el taranejar, aquesta cançó. Una cançó plena de ritme, d'alegria. De fet, aquest tema s'anomena energia.

Des del Mediterrani fins a Terres Endins, amb aquest bon rotllo i amb aquesta energia. És una cançó que ens va molt bé aquest divendres, el darrer divendres del mes de maig. Queden res, dos dies escaig per acomiadar el cinquè mes de l'any. Avui és dia 29 de maig, com t'he dit en repetides ocasions. Avui és el 49è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Tenim encara 216 dies meravellosos per continuar fent coses fantàstiques durant tot aquest 2026. Com diu aquest tema que escoltem ara, la vida són etapes i cal cremar-les totes. Totes, totes, amb bona energia. El tema energia de la banda Doctor Prats, una formació musical que la tindrem d'aquí no res a un dels macrofestivals musicals més destacats a Catalunya, el Canet Rock. Sí, ja toca parlar del Canet Rock, eh? Si no tens entrades, ja pots córrer a comprar-les. Queden 35 dies, 20 hores, 40 minuts i 8 segons perquè iniciï el Canet Rock.

Una cançó que parla d'amor, un amor una mica estrany, però són les etapes de l'amor. Un tema que es titula Ara fresca i que ens presentava ja fa uns estius els Figa Flowers. Abans hem escoltat a la banda catalana Doctor Prats, en aquesta ocasió.

Figa Flowers, 31 Fam, La Fúmiga, The Tietz, Buos, Els Catarres, Els Amics de les Arts, Ginestà, Doctor Prats, Maria Jaume, la Lowin Band i sorpreses que encara no estan anunciades.

Tecnotrònic, com no recordar-los. La música que es ballava, que ballàvem amb nosaltres els de la nostra generació, a la dècada dels 80. Ha plogut. Cançons del record. Mira, me'n recordo d'aquesta. Ai, quina època! El passat torna al present i el futur serà part del nostre present.

La música disco, la música que es balla a les festes, aquelles cançons que van sortir gràcies a les noves tecnologies com eren i són encara els sintetitzadors. Va sortir la música disco, la música techno, la música per ballar, la música amb una altra freqüència. Hem recordat a Technotronic en aquesta ocasió de Buggles i una altra de les estrelles destacades en aquells moments, en aquells i també en aquests, eh? Perquè en quan posi les primeres notes diràs amunt amunt. Nosaltres sempre som a la teva ment.

0: 101 FM. Ràdio Tordera, 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: 20 minuts, les 10 de la nit, i en aquests moments està sobre un escenari, cantant les seves cançons, una superestrella. Concretament, està a Albacete, a l'estadi José Copete.

És, sense cap mena de dubte, una superestrella, sempre amb bona vibra, amb bon rotllo i animant a través de les seves cançons, a través de la seva veu, de la seva presència. Aitana! Aitana està de gira mundial, eh? El seu tour és espectacular. En aquests mateixos moments, com et deia fa res, uns minuts, està actuant en viu i en directe a Albacete, a l'estadi José Copete. El mes de juny actua a Sevilla, a Palma de Mallorca, a Màlaga, a Avilés, a Palmes de la Gran Canària. Ja comença el mes de juliol els concerts. I el juliol continua, doncs, amb Saragossa, Cádiz, Jaén, a Coruña. A Barcelona, al Palau Sant Jordi. El Palau Sant Jordi la tindrem el dia 4, el dia 5 i el dia 7 i el dia 8 també. A veure, sí, s'han ampliat. S'han ampliat i diuen que les entrades estan esgotades. A la pàgina oficial de l'artista, les entrades estan esgotades. M'he anat corrents a l'agenda del Palau Sant Jordi i encara hi ha unes petites entrades els darrers dies. Doncs mira, te vaig apuntant per si t'interessa i te vas a la pàgina web del Palau Sant Jordi. Sempre a les entrades dels concerts, si us plau, per sentit comú, sempre a llocs oficials. Ve al recinte on es celebra l'espectacle, que t'enllaça a webs oficials com a Ticketmaster o bé a la web de l'artista. Que després hi ha ensurses amb les entrades, eh? Les entrades de reventa no sempre estan garantides. Doncs mira, Aitana, que actua el 4, el 5, el 7 i el 8 al Palau Sant Jordi de Barcelona. I els que tornen un altre cop a l'actualitat, jo diria que mai han marxat. Bé, vam fer un petit descans. Són aquell grup d'amics que van decidir passar-s'ho bé.

Els millors anys de la nostra vida. Seria el títol d'aquesta temporada d'Hombres G reflexionant sobre la seva trajectòria en el món de la música, en el món artístic i també en la seva vida personal. Els millors anys de la nostra vida. Aquest és el títol de la pel·lícula documental dels Hombres G que s'ha estrenat aquest 2026. Te la recomano al 100%. Si no la pots veure als cinemes, la tens al Filmafinity, una plataforma digital on pots veure pel·lícules a un cost molt, molt reduït. Jo l'utilitzo. Te la recomano, fiable, mil per mil. Doncs amb aquesta pel·lícula documental anomenada Els millors anys de la nostra vida, la banda Hombres G celebra a més de 40 anys de la seva trajectòria musical. Banda, una de les grans i mítiques bandes espanyoles que va iniciar el seu recorregut als anys 80. En aquest documental, en aquesta pel·lícula, doncs repassen i combinen material inèdit del passat, del present i testimonis d'altres grans artistes i companys d'escenari. Sabies que els Hombres G estan de gira? És a dir, que comença a desmalenar-te. No sé com es diu això ben dit. És ben igual. Ai, no, aquesta no la vull posar. Volia posar l'altra. El devuélveme a mi chica. No. Polvos pica, pica. Va, després. Ara m'agrada aquesta. Vinga, anem a anar de forma lliure. Ens traiem les cues, anem amb el cabell així ben anat. El vent... I et comento alguna coseta més dels Hombres G i els concerts. Junto a mí, conozco una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo, ven y siéntate aquí.

0: Ràdio Tordera.
1: A Canal tenim tot el que necessites per estar a l'alçada. Lloguem i venem plataformes elevadores i carretons elevadors perquè no t'aturis mai. Necessites recanvis? Els tenim de totes les marques, tant per maquinària agrícola com industrial i d'obra pública. I si vols formar-te, a Canal també som centre de formació oficial. Truca'ns o visita'ns i descobreix tot el que podem fer per tu. Canal, l'alçada del teu projecte comença aquí.
2: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Amb la nostra sintonia iniciem en aquests mateixos moments la segona hora del Bones Vibres d'aquest divendres, dia 29 de maig del 2026. Avui és el Dia Internacional del Personal de Pau de les Nacions Unides. Avui es celebra l'ascensió de Bahá'u'lláh. I avui és lluna creixent, avui és divendres, inici del cap de setmana. Si ens anem directament a la font de Wikipedia, ens diu que avui és el 49è dia de l'any, seguint el calendari gregorià. I tenim 216 dies meravellosos, fantàstics, per continuar ballant dia a dia, ballant aquest cicle de vida, ballant aquesta etapa de vida. Ai, ja estem aquí a la segona i darrera hora del Bones Vibres d'aquesta primavera. Ja estem en els... No, darrers dies no, perquè no estaria ben dit, però sí les darreres setmanes de la primavera. Som a la primavera, eh? No a l'estiu, a la primavera. Tot i que sembla el contrari. Anem a gaudir d'aquest darrer mes, que d'una miqueta menys, tres setmanes, primavera. S'acaba i la sang s'alterarà ja amb l'estiu, on diuen que tota cuca viu, no? Si la primavera la sang altera, l'estiu tota cuca viu. Bé, dit això, doncs anem a continuar amb bona música, bon rotllo, a través de les zones del 107.1 de la FM, el Bones Vibres. Anem a ballar. Anem a ballar i en aquesta ocasió, bachata. Per cert, salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom, Maritrini Hernández.

Anem a ballar. Només, no em vull, només cal que compartim el nostre sabor. I una cançó més bonica, eh? És preciosa. L'artista, ja el coneixes, porta 40 anys a dalt dels escenaris, gravant cançons i fent música molt bona. L'artista Chayanne, amb aquesta cançó Bailando Bachata, hem iniciat la segona hora del Bones Vibres del darrer divendres del cinquè mes de l'any. Chayanne estarà de concert. De fet, ja ho està, crec. A veure, vaig a la pàgina web d'ell. Doncs mira, inicia el tour en breu. De fet, els primers concerts del seu tour 2026 els inicia a Mèxic. I a Espanya estarà el dia 8 de juliol a Almeria, el dia 10 de juliol a Còrdoba, el 12 de juliol a Madrid, el 17 de juliol a Tenerife. Més. El 28 de juliol a Múrcia i el dia de Santana, el 26 de juliol a València. Ho estic dient sense ordre, eh? I el 22 de juliol al Palau Sant Jordi de Barcelona. Encara hi ha entrades a la venda. Ai, si parlem de bachata. Qui és el rei de la bachata? Escoltant el tema bachata, m'ha vingut. Ai, quins records.

Ai, ai, ai. Directe al cor, directe, directe. Recordes l'any que va sonar per primera vegada aquesta cançó? Et dono una pista, el nom de la cançó també és el nom del treball musical. Va, una altra pista. Aquesta cançó té 10 més 26, 30, 36 anys d'història. 36, pot ser? Mare meva, com ha passat el temps. Com ha passat el temps. Recordo els meus companys i també jo, servidora, agafant el treball, el disc de vinil, quan va venir per primera vegada que a la ràdio el teníem en un dels calaixos a l'estudi per, doncs, molt al costat dels discos, no? Dels tocadiscos, estigui ben dit o mal dit, jo dic tocadiscos, dels plats on posàvem, doncs, els discos de vinil. Com recordo aquest disc quan va venir a la ràdio. Doncs va venir a la ràdio quan va sortir aquest treball musical anomenat Bachata Rosa, que va ser un número 1 internacional. Va sortir al mercat a finals de l'any 1990. Va ser el cinquè treball musical de Juan Luis Guerra amb els 440. Va sortir, es va llançar, va veure la llum un 11 de desembre del 1990. Va portar la bachata arreu del món. Des de República Dominicana, i gràcies al seu art i aquest treball musical, va dur la bachata, va exportar aquest gènere a una audiència global, a una audiència internacional. A mi m'agraden les sorpreses, Porto un any dient que tot torna, que aquest 2026 tornen moltes coses, el 27 també, el 2027 també. I tot torna. Juan Luis Guerra i la seva banda 440 tornen a fer gira, tornen a Espanya aquest estiu 2026 amb una sèrie de concerts exclusius. El dia 3 de juliol actuant a Gran Canària, el 5 de juliol a Sevilla, el 10 de juliol al Palma de Mallorca, el 12 de juliol a San Xenxo, el 15 de juliol a Marbella, el dia 18 de juliol a Múrcia, el dia 22 de juliol a Tarragona. De moment és l'única ciutat de Catalunya on actuen, Tarragona, i el 24 de juliol a la Zanoete. Escoltarem cançons com aquesta. Grans èxits. Bachata Rosa. L'habilitat.

0: 107.1 FM. Radio Tordera. Radio Tordera.
1: Aquesta setmana van rebre, van ser coronats amb la medalla de les Belles Arts. Aquest duet. Van començar tres, però actualment són dos. Són els... Són els? Vinga, va. Van començar a vendre les seves cançons a les Batxineres. Sí, sí, quina història, quina història. Coronats, guardonats, el duo Camela. Camela, que van començar? Van començar amb grans èxits, ja amb aquest tema, Làgrimes d'amor. Camela, amb la medalla de les Belles Arts, que es va repartir aquesta setmana i van ser guardonats, amb la presència dels Reis d'Espanya i altres grans artistes i actors de diversos àmbits del món de la cultura.

Creien en ells mateixos, No va ser fàcil, el seu inici, creien en ells. Van gravar maquetes, van gravar cintes de casset. Te'n recordes de les cintes de casset? I anaven ells mateixos a les batxineres a que es venguessin aquestes cintes. I fixa-t'hi tu. 17 discos d'estudi després de 32 anys. Tot i que diem duet, hem de reconèixer que al principi eren tres. De fet, veus les portades, la portada del primer disc, i veus tres persones. Actualment els cantants són Dionisio Martín Lobato, María Ángeles Muñoz Dueñas. Recorden en aquell primer disc anomenat Lágrimas de Amor al teclista Miguel Ángel Cabrera Jiménez. Tots tres, Camela. Dionisio i María Ángeles en actiu des de l'any 1994 i en concert, perquè tot torna, ja t'ho estic dient, tot torna.

Molt ben merescuda aquesta medalla de les belles arts. Camela, felicitats. 17 àlbums d'estudi. Han venut més de 9 milions de discos. Tant si és una música com que t'agrada molt o t'agrada poc, de fet, només veure'ls cantar ja emociona, perquè van dur una època, una època. Era una cultura musical molt, molt significativa. Cantaven cançons que escoltaven de les seves pròpies veïnes, dels seus familiars, dels seus barris. En aquestes cançons s'expliquen històries reals, escoltats per ells mateixos. Doncs el tour dels Miss 26 de Camela continua. De fet, ara mateix estan en viu i en directe a dalt d'un escenari, eh? Estan a Donosti, a Cursal. I demà estaran a Logroño, i el 4 de juny a Sevilla, el 6 de juny a Madrid, el 13 de juny a Santiago de Compostela, el 19 de juny a Màlaga. I quan passin més divendres t'aniré dient més concerts, però és que està plena la seva agenda. Estic veient l'agenda i està planíssima, eh? Me n'alegro per totes les agendes que veig que estan planíssimes, tant d'ells com de tots els cantants en aquesta ocasió. Visca la cultura, visca la música, visca la bona vibra.

Després d'aquest estil musical, és difícil, escollir una cançó que vagi combinada. Doncs vinga, jo, encara que sigui amb cola, ho enganxo tot, ho connecto tot, perquè d'això són punts de connexió. Ai, d'aquí 2 dies. Lluna, lluna, lluna plena. La lluna plena. Anava a posar el Michael Jackson. Espera, que ara te la posaré. Però he vist aquesta cançó de Charango, que diu una lluna d'aigua, i de fet va molt bé el refrescar-nos amb aquests dies de tanta xafogor. Una lluna d'aigua, i després enganxi o no enganxi més el Michael Jackson, el Thriller. Mira que sembla que és lluna plena, te la poso, m'agrada. M'agrada el Thriller i m'agrada molt el Michael.

0: 9 anyets que té aquest tema musical, de xarango. 9 anyets.
1: Balla com una lluna a l'aigua, vine'm a buscar.
0: Seria l'any 2017, dins l'àlbum El cor de la terra, quan xarango van interpretar, van donar la llum aquesta peça musical, Una lluna a l'aigua.
1: La lluna ens mira quan de nit delira la ciutat. Puja la música a la sala.
0: No sé si tu ho fas molt sovint, però a mi m'agrada molt, molt, molt contemplar la lluna, tant si és plena, plena, com qualsevol estat de la lluna, però sobretot a la lluna plena, quan s'il·lumina l'aigua. Jo dic que la lluna està a l'aigua. Sí, l'aigua del mar, l'aigua del riu, o fins i tot en una piscina, que es pot il·luminar l'aigua. Ai, la lluna, que és màgica. A mi m'agraden molt les llunes. Sabies que la lluna d'aquest 31 de maig s'anomena Lluna Blava?

0: Parlen de lluna, parlen d'aigua, parlen de Barcelona, ritme rumba, rumba, rumba, Barcelona, t'enamora, tararara.
1: Ja llego, ja llego.

Històries de carrer, històries de barris, mucha policia, mucha especulació. Ai, la meva estimadíssima Rambla de Barcelona. A mi és que em parles de Barcelona i Ai, la Rambla. Sant Antoni. La meva estimadíssima plaça Universitat. Allà sóc jo, eh? Ai, què més? La plaça Catalunya. Tota Barcelona, eh? Ciutadella, tota la... I el centre és meravellós. Por la calle de Barcelona. Tot i que els carrers de Barcelona sona de fons aquí les sirenes, eh? Són perillosos, molt perillosos. Si vas als carrers de Barcelona, ves molt content, molt contenta, però no portis res a les butxaques del darrere i les bosses al davant i ben lligades, ben atades. Hi ha molta especulació, sí, però també hi ha molta alegria, molta alegria, perquè Barcelona té una màgia especial. La rumba són lletres urbanes, textos alegres que parlen de la vida quotidiana, de l'amor, de la festa, de cantants, del català, del castellà. Aquí ho barregem tot, perquè som de Barcelona.

0: qui s'enamora. Ai, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Ja que parla de les flors de les Rambles, a veure si a les Rambles es posen més parades de flors. Jo trobo a faltar molt, molt, molt les Rambles d'antanyo, de fa 51 anys. Romàntica reina Marabunt. Clar que les coses han canviat molt, les normatives han canviat molt, ja no hi ha la venda d'animals, gràcies a Déu, però trobo a faltar molt la venda de flors, molt, molt, flors, flors, flors, flors, a les Rambles. Ella tiene poder. Barcelona sempre té poder. I en aquesta ocasió hem estat uns minutets amb la rumba catalana, amb diferents cantants i diferents dècades i diferents generacions. Ell, el que canta, s'autoanomenava, a veure, autoanomenava el creador de la rumba. De fet, així m'ho va dir en una entrevista que li vaig fer fa molts anys. Per cert, si algú té l'entrevista, que me la torni. Mira que sempre aprofito per dir-ho, eh? Tinc l'entrevista perduda amb una cinta de Revox, amb una barbaritat de cantants que vaig entrevistar fa molts, molts, molts anys. Ai, ai, ai, canviant d'estil. 9 minuts, les 9 del vespre i de paret, el rei de la rumba. Anem a una altra. A una altra gran. Canviem de rima, canviem d'estil. Aquest diumenge, dia de la Santíssima Trinitat, lluna plena, lluna blava.
1: The next one up is from the Great American Songbook number 3, which comes out in a week or two. Here goes. This one's a lovely song. You know this one. Once upon a time, before I gave up smiling, I hated the moonlight.

Quina interpretació més meravellosa d'aquesta cançó. Una cançó ja molt, molt coneguda. Blue Moon, Lluna Blava. Ai, amb Rod Stewart ja quasi, quasi ens acomiadem. Quina meravella compartir estonetes amb tu i amb grans artistes. En aquesta ocasió, Rod Stewart. La propera lluna plena serà aquest diumenge, dia 31 de maig del 2026, a les 10:45 del matí, segons informa la pàgina web meteolluna.cat. La informació sempre, sempre me'n vaig a les pàgines oficials, eh? Dues llunes plenes, dues. La primera va ser el dia 1 de maig i el diumenge tenim la segona lluna plena en el mateix mes. El gener vam tenir la lluna de llop, el febrer la lluna de neu, el març la lluna de cuc, a l'abril la lluna rosa, el dia 1 de maig la lluna de les flors i aquest diumenge la lluna blava. Si veus la lluna de color blau, blau, blau, possiblement els miracles es produeixen. Fes una fotografia, eh? El nom de lluna blava és un nom popular. No, no la veuràs blava, però nosaltres a través del cor la imaginem blava, com aquesta cançó. Blue Moon. Moltes gràcies per haver compartit amb mi aquesta estoneta. A través de la ràdio ens connectem, ens trobem, és el nostre punt de trobada. El meu nom és Maritrini Hernández. Desitjar-te que tinguis un molt bon cap de setmana, una bona nit i que gaudeixis. La teva obligació és ser feliç, ser feliça, amb bondat. Sempre dic amb bondat. Una abraçada. Ens veiem divendres vinent, ja en el mes de juny. Ai, Blue Moon, d'una cançó romàntica a una cançó que ens porta molta enyorança amb un altre estil, però que sempre la poso amb lluna plena. I com no, Aranya, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Michael Jackson, bye, bye. Ah, espera't a les llunes plenes, ben enfades. S'aixequen els murs i els somnis són meravellosos. No tinguis por.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern i si opten, per altra banda, per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, ustecs i professor de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions a consultar, es fa arribar tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. De la portavoz d'USTEC, Yolanda Segura, creu que és el millor pacte possible. Són declaracions a la xarxa.
3: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar.
2: La vaga d'avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central ha tingut un seguiment d'un 9%, segons el Departament d'Educació. Uns 200 docents de Catalunya Central han ocupat aquest migdia l'atri de la Basílica de Santa Maria a Montserrat per celebrar una assemblea. A la plana política, el Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez, una maniobra en què Vox no entraria i per construir un executiu temporal amb l'objectiu de convocar eleccions. A la seva banda, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció, mentre Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans volen també que Salvador Illa comparegui al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. I un dia més parlem de temperatures perquè les estacions del Meteocat han batut un rècord de dies per sobre dels 35 graus al maig. Barcelona i Portbou encapçalen la vintena de municipis que hi han registrat nits tropicals. Més de 70 estacions del Meteocat han marcat temperatures per sobre dels 35 graus o més al mes de maig, amb una suma històrica de 173 registres concentrats sobretot la setmana passada. I l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2 milions i mig d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments.

0: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Les ADF alerten arran del cas d'Òrrius que moltes poblacions tenen pendents les franges perimetrals de protecció contra incendis. Mar Tres Serres.
2: La Federació d'ADF del Maresme i del Sud-est del Vallès Oriental han emès un comunicat on alerten que molts municipis del Maresme no tenen fetes les franges de protecció contra incendis entre bosc i habitatges, franges a les quals obliga la Llei de Prevenció d'Incendis en urbanitzacions, nuclis de població i edificacions en terrenys forestals.
1: Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà, Melina Morilla.
3: Denuncien que la instal·lació se situaria massa a prop d'edificis residencials, generant perill per la proximitat de productes inflamables i un augment del trànsit de vehicles pesants durant les 24 hores del dia.
1: El Solidarity Park de Malgrat inaugura els nous ulls de bou i celebra una taula rodona sobre els brigadistes internacionals, Ona Malgrat.
4: El Solidarity Park és una jornada dedicada a recordar i reivindicar l'ajuda prestada pels brigadistes internacionals durant la Guerra Civil Espanyola.
1: A Calella compta enrere per estrenar els Jocs Infantils al Parc del Mau i al Passeig Manuel Puigverd, Sergi Ferrer.
5: L'Ajuntament ja ha començat a instal·lar els 16 nous elements del Parc del Mau repartits en dos nivells i connectats amb un túnel de xarxes i un tobogan tubular de més de 5 metres, que serà un dels grans atractius del nou espai.
1: I en esports, el Llavanera s'acomiada del somni de l'ascens després d'una temporada per emmarcar Martí Capçada.
6: El Llavanera es va quedar a les portes de la final del play-off d'ascens a Primera Catalana després de perdre per 0-1 contra el Cardedeu a la pròrroga.

0: Bona tarda. Les ADF alerten arran del cas d'Òrrius que moltes poblacions tenen pendents les franges perimetrals de protecció contra incendis. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és. La Federació d'ADF del Maresme i del sud-est del Vallès Oriental han emès un comunicat on alerten que molts municipis del Maresme no tenen fetes les franges de protecció contra incendis entre bosc i habitatges, franges a les quals s'obliga la llei de prevenció d'incendis en urbanitzacions, nuclis de població i edificacions de terrenys forestals. Aquestes entitats no precisen quines són les poblacions, però sí que afirmen que no tot el nucli d'Òrrius, on la setmana passada es va incendiar una fàbrica de parafina i un sector de bosc, disposa d'aquesta franja. També denuncien que en molts casos els municipis que tenen aquesta protecció no la tenen ben feta, en termes d'amplada o densitat d'arbrat o freqüència d'esporja, i que massa sovint, diuen els ajuntaments, han donat a fer els treballs a empreses que havien presentat baixes temeràries en les licitacions i van acabar fent malament la feina. El comunicat apareix com diem quan encara s'avaluen els efectes de l'incendi d'Òrrius i se'n busquen les causes. Divendres, 3Cat Info explicava que, segons bombers, el foc no hauria començat a la fàbrica, sinó al bosc, i també deia que la parafina vessada hauria contaminat mig quilòmetre de la riera de Riudamella. Davant d'això, hi ha preocupació per si s'han contaminat aqüífers. L'alcalde Xavier Masgrau, de Junts, està convençut que no és així, però l'entitat Eco Òrrius pensa tot el contrari. També ha dit l'alcalde que l'empresa incendiada Prequinat, que fabrica i distribueix ceres i parafines, complia amb els 10 metres de separació del bosc que indica la normativa.
0: Seguim avançant. Canet, Arenys de Mar i Arenys de Munt uneixen esforços per reclamar una línia d'autobús directa amb Barcelona. Ràdio Canet.
2: L'alcalde de Canet de Mar, Pere Xirau, s'ha reunit amb els alcaldes d'Arenys de Mar, Estanis Forç, i d'Arenys de Munt, Josep Sánchez, per impulsar una reivindicació compartida, la creació d'una línia d'autobús que connecti directament els tres municipis amb Barcelona. Els tres consistoris consideren necessari disposar d'una alternativa de mobilitat eficient i fiable que garanteixi una connexió estable amb la capital catalana. En el cas de Canet, la situació es veu especialment condicionada pel fet que la doble via ferroviària finalitza Arenys de Mar, una circumstància que repercuteix directament en la qualitat del servei. A més, la línia d'autobús 618 cap a Barcelona no té parada al municipi. L'última abans d'incorporar-se a l'autopista és a Sant Pol, deixant Canet sense

0: una connexió directa per carretera. Els alcaldes han coincidit a assenyalar que diversos municipis del Maresme sí que disposen de serveis d'autobús express i defensen que Canet, Arenys de Mar i Arenys de Munt també haurien de poder comptar amb una connexió similar. Aquesta reivindicació també es va portar al ple del passat dijous a Canet de Mar en una moció que va ser aprovada per unanimitat.
1: Seguim ara amb altres reivindicacions. Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoi a Palafolls ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'organitza mitjançant xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els veïns afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat de productes inflamables. David Melgar, un dels veïns actius en aquesta mobilització, explica que el rebuig no és només per la proximitat, sinó també per l'impacte general que tindrà en la qualitat de vida dels veïns.
3: Entendemos que puede ser un foco de contaminación ambiental, acústica, lumínica. El proyecto tal y como está planteado está muy cerca de edificios donde vive la gente, con una distancia cercana, con instalación de productos inflamables, con todo el riesgo que conlleva pues tener algo inflamable cerca donde tú vives.
2: Els veïns argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no porta cap servei extra. A més, denuncien que la instal·lació obligaria a canviar el sentit de circulació d'alguns carrers, augmentant el flux de vehicles pesants i el trànsit en zones residencials durant les 24 hores del dia. També destaquen que Palafolls és un dels pocs pobles del Maresme que encara mantenen el seu nucli urbà lliure d'aquestes instal·lacions i fa una crida a totes les entitats del poble per mantenir el model. Tot i que l'empresa promotora fa mesos que treballa en el projecte, els veïns s'han trobat amb un marge de maniobra molt més reduït. Malgrat això, ja han mantingut una primera reunió amb l'alcalde, de qui agraeixen la proactivitat. L'objectiu immediat del grup és professionalitzar la seva resistència. Aquest dimecres, el grup de veïns té prevista una reunió per exposar la informació tècnica recollida i distribuir funcions per tal de ser més eficients en la seva lluita. Des del col·lectiu conviden a tothom a sumar-se a la causa per protegir el model de poble actual.
1: Gràcies, Melina. Seguim avançant i canviem de qüestions. La calellenca Glòria Freixa aspira a l'alcaldia de Barcelona. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda, sí, i actual diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa és una de les tres aspirants que han oficialitzat la seva candidatura per liderar Junts per Catalunya a Barcelona de cara a les pròximes eleccions municipals. Freixa competirà amb Jordi Martí, president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, i amb Pilar Calvo, diputada al Congrés dels Diputats. Les tres candidatures marquen l'inici d'un procés intern que haurà de determinar qui serà l'alcaldable de la formació a la capital catalana. Barcelona és una plaça estratègica i clau per al seu futur polític del partit. Tot i que ja hi ha tres aspirants confirmats, el procés continua obert i no es descarta la incorporació de nous candidats. Entre els noms que han aparegut hi ha els de l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i l'exconseller Josep Maria Arguimon, que encara no han aclarit si faran el pas. En canvi, l'exconseller Jaume Giró ja ha descartat participar-hi. Les pròximes setmanes seran decisives per definir el lideratge de Junts a Barcelona i el seu projecte, amb què el partit es presentarà a les urnes en un escenari polític cada vegada més competitiu.
1: Gràcies. Més temes. Les gestants puntuen l'atenció de la Corporació de Salut per sobre de la mitja catalana. Merina.
2: Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana de Catalunya en dos indicadors fonamentals. Aquests són la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants, que mostren una alta predisposició a repetir l'experiència en els centres en futurs embarassos. A més, els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, els ASIR de l'entitat, també han superat la mitjana catalana en 14 dels 23 indicadors analitzats. Tal com detallen des de la corporació, aquests bons resultats s'expliquen per un canvi de model assistencial basat en la personalització i l'atenció a les necessitats de cada dona. Entre les millores implementades destaca la transformació de la sala de parts de l'Hospital de Calella amb la incorporació d'una sala de parts natural que ofereix un entorn més confortable i respectuós. Així mateix, s'han posat en marxa noves activitats des dels ASIR per acompanyar les dones durant la gestació, com ara es fan sessions de ioga i també matronatació, També l'entrada d'un acompanyant a les cesàries no urgents per reduir l'angoixa i millorar la satisfacció emocional. L'evolució de la corporació és positiva en tots els aspectes analitzats. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2025, s'observa una millora en tots els indicadors, especialment pel que fa al tracte rebut pels professionals, la valoració de les instal·lacions i la sensació de les pacients de sentir-se en bones mans. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva subratllen que aquestes dades consoliden un model d'atenció més humà i proper, reafirmant el compromís dels professionals amb les dones i les seves famílies.
1: El gran joc infantil del Parc Francesc Macià de Malgrat es renova i quedarà tancat durant un mes i mig, on a Malgrat.
5: El joc infantil més gran del Parc Francesc Macià, situat al costat de l'amfiteatre, quedarà tancat a partir d'aquest dimarts per desmuntar-lo i instal·lar un nou espai de joc. Les obres s'allargaran un mes i mig i compten amb una inversió de prop de 257.000 euros. L'estructura actual de fusta té 19 anys i està força malmesa, tenint en compte el pas del temps i també el seu ús. Tot i això, les noves instal·lacions tindran un disseny similar a l'actual i també estaran fetes de fusta i cordes. A més, l'espai disposarà de torres, ponts, plataformes i tobogans. Les obres les executarà l'empresa BDU Espacios de Valor SL.
1: I a Calella compta enrere per estrenar els Jocs Infantils al Parc del Mau i al Passeig Manuel Puigvert. Sergi.
4: Sí, tot és a punt perquè comenci la renovació de l'àrea de jocs infantils del Parc del Mau, superats els entrebancs que n'han endarrerit durant mesos la seva posada en funcionament. Finalment, aquesta setmana arrencarà la instal·lació dels 16 elements que es distribuiran entre els dos nivells d'un espai de més de 1.700 metres quadrats. La nova àrea s'ha projectat amb materials naturals i tindrà referències al món animal per integrar-la millor a l'entorn. A nivell lúdic, s'ha ideat una proposta singular i pensada perquè sigui accessible i inclusiva per a infants amb capacitats diverses, amb un gran tobogan tubular que connectarà la part superior i inferior. Ho explica el tinent d'alcaldia d'Espais Públics, Josep Grima.
6: Aquesta està pensada per infants d'entre 1 a 5 anys. Intentarà estimular la motricitat, la coordinació i la creativitat, no? Hi haurà 11 jocs, com ara doncs, un llit elàstic, un sorral, gronxadors, també un espai de joc simbòlic. La part superior, recomanada per infants de 6 a 12 anys, tindrà una estructura de multijoc dissenyada i fabricada específicament per aquest projecte. Inclou 3 torres, xarxes d'escalada, equilibris de corda, un rocòdrom i 2 tobogans, no? I aquest gran tobogan de 5 metres, de més de 5 metres, que jo crec que serà... És un element molt esperat per la canalla, perquè és aquelles coses atrevides.
4: L'Ajuntament hi destina més de 330.000 euros i preveu que el nou pugui obrir a principis de juliol i si tot va segons el previst. Abans, però, s'estrenarà la nova àrea infantil de l'entrada del Passeig Manuel Puigvert a l'espai que ocupava l'antic bar El Paso. De fet, la idea és que s'hi pugui accedir per festa major petita a mitjans d'aquest mes de juny, aprofitant que serà un dels punts amb més activitat de la programació especialment pensada per al públic familiar.
1: I a Premià, la nova plaça Salvador Moragues acull la seva primera festa popular amb la inauguració de la pèrgola. Marc Tres Serres.
7: Entre 150 i 200 persones van assistir ahir al migdia a l'acte d'inauguració del nou espai polivalent de la plaça Salvador Moragues. El nou equipament, que s'ha estat construint els últims mesos a l'aire lliure, se situa sota la pèrgola fotovoltaica unint les naus del museu. L'acte contenia, a més, un vermut i una actuació musical i també hi va haver parlaments del primer tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, del director general de l'Administració Local de la Generalitat, Francesc Balbé, i de l'alcalde, Rafa Navarro. Ripollès va posar en valor la triple funció del nou espai. Balbé va felicitar-se que l'actuació provingui d'un acte de corresponsabilitat de Generalitat i Ajuntament amb el Medi Ambient i la Ciutadania. I Navarro va explicar l'origen de la idea i es va confessar culpable d'haver-se entossudit a fer realitat un projecte que semblava impossible. Escoltem un extracte sonor del vídeo publicat per l'Ajuntament.
8: Avançar cap a la transició energètica. El segon objectiu és l'adaptació com a refugi climàtic. Ja podeu veure
9: que aquí sense aquesta coberta avui no podríem estar. I per últim, és un espai polivalent. Això és el model de cooperació, el model de corresponsabilitat. Hem de treballar junts, el país el fem entre tots.
10: La primera cosa que em van dir quan em van nomenar alcalde, el meu antecessor em va dir: a partir d'ara tot serà culpa teva. I és veritat, però també us haig de dir que igual que sóc culpable de moltes coses, també tinc la culpa en positiu d'altres. I aquesta coberta comença amb un passeig informal aquí, amb un sol de justícia, i jo dient: per què no cobrim això? La resposta d'una persona de dins de l'Ajuntament va ser la millor resposta que em donen mai per motivar-me. Em van dir: això no es pot fer.
7: Navarro també va nombrar com a responsable el membre de l'oficina Premià Energia, Albert Puig. Recordem que la nova coberta, que haurà costat aproximadament 1.150.000 euros, entrefinançada per la Generalitat de Catalunya i la Diputació en un 80%, és un gran rectangle d'acer d'uns 40 metres de llarg per uns 20 metres d'ample i que disposa de 411 metres quadrats de superfície fotovoltaica. A més, ahir no era l'única inauguració que es feia. Al matí, una estona abans, s'havia presentat formalment un nou mural de grans dimensions a la plaça Maresme, que aquest cop reprodueix una obra del pintor Didier Lourenço. En el seu Parlament, l'alcalde va recordar que es tracta d'una iniciativa en clau d'igualtat i reconeixement artístic, però també per dignificar espais del municipi, i va anunciar que després d'aquest i el que hi ha a Joan Prim se'n faran més arreu del nucli urbà.
1: I el Jardí de la Biodiversitat es consolida com un espai ambiental i educatiu de referència a Sant Vicenç de Montalt. Martí.
11: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha impulsat noves actuacions de millora i ampliació al Jardí de la Biodiversitat, situat al Parc de la Riera del Gorg, amb l'objectiu de reforçar-ne el valor ecològic, educatiu i divulgatiu. El projecte ha rebut una subvenció de 8.200 euros de la Diputació de Barcelona, que ha permès desenvolupar diverses actuacions destinades a potenciar la biodiversitat urbana i crear nous espais de sensibilització ambiental. Entre les millores destaca la restauració de la bassa naturalitzada, un hàbitat que afavoreix la presència d'amfibis, insectes, ocells i petits vertebrats. També s'hi han alliberat 75 marietes per fomentar el control biològic de plagues d'una manera una mica més natural i sostenible. Durant els darrers mesos s'han instal·lat nous hotels d'insectes per facilitar el refugi i la reproducció d'espècies polinitzadores. S'ha renovat una cartilleria informativa i s'han incorporat noves espècies vegetals mediterrànies de baix consum hídric, com per exemple romaní, farigola, espígol, sàlvia i santolina. A més, s'han plantat nenúfers, joncs, bogues i diverses espècies que afavoreixen la presència de papallones i altres insectes beneficiosos, reforçant així la funció ecològica de l'espai.
1: I avui la Biblioteca de Tordera acull una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc del Montnegre. Marc.
7: Sí, l'escurçó pirinenc és un rèptil propi d'ambients freds de muntanya, però el seu límit sud de distribució a Espanya es troba precisament a Tordera, on arriba a cotes molt baixes, un fet insòlid per a l'espècie. Durant la xerrada, els naturalistes del Montnegre explicaran que la població d'aquest ofidi s'ha reduït dràsticament a la zona. Les principals causes: la persecució directa per part de persones que el maten per por, l'abandonament agrícola que ha tancat els boscos i les transformacions del paisatge derivades d'una gestió forestal intensiva. Un dels tècnics de Natmon explica l'objectiu de la xerrada i com es pot protegir l'escurçó.
12: Llavors, una mica això, l'objectiu de la xerrada és explicar aquesta situació, donar a conèixer l'espècie, també fins i tot intentar motivar o consultar els assistents si coneixen altres observacions de l'espècie que no haguem pogut recopilar al municipi de Tordera o al voltant, i això, explicar una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
7: La xerrada, com bé deia Gemma, serà avui emmarcada dins la Setmana de la Natura a partir de 6:45 de la tarda amb entrada gratuïta a la biblioteca.
1: Gràcies, Marc. I el Solidarity Park de Malgrat inaugura els nous ulls de bou i celebra una taula rodona sobre els brigadistes internacionals. Ona Malgrat.
5: Així és, el Solidarity Park ha vingut marcat per una gran quantitat d'actes. Destaca la inauguració dels nous ulls de bou al monument Solidarity Park, al passeig marítim dels 300 dibuixos d'ulls de bou. Se seleccionaran uns pocs i només els més votats podran formar part de l'any que ve del monument Solidarity Park. A l'acte de presentació hi van assistir les autoritats polítiques de Malgrat i alguns dels creadors d'aquests dissenys. També hi ha estat Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, que ha destacat que molts docents i instituts del país encara no tenen les eines suficients per fer-los partícips d'activitats com el Solidarity Park.
13: Encara ens falta molt, molt camí. I els instituts de secundària no tenen els mitjans encara, i els professors no tenen tampoc les eines suficients com per encarar els programes de memòria democràtica. Però aquest és el camí i és el que jo volia ressaltar del projecte Solidarity Park. Estem aquí, malgrat amb la bona direcció, és un gran exemple, i el que hem de fer és treballar perquè els nostres joves sàpiguen el que va passar durant la Guerra Civil, durant el franquisme, perquè no torni a passar mai més.
5: El dissenyador conceptual del monument Solidarity Park, Rob McDonald, també va ser-hi a l'acte i va avançar que pel 90è aniversari del Ciutat de Barcelona portaran a Malgrat més del miler de dissenys que els estudiants han estat fent al llarg d'aquests anys. Dissabte també va tenir lloc la taula rodona Brigades Internacionals passat i present de l'internacionalisme, presentada i moderada pel periodista i exdiputat de la CUP, David Fernández. La trobada es va centrar en la situació dels palestins a la Franja de Gaza, amb el nom de Gaza i Palestina al mirall de la humanitat. Així ho explicava en Saif Boukeshek, membre de la Global Sumut Flotilla i un dels que van ser empresonats a Israel.
14: En esos tres años, Gaza se ha convertido a ser el espejo de la humanidad, el espejo al que nos miremos para preguntarnos qué tipo de futuro queremos, qué tipo de humanidad queremos, y la resiliencia del pueblo palestino ha sido un ejemplo para todos los pueblos reprimidos a inspirarse en luchar y en enfrentar. Estamos realmente ante un momento histórico en el que puede convertir el futuro de esos niños que queremos defender y de nuestra humanidad colectiva. Estamos ante un momento que puede definir exactamente el camino de nuestra humanidad, el camino de la lucha, y que requiere que podamos escalar en nuestra manera de movilizarnos, en nuestra manera de hacer acción directa.
5: Durant l'acte també han destacat el brigadisme i les accions col·lectives de lluita per acabar amb la repressió que consideren que està fent la política i els governs. A més, han afirmat que la població ha desenvolupat una mentalitat d'autosabotatge que impedeix prendre mesures i iniciatives com la Global Sumut Flotilla.
1: I una trentena de submarinistes i uns 40 voluntaris han participat en la 13a jornada de protecció del litoral que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Canet, Ràdio Canet.
0: La jornada tenia per objectiu netejar el fons marí de davant la costa canatenca. Enguany, tal com apunta un dels membres de l'entitat, Antoni Salva, no s'ha recollit tanta brossa com altres anys. Assenyala que sobretot han extret objectes com ara llaunes, ampolles o tovalloletes, entre d'altres.
15: La veritat és que pel que fa a la recollida d'escombraries del fons, no es van recollir moltes perquè el fons estava força net, però bé, es van treure diferents objectes, principalment moltes tovalloletes, llaunes, ampolles de plàstic, alguna resta de diferents tipus de material que no haurien d'estar en el fons, i a la platja igual, es van treure llaunes, ampolles, bàsicament, etc. Molt contents de l'èxit de la participació i de l'activitat, de l'acollida que vam tenir.
0: La jornada va comptar amb la participació del Consell d'Infants i tenia també un clar to didàctic, ja que es van fer xerrades de sensibilització, un taller de classificació de les deixalles i va acabar amb una festa de l'escuma.
1: Èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil. Martre Serres.
7: Sí, el passat cap de setmana, la localitat de la Sénia va acollir el Campionat de Catalunya Individual Infantil de Bitlles Catalanes. La jornada, marcada pel gran nivell dels joves participants, va esdevenir un autèntic èxit per l'entitat tordarenca, que va veure com els seus representants brillaven en les seves respectives categories després d'haver aconseguit la classificació a través del circuit individual. Entre els resultats més destacats del club, cal remarcar la gran actuació de Lian, que es va proclamar sotscampió infantil i va tancar el circuit individual en una meritòria tercera posició. En la categoria la B, la penya del Bistec també va trepitjar fort gràcies a la Daniela, que es va alçar amb el títol de sotscampiona la Vina i tercera, a més del circuit individual. La Laura, per la seva part, va signar una excel·lent segona posició a la Vina del circuit general i, finalment, Antoni va completar el quadre d'honor del club amb un destacat cinquè lloc en la categoria Benjamí. La bona ratxa de la penya del Bistec no es va limitar a les categories inferiors. esports. Coincidint amb el cap de setmana de competició, la ciutat d'Igualada va acollir la final del circuit de parelles mixtes 2025-2026. En aquesta modalitat, el club va estar representat per dues parelles que s'havien classificat entre els 12 primers millors del circuit. La parella formada per la Cristina Folch i l'Abel Cavaller va fregar la glòria en aconseguir la segona posició de la classificació final, mentre que en Xavi Comas i l'Aina Comas van firmar una notable quarta posició.
1: I el Llavanera s'acomiada del somni de l'ascens després d'una temporada per emmarcar en Martí.
11: Doncs sí, el primer equip del Llavanera es va veure escapar-se aquest cap de setmana el bitllet per la final de la Final Four dels play-offs, disculpeu, d'ascens a Primera Catalana, després de caure per 0-1 contra el Cardedeu a la pròrroga. Malgrat la derrota, el Cuixum Blanc i Blau tanca una temporada històrica. Després d'aconseguir l'ascens la temporada passada, l'equip ha superat totes les expectatives competint fins les portes d'una categoria que el club no ha trepitjat mai en més d'un segle d'història. L'eliminació va deixar un regust amarg entre jugadors, cos tècnic i afició, que va omplir les graderies per poder donar suport a un equip que ha fet somiar tot un poble. El gol visitant a la pròrroga va posar fi a una trajectòria extraordinària, però no va esborrar l'orgull per una campanya que molts qualifiquen de memorable.
1: És moment ara de donar un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: Hola, molt bon dia. Arrenquem el mes de juny amb una situació meteorològica que de moment no ens aporta massa novetats. Això sí, aquest darrer cap de setmana han baixat una mica les temperatures, ha continuat la calor, però no tan exagerada com la que vam tenir dijous, i tot això en una jornada en la qual avui esperem que tornem a tenir domini del sol a tota la comarca. Amb alguns núvols prims aquesta tarda, sempre poc importants, els vents fluixos girant del sud-sud-oest aquest matí, sud-oest aquesta tarda moderat, i la situació marítima aquest matí dominada pel marejol, aquesta tarda en petites àrees de maror aquí a la costa de la comarca. La previsió per demà indica que no hi haurà massa canvis, alguns núvols sí, però seran poc importants, els mitjans que sobretot arribarien a la tarda cap al Maresme Nord, però sense deixar precipitacions, una mica en la línia del que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Per la seva banda, els vents continuaran fluixos, la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat, de moment no esperem canvis, però sembla tot apunta que dijous, durant la recta final del dia, arribaria una línia frontal amb xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca i també amb un descens de les temperatures que serà marcat especialment ja de cara a divendres.
1: Doncs això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem parlarem dels plans i activitats que podeu fer aquesta setmana amb l'agenda setmanal de la mà de Martí Capçada. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubió, qui cada dilluns ens porta una nova recepta per aprendre. I acabarem el programa amb la tertúlia esportiva per repassar doncs, a totes les, els partits i totes les novetats en clau esportiva que és important que avui doncs, coneguem. Tot això a l'Ona Maresma en només 3 minuts. Fins ara.
17: La xarxa de comunicació local.
18: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
19: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
20: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
19: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
20: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
21: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
22: X, Twitter, l'actualitat al minut.
2: Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
3: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
2: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
3: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
22: FM. Ràdio Tordera.
23: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
1: Som i tornem en directe a l'Ona Maresma, moment del repàs diari a les xarxes socials amb en Marc Treserres aquesta setmana. Marc, bona tarda.
7: Hola, Gemma, bona tarda.
1: Comencem parlant del Maresme. Què hem de destacar avui a la comarca?
7: Doncs mira, ho podríem haver agafat com a notícia del dia per Tordera, en aquest cas, com hem fet a la primera estona, però ho utilitzarem com a tuit. I és que, atenció, hi ha hagut ja un tercer tiroteig a Catalunya en menys de 48 hores. Sí, tal i com ho escolteu, un home ferit de bala en un narcoassalt a Tordera. El tiroteig ha deixat un ferit de bala i dos detinguts. Els Mossos van rebre un avís cap a 4:45 de la matinada d'aquest dilluns per la presència d'un vehicle sospitós després que se sentissin trets. Juntament amb la policia local, els Mossos van aturar el vehicle a la C66 a l'altura de Salrà. Un dels dos ocupants estava ferit de bala i va ser traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Tanmateix, els dos han estat detinguts per relacionar-se amb un narcoassalt de marihuana, de tràfic d'aquesta droga, i ara la policia treballa per identificar la resta d'implicats en aquest tiroteig.
1: Has dit tres tirotejos en 48 hores. Per tant, hi ha hagut tres tirotejos en dos dies.
7: Sí, bàsicament. No a Tordera només aquest, però...
1: Clar.
7: Però sí, per tant...
1: Bé. A Badalona, no? Crec que a Badalona...
7: Sí, i tant.
1: I, clar, ens falta un tercer, però ara mateix no sé on ha estat.
7: No, jo tampoc. El de Badalona sí que l'he vist, també, però llavors he vist el de Tordera i, ostres, això ens toca més de prop, fins i tot.
1: Totalment. En clau internacional, on hem de posar la mirada?
7: Doncs, mira, igualment seguim amb Catalunya. A partir d'avui s'encareixen les factures de la llum i del gas. L'IVA torna a pujar en la llum fins al 15%, quan estava al 10%, i també el gas passa a valdre un 10% més, perquè el govern espanyol ha retirat la rebaixa que hi havia fins ara en aquestes dues factures tan importants. Per sort, es mantenen les bonificacions pels carburants i hi haurà descomptes del dièsel, i la gasolina, però tot i així no són bones notícies.
1: No, i el tema internacional, a veure si és més positiu o potser seguim en aquesta mateixa línia.
7: Seguim una miqueta en la mateixa línia, per sort no ha acabat malament, Gemma, però ja ho veureu. Un vol de Nova Jersey a direcció a Mallorca gira cua per un dispositiu Bluetooth que duia el nom de bomba. Imagina't viure, estàs tu amb el teu mòbil i de cop veus possibles opcions per connectar-te amb Bluetooth i una de les opcions és bomba.
1: Clar, però això està animant la llet. Perquè això ho ha fet algú a propòsit, no?
7: Sí, sí, i ara quan acabis d'escoltar el tuit ho veuràs que ha sigut una broma de molt mal gust. Un parell d'hores després d'enlairar-se de l'aeroport de Newark, a Nova Jersey, pels altaveus de l'avió, la tripulació va ordenar als passatgers que desconnectessin tots els dispositius de Bluetooth immediatament. Els auxiliars de vol van explicar que era un ordre provinent de les oficines centrals de United Airlines a Chicago i van advertir que si no s'apagaven tots els dispositius, l'avió hauria de tornar. Van dir que una persona havia fet alguna cosa amb el Bluetooth que posava en perill la seguretat del vol. I així va ser, relacionat amb el que hem dit, de posar-li el nom de bomba al Bluetooth. A 32.000 peus d'altura ja sobre l'oceà Atlàntic, els pilots van fer una última i definitiva crida d'un minut davant la negativa. A desconnectar-ho, els pilots van prendre la decisió de tornar per evitar mals menors i després d'aterrar a Newark de nou, els esperava, evidentment, una presència massiva d'agents de policia a l'aeroport i agents federals per a veure què passava si entre els passatgers hi havia algú que realment tenia intenció de fer esclatar una bomba, ja sigués dins de l'avió o al mateix aeroport. Llavors els passatgers van ser evacuats amb els passaports i els telèfons, els hi van comprovar tots els dispositius i tots els passatgers van haver de passar de nou per la seguretat de l'aeroport. Al final, Gemma, les autoritats van comprovar que només es tractava del nom d'un dispositiu i el culpable, un adolescent de 16 anys.
1: Tela. Quina tela aquest jovent d'avui dia, que, vaja, és una broma, no? Però clar, és una broma que fixa't les conseqüències que ha tingut aquesta broma. Ha hagut de girar cua a l'avió, hi ha hagut un desplegament policial increïble.
7: Sí, sí, és que jo quan l'he llegit no donava crèdit, llavors he vist que això, que el culpable era un nano de 16 anys, en part me n'he alegrat, però he pensat, és que només aquestes coses passen amb aquestes edats, en general.
1: Sí, totalment. Marc, ja tot fet, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
7: Doncs que si calen més controls de seguretat abans de pujar a l'avió per evitar aquests espants, com hem acabat d'escoltar.
1: Ostres, tu creus que calen més controls?
7: Sí, perquè fins que no et passa res, ok, però a la que et passa alguna d'aquestes situacions, clar, i a l'avió ja hem vist, sobretot per internet, que ara, òbviament, les coses corren més ràpid, situacions de pallisses entre passatgers, gent que clava ganivetades, alguna vegada també això, gent amenaçant els pilots que aterressin perquè volien fer algun tràfic de drogues, i no en dic més perquè tampoc en conec tantes com a tal, les estic dient de memòria i no vull dir informació que no és, però vull dir això, que a mi m'espantaria moltíssim una situació així, per tant, per què no?
1: Jo, pel que fa als controls, depèn de l'aeroport i depèn del país, no? Hi ha controls més estrictes i menys. També és cert que hi ha un cert punt aleatori.
7: I tant.
1: No, a vegades et toca el control, a vegades no. Saps quan passes la màquina que et fan com un rastreig, no? A veure si portes alguna cosa. El que sí que prohibiria rotundament és beure alcohol a dins de l'avió. I si m'apures, també a l'aeroport. Perquè no sé si has sentit alguna vegada notícies d'aquesta mena, de turistes borratxos, baralles... Crec que és un problema veure a bord.
7: Home, evidentment, jo també ho prohibiria, sobretot a bord, sens dubte, allà no. I, òbviament, si veiessis algú perjudicat abans de pujar a l'avió, jo crec que...
1: No deixar-lo.
7: Exacte, els de la companyia mateix, ser prou conscients i dir on vas... i a fer aparèixer la policia que hi hagi a l'aeroport i dir, mira, escolta'm, si no et saps controlar, no volem perill per la resta de gent, les teves conseqüències són teves i no puges.
1: Totalment. Totalment. Doncs, Marc, aquesta és la pregunta del dia, si calen més controls de seguretat abans de pujar a un avió. Gràcies,
7: exacte.
1: Fins ara.
7: Fins ara.

0: moment per l'entrevista del dia. Avui ens acompanya a l'Ona Maresma la Susanna Pla, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Palafolls. I és que en poc més de 3 setmanes es durà a terme una nova edició del FEM Palafolls. Amb ella i també amb el nostre company Jordi Prats de Valls descobrim tots els detalls d'aquesta edició. Endavant.
1: Sí, Gemma, i és que concretament amb aquest inici del mes de juny l'Ajuntament ja ha fet públiques les dates i també les activitats d'una nova edició del FEM Palafolls, una proposta que vol donar la benvinguda a l'estiu amb proposta gastronòmica, descomptes i també diferents concerts i activitats que avui volem destacar amb la regidora al nostre municipi de Cultura, és la Susanna Pla. Susanna, benvinguda a l'Ona Maresma.
2: Hola, bona tarda a totes i a tots.
1: Gràcies avui per ser amb nosaltres, contents doncs de tenir un nou cartell del FEM Palafolls aquest any 2026, del 26 al 28 de juny, oi?
2: Exacte, ja tenim ganes, no? De fet, dissabte estava en una activitat que organitzava el Casal de la Dona i tothom em deia, bueno, i a final de mes el FEM Palafolls. Sí, sí, sí, el 26 al 28 de juny, doncs aquest any celebrarem el FEM Palafolls.
1: Resumim una miqueta, quina és la idea del FEM Palafolls? Perquè després de tantes edicions, un ja instaura aquesta data al calendari, ja sabem que toca per començar l'estiu, però crec que cal remarcar una miqueta quin és l'interès real d'aquest FEM Palafolls. Què ens podries explicar, Susanna?
2: Doncs nosaltres, quan fem, bueno, quan fem les activitats, intentem posar el focus en una cosa concreta, no? En el FEM, el que fem és posar el focus al comerç, no? I és aquell cap de setmana doncs, que els comerços doncs, ja inicien doncs, els períodes de vacances i que intentem doncs, que la gent trobi aquests descomptes, trobi situacions especials en els comerços de Palafolls. Però, a més, també fem una aposta gran per la gastronomia, no? I muntem aquest village on els restauradors que volen s'apunten doncs, i poden, ens poden doncs, oferir aquells plats o aquelles coses que fan normalment en els seus locals, però que en aquest punt de trobada, que seria aquest village que muntem en el Parc de les Esplanes, no? Aquest parc tan desconegut i que aquest dia el posem aquests dies, no? La gent és un punt de trobada, no? I és un punt de relació, no? Amb la família, però també amb els amics, amb aquells veïns que durant l'hivern, no? O durant el dia a dia no el trobem, no? I aquí també podem fer una aposta molt gran per la gastronomia del municipi i res, això és una mica el resum del que és el FEM.
1: Posats en situació, doncs, comencem a relatar ja el que trobem en aquest nou cartell. Tot plegat començarà el divendres a partir de dos quarts de set aproximadament del vespre, és quan obre normalment el village perquè la gent ja pugui anar allò, obrint boca i anar fent boca per al que ens espera el cap de setmana.
2: Exacte, a partir de dos quarts de set, doncs el village tots els dies estarà obert, no? I en allà ja es podrà gaudir de música ambient, no? Doncs per començar a aprendre alguna cosa o per començar a activar. Però sí que és el divendres quan comencem i és com un dels plats forts, no, d'aquest cap de setmana, que és aquesta desfilada que fem conjuntament amb el Molí d'en Puigverd, no, i que podem veure doncs aquelles marques que tenen i que venen, no, i que desfilen, no, amb aquesta gent tan especial, no? A més, aquest any també, com a novetat, no, i jo estic molt contenta, doncs també hi ha la participació de l'Escola de Música i Dansa i ens oferiran música en viu i podrem gaudir també de les noies que ballen i ja ho veureu. Per tant,
1: ja ens has explicat un secret, eh? En aquest
2: és
1: cas,
2: un secret.
1: Com a
2: novetat d'aquesta edició, jo crec que serà molt xulo, que aquella desfilada sí que fa una mica de calor, però jo també sé que les companyes, no, de promoció econòmica, la meva companya, la Silvana, doncs que també sempre és molt detallista, igual que jo, doncs ha pensat una cosa que ens agradarà molt i que aquest petit obsequi per als que vagin a la que no el desvetllaré, eh? Perquè ja sabeu que també m'agrada una mica
1: tenim
2: el misteri, aquest secret, valent? Llavors, això, doncs, aquesta desfilada acompanyada doncs dels alumnes de l'Escola de Música Dansa, tant per l'especialitat de música com la de dansa, segur que ens agradarà molt. I després, evidentíssimament, quan sortim d'allà, perquè estarem acalorats, que segur que farà un sol de justícia, perquè ja està fent calor i tot just entrem al juny, doncs podrem anar al village a sopar i a fer aquestes degustacions i a parlar amb un i amb l'altre. I tenim el primer concert. El primer concert, no, que és un tribut als Vigis i a tota la música disco, no, doncs que d'aquella època. Mm-hmm. I després, quan acabi aquest tribut, no, que és una mica la fórmula, no, que sempre tenim en el FEM, un tribut, un grup de versions i el diumenge ja us ho explicaré quan me preguntis pel diumenge.
1: Sí.
2: Això, tindrem aquest tribut i després tenim el Mario Tera, un palafollenc que s'estima molt al municipi i que doncs toca i ens farà gaudir segur d'una bona estona per donar-ho tot, no? I acabar-ho de vestir. I això seria el divendres.
1: El divendres. I per si no en tenim prou, encara ens queda tot el cap de setmana per gaudir, eh? I és que en aquest cas arriba un dels plats forts. N'hi ha molts, eh? El fem Palafolls. De fet, jo crec que s'ha aconseguit una molt bona fórmula combinada perquè no ens perdem ni una de les activitats quan comenci el 26 de juny. Però el dissabte sí que és veritat que tenim aquesta proposta que tampoc mai falla des de la primera edició, el fem Palafolls, que és el Forest Talks, també en combinació amb el Molí d'en Puigverd, oi?
2: Doncs aquí també vull fer un agraïment perquè jo sé l'esforç que fan els de... ho sabem, no? L'esforç que fan la gent del Molí per traslladar aquest Forest Talks al centre, no? I perquè sigui el motor del dissabte, no? Aquesta fira, doncs, que la gent vingui, perquè ve molta gent de fora, ve gent de Palafolls, però també ve gent de fora, i també l'objectiu és que llavors, doncs, vagin a comprar la resta de botigues, vagin a gaudeixin de la restauració, dels bars, de la gastronomia del nostre municipi, no? Llavors, d'aquí també, doncs, el meu agraïment, no? Perquè jo sé que per ells és molt més fàcil fer-ho allà al Molí, però crec que s'ha de portar aquí, entre tots els ajudem i fem això, llavors dinamitza, no? Al centre del municipi, doncs, el dissabte, no? I durant tot el dissabte, no? I a més és una activitat molt xula, no? Perquè ens fan pagar una petita entrada, que és molt, molt simbòlica, però amb aquesta petita aportació que fem tots, després en neix un altre gran projecte, que és aquest projecte de... que el que fem és... fem un conveni amb el Molí, les AFES, no? D'aquest municipi, amb el Molí, fan un conveni i aquest conveni serveix per subvencionar aquells infants que no poden fer extraescolars doncs perquè la situació a casa no els hi permet, vale? Ni per mi això ja no és només no,
1: l'oportunitat del Village, del Market,
2: sinó que després, més enllà d'aquesta activitat, doncs hi ha infants que poden gaudir durant tot l'any, no?, d'aquestes extraescolars. Per tant, animar tothom que vagi al Forest Talks i res, que segur que troben coses superboniques i que aquesta entrada doncs llavors serveix perquè té aquest objectiu.
1: Això serà dissabte, però tornem al Village. En aquest cas també podrem gaudir de les diferents casetes, parades que s'hi posen per poder menjar, per poder veure, però si parlem dels concerts, començaran a les 10 del vespre. En aquest cas tenim un clàssic que tampoc ja no falla. El divendres ja teníem unes primeres versions, aquest dissabte en tenim una altra.
2: Sí, el divendres tenim el tribut i el dissabte tenim el grup de versions, de covers, que també són d'aquí de la zona, ja ho veureu, ja us ho anirem explicant, ja ho anirem desgranant, però des de l'àrea de cultura s'ha treballat molt perquè creiem molt, no, amb els artistes i amb el potencial que tenim, no, a Palafolls i a la comarca, i veureu, no, que durant tot l'any, no? Bueno, tot l'any, durant ara que comencem el FEMI fins a passant per la festa dels 80 i acabant, sí, per la festa major, hi ha una aposta molt forta, doncs, pels artistes locals i pels artistes de proximitat, no? I que tinguin l'oportunitat de trucar
1: d'actuar
2: al municipi, no? Doncs crec que és importantíssim i estem convençuts de que gaudirem molt, molt, molt, molt d'aquest talent que tenim.
1: The Covers actuarà a les 10 del vespre també al Parc de les Esplanes, a la zona del Village, i a partir de mitjanit ja, com sempre, ens deies, regidora, doncs aquesta sessió de DJs, DJ Jolly, no sé si ho dic bé, ho posa en el cartell,
2: sí,
1: i podrà actuar.
2: Podrà actuar, sí. I segur que també ens fa gaudir una estona, perquè també jo sempre dic, no, que els DJs, no, sempre, no, ens posen a tots una cançó que ens agrada, no?
1: I per tant, aquella nit que no hi ha prou, no, que a vegades ens quedem amb moltes més ganes,
2: exacte,
1: després del concert,
2: no? I aquella nit que doncs has anat a una sessió de DJs, no, doncs sempre has trobat aquella cançó i per tant la fa més que especial. Jo sóc una persona que m'agrada molt, molt, molt la música i crec que cada moment, no, de la vida, doncs, l'acompanya una cançó especial i crec que amb ells ho aconseguim.
1: Ens prometies un apartat especial per diumenge. En aquest cas, sí, com sempre, destacar que el Village obrirà a 2:15 de 7 de la tarda, que tindrem ocasió de poder menjar, de poder veure, i a les 8 del vespre quina actuació hi tindrem, Susana?
2: Sí, si me permets, el dia 28 de juny també és un dia especial, valent, i que també el volem reivindicar, que és el dia de la visualització de tot el col·lectiu LGTBI
1: Q+,
2: mm-hmm. Val? I abans, no, de fer res, doncs farem un manifest. Des d'aquí, també des de l'àrea de Can Batlle, doncs, que treballen amb els joves del nostre municipi, tenim un grup motor, doncs, que vol liderar també tota aquesta reivindicació, i hi haurà una lectura del manifest just abans de començar, no, i ens apuntem, no, això que ara està tan de moda i que gaudim molt tots, el vespreig, amb aquest noi que també és de la comarca, el Riqui Fargas, que bueno, ja veureu que és una persona molt especial i que seguríssim que ens fa passar una bona estona. I també, com a diferència, en compte de tenir-lo allà a l'escenari, no? L'any passat vàrem tenir l'Helena Gadel,
1: sí,
2: que amb un concert magnífic, no? Que bueno, ens va agradar molt, però aquest any el que farem l'últim dia, no? El diumenge, és portar l'artista allà a la zona del Village, no? Per, bueno, doncs fer realment un braspreig i estar tots allà més a prop i acabar de gaudir, no? I de relaxar-nos, no? Sobretot, bueno, jo el diumenge ja aconsegueixo gaudir-ho una mica més, gaudir-ho una mica més, però segur que, bueno, això, doncs, que ens ho passarem superbé.
1: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls. Gràcies, Susana.
2: A vosaltres.
0: I seguim avançant a l'Ona Maresma, moment de les efemèrides, amb en Marc Tres Serres. Abans, però, anem a felicitar els famosos que avui fan anys.
3: Sí, exacte, Gemma, i molt coneguts avui. Mira, comencem amb... Bé, de fet, són tots actors, dos actors i una actriu, i n'estic convençudíssim que els coneixes.
0: Molt bé, doncs sí, tu creus?
3: Sí, sens dubte. Mira, el primer de tot, Tom Holland.
0: Sí, a l'Spider-Man.
3: Ah, exacte, veus? Vinga,
0: I marit de la Zendaya.
3: Mira, fins i tot ho domines més que jo. Jo això ja no ho tenia controlat.
0: S'han casat en secret no fa molt.
3: Ah, sí?
0: Amb l'actriu d'Eufòria.
3: Per què en secret?
0: Mira, es van casar en secret, només sé això. No sé més. I no em van convidar.
3: I això és l'únic que per això no saps més, perquè no et van convidar. No has pogut investigar.
0: Exacte. No he pogut investigar més.
3: L'altre és Morgan Freeman, que també ha tingut papers destacadíssims a moltíssimes pel·lícules. No sé, sí. No sé si te'n sona...
0: També. Sí, d'aquella pel·lícula de... Pot ser de... Ai, que eren d'animalets. No sé si... No ho sé.
3: No sé, és que n'ha participat a moltes, per exemple, Batman, yeah. Sense anar més lluny, d'un altre superheroi, o, per exemple, aquest senyor, sempre, o molt sovint, jo el recordo a pel·lícules en les quals participa com a membre del govern dels Estats Units, sempre.
0: Sí, pot ser. Ara, sí que li poso cara, sí, i tant, però m'estava confonent d'actor. I de qui més és l'aniversari?
3: De l'actriu i model Marilyn Monroe, que evidentment ja va morir fa anys, però vaja, l'he vist i, carai, l'he volgut destacar, per què no, clar que sí.
0: I tant. I avui és el Dia Internacional de...
3: Sí, doncs mira, avui dels esculls, per conscienciar-ne sobre la seva protecció marítima i també dels coralls, que formen part d'aquest ecosistema que tan necessari és per la fauna marítima. I per nosaltres, de fet.
0: Molt bé. Marc, aviam, ens queden 2 minutets. No sé si vols enfocar-nos en una efemèride només o vols fer les dues ràpid. Què prefereixes?
3: No, fem l'efemèride musical perquè ja hem donat abans tuits que no han sigut gaire macos. Un d'ells avui també era una mica tràgica. Era un avió que s'havia estimbat el 2009. Per tant, no l'expliquem, deixem-lo estar.
0: Molt bé, doncs anem amb l'efemèride musical. Doncs.
3: Som-hi. Anem a l'any 2006. Va morir la cantant espanyola Rocío Jurado per un càncer de pàncreas, una de les figures més importants de la música popular espanyola del segle XX, coneguda com la más grande. Va destacar per una veu potentíssima i per la seva capacitat d'interpretar gèneres molt diferents, com flamenc, copla, balades, cançons melòdiques, i també va tenir una presència important al cine i a la televisió, a part de ser una icona cultural a Espanya durant moltes dècades, bueno, sobretot les dels 70, 80 i 90. No? Molts crítics la consideren un artista que va modernitzar la copla i va contribuir a donar una imatge més lliure i contemporània de la dona a Espanya. Va morir, com dèiem, per aquell maleït càncer, i ara el que estem escoltant de fons és una cançó de les més conegudes, Gemma, que és Com una ola.
0: Doncs va, l'escoltem una mica i ara la comentem.

0: pluma blanca y rumor.
1: Aquesta cançó és de les més emblemàtiques, podríem dir, de la Rocío Jurado i també doncs, de la música espanyola. I m'encanta, eh? M'encanta aquesta cançó.
2: És
1: molt ben encertada.
2: És una...
1: que l'has triat super.
2: L'he escoltat abans, dic, a veure, a mi me la recomanen, però anem a l'escoltar, a veure si m'encaixa. I jo crec que sí, que és una cançó maca. A més, es nota que és molt tradicional de l'estat sí. espanyol i, a més, aquí es veu clarament la potència que té Rocío Jurado amb la seva veu.
1: I saps on quedaria molt bé en un casament? De fet, si em caso, posaré aquesta cançó.
2: Ho tens claríssim, eh?
1: Decidit. O sigui, jo ho estic visualitzant, jo cantant com una ola, i gasté tota la meva vida mirant el meu futur marit. Ui, que se'ns en va el temps. Marc,
2: em sembla bé.
1: Si em caso, et convido, vale?
2: Molt bé, perfecte.
1: Fins ara.
2: Adéu.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
7: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
3: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
7: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els Comuns i Esquerra Republicana exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans també volen la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
11: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
10: Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluís Amoret.
12: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
10: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a un quart de cinc. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.
13: Can't touch this. Esma, a la teva ràdio local.
14: Quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és ara remenar entre els arxius a la comarca amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Què tal?
14: Molt bé, què ens expliques avui?
15: Doncs mira, avui marxem 26 anys a...

0: de les empreses que es dedicaven a la depuració d'aigües residuals i compostatge. La UGT també havia fet arribar al fiscal en cap de Catalunya una denúncia en què es demanava que s'iniciés una investigació per si se'n derivaven responsabilitats penals. Així es volia exigir a l'autoritat laboral el reconeixement de la toxicitat, penositat i perillositat que comportava l'activitat de depuració de les aigües residuals i el posterior compostatge d'aquestes. El sindicat també volia expressar el seu rebuig a les precàries condicions laborals del sector i denunciar la falta de responsabilitat de les diferents entitats públiques a l'hora de concedir l'explotació a les empreses sense experiència en aquest sector. Amb tot això, també es volia expressar la indignació del sector per l'accident de Teià i pel fet que tres departaments de la Generalitat, responsables de la seva obertura, el d'Indústria i Energia, Treball i Medi Ambient, no detectessin cap anomalia quan els fets indicaven que la planta de compostatge no disposava de mesures de seguretat que garantissin una eventualitat com la que va passar. Paral·lelament a aquesta denúncia, també es demanava una investigació del que havia passat en el municipi veí. Tot això va fer que la pressió sobre les depuradores de la comarca creixés. Així doncs, aquells dies ja hi va haver una inspecció de treball a la depuradora de Mataró i se'n preveia una altra a la de Pineda de Mar.
1: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies com sempre i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: Fins ara.

0: Agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les. Martí Capçada, mano a mano, explica'm què hem de saber per doncs, aquests dies al Maresme i quines activitats destaquem.
1: Doncs sí, Gemma, ara t'explico una mica el repàs d'activitats que he estat fent per aquesta setmana al Maresme, però abans, com cada setmana, no pot faltar tampoc a la nostra agenda, un repàs dels llocs on podem anar a donar sang. Així que, si et sembla, començo a disparar.
0: Molt bé, mira, de fet, en Marçal avui va a donar sang. Marçal, on vas a donar sang?
2: Argentona, avui toca.
1: Molt bé, a la unitat mòbil de Jacint Verdaguer, pot ser?
2: És correcte.
0: Molt bé,
1: molt
0: doncs,
1: bé.
0: Mira, veus
1: doncs
0: que
1: sí.
0: Bé?
1: Tothom que vulgui conèixer el nostre tècnic, doncs que s'acosti cap a la primera opció que tinc jo també, que us anava a dir aquesta d'Argentona, que és la unitat mòbil de Jacint Verdaguer, amb en
0: si
1: Marçal.
0: Si voleu, us dic el telèfon de Marçal, és el...
1: T'imagines? Tots no allà a fer cua.
0: Molt bé. On podem donar sang, Martí? Perdona, que t'interrompeixo.
1: No, només faltaria. Tenim aquesta primera opció d'Argentona per avui, però qui li quedi millor també pot anar a Tiana, en aquest cas a la unitat mòbil davant de l'antic camp de futbol. Ara ja passem a dimecres a Mataró, on es podrà donar sang al casal de la Nova Aliança, i també dimecres a Vilassar de Mar a l'Institut Pere Ribot. Anem ja a dijous ara, a l'Equador de la setmana, on novament a Mataró podrem anar a donar sang, però canviem d'ubicació i ens anem a l'escola Josep Manel Pere Mas, i a Premià de Dalt, el mateix dijous, a Premià de Dalt a l'Institut Escola Santa Anna. Per acabar, ja les últimes destinacions són dues, en aquest cas el dissabte, i una novament a Mataró, però ara la Fundació Maresme Café Nou, i també el dissabte a Vilassar de Dalt, a la unitat mòbil davant de Can Rafart.
0: Perfecte, doncs ja sabem totes les ubicacions a on podem anar a donar sang aquesta setmana, i ara és moment de conèixer les activitats. Explica'ns què podem fer aquests dies, que fa tanta calor, a veure si alguna proposta de la que ens portes ens pot interessar.
1: Doncs sí, comença a fer caloreta i comencem fent un repàs a les activitats. El primer dia ens anem a dimecres, on a Calella tenim dues activitats. La primera és més matinal, pel matí, ja que de 9 a 12 del matí hi ha el festival anomenat La Minerva Canta al Mar. I és que els infants de l'escola La Minerva cantaran música popular catalana i també havaneres. Tothom que vulgui veure aquest concert dels més menuts, doncs es pot acostar al passeig Manuel Puigverd. Després també ens quedem a Calella i també ens quedem el dimecres, però en aquest cas a 6:45 de la tarda, on a la sala Mozart es fa el 98è aplec de la sardana de Calella. I és que, a més de ballar sardanes, com no podia ser d'una altra manera, també hi ha la conferència anomenada Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats, a càrrec d'Anna Costal Fornells. Així que a tothom també que li agradin les sardanes i aquest ball tan popular de la nostra terra, doncs mira, Calella hi tindrà una bona ració durant la tarda del dimecres, Gemma.
0: Molt bé, més coses.

0: Vinga, ens anem ara a Premià de Mar. I és que tenim una estrena que s'anomena Andrea Bocelli número 30 The Celebration. Es tractarà d'un esdeveniment cinematogràfic global que commemorarà els 30 anys de la trajectòria del tenor més estimat, Andrea Bocelli, i també admirat de tot el món, et diria. Un espectacular concert enregistrat en directe des del Teatre del Silencio, un anfiteatre a l'aire ubicat a la Toscana, amb convidats de luxe, grans èxits i tota l'emoció d'una veu que ha transcendit fronteres. Aquest concert es fa en directe des d'Itàlia, però es podrà veure també en la sala de cinema de Premià de Mar, que s'habilitarà especialment doncs, per aquells amants de la òpera i d'aquest cantant en concret.
1: Perfecte. Què més hem de saber?
0: Vinga, ens anem ara cap al dissabte, ja que a Sant Vicenç de Montalt trobarem la novena mostra d'entitats que omplirà l'avinguda Toni Sors d'activitats, música i sobretot de vida associativa. I és que el municipi celebrarà el dia 6 de juny, el dissabte, com he dit, una nova edició de la gran festa del teixit associatiu, amb un total d'atenció, 19 entitats participants i una nit que estarà plena de música en directe. No em ficaré a dir totes les activitats, que avui al matí i me les he estat mirant, perquè és que n'hi ha un munt, Gemma. És a dir, que jo recomano a la gent que vagi a passar el dia a Sant Vicenç i que allà s'aniran trobant des d'activitats esportives, música, inclús ara et dic de memòria, un taller de cal·ligrafia japonesa m'ha semblat veure. O sigui, hi haurà de tot. Qui li interessi que... Sí, ho he trobat molt curiós.
1: I tant.
0: Bueno, no sé, qui li agradi cantar, cantarà, qui li agradi aprendre coses noves també, i qui li agradi la música, doncs escoltarà música. L'important és que hi hagi de tot.
1: I tant, molt bé. Les entitats no, doncs, demostren una mica el que fan i si la gent s'anima doncs, es pot apuntar i doncs, formar part de les diferents associacions. Estem a dissabte, no? Hi ha més coses dissabte?
0: Estem a dissabte i seguim a dissabte, correcte. Però ara canviem de municipi i ens anem cap al Masnou, que trobarem el joc de la ruta del Tassajo. En què consisteix aquest joc? Doncs és una activitat ludificada adreçada bàsicament a famílies amb infants entre aproximadament els 6 i 10 anys, on descobriran aspectes de la vida marinera del Masnou d'una manera una miqueta més entretinguda i innovadora. El joc aquest està plantejat com una cursa entre comerciants del segle XIX que sortiran del mateix Masnou i aniran a Amèrica a, atenció, vendre productes catalans i poder recollir els productes propis dels diferents llocs d'Amèrica on hi vagin. Així que, bueno, una mica una activitat de rol i per aprendre una miqueta del municipi del Masnou i dels nostres productes, bàsicament, Gemma.
1: Molt bé, ben variades, les activitats aquesta setmana. Encara hi ha més?
0: Sí, en tinc un parell. Anem ara cap a Mataró i hi ha una activitat de diumenge anomenada la Casa Coll i Regàs amb vermut modernista. I és que el 1897 es va iniciar el projecte de la Casa Coll i és l'any que s'origina, el primer vermut a Itàlia. El 1897, és a dir, fa ja uns quants anys. I és que les marques exportadores d'aquesta beguda permeten convertir-la en un referent. I a Catalunya, a principis del segle XX, també es va esdevenir un motiu de socialització i un àpat lleuger al migdia abans del dinar, sobretot els diumenges després de missa. En aquesta ocasió i en aquesta activitat que us estic dient, després de la visita guiada que es farà per la Casa Coll i Regàs, doncs, com no podia ser d'una altra manera, també es podrà gaudir d'un vermut per fer amb companyia. Així que, mira, es podrà aprendre i després fer un beure. O sigui que també ho considero una activitat completa.
1: Doncs mira, jo aquí crec que aquesta me l'apunto perquè el vermut m'agrada molt, o sigui, el moment de fer el vermut amb les escopinyes, les olives, no? És un moment que m'encanta.
0: Sí.
1: Té la gana una mica, però...
0: A mi també m'agrada molt. És la beguda del vermut, és una beguda que et diria que he descobert fa relativament poc i m'encanta. O sigui, et diria que és... A veure, no vull fer apologia ara de l'alcohol aquí, però de begudes alcohòliques et diria que potser és la més bona, eh? O sigui, m'agrada molt, molt, molt.
1: S'acaba ràpid, de fet.
0: Sí, home, clar, tot el que està bo acaba amb un pim-pam.
1: Però, és com un licor... A mi em sembla com bastant dolç, el vermut.
0: Sí, sí, sí, sí, té aquest punt dolç que, bueno, si es combina amb l'oliveta, i bueno, n'hi ha de molts tipus, eh? Però, bueno, el que jo conec és aquest que comentes tu, Gemma, i està molt bo, està molt bo.
1: Negre o blanc?
0: Negre. Negre, eh? Em quedo amb negre. També tant se me'n fot, eh? No soc gaire siberita.
1: El que et posin, no?
0: Sí, el que caigui. Però si em fas escollir, va, dic negre.
1: Molt bé, doncs crec que encara ens queda una última activitat.
0: Sí, correcte. El que passa és que és una d'aquelles activitats que ja ens passa a vegades que es podrà veure a pràcticament tots els municipis, ja que és el Corpus Christi i normalment s'acostuma a fer a tots els municipis la Santa Missa i també la plantada de l'ou com balla. Jo m'he quedat per posar un exemple aleatori, ja que encara no hem parlat d'aquest municipi, amb l'exemple de Cabrera de Mar, que es podrà veure a les 8 del matí la plantada de l'ou com balla, amb l'inici de les catifes, i a les 12 tindrem la Santa Missa.
1: És molt curiós, eh, el tema de l'ou com balla. No sé si
0: mira,
1: ho has vist mai.
0: No, em fascina. O sigui, és una cosa que recordo de molt petit, de molt petitet, que els meus pares m'hi portaven per veure-ho, i ho trobava molt curiós i em quedava allà hores, bueno, hores no, però molta estona, bocabadat, allà pensant, però com pot ser que s'aguanti aquest ou aquí, amb aquest xorro d'aigua que
1: pujava? I encara segur que et continua infectant. Oi?
0: Impactant, no sé si és la paraula, però sí, sí que m'agrada. O sigui, no sé, és una cosa curiosa.
1: Molt bé, doncs Martí, gràcies com sempre per posar-nos al dia i portar-nos l'agenda setmanal del Maresme. Fins ara.
0: A tu, Gemma, fins ara.

0: Moment ara per la secció de cuina amb la nostra coach alimentària i chef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company, en Marc Treserres, des de Tordera. Avui, companys, fem una recepta amb molta, molta energia, veritat?
1: Sí, exacte. Bona tarda a Gemma de nou i bona tarda, Txell. Què tal?
2: Hola, bona tarda a tothom. Encantada d'estar amb vosaltres.
1: I nosaltres que hi siguis un dilluns més. Escolta'm, avui jo crec que agradarà moltíssim la recepta.
2: Sí, avui és una recepta sense gluten, sobretot. És un sàndwich, però si em permets una coseta ràpida, el que han comentat abans els companys respecte al vermut, l'ingredient aquest fantàstic que enganxa del vermut és l'ajenjo, que fa que tingui aquest toc amarg. Però sí, el vermut té amarg, dolç, perquè per obrir el que seria la gana, tan important quan estàs en un bar, en un restaurant, perquè consumeixis més. Tot està pensat, recordeu, neurogastronomia.
1: I tant, que això ja ens n'has parlat durant tots aquests mesos i en molts plats, que sí. Tot s'ha de tenir en compte.
2: Sí, i tant, molt important. I el d'avui, tan important per totes aquestes persones que són intolerants al gluten o totalment, en aquest cas, la malaltia, la celiaquia, però volen menjar un sàndwich i normalment quan compres aquests productes que no tenen gluten perquè no tenen, en aquest cas, farina, però van carregats d'additius que el converteixen també en un producte que no sigui tan saludable. Per això avui aquesta opció tan xula.
1: Clar, exacte. S'ha de tenir en compte i tot. I al final sempre hi ha variants amb tants aliments que tenim al nostre abast. A veure, ingredients, Txell, per començar aquesta recepta.
2: Sí, avui per aquesta recepta estrella, que seria aquest pa de farina de cigrons, tenim la farina de cigrons. Hem posat uns 150 grams. Farina d'arròs integral, també 150 grams, un polsim de sal, pebre negre, un polsim de cúrcuma, també polsim, el pebre i l'orenga. Tot això sempre un polsim. L'oli, 3 cullerades soperes, l'aigua i el psyllium. Aleshores, què hem fet? Doncs ja expliquem si us sembla aquesta elaboració tan senzilla, perquè després el podem fer i farcir del que l'hem farcit, o cadascú el pot farcir del que vulgui.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs vinga, comencem ja amb aquesta preparació i llavors amb aquest farciment que li doni el toc.
2: Molt bé, doncs què farem? Amb un bol posarem tots aquests ingredients. Sempre recordem el que seria pastaleria o panaderia, diríem, ingredients secs, ingredients humits. Per una banda, posarem tots aquests ingredients secs i els barrejarem. Si voleu, podem tamitzar les farines, que vol dir, en aquest cas, passar-les per un tamitzador o un colador per treure-li les impureses. Però normalment les farines que comprem ja estan bastant tamitzades, d'acord? Aleshores, aquí l'únic que s'hauria de posar de banda, a part, seria amb un got d'aigua, hauríem de posar, doncs, per la quantitat de mig got d'aigua, afegirem una culleradota ben gran, de psyllium. Ara després, com a curiositat, explicarem què farà aquest psyllium i què seria, en aquest cas, aquest substitutiu tan important. Això es farà un gel viscós que ho barrejarem amb tot l'altre i en funció de la textura que voldrem ens quedarà com una espècie de, recordeu que hem fet algun crep, doncs una miqueta menys líquid que un crep, d'acord? Aleshores, quan tot està ja barrejat, forn precalentat, fregidora d'aire, o inclús una paella. El que ja controli ho pot fer en una paella tranquil·lament. Aleshores, 180 graus, hem de tenir aquest forn calent i després ho posarem uns 25 minuts en funció de com volem que ens quedi. Per què? Perquè després farem un sàndwich i també el podem posar en una sandwichera. Per tant, jo crec que és molt fàcil aquesta explicació. Quan ho tenim fet, refredem i tallem. Què us ha semblat?
1: Pim-pam. Bàsicament, això es pot fer amb una mica més de mitja hora i la tens finiquitada, pel que veig.
2: Sí, el que passa que s'ha de refredar, molt important, ja. Un dia per un altre, o unes hores, perquè si tallem la nostra massa o la manipulem, es podria trencar o esmicolar. I si després volem muntar un sàndwich i acabar-ho de fer, com hem fet nosaltres, amb una sandwichera, doncs no ens quedarà tan maco i tan xulo, que és també l'objectiu.
1: A aquest psyllium que has comentat de posar-li, per què li posem?
2: Doncs en aquest cas és una curiositat. El psyllium prové de la planta gobata, que és una planta que té un efecte mucílag. Tots aquests polisacàrids en contacte amb l'aigua tenen un efecte mucílag, vol dir que formen un gel viscós, i serà aquest substitutiu tan important que necessitem pel nostre pa sense gluten, pizza sense gluten, inclòs també repostaria sense gluten.
1: Molt bé, per tant, hi ha aquesta varietat per menjar-nos aquest sàndwich. D'altra banda, no sé si hi ha alguna curiositat més sobre els aliments que estem fent servir per dur a terme aquesta recepta del sàndwich, o ja passaríem directament a les propietats que tenen els aliments que conformen aquest sàndwich?
2: Doncs mira, parlarem d'aquest farcit. En aquest cas, aquest farcit és un farcit que ja està pensat per les propietats. Per què? Perquè és un pa que conté carbohidrats, que són una font B, en aquest cas, de, com hem indicat, carbohidrats, però també de proteïnes vegetals, d'acord? Superimportant. I com és, en aquest cas, una recepta també indicada per les persones, per exemple, que fan esport, doncs que estan en recuperació, que han de menjar un extra per tema d'anèmia, etcètera, etcètera, doncs què hem fet? L'hem farcit de pernil salat, un bon pernil. Intentem, com sempre dient, que tinguin el menys additius possibles. Per tant, això seria una recepta flexitariana, però no vegana. I com a curiositat, perquè el ferre que no sigui hemo s'absorbeixi millor, com seria el de les proteïnes vegetals, hauríem de posar-hi tomàquet, però aquí diem que també tenim, en aquest cas, aquest ferro d'origen animal. Per tant, una font important com a propietats de proteïnes, tant vegetal com animals. I a més, sempre, sempre, sempre aquestes curiositats. Hem fet un oli que l'hem macerat amb tomàquets, l'hem macerat amb cogombres, amb menta, i tot això donarà a aquest pernilet un sabor estupendo i sobretot després a la sandwichera. Per què? Perquè gastronòmicament totes aquestes persones que no poden menjar gluten, d'acord? Perquè són celíacs o intolerants, com jo i d'altres persones, moltes vegades tenim aquesta recança de no poder menjar un sàndwich. Per tant, és un caprici que podem fer realitat. I en aquest cas també podeu posar-li formatge o no. Per tant, aquell caprici ja seria complet. Què us sembla?
1: Molt bé. A més, havies comentat que es podria fer també com a esmorzar, però com a prèvia per acompanyament d'un vermut, també, fins i tot? O per dinar,
2: sí,
1: ja directament?
2: Sí, per què no? Sí, per esmorzar, inclús per sopar. És un àpat que en funció de la quantitat, o si ho feu rodonet, jo he fet unes fotos molt mones perquè eren motllos petits, per tant, podia ser un vermut per compartir estupendament per un àpat també. En funció de l'activitat que farem, recordem, no és el mateix una persona que té una activitat sedentària que està en una oficina, clar, que una persona que fa exercici físic i a més té una condició física de feina que també fa més exercici físic. Hem de combinar tot si volem tenir aquesta alimentació més saludable, però no ens oblidem, saludable i de tant en tant prendre un vermut sempre va molt bé. I si és biodinàmic, millor.
1: Això del biodinàmic ja ho has dit altres vegades amb receptes de vins. Per què això?
2: Doncs els vins, els caves, els vermuts biodinàmics són aquells que no tenen cap additiu i que respecten el cicle lunar. Per tant, és supernatural, respecten la terra. Recordeu quan érem petits que estudiàvem el tema del barbecho, que vol dir que la terra ha de reposar per després poder plantar, etc, etc.
1: Sí, i produir millor.
2: Respecten tot aquest cicle, en aquest cas, perquè el producte sigui millor, no hi hagin additius alimentaris.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs, i sempre tornem al mateix, el tema d'additius, com més natural millor, i receptes que sobretot ens aportin a nivell d'energia, ja sigui amb carbohidrats o proteïnes o antioxidants, vull dir que sempre molt completes, Txell. Alguna cosa més a afegir abans de tancar la secció?
2: Doncs crec que si us voleu animar, voleu fer algun tall amb nosaltres, voleu cridar-nos perquè us acompanyem com hem estat recentment en una celebració, que hem estat ajudant i preparant una celebració molt important on hi havia una mica de tastet de tot, doncs recordeu, a les xarxes estem, a Txell Rubio Cuina i a Som com Som Solucions.
1: Molt bé, doncs fins avui, fins aquí a la secció, fins avui també, però ens tornem a veure la setmana que ve. Txell Rubio, que tinguis molt bona setmana i gràcies per portar-nos, com sempre, una excel·lent recepta.
2: Igualment, bona setmana i una abraçada per tots.
1: Adeu.
0: Molt bé, doncs després d'aquesta fantàstica secció de cuina amb la Txell Rubio i amb Marc Treserres anem a repassar la pregunta del dia. Marc, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Si es necessiten més controls de seguretat abans de pujar a l'avió, sí o no?
0: Molt bé, i de moment com van aquestes votacions?
1: Doncs força igualat, per un 60%, però diuen que no calen més controls de seguretat. Però vaja, no està desigual això.
0: Molt bé, i la resta de companys, què pensen? Calen més controls o alguna experiència que hagin viscut viatjant amb avió a l'aeroport?
3: A mi sempre em pita, l'arc, com a curiositat.
0: A tu sempre et pita, Sergi?
3: Sí.
0: Potser tens pinta de maleante.
3: Sí, de maleante.
0: De delinqüent.
3: No. Jo, si ha de derivar en temps d'espera abans d'entrar a l'avió, tot això de més seguretat, per mi no. Ara, si no ha d'afectar, perquè si has de passar per lo de el tiquet, lo de la seguretat, no sé què més...
0: Jo, el xampú, no? Els líquids.
3: El xampú, treure el cinturó, tot això...
0: Les botes, per, sí, sí.
3: Sí, al final arribes tard. I per
0: en Javi volia dir alguna cosa.
4: Sí, jo també volia dir que jo només he viatjat 3 vegades a la meva vida en avió, i les dues últimes van ser en un viatge d'anada i tornada, i les dues em van pillar en el control aquest aleatori que registren, i jo crec que no s'han de fer més controls de seguretat, perquè jo crec que ja n'en fan, i a més, hi ha coses que tampoc li trobo molt de sentit, com per exemple que no pots portar segons quins productes, però una vegada passes el control, llavors allà hi ha un munt de botigues que pots anar a comprar, llavors no entenc quines mesures, perquè també se suposa que és per seguretat, fi, hi ha coses que no li trobo sentit, i a part, pots trobar-te un boig sense necessitat encara que passi tots aquests controls a l'avió, et pot sortir un que estigui boig i liar-la igualment. O sigui,
0: m'ha sorprès, Javi, 3 vegades amb avió, 2 vegades, una per anar i tornar, i la tercera?
4: Quan era petit, fa molt de temps. Em van enviar a Andalusia a veure la meva família i vaig haver d'anar a Ibèria, i en aquell moment haig d'haver d'anar acompanyat d'un monitor que em feia com de protector, per dir-ho així, perquè no tenia l'edat suficient com per viatjar sol.
0: I aleshores vas tornar amb avió o no?
4: No, en cotxe.
0: Vale,
4: en cotxe. Els meus pares
0: va ser un viatge d'anada.
4: I...
0: Vale.
4: Correcte.
0: Molt bé, clar, molt bé, perfecte. Marçal té una àmplia experiència amb el món dels avions.
5: A veure, jo anava a comentar que si us aturen molt a l'aleatori, Javi, que em sembla que has dit que te'n van parar. En Sergi ha sigut? Ah,
3: perdona. Sí, a mi també, a mi també.
5: Vale, vale, doncs... pot ser que sigui perquè veniu de ficar benzina i teniu restes de benzina, de gasos de la benzinera a les mans. Això, ah. això pot passar.
0: Ah, veus?
5: A mi se m'ha informat. Hi ha pilots que m'han informat d'això.
0: Clar, clar, clar.
3: No és el cas.
5: Doncs
3: no,
5: llavors tampoc. Res.
3: No és el cas.
5: Llavors res.
4: Jo crec que
3: pots
4: encara
3: una altra
4: no
3: cosa,
4: m'havia... No m'havia tallat els cabells i jo crec que els hi faria por o alguna cosa. Van dir, mira, agafem aquest, té mala pinta i li fem un registre.
5: O potser volien fer somriures. Mira, aquest el parem.
0: La foto sí, doncs vaig, jo crec que no,
4: vaig
0: no segueixen.
4: Estona.
0: Digues,
4: vaig estar estona perquè vaig estar 3 hores amb el cinturó, ara buscar les claus, ara buscar no sé què, o sigui, vaig estar, vamos, de registre, vaig estar estoneta, eh? O sigui, em van tenir estrets una estona.
0: Companys, moltes gràcies, com sempre. Nosaltres ara farem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: 107.1 FM. L'emissora que t'escolta.
8: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
9: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666-50-27-50.
6: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
10: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: De dilluns a final del programa farem la tertúlia esportiva, però encara també en clau esportiva ens fixem en el gran esdeveniment esportiu de l'any, el Mundial de Futbol 2026, una edició històrica que es disputarà als Estats Units, a Mèxic i Canadà i que arribarà carregada de novetats per primera vegada i participaran 48 seleccions i es jugaran més de 100 partits. Així que, companys de la tertúlia, Martre Serres, Sergi Ferrer i Martí Capçada, si us sembla bé, repassem les claus d'un Mundial que promet marcar un abans i un després. Què us sembla?
1: Som-hi.
2: I tant que sí.
3: Som-hi.
0: Doncs va, primera cosa, el Mundial 2026 arrencarà l'11 de juny i acabarà el 19 de juliol. Serà la primera Copa del Món masculina organitzada conjuntament per tres països, els Estats Units, Mèxic i Canadà. La final, però, es disputarà al MetLife Stadium de Nova York, Nova Jersey. I doncs bé, això per començar, tenim les dates clares, de l'11 de juny al 19 de juliol.
1: Sí, torna a ser un partit a més inicial que ja va obrir el Mundial del 2010, sí. Un Mèxic-Sudàfrica, on Sudàfrica era l'anfitriona.
2: Anfitriona.
0: Mm-hmm. Nervis, eh? Més coses. La gran novetat serà l'ampliació de 32 a 48 seleccions. Això convertirà el torneig en el més gran de la història, amb un total de 104 partits, 40 més que el Mundial de Qatar 2022. Després no m'estranya que molts jugadors tornin lesionats, no? Perquè són molts partits, són moltes hores d'entrenament.
2: I en pocs dies, sobretot. Mm.
3: A mi em fa patir això que comentes, perquè com a culer hi tenim a pràcticament tots els jugadors i aquest any serà super exigent i per sort, ara fico una mica el dit a la llaga, però bueno, per sort o per desgràcia, al Madrid li han quedat fora moltíssims jugadors de totes les seleccions, excepte les estrelles molt clares, i jo crec que això de cara a la temporada vinent passarà factura, però bueno, no ens anticipem perquè a saber...
1: Del Madrid, Barça, digues,
0: Gemma. Han seleccionat jugadors al Madrid, al final?
1: Del Madrid sí, però per la selecció espanyola, per primera vegada a la història, no, ni un.
0: Vale, això, és això el que vaig escoltar, doncs.
1: Sí, és això, sorpresa majúscula, tot i que, vaja, veient la temporada, no sé, companys, què en penseu.
2: No cal pensar-ho.
1: Del Barça, bé, 16, que abans en Martí ho comentava, que n'hi anaven molts.
0: Del Barça, quants?
1: 16, gairebé tota la plantilla.
0: 16 jugadors, Déu-n'hi-do. Seguim avançant. Pel que fa al format, hi haurà 12 grups de 4 equips. Es classificaran per la següent ronda els dos primers a cada grup i els 8 millors tercers. A partir d'aquí començarà una nova ronda de setzens de finals amb 32 equips. Això una mica doncs, per tenir clara l'estructura. El campió haurà de disputar fins a 8 partits per aixecar el trofeu, un més dels que jugaven habitualment en els mundials anteriors. Vaja, tampoc és gaire gran la diferència, no?, de 7 a 8 partits.
2: No gaire. De fet, molta gent, aprofitant això, es queixa de que la pilota d'or es derivi a partir del Mundial perquè gent diu que són només 8 partits. Vaja, no ho sé, és un debat que té molta gent.
1: Mm-hmm. Clar, jo ja estic...
3: Un tema... Digues, Marc. Digues, Marc.
1: No, que opino igual que en Sergi. Jo crec que la regularitat ja s'ha demostrat durant aquests 9 mesos de competició i el Mundial, òbviament, per a molts jugadors, fins i tot d'alguns, és més important que els títols que puguis aixecar amb el teu equip perquè jugues amb el teu país i es disputa cada 4 anys, ho fa super especial. Tot i així, jo crec que no hauria de dependre la decisió de la bota, de la pilota d'or amb això.
3: Però trobo que aquest any en concret sí que és un any que està tan igualat, perquè qui li donaríeu vosaltres la pilota d'or? Vull dir, hi ha molts jugadors que estan allà al tinter, llavors sí que crec que pot ser un any de que clarament el Mundial pot acabar de donar aquesta pinzellada al guanyador, perquè de moment què? Repetiríeu amb Dembélé, potser, per
2: no.
3: La Champions? Clar, però amb qui ens quedem? Llavors, o sigui, qui diríeu si no?
1: Harry Kane.
2: Si guanya França el Mundial, poder un del PSG. Però, clar, qui?
3: Ja, és que està... Harry Kane, diu el Marc. Sí, jo Harry Kane era el que jo creia en cas de que el Bayern arribés ni que fos a la final, però és que, clar, el no haver-ho fet i veient com van les últimes dinàmiques de les pilotes d'or, ho veig ja pràcticament impossible que li donin a ell. No ho sé, veurem. Jo crec que el Mundial serà clau, està clar.
0: Després seguim debatent aquesta qüestió. Seguim avançant, que en total hi haurà 16 ciutats seu. Els Estats Units n'acolliran 11, Mèxic 3 i Canadà 2. Entre els estadis més emblemàtics hi destaquen l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, que es convertirà en el primer estadi de la història en acollir partits de 3 mundials diferents i també, com comentàvem fa uns moments, el MetLife Stadium, escenari de la gran final. Aquest mundial també serà una oportunitat perquè més països puguin participar en la fase final. L'ampliació de places ha permès augmentar la representació de totes les confederacions i donar entrada a seleccions que tradicionalment tenien molt difícil classificar-se. I ja una última curiositat, serà el Mundial amb més aficionats desplaçant-se entre seus, ja que els partits es repartiran entre 3 països i diferents franges horàries. Tot plegat convertirà la cita del 2026 en un gran repte logístic, companys.
2: De fet, lo de l'hora és una mica el problema que tenim aquí sí. A Europa, perquè molts partits es juguen a les 2, a les 4, fins i tot a les 5 de la matinada, matí. Llavors, alguns partits importants, de fet, hi ha un Uruguai-Espanya que juga a les 2:30, que molta gent poder es perd perquè és una hora complicada.
1: És que és terrible per mi. Això, no associo un Mundial sense poder veure'l des del sofà de casa, des de les 3, 4 de la tarda fins a quarts d'11 de la nit, i tenir aquests horaris com si fos l'NBA... Bueno, clar, perquè evidentment es juga allà, no?, a aquella zona del món, però va, a mi, va, els calés, companys.
3: Mm-hmm. Un debat que poso sobre la taula, que també té relació amb això que ens ha comentat la Gemma, és que, no sé, companys, què opineu, però jo estic completament en contra de que abarqui tant espai la seu. O sigui, no m'agrada gens això de que es faci a 3 països diferents o a tants... O sigui, trobo que, en part, la màgia d'aquestes competicions també és com la concentració a un lloc que es digui, vale, durant un mes, jo què sé, es fa a un país, a poques ciutats, que és com que es converteix en el país que tothom està pendent del Mundial, en aquest cas. Però cada cop, suposo que per interessos econòmics, sembla que les seus abarquen molt, perquè el 2030 diria que és Espanya, Marroc i Portugal, sí, també. O sigui, no cal...
2: De travessar,
3: no sé,
2: el mar.
3: No m'agrada gaire, a mi, això. No sé, trobo que perd el... Sí, exacte.
1: I en bàsquet també passa, això de que hi hagi multiseus. No, sí, estic bastant d'acord amb el que dius tu, però 100%, altra vegada, i com sempre, tot és econòmic.
0: Totalment.
3: Sí, sí.
0: Companys, una última qüestió. Si hi ha un nom que genera expectació de cara al Mundial 2026, és el de...
1: Lamine Yamal.
2: Lewandowski.
0: Ai, no. Perdó. Molt bé, molt bé. No, Lewandowski no, però vaja, en el meu cor sí que té, doncs, una gran expectació. En qualsevol cas, el jugador del Futbol Club Barcelona arribarà a la cita mundialista amb només 18 anys, però ja convertit en una de les grans estrelles del futbol internacional, després d'explotar definitivament amb la selecció espanyola i convertir-se en una de les grans revelacions del futbol europeu. Molts experts el consideren un dels futbolistes joves més determinants al planeta. La FIFA el situa entre els talents emergents que poden deixar empremta en aquest Mundial. De fet, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha arribat a afirmar que aquest podria ser el moment de Lamine Yamal, destacant el seu talent i la seva capacitat per liderar partits importants, tot i la seva joventut. Recordem breument, el futbolista català arriba després de batre rècords de precocitat amb el Barça i amb la selecció espanyola, i és que només amb 16 anys ja va convertir-se en el jugador i golejador més jove de la història d'Espanya, i des de llavors la seva progressió ha estat meteòrica.
1: Sí, sí, va, i a més va guanyar l'Eurocopa ja, a siguent menor d'edat, que estava acabant la ESO.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do,
2: però recordem també que Cubarsí té la mateixa edat, que no ho sembla, però i molts ens en oblidem, però Cubarsí té la mateixa edat que Lamine, o sigui que
0: sí?
2: També és un jugador de molta progressió.
1: Sí, sí, són del 2007 els dos, sí.
2: Correcte, o sigui que molta progressió els dos.
3: Clar, ara rumiàvem això que diu la Gemma de Lamine, que és un dels noms que més se'ls ficarà el focus en aquest Mundial. Lligant-ho amb el tema d'abans, inclús us diria que no trobaria tan descabellat que si Espanya guanyés el Mundial i fos la màxima estrella Lamine, que no li donessin la pilota d'or, I ho penso
1: possible.
3: De veritat.
1: És possible,
3: perquè havent guanyat
1: sí, sí.
3: la Lliga i que és un jugador clarament diferencial, si guanyessin el Mundial jo crec que aniria per ell.
1: Seria fantàstic,
0: no?
1: De fet, si guanyés la pilota d'or, mira, ja que és de Mataró, el podríem entrevistar, parlant a Maresme, si ell vol. Sí. Entre tots.
3: Exacte.
0: Home, estaria molt bé, això, eh?
3: Oh, sí, sí. Ara, bé ho estaria.
0: Estaria complicat, també. Què us sembla si enllacem aquesta secció amb la tertúlia esportiva?
1: Molt bé.
2: No sé si en Marc voldrà parlar de la Champions, eh? Sembla que...
1: Ja està, ja hem tocat a la ferida, eh? Ja està.
0: Si voleu...
2: Sí, perdona, Marc, és que...
0: què fem? Voleu que tirem cinto o empalmem directament?
1: Tira cinto, va.
0: Va, doncs va, tirem cinto. Molt bé, Marc Tresserres, som-hi! A veure quins temes poses avui sobre la taula.
1: Ai, doncs bé, mira, ja que ho ha encetat el senyor Sergi Ferrer, començarem per la final de la Champions, que es va disputar aquest passat diumenge. Parlàvem de pilotes d'or, que se la podria endur Dembélé per haver guanyat altra vegada el títol per segon any consecutiu, igual que el tècnic asturià ex del Barça, Luis Enrique, i Mbappé. Des que va marxar del PSG, dues Champions per al seu ex-equip. Moltes cosetes. Qui es va quedar sense títol va ser l'Arsenal, senyores i senyors. Què? Com vau veure la final, companys?
2: La vaig veure sencera, pròrroga i penals inclosos. Va ser un partidàs, eh? Tot va ser un partidàs.
3: Ostres, vols dir...
2: Per mi, partidàs. Sí, en sèrio, eh? O sigui, t'ho juro, eh? De veritat. O sigui, la capacitat d'aguantar, de defensar de l'Arsenal, de pressionar del PSG, alguns defenses que seguien corrent al minut 90 com se li va, com si li faltés la vida. Llavors la pròrroga i els penals, que per cert, comentar simplement un penal que li van fer a l'Arsenal que no es va pitar, una mica raro, però en general va ser una final no com aquella del Liverpool-Tottenham, que va ser fluixeta, però aquesta va ser per mi espectacular.
1: Tinc moltes coses a dir, però primer que digui que valori en Martí la final.
3: No, o sigui, avui, Marc, avui és el teu dia, que ja qui ens escolti sabran que ets un gran aficionat de l'Arsenal. Jo res, molt ràpid, no estic gaire d'acord, o sigui, sí que estic d'acord amb el que diu el Sergi, que va ser una gran demostració de físic i de, bueno, que al final cadascú va jugar les seves cartes i molt ben jugades, encara que al final els penals són un cara o creu, però jo sí que personalment el vaig trobar un partit avorridíssim, però, o sigui, mira que a mi m'encanta el futbol, però me'n recordo que vam quedar 7 o 8 amics i estàvem els 7 o 8 pràcticament dormint-nos. El que passa és que, bueno, clar, com és una final de la Champions, doncs et fa estar enganxat. Però bueno, i una altra polèmica, a part de la del penal, que estic d'acord, però també crec que hi va haver una segona groga, que ara no recordo de qui...
2: Mosquera.
3: De Mosquera, que no puc entendre com no la van treure, amb l'acció del penal, no va ser, diria?
2: Sí.
3: Que, ostres, jo això, no sé, tampoc he vist molt revolt, però ho trobo una acció flagrant. Però, bueno, mira, al final, pecat a minuta, suposo, i dono pas al Marc, a veure que
0: no,
3: doni la teva opinió.
0: No, deixeu-me que us pregunti, amb qui anàveu dels dos equips?
2: Neutral.
0: Neutral?
2: Una mica més el PSG amb Luis Enrique.
0: Vale, i amb Martí?
3: Jo neutral, però et diria una mica més amb l'Arsenal, però per el tema de que ho trobo que és un club més històric i no em fan tanta ràbia com el PSG, el que passa és que també com a culer, doncs, m'he alegrat molt pel Luis Enrique, però poder et diria Arsenal.
0: I tu, Marc, et vaig veure com molt pendent, no?, d'aquest partit en concret.
1: Sí, perquè jo sóc molt de l'Arsenal i jo el vaig viure, sobretot cap al final, bastant amb patiment.
0: Clar, doncs bé. Molt bé.
2: Et puc preguntar d'on et ve, Marc? Simplement, per curiositat. D'on et ve que siguis tant de l'Arsenal?
1: Bàsicament perquè jo quan era petit veia sempre els partits de la Lliga Anglesa per al canal de la 2, que els feien abans per obert. M'encantava l'ambient i era l'època en què l'Arsenal hi jugava un tal Robin Van Persie, que era davanter. Era esquerrà, com jo, i ja a partir d'aquí se'm va enganxar molt. Thierry Henry, com tothom, pues, òbviament és un jugador que agrada moltíssim per la seva màgia i aquesta aura que diria la gent jove, i per una miqueta tot això, com heu dit vosaltres, el tema de que és un equip tradicional, un equip mític a nivell europeu, doncs me vaig acabar enganxant per la Lliga, per jugadors en concret, i ja sempre l'he anat seguint.
2: Mm-hmm. Molt bé.
1: Sí. I en quant a la final, per ja no allargar-nos més sobre aquest tema i tocar-ne de nous, perquè hi ha unes quantes novetats, vaig fent un recopilatori del que heu dit. Per mi, el penal sobre Madueke no ho era, per tant, ja va fer bé l'àrbitre no xiular-nos penal a favor. Crec que no hi va haver contacte suficient com perquè hi hagués penal. Llavors, per mi també va ser avorrit el partit, m'explico, en el sentit de que van faltar ocasions, tant per uns com per altres, tot i que el primer gol de l'Arsenal, bueno, i l'únic, el de Kai Havertz, va ser un autèntic golaç. L'Arsenal sí es va defensar molt bé i jo crec que això ho va fer fantàstic, i el partit es va obrir més i va ser més emocionant a partir del gol del PSG. Llavors l'Arsenal, jo crec que a la pròrroga, amb els canvis de Dembélé i Kvaratskhelia, hauria d'haver-se estirat més a la pròrroga, intentar anar més a pel partit. Crec que teníem superioritat en aquell moment, i els penals, l'experiència del PSG i la molta pressió que tenien els jugadors de l'Arsenal per tota la història que té el club i els jugadors que van xutar-lo. Eze, per exemple, és del planter i era el primer any que jugava amb l'equip, va fallar, ja sabia que el fallaria, és que es veia d'una hora lluny i ja està. Però vaja, content de la temporada de l'Arsenal. Ahir 1,5 milió d'aficionats a Londres, amb la rua més multitudinària de la història a la Lliga anglesa, amb 1,5 milió de persones seguint-la en directe. Molt content ja per la temporada de l'Arsenal. Amb això acabo, nois.
2: Carai, quina... Quin resum.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: I ara per...
0: Teniu més temes?
1: Sí, i tant. Encara tenim 3 minutets, no, Gemma? Més o menys?
0: Sí, 3 minutets.
1: Doncs mira, aquest era un dels que havíem de tocar. L'altre, companys, tornant al Barça, en aquest cas, pels fitxatges, perquè... Hem tingut moltes novetats, moltes, sobretot només en una oficial, però crec que aquesta setmana en podríem arribar a comentar alguna més. És el fitxatge d'Anthony Gordon, procedent justament d'un altre equip anglès, del Newcastle, per 70 milions d'euros, l'extrem que ha fitxat ara per al club. I Bernardo Silva, Martí, Sergi, a punt d'arribar al Barça després d'acabar el contracte amb el City de Guardiola. Què us sembla, aquests fitxatges de moment?
2: Jo simplement una curiositat. Alguna vegada jugo, i jo crec que hi hem jugat tots els que estem fent aquí la tertúlia, el mode carrera del FIFA, no?
1: Sí.
2: Una setmana abans de l'anunci de Gordon, jo vaig fitxar a Gordon amb el Barça en el joc. No sé si sóc un visionari, però el vaig fitxar perquè a mi m'agrada molt Gordon. Des de que el vaig veure quan van jugar a la Champions contra el Newcastle, em va encantar. Per mi és un molt bon fitxatge i jo crec que, a més, parla castellà i català, o sigui que això s'agraeix.
1: Català? No, jo no l'he escoltat, sí, parla en català,
2: sí,
1: encara?
2: Sí, sí, sí, i tant. I
1: sí?
2: Tant.
1: Molt bé. Ens ho passes pel grup de WhatsApp després, que llavors sí que l'estimaré, si no, no.
2: Després us passo un vídeo.
1: Molt bé. Martí,
2: no,
1: què?
2: No, però molt bon fitxatge, de veritat, sí, sí.
3: Jo no el tinc tan controlat com en Sergi, pel que veig, però sí que el que he vist d'ell m'ha agradat. Poder ser un pèl car, bueno, és que tampoc sóc jo qui he d'entrar a valorar això, però sí que confio plenament en Hansi Flick, i és un jugador molt jove que segur que... Jo crec que rendirà. Amb Rafinha va passar una mica el mateix, i era de la mateixa posició, que se li qüestionava el preu, i mira, tot i que un apunt, tema Bernardo Silva, ara acabo d'obrir el diari Marc, i veig que obren portades amb que potser va l'Atlético de Madrid, o sigui que hi haurà culebrón Barça-Atlético, perquè també hi ha el rumor de Julián Álvarez, ara es fica això pel mig, bueno, a veure com avança, però sembla que...
2: Et fies del Marca?
3: Bueno, bé, d'algú m'he de fiar, però, hòstia, a veure, com a diari esportiu, bueno, a veure, sí que tots cometem errors, però clar, és curiós perquè l'Atlètic de Madrid tenen a Mateu Alemany com a director esportiu i hi ha marro aquí, sembla.
1: Martí, Bernardo Silva, entenc el que dius i que s'hagi pogut generar aquesta polèmica, molt bé als mitjans, als diaris per treure-ho, però Bernardo Silva fa molt de temps que volia anar al Barça i ha esperat ara per acabar el contracte per fer-ho possible. Jo crec que no hi ha cap mena d'intenció també de l'Atlètic de Madrid de fitxar Bernardo Silva.
3: I el veieu bon fitxatge, vosaltres? És que a mi no sé, no m'acaba de convèncer, potser.
2: Tenint a Olmo i a Fermín, i a Gavi, que també pot jugar una mica més amunt, i Gordon, fins i tot, o Rafinha, que poden jugar de mitja punta. Gordon poder no tant, però jo crec que una mica amb pinces, a més ja és gran.
0: Sabeu quants anys té en Bernardo?
1: 34, 33? Em sembla, 33, por ahí.
0: Ostres, té 31 anys, però és que l'estic buscant al Google i sembla un senyor de 40.
3: És veritat, una mica, això que dius.
0: No, o sigui, us passaré una imatge ara mateix.
1: Ha perdut cabell aquests últims mesos.
0: No,
1: sí, això ja m'hi vaig fixar.
0: És perquè sembla un senyor del bar.
1: Sí? T'ho sembla? Sí. Pobre,
3: no, no,
1: Bernardo Silva.
3: Estic una mica amb la Gemma, eh? Jo ara també l'estic buscant, però
4: com
3: a 31 anys està bé.
4: A un senyor que ja sembla que estigui a punt de jubilar-se, futbolísticament parlant, perquè clar, sabem que... Per... Mira, l'Evan, el nostre estimat l'Evan, 37 anys té, no?
1: Sí, va fitxar pel Barça amb 33-34, sí, sí.
4: Doncs mira...
1: Jo crec que té corda, ja Gemma, eh? Et recomanem, abans que hem parlat del Mundial, seguir algun partit o alguna estona al Portugal i veure jugar Bernardo Silva i ens pots fer valoració després de què en penses.
4: Us he enviat una imatge i poseu-li edat, perquè ja l'heu rebut.
3: A veure...
1: És que jo el conec molt, jo aquí no...
2: Ui, me n'han callat, a més a més.
1: No,
2: eh?
1: Jo no el posaria gran, la veritat.
4: Jo 40
2: mínim.
1: Jo 40 mínim.
4: Bueno, companys, hem d'acabar, em sap greu, eh? Per dir tonteries, però... Marc, tens alguna cosa més a afegir?
1: Poca cosa més, perquè en Martí i amb en Sergi... No vull que comencin a atacar el Barça de bàsquet, perquè sé que tenen els ganivets
2: Ui,
1: a punt.
2: No, no, no.
1: Talla, ja ho deixarem per la setmana que ve, que no sé si passaran d'aquests play-off, que ja s'han classificat com a cinquens, i demà juguen a Múrcia, el primer partit dels quarts de final.
3: I la penya dimecres.
1: Ai, la penya dimecres, perdó, que ens ho deixàvem, la penya. Amb aquests hi confio més. I confio més en Riqui Rubí i companyia.
3: A veure si hi ha sort contra el Baskonia.
4: A veure. Molt bé, guapos. Doncs moltes gràcies. Com sempre, nosaltres acabem el programa d'avui amb la cançó Irònic de l'Anis Morissette. Gràcies, adéu, fins demà.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera.
4: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins a aquest, des d'aquest migdia i fins dijous, si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat d'un 0,5 a poc més del 5%. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura del juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit la xarxa.
7: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
6: El RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on de les dades centrals es reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a la P7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el drama més risc de la demarcació és entre Caldes, Malavella i Llagostera. A més, alerta que la P7 és la via que està més col·lapsada d'alçada i assumeix un volum de trànsit més enllà del que pot arran de l'alliberament dels peatges. La quantitat de vehicles que circulen per aquesta via a la demarcació s'ha multiplicat i els camions són un més d'aquests col·lectius. Sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça Presidenta Radelles la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat, un contracte que, recordem, és de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament aquest mes de juny. Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombrat incorporen una nova imatge gràfica amb 146 vehicles nous. I el Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular, això després de perdre contra el València 77-102 i ara s'enfrontarà l'UCAM Murcia al quarts del play-off pel títol.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe, i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer?

0: també de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'Hora del Pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
1: Bon dia,
2: què tal?
1: Com
2: estem?
0: Vai, anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
2: sí.
0: Estàs?
2: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
2: Correcte.
0: I aquí no, no?
2: És que per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
2: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
3: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és sí. L'esmorzar de formatge.
3: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
3: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
4: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
4: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
4: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si... És una cosa infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé
2: sí,
0: com ho podeu suportar.
2: Jo bueno. No puc.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
2: Hola.
0: Com estàs?
3: Bon dia, Sara.
2: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens sí. Hauràs d'explicar què és això.
4: Sí,
0: eh?
4: Sí,
2: quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... Al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
2: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
2: Primera pregunta.
4: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
4: Jo estic enamorat.
2: El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
4: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, mm-hmm. Saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
2: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
2: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
2: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Uh-huh. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
4: Jo també.
2: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
4: Sí.
2: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit
0: per amor. A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
3: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o... t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
2: Sí.
3: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. No? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
3: Sí, bueno.
2: Sí,
3: moltíssim, moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona... Perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada...
2: Parlar amb els amics, sí. Per saber hòstia, què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics d'em declaro o no em declaro, però si, per exemple... et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. Tot canvia. Perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
2: sí.
4: Digues.
0: Tu estàs enamorat.
4: Jo o estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir,
4: doncs...
0: en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
4: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà arribes, t'enamores.
4: Sí, exacte. doncs... em vaig canviar

0: d'institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar d'institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
1: Bueno, atractiva.
0: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
2: Oh, una que... persona.
0: Exacte. Mm. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
1: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols.
0: No, que la quiero muchísimo.
2: Oh! Sí.
3: Que bonic, sisplau, que bonic.
1: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
0: No vull posar noms ara perquè...
1: Massa cosa, no?
0: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest. I doncs, jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
3: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil.
1: Com ho diries, és... si no, que t'agrada una persona?
3: Perquè és que jo dic, tipus, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
1: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
3: Exacte, perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
0: Sí.
3: Saps?
1: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
2: Jo.
1: Ai,
2: jo.
1: I això és un drama.
2: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
1: A veure,
2: sí.
1: I com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
2: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
1: I ja ho va saber o no?
2: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
3: Agafar
2: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
1: no
2: coses.
1: No vas necessitar sí. distància. És a dir, com ho dius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
2: Clar, era tan bonic el vincle que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim. I, bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que... no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant. O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, enamorar-se d'un amic.
1: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella en només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
0: Sí. I tant,
1: em veieu? Sí,
4: però tant, tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
2: Ostres, literalment,
4: hòstia, literalment la conec des de que fa mesos.
1: I et molesta que facin aquest...
4: No, perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, perquè, tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa? Què passa? Sí, que hi han cops que ens fem coses, vale? Tipus, jo hi ha... jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
2: Però petons on?
4: Tipo a la galta, al front, saps?
1: I, Aron, moments... tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
2: Canvia molt la cosa, eh?
3: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sigui, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
0: Clar.
3: I de fet l'abraço, o sigui,
1: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
3: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir, pues, l'Aron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
0: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
3: També.
2: I perquè s'avorreixen.
3: I perquè s'avorreixen.
2: Bueno, són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
1: Jo només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles sí. a la vostra classe.
3: Sí, sí.
1: Em vegeu els que tenen parella actualment?
4: No, no. no.
1: Voldríeu tenir parella però, vosaltres ara mateix?
4: Una sí. cosa.
5: No. Espera. Bueno, clar, tu estàs enamorant.
1: Si us sembla, fem una cosa. Anem a, anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
3: Perfecte.
1: Sí, sí. Endavant.
6: Doncs sí, sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora perquè et pot ensenyar moltes coses.
7: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
8: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
9: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
10: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
11: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
12: Pues sí m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
13: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
10: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
9: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et separa una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
11: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
6: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
11: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
13: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
8: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
9: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
11: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
13: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
10: Tu mantens tot molt estereotipat, siguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
1: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema. Clar, què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
4: Massa.
1: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
2: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Després podem parlar d'això, però... Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
1: Exacte.
2: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
1: I que fàcil que és tot,
2: que
1: no?
2: Fàcil que
3: fet,
2: és tot,
3: jo soc... Clar, o sigui, no tenen en compte les variables.
1: Exacte. Què vol dir les variables?
2: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
3: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom et coneix a l'institut. Guapo, guapo.
5: 1,80 m, sisplau. Què passa amb el que no som tan
1: alts? Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
5: Exacte, sisplau.
3: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
4: No.
3: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranya.
4: I de fet, també, espera, o també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per tipus dir... Diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
1: I què seria,
4: no?
1: Per tant, realista? Un amor realista, un amor sincer, Aaron?
4: Divers.
5: Jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
1: que bonic això, per favor.
5: Està ple de veure's una abraçada.
1: Aaron, ets un romàntic, eh?
5: Sí, però és que...
4: Ho copio per un poema, vale?
5: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
2: És l'èxito.
1: Clar, aquí, a veure, aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
2: O que es gràcies.
1: Per què, com són?
2: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
0: Mm-hmm.
2: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
0: És la persona.
2: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
5: exacte.
2: És amor el que sents.
1: I el reggaeton dona aquesta imatge.
0: No.
1: Felipe,
0: no.
1: Què vols opinar sobre això?
0: Sí, mira, jo a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
1: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
0: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
1: Tu creus
0: era...
1: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara, que abans no era?
0: O sigui, ara... fan a la dona com la fan sentir inferior o la idealitzen i és, o sigui, no sempre és així, perquè és la dona, saps? No és una cosa que no m'agrada gens.
2: Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
0: Exacte.
2: Què collons és això?
1: Mm-hmm. Clar.
2: Què és això? No, és una nada d'olla molt heavy.
0: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que la cançó de From the Start.
2: Mm.
0: Sí, això m'ha passat fa molt de temps, que jo estava enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamoradís. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs, clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava, sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis.
1: Clar.
0: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
1: Mira, diré més dades. Una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions sí. I violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que no. Encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
2: Depèn, hi ha primers cops de tot.
0: Exacte, hi ha tot.
2: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
5: No, però
2: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
0: Jo tinc una opinió.
2: Tots són primers cops, digues, Felip.
5: Sí, digues.
0: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
1: Exacte, i tant.
2: Sexe.
0: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
1: Exacte.
0: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
5: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
2: El plaer
5: llavors,
2: de l'home.
5: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir al dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
1: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, què opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
14: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
15: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
14: De tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
16: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix, amb l'edat que tinc, no em veig preparat.
17: Soc verge
10: i no tinc pressa per al meu primer cop.
17: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabú, s'ha pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
10: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
13: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
17: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
10: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
1: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
2: Els pares,
1: tu a qui vas?
0: El meu germà.
1: Tu, Júlia?
2: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. No sé.
5: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
2: Molt oberts.
5: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
4: Sí, la confiança que tens amb ells.
5: Exacte,
4: per parlar.
5: Sí.
2: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
1: Com sí, que sí, estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb un sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
2: Sí, sí.
1: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
5: Tu estàs enamorat, compte.
2: Sí, sí. Exacte, va, explica.
0: Sí. És... és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan... lo de la cançó que no sé, tots els recordatoris. Era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós, perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i clar, doncs, és, sí, em fa estimar encara més, perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa estimar més.
2: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia... no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
0: Clar.
2: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim.
0: Clar.
2: No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
5: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques que ens sentim còmodes amb aquella persona,
0: clar,
5: i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
1: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho, també fa una part del respecte. No?
5: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar.
1: Exacte.
5: ni has de pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
1: Fulanita m'ha deixat... Saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
5: I deixar anar.
1: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
4: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar, hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic
2: que malament.
1: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això,
4: no,
1: perquè forma part d'aquest respecte que vols.
4: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... Bueno, per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això, i ja no veig el sexe com una cosa tan maca, perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
1: Mira, us proposo una cosa molt ràpida. Anem a fer què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
5: Jo...
1: Una cosa rapidíssima.
5: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
1: Molt bé.
5: Sí,
1: aquesta falta de llibertat. A tu,
5: exacte.
1: Júlia?
2: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
1: Felipe?
2: Sí.
0: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
1: Això,
0: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
1: I tu, què no toleraries?
4: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
2: La ideologia és molt important.
4: La ideologia.
1: El que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
0: Felipe,
1: va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i, a més, ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que, a veure, a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
2: Sí.
1: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada. I entre tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
0: Vinga.
1: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
0: Bueno, no?
1: A veure, obre aquest entrepà.
5: Després em menjo el pa, eh?
1: A veure si és d'embotit, si és de... Si...
0: És de paper.
1: Ah, és de paper. Hi ha alguna cosa? A veure.
2: No és de fuet.
1: Escoltem la Sara.
4: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
1: Escoltem, a veure.
4: No havíem fet un ull.
1: Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord? Vale.
0: Jo soc mediador.
1: Endavant.
2: Està bueno el xisme.
4: Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té... por de les possibles represàlies.
1: Te'l repeteixo,
2: en Pau és el nòvio o...?
1: El Pau és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veureu, ja veieu que això de l'entrepà...
0: Però quin és el problema?
1: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
0: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu 100%,
2: ets... m'encanta això.
0: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
1: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
0: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? I què? Yeah.
4: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu. 100%.
1: Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
2: Jo diria, Pau, endavant. Sí, 100%, és això.
0: Sin,
2: o sigui, tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
1: i tu,
2: enamora't d'aquí, t'enamoris. Sí.
5: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
2: cosa. Oh.
5: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha...
0: Otro poema.
5: Sí que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els, ho sento per la parolta, però els llancés a la merda,
0: sí,
5: i fossi com és, perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
1: Creieu que,
0: és problema de societat.
1: Creieu que actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada, però, o encara continua?
4: He perdonat, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau. Que trist que t'hagis oblidat també.
1: Ara estic enfadant Sara.
4: Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
1: Això mateix.
4: Sempre t'has d'estimar tu.
1: Que important,
4: pues, perquè,
1: és aquest missatge.
4: Si no,
5: moltíssim.
4: Sí, realment no ets capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
1: Uh-huh.
5: Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estima molt, et digués un demà i que és homosexual? Creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
4: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu: Sara, sóc lesbiana, l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic: per què has trigat tant en dir-m'ho?
0: Perfecte. Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. Si em diu... jo li dic: però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo vull ser Sabina i punto. Mm-hmm. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè, clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja...
2: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment, en certs àmbits, jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets... la Júlia, en el meu cas,
1: una part més de nosaltres.
2: És una part més, exactament. I no també ha de suposar un pas de... d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
4: Em molesta mazo, perquè és que últimament, no, hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
2: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha. No sé com es deia, hi ha una bandera que...
1: Jo crec que al final l'objectiu d'això...
4: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Tipo, què collons sóc?
1: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. I escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no?, convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati, perquè allò que ha dit és molt fort.
2: Vale. Espera, m'agafo la cadira.
1: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
2: Concentració màxima.
1: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
2: Vale, hem de dir una resposta entre tots.
1: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
2: Vale, va.
1: Us diré 3 persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
0: El David.
2: Això
5: d'anar
2: a l'amor entre dues noies.
5: La nòvia del
2: Lleó, per mi.
5: Jo crec, si fos el tutor d'aquests 3 alumnes, crec que no faria pati i faria una xarra de classe
1: amb els 3.
2: Sí. A veure, nois, entrem-nos.
5: Em sembla una brutalitat.
1: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
0: sí, sí, sí, sí. A veure, la segona noia...
1: El que considerem el més greu.
2: Sí, com era el segon?
0: Ha de tenir pati. Sí,
1: el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
2: Sí, l'amor entre dues noies.
1: El de la dieta per agradar més a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
2: A veure, el tercer, que és un controlador, saco.
1: La red flags, clarament, les 3, oi que sí?
0: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu: estàs gorda, i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè sí, com pots dir
1: això? Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir, o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
0: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelosa.
2: Sense gelats, és extrem.
4: Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva.
0: Exacte, és en David.
4: El David és qui diu això, tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
0: O l'altra persona.
4: Això.
5: Jo estic d'acord amb el...
2: El David és el de l'últim, el de l'Insta.
4: No, el David és el primer, el que diu de les noies.
2: Les dues noies, aquest sense pati, o què? Aquest sense pati,
5: jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot ser curat.
1: La Sheila deia que ella està dieta per agradar més al seu nòvio.
5: Jo crec que amb la Sheila...
3: m'estaria parlant una hora perquè...
1: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
2: Sheila. Hòstia, per on comencem?
3: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-lo, parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa, clar, i que et fotin completament els pensaments i desamets, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona
2: en
3: específic, sinó perquè...
18: Jo vull dir una cosa sobre això.
3: Exacte, perquè si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues, són molts les preguntes i molts els pensaments de, joder, pues, jo és que no quedo per festes i tot això.
2: I és molta la gent que no està amb els
1: cànons. Que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
3: El primer.
18: El David.
1: Felipe, tu volies dir alguna cosa,
18: oi? Una cosa que no és d'aquestes persones, però jo tinc en el meu cos tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè ja feien doncs assetjament.
3: Sento.
18: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
1: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Clar, com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
2: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro, reina. Això ens ho diem amb la meva millor amiga.
1: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
2: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
1: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma.
18: Si us plau.
1: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
18: Però què dius?
1: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, vinga, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
3: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé, perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les... injustícies que estàvem acarreant des del principi.
1: Totalment d'acord.
2: Sí.
1: Júlia.
2: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè vull parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva, i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Ja.
1: Felipe, sobre l'amor, què hem après? A veure.
18: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
2: Que sobre la societat, toma, anem a
1: sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor, que avui estem tots enamorats.
18: Sobre l'amor, que, pues, pa'lante, i si te dicen que no, pues, igualment pot ser amiga d'aquella persona i, doncs, seguir com amb una amistat, doncs, preciosa.
1: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
2: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana a la meva millor amiga, exacte, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
1: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut. Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Júlia, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
1: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba, i tothom que a la classe, fins al proper episodi.
2: Carreguem tant.

t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all.
1: Radio Tordera. Serveis informatius.
2: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i Ràdio Tordera, corresponents a l'exercici 2025, destacant el romanent positiu de 4,7 milions d'euros pel consistori. Ho explicava la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa.
3: Pel que fa a l'Ajuntament de Tordera, tanquem amb un romanent de tesoreria positiu de 4.725.000 euros i un percentatge d'endeutament del 30,68%. I pel que fa a l'organisme autònom de Ràdio Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria de 103.171,81 euros i un percentatge d'endeutament del 0%.
2: La nostra dansa prepara la programació d'estiu amb la 49a edició del curset de sardanes. L'entitat estrenarà una peça composada per un músic local amb motiu del seu 50è aniversari. Explica com es presenta enguany la programació el seu president, Marià Vilageliu.
4: Llavors al juny, a partir del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, ja comencem les audicions de sardanes d'estiu, comencem per la Revetlla, caigui el dia que caigui, i després el primer divendres que segueix, i tots els divendres fins a la Festa Major.
2: Tordera acull una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc, una espècie en situació crítica al Montnegre. L'activitat organitzada per l'entitat NatMont tindrà lloc avui a la biblioteca a 6:45 de la tarda. En parlava un dels tècnics de l'associació.
5: Això explica una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
2: El Club Twirlin Vila de Tordera encara al final de la temporada amb una última competició. L'entitat posa la mirada en el Nacional Base i el nou campus d'estiu. Ho explicava la presidenta Míriam Aparicio.
6: Que estem molt contentes dels resultats obtinguts. Bueno, hi ha a vegades que alguns exercicis podien haver rascat una mica més amunt, però bueno, de tot s'aprèn i sempre endavant i valorem positivament aquestes competicions.
2: Èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil. El planter de la penya destaca en la cita individual de Villes Catalanes, aconseguint diversos podis i posicions de mèrit en les categories base. A banda, també molt pendents de la previsió del temps, els detalls amb en Joaquim Serra.
7: Arrenquem aquest mes de juny amb una situació meteorològica de moment sense grans canvis. Novament, temps estable i ambient assolellat avui a tota la comarca, amb temperatures que aquest cap de setmana han baixat una mica. Ha fet calor, però no tan exagerada com la que teníem durant la recta final de la setmana passada. I aquest cap de setmana, doncs, amb algunes nuvolades de tarda, que avui no hi seran. Avui, com a molt, alguns núvols prims i poca cosa més. Demà tindrem un temps molt semblant al d'ahir diumenge, és a dir, al matí assolellat, a la tarda apareixeran núvols alts mitjans que mig taparan el cel, però que en cap cas no deixaran precipitacions aquí a la costa. Sí que hi haurà tempestes en punts del nord del prelitoral, també de Pirineu i Prepirineu, però aquí a la costa no arribaran de moment precipitacions. Això podria passar a últimes hores de dijous amb un canvi de temps que també ens portarà un descens important de les temperatures de cara a divendres.
2: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
1: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa tu, això.
2: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
0: Lletres.
3: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
0: Llibres.
4: Senyor,

0: De 7 a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
1: Benvinguts a la tarda de tres bandes d'aquest dilluns, dia 1 de juny. Comencem ara aquesta estona, aquest espai en què us acompanyarem amb els tres temes i estem aquí preparats. L'Arnau García, hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I la Dolors Pinatelli per anar explicant aquests temes que sempre són els que portem en el nostre programa de la tarda de tres bandes. Portem natura o medi ambient, i ciència també, una mica aquesta branca. Seria la primera banda, la segona és la de cultura, que també anem variant, toca literatura o cinema i també filosofia amb Antoni López. Avui la col·laboradora que tindrem és la Sílvia Gené amb literatura. I finalment la tercera banda és la que portes tu, Arnau, que és tecnologia. Molt bé, doncs comencem de seguida, anem a la primera banda i parlarem de medi ambient.

Bé, doncs Medi Ambient ja vam parlar la setmana passada, que estem a la Setmana de la Natura, i vam veure que en molts llocs es fan moltes activitats, que millor mirar la web perquè hi ha moltíssimes coses. Aquí a Tordera també, aquesta tarda mateix també es fa una altra xerrada per com protegir rèptils d'aquí de la nostra zona. O sigui, s'han fet moltes coses aquí a Tordera també, passejades, xerrades a la biblioteca, molta activitat relacionada amb el medi ambient i amb protegir espècies, sobretot és del que es tracta aquest any, perquè n'hi ha moltes d'espècies en perill d'extinció o que estan baixant molt la seva població, i hem de mirar de mantenir-les, hem de mirar que no es perdi res, que hi hagi riquesa, que hi hagi diversitat, que hi hagi de tot, que no es perdi. Bé, aquesta setmana de Medi Ambient acaba amb... acaba amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que és el 2026, que és el dia 5 de juny. El dia 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient. Bé, i resulta que aquesta data la van establir a la ONU i cada any es celebra en algun lloc diferent. Aquest any, aquest Dia Mundial del Medi Ambient, es farà al país anfitrió en què es fa i es fan els actes i tot, és el Azerbaijan, que és el país anfitrió. Bé, aquí es faran molts actes, ens queda lluny, però es faran molts actes, i diuen que Bakú, que és la capital, organitza aquest Dia Mundial del Medi Ambient aquí amb la plataforma que és més important al món per donar a conèixer tot això, per sensibilitzar en matèria de medi ambient. Aquest dia, que es va establir per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1972, inspira a milions de persones de tot el món que el celebren i participen en diverses activitats, com dèiem, aquí a Tordera també, i també amb events o amb presencials o en línia a tot el món, amb l'objectiu de fer-ho global, d'accelerar tota aquesta feina que hi ha per fer en el medi ambient. I aquest any, com dèiem, el tema central és el canvi climàtic. Des de l'Azerbaijan es tractarà aquest tema. Com a tots els llocs de la Terra, aquest país també té les mateixes problemàtiques i també es troba amb aquests impactes del canvi climàtic i de degradació ambiental. I per fer-hi front, en aquest Dia del Medi Ambient es fa una crida a trobar raons per l'esperança. I aquest país està preparant per acollir aquesta edició, que serà, com dèiem, el dia 5, tot el que la Conferència de les Nacions Unides ha estat tractant sobre el canvi climàtic. Aquests últims anys les Nacions Unides han treballat sobretot per fer front a la triple crisi planetària del canvi climàtic. Una seria la pèrdua de naturalesa, de la natura, com dèiem, també de les espècies, la pèrdua que...

moltes vegades doncs bé, es va extingint per diverses causes. I també un altre tema que o sigui, seria el canvi climàtic, la pèrdua de natura i la contaminació i tots els residus que també generem. O sigui, tres temes cabdals pel medi ambient i que també anem tractant molt aquí. En aquesta conferència, els països han acordat nous compromisos sobre energies renovables i eficiència, i també han assenyalat el final dels combustibles fòssils. Això és un repte que es plantegen de tant en tant, però que de moment no es veu proper tampoc aquest final, tot i que s'ho plantegen sovint des d'aquestes conferències de les Nacions Unides, es veu encara lluny perquè no es fan els passos suficients per deixar d'utilitzar aquests combustibles fòssils. Governs, empreses i societats civils i persones de tot el món demanen un canvi, finalitzar l'ús de combustibles fòssils i restaurar la natura degradada, reduir la contaminació i exigir els drets humans per un ambient més sa. Bé, doncs bé, com que serà el dia 5 que hi haurà aquesta conferència, ja parlarem de com ha anat i si s'ha arribat a alguna conclusió, que com dèiem moltes vegades sí que s'arriba a conclusions importants i serioses i realment necessàries, però que després, amb els anys, anem veient que no s'acaben d'aplicar, que no es compleixen els terminis, que no acaba de funcionar. El tema dels combustibles fòssils en seria un. Doncs bé, informarem de com ha anat això. Passem a una altra notícia, perquè ens arriba el CEAP-CSIC que demà es fa l'acte institucional de la celebració del 40è aniversari d'aquest centre. O sigui que és un acte important, que també des d'aquí a Ràdio Tordera hi anirem, perquè és la nostra com font de ciència més pròxima, més propera, la tenim aquí mateix a Blanes, ens han convidat i també hi anirem. I bé, fa aquesta celebració, i en aquesta ocasió doncs fan un acte institucional, sobretot dirigit a les institucions i entitats amb les quals el centre ha col·laborat aquests darrers anys. Doncs bé, hi haurà també una conferència i es pot seguir presencialment, com podrem fer nosaltres, com a mitjà de comunicació, i que també tenim aquest enllaç, i també es pot seguir online. O sigui, que si algú li interessa la conferència que es farà del CEAP-CSIC, es pot fer pel canal de YouTube d'aquest centre, del CEAP. Molt bé, doncs fins aquí la primera banda de Medi Ambient, recordant això, encara estem a la Setmana de la Natura, que el dia 5 serà el Dia Mundial del Medi Ambient, i que el nostre centre científic de proximitat, el CEAP-CSIC, celebra demà els 40 anys. Deixem aquí la primera banda i passem de seguida a la segona, que anirem a cultura, i avui toca literatura i tindrem a la Sílvia Gené.

0: Doncs bé, em penso que ja la tenim aquí preparada, la Sílvia. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: Bona tarda, de calor.
1: Sí, noi, fa una calor que déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sí. Aquí, a veure si amb aquestes trobades de medi ambient arreglen alguna cosa, però de moment no massa. Molta teoria, però això encara no han pogut regular, eh?
1: I tothom està dient que es nota que fa més calor a juny i juliol, els últims anys,
0: sí, sí.
1: I juliol, que no pas a l'agost.
0: Sí, sí, sí. Aquests últims anys tens raó. Comencem la calor molt forta, així com molt aviat, i potser després també acaba abans. Bé, no ho sé.
1: La segona quinzena d'agost acostuma a ser, aquests últims anys, acostumat a ser més suau.
0: Més suau. Podria ser. A veure aquest any com anirà. Anirem comentant.
1: Okay.
0: A veure. Sílvia, amb calor sense, el món literari va rodant, no?
1: No para, no para.
0: No
1: el
0: para.
1: Món literari no para.
0: No para. Es mou molt.
1: Tenim una campanya important, avui parlarem d'algunes coses que estan referides al món literari però que no són pròpiament presentacions de llibres ni obertures de llibreries, i és una campanya que es diu Tria la llibreria,
0: sí.
1: Que la podeu veure en una web que ha muntat el Gremi de Llibreters, que és tal qual trialallibreria.cat, allà us podeu descarregar el cartell, que és molt xulo, us podeu descarregar també, podeu llegir en què consisteix, no? Una mena de document que explica què és el que s'ha de fer per seguir comprant a les llibreries. En fi, és un toc d'atenció que ha volgut fer el Gremi de Llibreters respecte a on consumim la literatura, no? Perquè les llibreries són una cosa més que no pas només el lloc on vas a comprar.
0: És això, que està molt bé aquesta campanya, perquè sí que realment és com una experiència anar a una llibreria, no?
1: Exacte, i que s'hi fan moltes més coses. A vegades hi ha gent que va a comprar un llibre i es troba que allà diu «Ai, també feu això i també feu l'altre?»
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Expliquem una mica aquests punts del document que han tret. El primer de tot, ells reclamen que les llibreries són un lloc amb pluralitat de veus i bibliodiversitat,
0: sí.
1: Perquè de vegades la concentració de poder, no, genera imposicions. Qui publica, qui es visibilitza, què es promociona. Aleshores, les llibreries diuen que ells protegeixen la diversitat cultural,
0: yeah.
1: Ja que tenen catàlegs petits, crítics, independents, traduccions minoritàries, autors locals, literatura experimental, en fi, tot allò que, si no, no podríem llegir.
0: És clar, és clar. I estan una mica al marge de les influències dels grans, per dir-ho així, no?
1: Si ets un bon llibreter, sí.
0: Sí, clar, clar.
1: Després tenim que, com dèiem, la feina dels llibreters és la prescripció humana de gent que té ofici. L'ofici de llibreter passa per un coneixement profund del propi catàleg i per una vocació de servei. A les llibreries, les recomanacions, en principi, no estan condicionades pels criteris comercials.
0: No, sinó per la qualitat, no?
1: Exacte. Després tenim que fan una lectura no utilitària. Quan el mercat s'imposa, doncs la lectura tendeix a convertir-se en un objecte de consum, d'entreteniment ràpid, un producte de tendència o de moda. Mm. La diversitat de llibreries protegeix que la lectura no només sigui una mercaderia.
0: No, bé, entreteniment ja està bé, no? Però mercaderia potser no tant.
1: I, a més, formen, col·laboren al teixit comunitari i a la vida de barri, és el que dèiem. Les llibreries s'han convertit en espais culturals on es fan presentacions, clubs de lectura, debats, activitats amb les escoles, amb els nens. Quan una llibreria tanca, no només tanca una botiga, sinó un lloc de trobada de la gent del barri.
0: Sí, sí, sí, un espai de confluència, un punt, sí, de trobada, és això.
1: I, finalment, és un comerç de proximitat. Comprar a les llibreries protegeix els llocs de treball i un model comercial sostenible que redistribueix el valor dins el territori.
0: Sí.
1: O sigui, que ja podeu ser, no compreu els llibres online, no aneu a comprar els llibres als supermercats, no? I trieu el llibreter de la vostra zona, que després tots ens lamentem de «Ai, ha tancat la llibreria d'aquí del barri», i dius «Bueno, però tu hi anaves a comprar».
0: Clar, és això.
1: Ah, sí.
0: De tota manera, encara tenim la sort que més o menys en tenim de llibreries per poder gaudir d'aquesta visita que hi podem fer, de remenar llibres i que ens orientin. Més o menys encara en gaudim, no?
1: És que els llibreters són molt tossuts.
0: Sí, sí, sí. I hem d'estar molt bé que facin aquesta campanya per recordar-nos-ho i perquè ens activem també una mica en aquest sentit. Perquè
1: Exacte.
0: És que comprar online és tan, no sé, com l'últim recurs, no? Llibres i de tot. Diu, compres online potser perquè no, jo què sé, no trobes...
1: Que moltes llibreries també tenen la venda online. Doncs en lloc de comprar-ho en una empresa d'aquestes enormes que reparteix a tot el món... Compra online a la llibreria del teu barri que t'ho portin.
0: Sí, sí, sí, també, és veritat, moltes ho tenen. Sí,
1: està molt bé la campanya. I ara tenim una altra història inquietant, de la qual ja en vam parlar en un altre programa, que vam parlar del tema de la intel·ligència artificial que s'alimentava com si fos un drac. Jo sempre m'ho imagino com un drac enorme que necessita menjar, menjar, menjar.
0: Cruspint-s'ho tot.
1: Cruspint-s'ho tot, doncs, que es cruspia els llibres i després es destruïen.
0: Sí.
1: Bé, doncs aquests dies hi ha hagut, per part dels llibreters de vell, és a dir, dels llibres de segona mà,
0: sí.
1: Un augment sobtat de les vendes.
0: Ah, sí?
1: Aleshores, ells ho han trobat molt sospitós. Aquestes vendes segueixen uns patrons concrets estranys, com si es tractés d'una compra massiva i automatitzada que els ha posat en alerta. Aleshores... tot està lligat. S'han donat compte que hi ha estranyes comandes en línia de llibres usats o descatalogats,
0: sí.
1: I que, per exemple, han comprat un llibre a unes hores que si fas el canvi d'hora amb els Estats Units, allà el compren de matinada.
0: Estrany, eh? Algú que té insomni, potser?
1: I també compres de llibres que no tenen, com amb lots, que no tenen res a veure uns amb els altres, perquè normalment una persona, un col·leccionista que està interessat en aquest tipus de literatura, doncs acostuma a comprar llibres similars en el mateix lot.
0: D'un estil.
1: I la tercera cosa que han trobat estranya també és que compren llibres d'un en un sense importar-los haver de pagar les despeses d'enviament de cada un.
0: Bé, això semblen els misteris, eh?
1: Això aviat veurem una sèrie de Netflix.
0: Penso que sí. Ara, quina intriga. Has fet alguna investigació?
1: Sí, hem fet una mica d'investigació. Bé, ho han fet els del diari més aviat, d'on ho he tret jo. I bé, sembla això que això són compres que es fan de forma automàtica, bots, que se'n diuen,
0: sí.
1: I que ho fa una empresa que es diu, de moment, aquesta n'hi ha més, una empresa que es diu ZoomBooks, Zoom com del zoom d'una càmera, ZoomBooks, sí. Que fa d'intermediari entre les empreses d'intel·ligència artificial i els venedors de segona mà, perquè, clar, què ha passat amb els venedors de segona mà, els llibreters de vell? Que primer s'han començat a posar en contacte els que estaven a Barcelona,
0: sí.
1: I ho han anat eixamplant. Han dit, calla, parlem-ho amb els de la resta d'Espanya, si també els hi està parlant.
0: A veure què passa.
1: Si també els hi està passant. Mm. I després ho han anat ampliant. Parlem amb els de la resta d'Europa, si també els hi està passant. I resulta que és una cosa general.
0: Sí, un fenomen.
1: Aleshores, què passa? Que aquests llibres que es demanen per alimentar la intel·ligència artificial després es destrueixen físicament.
0: O sigui, passen a la màquina, per dir-ho així, no?
1: Exacte, passen a digitalitzar-los i físicament es destrueixen. I ells estan avisant que el llibre com a tal, com a objecte,
0: sí.
1: Té un valor.
0: És clar.
1: Sí. Té un valor i que se li ha de donar sentit també, se li ha de donar un valor a l'enquadernació, les coles, la tipografia, el tipus de paper, la història que té aquell llibre al darrere.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Que, clar, enviar aquestes comandes, que en principi hauria de ser bo pel seu negoci,
0: sí.
1: Ells tenen por que s'acabi convertint en la xocolata del lloro, que estan enviant molts llibres,
0: sí.
1: A l'estranger, especialment als Estats Units,
0: sí.
1: I que aquests llibres no van a parar a mans de cap col·leccionista,
0: no.
1: Ni de cap amant de la literatura, sinó que acabaran convertits en pasta de paper.
0: És clar, és clar. I si són llibres de vell, no? Que són una mica especials o únics, és una pena molt grossa.
1: Molt grossa. Mm-hmm. Aleshores, bé, ells estan avisant d'això. Diu que ja s'han posat en contacte amb el Ministeri de Cultura,
0: sí?
1: Per avisar de, ei, ens està passant això, sí. Això creiem que tindrà una finalitat una mica perversa com la destructiva i que s'ha de mirar de trobar algun tipus de... En fi, de que s'arribi a una manera de que es pugui alimentar aquest drac de la intel·ligència artificial, però que els llibres físicament es continuïn conservant.
0: Això no és necessari destruir-los, no?
1: Exacte.
0: Però potser és més econòmic que no pas arxivar-los després, no?
1: En fi, veurem com acaba tot això, però jo crec que sí, que el Ministeri de Cultura, o si m'apures fins i tot a la UNESCO, que vetlla per la cultura mundial, per dir-ho així, doncs s'hi haurien de posar una mica seriosament. En fi.
0: En fi.
1: Ara passem a un altre tema que no té res a veure, que són els premis que ha donat aquest cap de setmana la CatCon. La CatCon és la Convenció de Literatura Fantàstica de Ciència-Ficció i de Terror referent als territoris de parla catalana. S'ha de dir que han tingut molt èxit amb més de 300 participants a les jornades que han fet aquest cap de setmana passat a Vilanova i la Geltrú, i que el guanyador de la millor novel·la fantàstica ha estat Daniel Genís, amb el premi, es diu Premi Tineu, i és editada per Males Herbes, i el llibre es diu El dimoni abans de nosaltres.
0: Ui!
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: I si veieu la portada, també fa una mica
0: impacte.
1: De...
0: Impacte. Sí.
1: Altres premis que han donat a la CatCon ha sigut també una escriptora que és la Anna Starobinets, que ha sigut la millor novel·la fantàstica traduïda amb El gual de la guilla, Laura Tomàs pel conte Ada o l'origen de les flors i una altra pel volum Metamorfosis, Ivan Ledesma per Alexia King i les muntanyes congelades més enllà de l'armari i T.J. Klun per Més enllà de la mar més blava. Perquè fa el còmic, s'ha distingit Nausicaa de la vall del vent, de Hayao Miyazaki, l'assaig Leviatans contra Franco, de Lluc Casals,
0: sí?
1: I Raül Grabau ha rebut el millor premi a la il·lustració fantàstica per la coberta de Quan la Terra es pon. Per
0: molt
1: tant,
0: bé.
1: Des d'aquí, felicitats a tots aquests guanyadors.
0: Felicitats, i tant, ja ho crec.
1: I felicitats als organitzadors per organitzar-ho cada any tan bé i amb tant d'èxit.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Després tenim que se celebra el 25è aniversari de L'ombra del vent, famosíssim llibre de Ruiz Zafón,
0: sí,
1: que el pobre, mira, ens va deixar massa jove, però vaja, com a mínim va poder gaudir del moltíssim èxit que va tenir el seu llibre. Per celebrar els 25 anys de L'ombra del vent, es treu una edició il·lustrada per Pedro Oyarbide. El Pedro Oyarbide és l'il·lustrador d'uns llibres que també han tingut molt èxit, que és la saga Blackwater, de Blacky Books.
0: Sí.
1: És unes portades de llibre que estan tenint molt èxit. Fins i tot molta gent ha demanat cartells amb les portades per emmarcar-se'ls i penjar-se'ls a casa,
0: sí?
1: Perquè són unes portades de llibres molt xules.
0: Molt boniques.
1: I bé, qui vulgui, aquest llibre està concebut com una peça de col·leccionista i inclou desplegables i elements tridimensionals que permetran aprofundir en l'univers visual de la novel·la.
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí.
1: Que
0: perquè...
1: té pinta de ser molt maco. Suposo que també ho faran pagar, eh?
0: M'imagino que sí, clar, però això dels desplegables... És una novel·la que, com la llegeixis, t'has d'anar imaginant tantes coses, no?
1: Clar, clar.
0: Que potser...
1: I parlant de Blackwater, que és d'on és aquest, d'on ha fet les portades que acabem d'explicar... Hem de dir que per tota aquella gent que té dificultats per llegir, ara el treuen tota la saga, que en total em sembla que són 6 llibres, treuen tota la saga per escoltar. L'empresa Audible publica tota la saga a partir d'avui amb un nou lliurament cada 15 dies i bé, jo trobo que és una ocasió perfecta per endinsar-se en aquesta història que ha enganxat ja tantíssima gent. les veus de Joel Mulachs en català,
0: sí,
1: i d'Anna Polvorosa en castellà, per tots aquells que no puguin llegir o tinguin dificultats o simplement els hi ve més de gust escoltar-ho que no llegir-ho, que sapigueu que a partir d'avui ja els podeu trobar.
0: És una bona opció que t'expliquin contes, no?
1: I tant.
0: Sí.
1: I per acabar, parlem d'un festival de poesia que es farà aquí al Maresme, que és el Festival de Poesia i Més, que es farà el juliol, però ja ho diem ara per si voleu comprar les entrades. Uh-huh. Els municipis que participen són Tallà, Arenys, Sant Pol, Vilassar, Dosrius, Mataró, Alella i Caldes d'Estrac.
0: Uns quants?
1: Uns quants, sí. Aquest festival el va inaugurar Josep Palau i Fabra l'any sí, 2003, uh-huh, i a partir del 2006 doncs, ha agafat que uh-huh, més volada.
0: Però era més centrat a Canet, no?, en Palau i Fabra?
1: Exacte, sí, sí, sí. Si voleu comprar les entrades, teniu la web que és poesiaimes.cat,
0: sí,
1: tot escrit amb lletres.
0: Uh-huh.
1: La majoria d'actes valen 15 euros i algun 7 euros.
0: Sí.
1: I hem de dir que, per exemple, hi han dos actes molt importants. El primer és un homenatge a Blai Bonet amb uh-huh, Martí Sales, Blanca Llum Vidal i Carles Rabassa, que són tres poetes que han rebut premis recentment i que són molt importants. Es fa el 4 de juliol a les 20:30 al pati de Can Visa de Vilassar de Mar,
0: uh-huh,
1: i un altre dia que és l'idioma de la nit amb Elvira Prado Fabregat i Nica Bionica i Albert Serra,
0: sí,
1: a càrrec de les imatges. Això es farà al Teatre del Cafè Nou de Mataró el 7 de juliol a les 7 de la tarda.
0: Ah, molt bé.
1: Tothom que vulgui comprar-ho a través de la web, doncs ho pot comprar. Uh-huh. Jo trobo que 15 euros és més que
0: enraonat,
1: acceptable,
0: sí, el preu. I tant. Molt bé. Doncs...
1: I ara us deixem amb el podcast que tenim del programa d'avui, on entrevistem a la Dolors Udina, que és una traductora que ha sigut Creu de Sant Jordi i té moltíssims altres premis, ara ho sentireu, i que ens explicarà com és això de traduir.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per la secció i moltes gràcies per aquesta entrevista que ara escoltarem amb moltes ganes.
1: Molt
0: Sílvia,
1: bé.
0: Fins a la propera.
1: Vinga, que vagi molt bé.
0: Igualment, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Anatomia d'un llibre. Amb Sílvia Jané i Dolors Pignatelli.

0: Ja està.
1: En el podcast d'aquesta quinzena tenim a una traductora, una traductorassa, podríem dir, que és la Dolors Udina. Hola, Dolors.
0: Hola, què tal? Bona
1: La
0: tarda.
1: Dolors Udina és una traductora important, ha rebut el Premi Nacional de Cultura l'any 23, el Premi Nacional a l'Obra d'un Traductor el 2019, la Creu de Sant Jordi, el Premi de la Crítica Serra d'Or de Literatura i Assaig, el Premi Ciutat de Barcelona de Traducció en Llengua Catalana, en fi, això és un no parar. Dolors, com és que et vas dedicar a la traducció si, tal com he llegit a la teva biografia, els teus estudis inicials van ser d'història?
0: D'entrada, quan jo era jove, no existien el curs, o sigui, els estudis de traducció no existien. És a dir, que jo vaig estudiar història, com, bueno, és la carrera que vaig triar. També és veritat que la traducció és una cosa que es pot fer a partir de moltes carreres, no? Vull dir que per traduir el que necessites, sobretot, és cultura en general, que normalment l'aconsegueixes llegint i a través dels llibres, no? Llavors, bueno, jo no havia pensat mai ser traductora quan era jove. De cop vaig estudiar història i després, al cap d'uns anys, em vaig adonar que és el que m'agradava fer, sobretot que el que més m'agradava del món era llegir. Per tant, quina millor manera de llegir que si llegeixes i després ho has de tornar a escriure. O sigui, és una meravella de feina per a algú que li agradi llegir, no?
1: Has traduït molta narrativa d'autors tan importants com, per exemple, en direm uns quants només dels molts que has traduït, Alice Munro, Virginia Woolf, Tolkien, Ellie Smith, Fred Ullman. No t'han agafat mai ganes d'escriure una obra pròpia? Vull dir de narrativa, m'imagino que d'articles i assaigs i tot això ja en deus haver escrit molt. Però de narrativa no t'ha agafat mai per dir ara m'hi poso jo a fer una novel·la?
0: Doncs la veritat és que no, eh? La veritat és que m'agrada molt més partir del que ha escrit algú, o sigui, endinsar-me a l'obra escrita per algú per tornar-la a escriure des de... O sigui, s'ha de canviar pràcticament tot, no?, quan tradueixes d'una llengua, perquè és tot totalment diferent. I el que a mi m'agrada precisament és ficar-me a la vida, podríem dir, a la producte fet per un altre cap, que diguéssim, i tornar-lo a fer jo, tornar-lo... És el que m'agrada. No, suposo que tampoc és que no tinc gaire imaginació, com per dir, ara faré una novel·la. No m'atrau, no se m'acut la idea. Dir, ara m'agradaria... I em sento supersatisfeta traduint el que escriu un altre. Vull dir que és la meva manera de llegir i d'entendre el món, també, no? A partir de les paraules d'algú altre.
1: Perquè, de fet, això de traduir és, de la manera que ho veig jo, és escriure el mateix en la teva llengua a la que estàs traduint sense perdre com la veu o l'estil, que jo ho trobo molt difícil.
0: Bueno, no és fàcil, però també és una cosa que t'hi vas fent, no? Però sí, és veritat, has d'escriure el mateix que diu en la llengua original, més o menys, o sigui, que faci la mateixa sensació a la teva llengua. És clar, no és fàcil perquè has d'agafar l'estil, el to, has d'anar agafant tot això, però vaja, jo crec que també és una cosa que quan llegeixes, tu també tens consciència de que estàs llegint. Oh, mira, aquest estil, aquesta senyora té un estil, no? Vull dir que ho vas veient. Per tant, també te'l va dictant una mica l'estil i el to i tot això, que el va dictant la llengua original, no? Llavors, bueno, és una feina molt, molt vocacional, perquè hi dediques moltíssimes hores, no? Perquè no és allò... No n'hi ha prou amb saber un idioma, no? El que has de saber... Primer has de saber molt bé el teu, no? El teu idioma per poder-ho expressar tot com s'ha d'expressar. I després has de saber l'altra llengua, però, clar, t'hi has de dedicar molt, has de corregir molt. És una mica com escriure, en el sentit que corregeixes molt, no? O sigui, això a vegades sorprèn, pensar... Quan un escriu una cosa, es corregeix molt perquè li quedi bé. Doncs quan tradueix, pràcticament corregeix igual, no?, que l'original, perquè també t'ha de quedar bé. I quan tradueixes ho canvies tot perquè quedi igual, que diguéssim. Per fer el mateix producte en una altra llengua, ho has de canviar tot perquè la base és la llengua, no?
1: Abans hem parlat de tots els premis que has rebut, no? Què han representat aquests premis per tu?
0: Bueno, a veure, jo trobo que els premis són una cosa una mica circumstancial. És meravellós que te'ls donin, no ho amagaré, no? Que està molt bé que donin un premi perquè com que és una feina bastant, no sé si diria sacrificada, però sí molt dedicada, no? Que
1: I
0: passes moltes
1: solitària.
0: i solitària, passes moltes hores sol, moltes hores dedicat a això, però clar, que et donin un premi, que reconeguin la feina, fa il·lusió. Per altra banda, tampoc és l'objectiu ni significa gaire cosa un premi, perquè ja sabem, els premis, bueno, te'l donen, està molt bé, eh? Jo reconec que quan me'n donen un premi estic molt contenta, però no crec que el premi sigui el que diu, no, és que tu ets molt bona. Bueno, mira, o sigui, en aquest premi m'ha tocat a mi perquè per alguna raó, no? Però no, de totes maneres, això, sí que et sents, bueno, que et reconeixen la
1: Reconeguda.
0: feina, sí, reconeguda i que potser no fas una feina inútil, no? Que et sents, bueno, fa il·lusió que...
1: Avui en dia s'ha aconseguit en moltes editorials que, juntament amb el nom de l'autor, també vingui el nom del traductor, que abans era una cosa que havies de buscar a l'interior si és que ho posava.
0: Ha canviat bastant el reconeixement del traductor. Jo, al llarg de la meva carrera, o sigui, 35 anys deuen ser o així, ha canviat molt el reconeixement al traductor, no? Perquè ens tenen... No és... O sigui, les condicions de treball continuen sent bastant primàries perquè és una feina que no està gaire ben pagada. És molt difícil reconèixer la quantitat de diners que has de rebre per un... És difícil, no? És una cosa que no està gaire ben pagada, però, en tot cas, és realment el reconeixement. Com que això dels clubs de lectura, per exemple, és una cosa molt, molt positiva pels traductors, perquè ens conviden molt. La gent està bastant interessada en saber què passa quan un tradueix, no? Què ha de fer un traductor, perquè si no... Jo penso que si coneixes traductors, veus de què va la feina, però si no coneixes cap traductor, ni se t'acut pensar que hi ha algú que està passant la llengua, o sigui, l'original a una altra llengua, no? Que és una cosa... I llavors, bueno, és... I quina, la pregunta quina era? No era la del...
1: No,
0: Quina era la pregunta?
1: sí, ens n'anem d'una cosa a l'altra, que ja és això, eh? L'entrevista no pretén res més que donar una
0: No,
1: visió general.
0: sí.
1: Has estat professora de
0: Sí.
1: traducció a la Universitat Autònoma, també. Què
0: Això està...
1: destacaries del món de la docència? Com veus la preparació dels alumnes?
0: Veig, el problema que veig és que als alumnes no els agrada gaire llegir. I ara, tal com és el món ara, costa molt dedicar-se a llegir, estar-se hores llegint, que això és el que fèiem els de la meva generació, com si
1: Clar.
0: diguéssim, no podíem llegir hores sense... No havíem de mirar el correu, no havíem de mirar el mòbil, no calia fer res. Llavors... Ai, perdona. Però, què veig? Aquest és un problema. Per altra banda, bueno, jo sempre havia pensat que per traduir s'havia de tenir una mica d'edat, que diguéssim, d'haver viscut una mica, no? Perquè et trobes amb moltes... Però també és veritat que ara hi ha molts joves molt brillants que de seguida ho fan bé. El que destacaria, com a professora, per exemple, a mi em va anar molt bé començar a fer classes perquè em vaig adonar... Normalment quan tradueixes vas resolent problemes i ja està, i queden enrere els problemes i ni t'adones de quina mena de problemes tens, no? Perquè és una feina molt, molt intuïtiva que vas traduint i vas fent. Llavors, quan vaig començar a donar classes, em vaig adonar que havia de pensar on estava, o quins eren els problemes que tenia un text, per què s'havien d'abordar d'una manera o d'una altra, què havies de fer. O sigui, jo ho feia sense adonar-me'n gaire, no? Llavors, el donar classes és una cosa bona, aquesta. I després que no sé fins a quin punt hi ha pocs estudiants de traducció que acabin dedicant-se a traducció literària, per exemple, no? Perquè això jo crec que els que entren, n'hi ha que entren ja amb la idea de la traducció literària o que són molt lectors o que tenen això al cap. Si no, hi ha moltes sortides, hi ha sortides de traductors d'empresa, traductors de... Però és una altra... Bueno, és una possibilitat. Dic que hi ha bastanta gent que estudia traducció actualment, no? És una carrera bastant, que té bastant èxit, com si diguéssim.
1: I què en penses d'aquest segell que han demanat de que s'inclogui en alguns llibres pels nostres oients que no ho coneguin. S'ha demanat que els llibres incloguin un segell que es digui TH, traducció humana, perquè donguin fe de que la traducció, com a mínim, l'haurà revisat un traductor i no l'haurà fet la intel·ligència artificial. Què en penses d'això?
0: No, no, penso que està molt bé, que és una bona idea per fer notar. O sigui, penso que pensar que la traducció literària la pot fer la intel·ligència artificial és un... De moment és un disbarat. Jo no sé què passarà amb els anys, no? Però és un disbarat perquè la llengua té molts matisos i tot el que... O sigui, has de... Realment, quan tradueixes, has de buscar bastanta informació i has de saber bastantes coses, no? Que jo no sé fins a quin punt la intel·ligència artificial és capaç. Sí que sap moltes coses, però li falta la humanitat,
1: No
0: evidentment, no? Que
1: pensa.
0: no pensa, exacte.
1: No
0: I
1: pensa.
0: clar,
1: Fa un recull de tota aquella informació que
0: exacte.
1: té, però no pensa.
0: Llavors, jo veig molt difícil i veig molt perill, perquè hi ha moltes editorials que tenen poca ètica i que esclar, els hi sortirà molt més barat tot, no? El que faran és, o el que poden fer és fer traduir un llibre amb intel·ligència artificial i després que el corregeixi algú allò per sobre. Jo ho trobo fatal, la intel·ligència artificial per la traducció. El que passa és que també és veritat que és una cosa que està aquí i no hi podem fer gaire cosa, no? Però això del segell trobo que és una molt bona idea i molt significativa, no? Que la gent que vegi el segell dirà, ostres, un moment, traducció humana, què vol dir això, no? Vol dir, és
1: Donarà
0: que...
1: una garantia, no? Donarà una garantia.
0: Una garantia i farà pensar també, no? Perquè, o sigui, realment no es pot pensar que la intel·ligència artificial pot traduir com una persona, perquè la persona, els llibres precisament, hi ha un misteri, no? En els llibres hi ha... Tota la literatura està feta de misteris, de coses que et vas trobant, i si no, si tot això es fa a màquina, serà tot superpla, molt poc interessant, diria jo, no sé.
1: Totalment d'acord, Dolors. Què t'he de dir? Totalment d'acord. Molt bé.
0: Bueno.
1: Doncs moltes gràcies per haver-nos atès
0: Bueno,
1: i
0: gràcies.
1: esperem que aquest segell tiri endavant i que la gent doni el reconeixement que es mereix la feina de traductor i que estigueu remunerats també segons les hores que hi passeu.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies per tot.
0: Moltes gràcies a tu. Adéu, a reveure.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. 8 lletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera, a la teva butxaca.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Seguim a la tarda de Tres Bandes d'aquest dilluns, dia 1 de juny, i estem ja a punt de començar la tercera banda. Hem parlat primer del Dia Mundial del Medi Ambient, després amb la Sílvia Gené hem tingut la secció i també hem tingut el podcast amb la Dolors Udina, que és una gran traductora, i ara ens queda la tercera banda, la tecnologia, que és la banda de l'Arnau. Arnau, quan vulguis, doncs.
1: Doncs bé, hi ha una cosa que segurament a tothom els ha passat més d'una vegada, que estàs amb el mòbil, amb l'ordinador, amb la tablet, i de cop veus un producte així que t'interessa i entres, i en un parell de clics pots comprar-ho molt fàcilment.
0: Molt fàcilment, sí.
1: Però la pregunta és què passa exactament quan premem el botó de comprar i en el moment que rebem el paquet.
0: Ah, doncs això no ho sabem.
1: Tot comença en una fracció de segon, quan confirmem la compra. La informació viatja a través d'internet fins als servidors de la botiga.
0: Normalment t'envien un correu conforme si ja t'hem acceptat la compra i tal, no?
1: Sí. Mm. I allà, als servidors de la botiga, diversos sistemes informàtics comproven automàticament si el producte està disponible i si el pagament s'ha realitzat correctament i a quina adreça s'ha d'enviar. I tot això passa tan ràpid que nosaltres ni ens adonem. Una vegada la comanda està validada, entra al joc una part de tecnologia que poques vegades veiem, els centres logístics.
0: Sí?
1: Aquests magatzems poden ser immensos, alguns tan grans que ocupen l'espai de diversos camps de futbol.
0: Tant?
1: Sí.
0: Enormes.
1: Dins seu hi ha milers o fins i tot milions de productes organitzats de manera molt precisa perquè es puguin localitzar en qüestió de segons. I aquí arriba una de les parts més sorprenents. En molts d'aquests centres no només treballen persones, sinó que també treballen robots. Alguns es desplacen per terra transportant prestatgeries senceres, mentre que altres ajuden a classificar o moure productes. Quan arriba una comanda, el sistema sap exactament on es troba cada article i calcula la manera més ràpida d'anar-lo a buscar.
0: Sí? O sigui, aquests robots no fallen, no? Són molt eficients.
1: Sí. A mesura que els productes es recullen, passen per diferents punts de controls. Es comprova que siguin els correctes, s'empaqueten i se'ls assigna una etiqueta amb tota la informació necessària per al transport. En aquest moment, el paquet ja està preparat per començar un viatge que moltes vegades és molt més llarg del que imaginem.
0: Sí?
1: De fet, és possible que un producte recorri centenars de quilòmetres abans d'arribar a casa nostra. El paquet passa per centres de distribució, camions, sistemes de classificació automàtica i, en alguns casos, fins i tot avions. Tot aquest recorregut està coordinat per programes informàtics que calculen les rutes, optimitzen els trajectes i intenten reduir el màxim temps d'entrega. I mentre el paquet viatja, nosaltres podem seguir-ne el recorregut gairebé en temps real. Avui és normal rebre notificacions que indiquen si la comanda ja ha sortit del magatzem, si està en repartiment o quantes parades falten perquè arribi a la teva
0: sí.
1: ubicació.
0: Mm-hmm.
1: Aquesta informació semblava molt senzilla, però darrere hi ha una enorme quantitat de dades que s'actualitzen constantment. Ara bé, una cosa curiosa que és que algunes empreses intenten anar encara més enllà. Gràcies a l'anàlisi de dades i els algoritmes, poden detectar quines tendències de compra i preveure quins productes tindran més demanda en determinades zones.
0: Fan un estudi d'aquest estil?
1: Sí. Mm. Això els permet aprovar per alguns articles als centres logístics adequats abans de fins i tot que algú els compri. O sigui, potser en un centre logístic de Barcelona que hi haurà més comandes de, no sé, de roba, doncs potser
0: sí.
1: tindran molta més roba de la que haurien de
0: sí,
1: tindre.
0: Sí, o potser un estil concret de roba, no?
1: Sí. Mm. Tot això ens mostra una realitat que sovint passa desapercebuda. Quan comprem per internet tenim una sensació que tot és instantani,
0: sí.
1: però darrere de cada paquet hi ha una combinació enorme de tecnologia, logística, treball humà i programadors que han creat els sistemes operaris que preparen les comandes, conductors que les transporten i els repartidors que les transporten perquè arribin al destí final. De fet, una compra online és un bon exemple de com funciona una gran part del món actual. Fem una acció que sembla molt, molt, molt, però molt simple, però al darrere hi ha una xarxa global de persones, màquines i sistemes informàtics treballant de manera molt coordinada, i el més sorprenent és que això passa en un moment, en qüestió d'hores.
0: Sí, sí. S'activa tot això.
1: Sí. Per això, la pròxima vegada que rebis un paquet a casa, potser val la pena pensar durant una estona a tot el viatge que ha fet, des d'un clic al mòbil o a l'ordinador fins a la teva porta. D'aquell producte ha passat per servidors, magatzems, robots, cintes transportadores, camions i centres logístics. Un recorregut que normalment no veiem, però que és una de les grans demostracions de com la tecnologia ha canviat la manera de com comprem i com es mouen les coses pel món. I potser és aquesta la part més curiosa de totes. Allò que vosaltres només pot durar uns segons,
0: sí?
1: Per darrere activa una cadena tecnològica enorme que no s'atura mai.
0: I encara ara deies això de que aquests viatges que fan els productes i tot plegat, prèviament, moltes vegades, per elaborar aquest producte també hi ha hagut una moguda així semblant, clar, no? Perquè hi ha molts productes que estan fabricats a Xina, o fins i tot que per fer, no sé, parlaves de la roba, una peça de roba, doncs, s'ha confeccionat a Xina, però els botons venien de no sé on, clar, la roba de no sé on més. Vull dir que això, vaixells amunt i avall i avions i de tot, i la quantitat de remenament que hi ha per, primer, confeccionar el producte, he dit roba, però pot ser qualsevol producte, no?, que normalment es fan en diverses parts del món. I, com deia, potser no totes les peces que s'utilitzen són d'allà mateix, sinó que venen de diferents llocs. Si veiéssim o ens imaginéssim qualsevol producte, la feina que hi ha hagut per elaborar-lo, i després quan comprem tot aquest projecte, tot aquest procés que expliques que s'engega, déu-n'hi-do, no?
1: Sí, al final hi ha molta. O sigui, hi ha, no, també és a part de, com et dius tu, i també després l'obtenció dels tipus dels materials.
0: Obtenció dels materials, això n'hem parlat, no?
1: Sí, sí. Al final, per crear potser només un objecte,
0: sí,
1: necessiten molt de temps, sí, que al final, sí, sí, pot, sí, ser, sí, una cosa molt llarga.
0: Pot ser molt llarga i que amb molta mobilitat cap aquí, cap allà, no? De,
1: sí.
0: Sigui vaixell, sigui el que sigui, vull dir, de molt de consum de combustible, d'alguna manera, que sempre estem dient que no se n'ha de consumir tant, però amb aquests processos, tal com està muntat, doncs es consumeix moltíssim.
1: És inevitable.
0: I encara també hi ha un altre tema. Has explicat com fem el clic i com ens arriba el producte. Però per canviar també no hi ha cap complicació, no? Si ho vols canviar, vas, envies, sí, i torna la mateixa cosa a la inversa, no?
1: Sí, és el mateix. Sí, potser no és una mica més complex perquè et demanen potser un justificant de que la compra o coses així, però al final és el mateix, sí.
0: Sí, sí, o sigui que no, el consum de viatges, de tot això, no es té massa en compte, tot el que deixa petjada després, ecològica, tot el CO2 que genera i tot plegat, no?
1: Sí.
0: Que dius, no, mira, el que sigui, no s'ajusta en el que jo volia, no m'és útil, doncs, bé, tampoc costa tant d'omplir un paper, anar a la seu del repartidor i apa, que se'n tornin. A vegades fan pagar, a vegades no, a vegades el retorn és gratuït, no?
1: Sí, normalment sí.
0: Sí, i a vegades doncs has de pagar per retornar-ho, però vaja, torna a ser el mateix procés fins que arriba al magatzem d'on havia sortit, m'imagino, no? Bé, tot un món de com funciona ara. I després hi ha una altra cosa que em parlava la Sílvia en el tema de comprar llibres per internet, perquè s'està fent aquesta campanya de les llibreries, que la gent anem físicament a les llibreries per veure també, doncs, gaudir de l'espai. Aquest procés que deia, bé, si heu de comprar llibres, concretament, compreu-los online a les llibreries, no en els grans distribuïdors. Bé, suposem que en aquestes llibreries més o menys properes, bueno, que pot ser la d'aquí Tordera, pot ser una de Barcelona, de Girona, els processos no són tan complicats, no?
1: No, és molt més senzill. Deuen tindre el seu mini magatzem a dintre la botiga o així, i al final és
0: empaquetar el llibre que...
1: El que sí que potser al ser com petites empreses i potser el pagar el que s'enviïn tot això li pot ser una mica més car, perquè al final només pagar l'envio d'un llibre,
0: sí,
1: no és el mateix que pagar l'enviament 10.000 lliures, és molt diferent.
0: No, esclar, deu ser diferent, sí, sí. Però bé, això ens recomana la Sílvia, si hem de comprar llibres, que ho fem amb botigues de proximitat, no? Llibreries de proximitat. Ella parlava de llibres, però també hi ha moltes botigues de per aquí que ho fan, fan també aquesta venda online. Però bé, els que dominen el mercat és els que tu deies, no? Aquestes grans plataformes que tenen aquests magatzems enormes i tot tan programat ja per poder-ho distribuir i fer-ho voltar per tota Europa o Estats Units o allà on sigui, fer viatges llarguíssims amb el producte que nosaltres hem comprat. Molt bé, pensem en tot això, no? Pensem què estem fent quan cliquem. A vegades sí que fem una mica el seguiment de veure on és i tot això, però pensar com s'està desplaçant aquest producte, després pensar en el repartidor que t'ho porta fins a casa, no? Tot això darrere d'aquesta compra que fem a través d'internet. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta explicació d'un fet que és molt quotidià ara mateix, no? Sí. Que aquí més que menys hem fet i que bueno, sembla que s'imposa aquesta forma de compra. Molt bé, doncs gràcies, Arnau. Deixem aquí la nostra tarda és a tres bandes i d'aquí uns minuts, un parell de minuts, tindrem l'informatiu de les 7. Esperem que hagueu passat una bona estona. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i Ràdio Tordera de l'exercici 2025. Així es va comunicar en el darrer ple de l'Ajuntament. Jennifer Jansa, regidora d'Hisenda.
1: Pel que fa a l'Ajuntament de Tordera, tanquem amb un romanent de tesoreria positiu de 4.725.000 euros i un percentatge d'endeutament del 30,68%. I pel que fa a l'organisme autònom de Ràdio Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria de 103.171,81 euros i un percentatge d'endeutament del 0%.
0: Som dilluns 1 de juny de 2026. La nostra dansa prepara la programació d'estiu amb la 49a ja edició del curset de sardanes, les audicions. L'entitat estrenarà una peça composada per un músic local també amb motiu del 50è aniversari. Explica com es presenta aquesta programació d'enguany el seu president, Marià Vilageliu.
2: Doncs el juny, a partir del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, ja comencem les audicions de sardanes d'estiu, comencem per la Revetlla, caigui el dia que caigui, i després el primer divendres que segueix, i tots els divendres fins a la Festa Major.
0: Tordera acull avui una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc, una espècie en situació crítica al Montnegre. L'activitat organitzada per l'entitat Natmont tindrà lloc avui a la biblioteca a partir de 6:45 de la tarda. Així ens en parlava un dels tècnics de l'entitat.
3: Això explica una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
0: El Club Twirling Vila de Tordera encara al final de temporada amb una última competició. L'entitat posa la mirada en el Nacional Base i amb el nou campus d'estiu. Ens ho avançava Míriam Aparicio, presidenta del club.
4: Que estem molt contentes dels resultats obtinguts. Bueno, hi ha vegades que alguns exercicis podien haver rascat una mica més amunt, però bueno, de tot s'aprèn i sempre endavant i valorem positivament aquestes competicions.
0: Èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil. El planter del club destaca en la cita individual de Villes Catalanes aconseguint diversos podis i posicions de mèrit en les categories de base. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Arrenquem aquest mes de juny amb una situació meteorològica de moment sense grans canvis. Novament, temps estable i ambient assolellat avui a tota la comarca, amb temperatures que aquest cap de setmana han baixat una mica. Ha fet calor, però no tan exagerada com la que teníem durant la recta final de la setmana passada. I aquest cap de setmana, doncs, amb algunes nuvolades de tarda, que avui no hi seran. Avui, com a molt, alguns núvols prims i poca cosa més. Demà tindrem un temps molt semblant al d'ahir diumenge, és a dir, al matí assolellat, a la tarda apareixeran núvols als mitjans que mig taparan el cel, però que en cap cas no deixaran precipitacions aquí a la costa. Sí que hi haurà tempestes en punts del nord del prelitoral, també del Pirineu i Prepirineu, però aquí a la costa no arribaran de moment precipitacions. Això podria passar a últimes hores de dijous amb un canvi de temps que també ens portarà un descens important de les temperatures de cara a divendres.
0: Informatiu que completarem amb espais habituals com el que és l'espai de les entitats La Taranyina, avui amb el Club Twirling Vila de Tordera. Això i més en aquesta edició de l'informatiu que comencem a continuació.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El plenari municipal va donar compte la setmana passada dels comptes generals del pressupost de l'Ajuntament de Tordera i de l'ens autònom Ràdio Tordera corresponents a l'exercici 2025. L'any passat aquesta emissora va tancar amb un romanent positiu de 103.000 euros. Respecte al compte general de l'Ajuntament de Tordera, tanca el 2025 amb un romanent positiu d'uns 4.700.000 euros, ho explicava la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa.
1: Bé, doncs informem al ple que s'ha aprovat la liquidació del pressupost general de l'Ajuntament, en la que es detallen les següents dades de tancament a 31 de desembre del 2025. Pel que fa a l'Ajuntament de Tordera, tanquem amb un romanent de tesoreria positiu de 4.725.000 euros i un percentatge d'endeutament del 30,68%. I pel que fa a l'organisme autònom de Ràdio Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria de 103.171,81 euros i un percentatge d'endeutament del 0%.
0: El tancament positiu

0: per un músic del nostre municipi, aconseguint donar visibilitat al talent musical del poble dins aquest projecte cultural. Marià Vilageliu és president de la nostra dansa.
1: I destacar també que hi haurà l'estrena d'una sardana composada per un músic local, diguem-ne feta expressament amb motiu del 50è aniversari de l'associació. Vull dir, és una oportunitat, doncs, per tenir, per fer història local i per tenir una sardana dedicada a aquestes efemèrides, i d'alguna manera per deixar constància, doncs, de que també tenim persones a nivell local, vull dir, amb coneixement en base, vull dir, musical, per composar sardanes i per també ajudar-nos amb aquest projecte de la nostra dansa.
0: El tret de sortida d'aquesta programació nocturna es veurà el pròxim dimarts 23 de juny, coincidint exactament amb la Revetlla de Sant Joan. A les 10 a la plaça de l'Església acollirà l'arribada de la Flama del Canigó i la posterior lectura del manifest d'Òmnium Cultural per part de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Ens parlava de les activitats Maria Vilageliu.
1: Doncs el juny, a partir del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, ja comencem les audicions de sardanes d'estiu. Comencem per la Revetlla, caigui el dia que caigui, i després el primer divendres que segueix, i tots els divendres fins a la Festa Major.
0: En paral·lel a les audicions oficials, l'associació també impulsa el relleu generacional de la dansa amb la convocatòria de la 49a edició del seu tradicional curset de sardanes. Les sessions formatives es duran a terme del 30 de juny a l'11 d'agost a la plaça de l'Ajuntament. Per als infants i joves, l'horari d'aprenentatge serà els dimarts, de 8:15 a 9:15 del vespre, i els divendres, de 10:15 a 11:15. Per la seva banda, la categoria adults es concentrarà exclusivament els divendres a la nit en aquest mateix horari. El termini per poder apuntar-se a aquest curset de formació popular quedarà obert fins al proper dilluns 22 de juny. Totes les persones interessades poden aconseguir la seva plaça a través del codi QR inclòs en els cartells informatius o també a través de l'enllaç que facilita la mateixa entitat.

0: L'escurçó pirinenc és un rèptil propi d'ambients freds de muntanya, però el seu límit sud de distribució a Espanya es troba precisament a Tordera, on arriba a cotes molt baixes, fet insòlit per a l'espècie. Avui es presenta una xerrada a càrrec dels naturalistes del Montnegre que explicaran que la població d'aquest ofidi s'ha reduït dràsticament a la zona. Les principals causes: la persecució directa per part de persones que el maten per por, l'abandonament agrícola que ha tancat els boscos i les transformacions dels paisatges derivades d'una gestió forestal intensiva. L'objectiu d'aquesta xerrada és dissenyar estratègies per protegir les poques poblacions que queden i evitar-ne la desaparició. Ens parlava de l'activitat un dels tècnics de NatMont en declaracions a aquesta emissora.
1: Els objectius de la xerrada són donar a conèixer l'escurçó pirinenc i explicar el seu estat de conservació al Montnegre i a Tordera. Amb aquesta espècie, la seva àrea de distribució inclou França, Itàlia i Espanya principalment, i Espanya té un límit sud de distribució precisament a Tordera. Llavors, això és molt interessant perquè fins i tot arriba a assolir una de les alçades més baixes de tota la distribució a Espanya, perquè normalment és una espècie, això, que li agrada més les zones de muntanya, les zones més fredes, i el municipi de Tordera, però la vessant més litoral, arriba a assolir alçades molt baixes i també a la Tordera interior, de les més de tota la península, com comentava. Llavors, una mica això, l'objectiu de la xerrada és explicar aquesta situació, donar a conèixer l'espècie, també fins i tot intentar motivar o consultar els assistents si coneixen altres observacions de l'espècie que no haguem pogut recopilar al municipi de Tordera o al voltant, i això, explicar una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic, i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
0: La xerrada marcada dins la Setmana de la Natura serà avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. I el Club Twirling Vela de Tordera es troba a les acaballes d'una temporada intensa i carregada de reconeixements. La presidenta de l'entitat, Míriam Aparicio, ha repassat el calendari més recent de les atletes, destacant la línia ascendent de resultats en les darreres competicions. El Club Tordera

0: ve d'assegurar una quarta posició en el club de l'Open Internacional de l'Hospitalet, una dinàmica guanyadora que es va repetir fa un parell de setmanes al Campionat d'Espanya Absolut celebrat a Blanes, d'on van tornar amb una gran collita de pòdiums. La propera i última cita arriba aquesta mateixa setmana amb el torneig nacional base, ho explica la seva presidenta Míriam Aparicio.
1: Fa unes setmanes vam fer el Open Internacional a l'Hospitalet, aconseguint una quarta posició com a club, diferents medalles, diferents copes, molt contentes. Ara fa dues setmanes a Blanes van fer el Campionat d'Espanya Absolut, que són les del nivell B, A i Elite. També vam aconseguir molts pòdiums i moltes medalles. I per últim, la setmana que ve anem al Torneo Nacional Base, on les nenes, diguéssim, d'iniciació competiran en la seva última competició, que és com el Campionat d'Espanya.
0: Tot i que el gruix de les competicions oficials està a punt d'arribar al seu final, l'activitat a la pista no s'aturarà durant els mesos de juny i juliol, període en què es mantindran els entrenaments. Com a novetat d'enguany, el club Duran oferirà un campus de tecnificació d'alt nivell durant les dues primeres setmanes del mes d'agost.
1: Ara ja, diguéssim, el mes de juny i juliol, els entrenaments continuen igual, nosaltres només descansem el mes d'agost, on aquest any també introduïm les dues primeres setmanes d'agost un campus de tecnificació amb entrenadors que venen, bueno, de dansa, de contemporani, de nivell de twirling, entrenadors que són, bueno, són medallistes, que competeixen a competicions internacionals, i tindrem aquest suport.
0: Amb aquestes propostes, el Club Twirling Vila de Tordera referma el seu compromís amb la formació de les seves atletes per continuar competint i assolir els objectius tant individuals com també col·lectius del club.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El passat cap de setmana, la localitat de la Sénia va acollir el Campionat de Catalunya Individual Infantil de Bitlles Catalanes. La jornada marcada pel gran nivell dels joves participants va esdevenir un autèntic èxit per l'entitat tordarenca, que va veure com els seus representants brillaven en les seves respectives categories després d'haver aconseguit la classificació a través del circuit individual. Entre els resultats més destacats del club cal remarcar la gran actuació de l'Ian, qui es va proclamar sotse campió infantil i va tancar el circuit amb una meritòria tercera posició. En la categoria alevina, la penya del Bistec també va trepitjar fort gràcies a la Daniela, que es va alçar amb el títol de sotse campiona alevina i tercera del circuit. La Laura va assignar una excel·lent segona posició a alevina del circuit general i, finalment, Antoni va completar el quadre d'honor del club amb un destacat cinquè lloc en la categoria benjamí del circuit. La bona ratxa de la penya del Bistec no es va limitar a les categories inferiors. Coincidint amb el cap de setmana de competició, la ciutat d'Igualada va acollir la final del circuit de parelles mixtes 2025-2026. En aquesta modalitat, el club va estar representat per dues parelles que s'havien classificat en els 12 primers del circuit. La parella, formada per la Cristina Folk i l'Abel Cavaller, va fregar la glòria en aconseguir la segona posició de la classificació final, mentre que en Xavi Comas i l'Aina Comas van firmar un notable quart lloc a la classificació.

0: Calella torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició de Moments de Flors, una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins al proper 7 de juny. Des de Ràdio Calella ens informa en Jordi Terma.
1: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.
2: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents, diguem-ne, agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins del Moments de Flors.
1: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
0: La Societat Americana d'Oncologia Clínica celebra aquests dies la seva trobada anual a Chicago, als Estats Units. Des d'aquest congrés arriben resultats prometedors de diversos assaigs clínics internacionals, alguns amb participació destacada de centres catalans de referència. Ens ho explica des de la xarxa Carme Defez.
3: Un dels estudis presentats se centra en el càncer de pròstata metastàsic i compta amb la participació del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, un dels centres de referència. L'assaig clínic demostra que una combinació de fàrmacs pot reduir aproximadament a la meitat el risc de progressió de la malaltia o de mort. L'altre estudi està focalitzat en el càncer de mama triple negatiu, el subtipus més agressiu. Després de 8 anys de seguiment, a 1.200 pacients d'arreu del món, els resultats confirmen que la immunoteràpia millora la supervivència i el control d'aquestes pacients. En aquest treball internacional hi té un paper destacat el metge espanyol Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona.
4: Lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
3: El Congrés de Chicago també ha reconegut el doctor amb el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que distingeix la seva trajectòria en el camp de l'oncologia.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Arrenquem el mes de juny amb una situació meteorològica que de moment no ens aporta massa novetats. Això sí, aquest darrer cap de setmana han baixat una mica les temperatures, ha continuat la calor, però no tan exagerada com la que vam tenir dijous, i tot això en una jornada en la qual avui esperem que tornem a tenir domini del sol a tota la comarca, amb alguns núvols prims aquesta tarda, sempre poc importants. Els vents fluixos girant del sud-sud-oest aquest matí, sud-oest aquesta tarda moderat, i la situació marítima aquest matí dominada pel marejol, aquesta tarda en petites àrees de maror aquí a la costa de la comarca. La previsió per demà indica que no hi haurà massa canvis, alguns núvols sí, però seran poc importants, els mitjans que sobretot arribarien a la tarda cap al Maresme Nord, però sense deixar precipitacions, una mica en la línia del que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Per la seva banda, els vents continuaran fluixos, la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat, de moment no esperem canvis, però sembla tot apunta que dijous, durant la recta final del dia, arribaria una línia frontal amb xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca i també un descens de les temperatures que serà marcat especialment ja de cara a divendres.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 7:45 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui que tenim amb nosaltres un nou club esportiu de Tordera que encara no havia estat entrevistat aquest 2026. Tenim amb nosaltres el Club Twirling Vila de Tordera. Tenim també, per representar aquest club de Twirling, Míriam Aparicio, presidenta i coordinadora del club. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Venim aquí una mica per parlar això d'actualitat, de com ha anat aquest curs, perquè entenc que ara ja s'acaba la temporada, i què millor per començar, doncs, deixant aquest petit espai per introduir què és el Twirling, per la gent que no ho sàpiga, i qui sou vosaltres.
2: Bé, som una entitat que es va crear el 2014 aquí a Tordera. Ja portem 12 anys dins del poble oferint aquest esport que combina la dansa, la gimnàsia rítmica, amb les acrobàcies i l'element que portem, que és un bastó. Mm-hmm. Llavors fem diferents diferents exercicis on es presenten les competicions de manera individual, en parella, equip o grup. Com? Agafem, bueno, tenim nenes des dels 3 anyets fins la més gran, que té 22, i tant nenes com nens. És un esport, bueno, artístic. Mm-hmm. I sempre convidem a tothom a que pugui venir a provar-ho.
1: Us dividiu per tant per grups, per categories, perquè comentes que hi ha des de molt petitets fins a ja gent, doncs, adulta. Per tant, us dividiu per categories, per grups, ja en grups de diferents edats, o com va més o menys?
2: Tenim l'escoleta, diguéssim, que són les nenes que comencen de 3 a 6 anyets, on comencem a introduir el que és tots els elements de gimnàstica, de dansa, i una mica introduir el tema del bastó. Uh-huh. Després ja comencen a partir dels 7 anys fins als 10-11, que són el grup, diguéssim, d'iniciació, que comencen a competir, o bé ja a partir dels 11-12, que són la juvenil i la júnior, que aquestes ja, bueno, són categories més altes i ja necessitem també espais més, uh-huh, més grans. També he de dir que aquest any ha sigut un any on nenes de 5-6 anys han començat a competir, i bé, la nostra intenció, doncs, és que des d'un inici dins del club ja puguin anar a competicions.
1: Fan rodatge, per tant, precisament ara que estem ja a les acaballes de la temporada. No sé com ha anat aquest curs amb totes aquestes atletes i tots aquests atletes, si hi ha hagut moltes competicions, si n'hauries de destacar alguna, com ha anat més o menys, perquè la gent ho sàpiga.
2: Doncs vam començar el mes de novembre amb la primera competició, que és a nivell tècnic, diguéssim, que totes les músiques són les mateixes, i els exercicis es fan dins de, bueno, d'un quadrat on demostres més la part tècnica de lo que és només el bastó. Vam tenir dues nenes que es van classificar per anar a l'europeu a Països Baixos a Setmana Santa, a la Maria Torres i la Valeria Benítez. Vam fer una bona representació. És un viatge, bueno, que té inconvenients, no?, de cansanci, avions, que podien haver donat més de sí, doncs sempre pots donar més de sí, però estem molt contentes per representar el nostre poble en una competició internacional. I bé, i a partir del febrer-març ja vam començar les competicions més artístiques. Uh-huh. On vam començar amb les competicions del Gran Premio, que es diu Gran Premio FBD, on les categories juvenil, júnior i sènior de les des de del nivell B fins a l'elit hem representat, bueno, els nostres exercicis. Van haver uns bons resultats, estem molt contentes. Després ja vam introduir les interlliga, que diguéssim són el nivell base. Han fet 4 competicions on hem aconseguit molts pòdiums, i per últim fa unes setmanes vam fer el Open Internacional a Hospitalet, aconseguint una 4ª posició com a club, diferents medalles, diferents copes, molt contentes. Ara fa 2 setmanes a Blanes van fer el campionat d'Espanya absolut, que són les del nivell B, A i Elite. També vam aconseguir molts pòdiums i moltes medalles. I per últim, la setmana que ve, anem al torneo nacional base, on les nenes, diguéssim, d'iniciació competiran en la seva última competició, que és com el Campionat d'Espanya, i anem a Lleida.
1: Mm-hmm. Per tant, queda una miqueta més a prop, potser, aquest.
2: Sí.
1: Per tant, faries una bona valoració d'aquest any, amb aquests doncs, premis, aquests pòdiums, aquests quarts llocs també que has comentat. Com ho definiries, aquest 2026?
2: Doncs la veritat és que estem molt contentes dels resultats obtinguts. Bueno, hi ha vegades que alguns exercicis podien haver rascat una mica més amunt, però, bueno, de tot s'aprèn i sempre endavant i, uh-huh. i valorem positivament aquestes competicions.
1: Ara que ja s'acaba una miqueta aquest tram potser de competicions, no sé si de cara a l'estiu també teniu alguna programació especial o feu algun casal des del club o feu alguna activitat, més o menys com esteu de programació?
2: Doncs bé, vam organitzar una caminada, també aquest cap de setmana passat vam fer el Zumba amb la Sofia, i ara ja diguéssim al mes de juny i juliol els entrenaments continuen igual, nosaltres només descansem el mes d'agost, on aquest any també introduïm les dues primeres setmanes d'agost un campus de tecnificació amb entrenadors que venen, bueno, de dansa, de contemporani, de nivell de twirling, entrenadors que són, bueno, són medallistes que competeixen a competicions internacionals, i tindrem aquest suport, doncs, per millorar la tecnificació i per poder, bueno, fer un intensiu de twirling.
1: Ara, és curiós això que comentaves de que només descanseu a l'agost perquè hi ha altres esports que potser ara al juny ja acaben. En relació a això, no sé com es prepara una temporada amb els entrenaments corresponents i si és molt exigent el twirling com a esport o és més d'anar al dia a dia, i no sé si definiries això, si és exigent, si és difícil de practicar per la gent que tingui curiositat.
2: Doncs mira, nosaltres comencem a l'1 de setembre a preparar la nova temporada, diguéssim. Quan vens d'un mes de peron, com per dir-ho d'alguna manera, costa molt arrencar, no? I bueno, durant el mes de setembre comencem a preparar els exercicis que presentarem a la temporada següent. Tenim l'ajuda d'entrenadors que venen a fer muntatges, entre les entrenadores del nostre club ja comencem a preparar, perquè la primera competició normalment és al novembre, que és la part tècnica, diguéssim, i sí, el twirling és un esport molt exigent, on treballes els teus exercicis, perquè normalment les nenes fan un, dos o tres exercicis de competició, i el que vols és superar-te a tu mateixa en el dia a dia, i jo crec que és un esport de risc perquè utilitzes un bastó que és de ferro i bueno, té el seu, bueno, el seu risc, i jo crec que és un esport on sí que et vas superant dia a dia, i la llàstima és que en una competició de 2 minuts has de demostrar tot el que fas tota la temporada.
1: Per tant, és potser poc temps, no? per poder demostrar-ho. També en relació a aquests entrenaments, has dit que és exigent l'esport com a tal. No sé si també has de tindre unes certes habilitats per poder-lo dur a terme, o pot practicar qualsevol persona, o és simplement això, molt d'entrenament per aconseguir els objectius.
2: Clar, pensa que el twirling, no, és fer exercicis amb un bastó. Després està la part més artística, no, diguéssim, de cos, que és com la dansa, la gimnàstica rítmica. Pues has de tenir flexibilitat, has de tenir agilitat en el cos, has de tenir agilitat a l'hora de fer els moviments del bastó. Nosaltres dividim el twirling, diguéssim, en diferents parts, no? Hi ha la part que és més de rolados, que el bastó roda per el que és la zona dels braços. Hi ha l'element que és llançament, i tu, mentre el bastó està dalt, tu fas l'exercici a sota i després l'has de tenir una bona recepció. També està la part més tècnica, on fas diferents moviments del bastó al voltant del teu cos en una altura, diguéssim, que tu, que tu puguis veure. I després tot el que és dansa i gimnàstica rítmica, elasticitat, acrobàcies...
1: Coordinació, inclús, potser, entre que llences...
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Tot això dins de l'exercici amb una música i amb un ball.
1: Doncs,
2: sí, sí.
1: Doncs potser seria complicat per començar-hi. Parlant també com a presidenta, hem valorat també com ha anat aquest any aquestes competicions, però també et volia preguntar, de cara a l'any que ve, què esperes del club i de les atletes que en formen part?
2: Doncs mira, actualment som unes 40 atletes en el club, tot noies, sempre tenim ganes de que
1: això
2: vingui...
1: Això volia preguntar, si hi havia...
2: Tenim ganes que vingui algun noi a provar. Mm-hmm. En el món del twirling hi ha molts, molts, molts nois que són una meravella. Mm-hmm. I ens agradaria, la veritat, que bueno, poder tenir algun nen que s'animés a venir. Mira, aquesta setmana passada vam fer portes obertes per nens i nenes de 3 a 6 anys. Mm-hmm. La setmana del 9 de juny, el 9 i el 12, tornem a fer per les edats de 7 a 11. Cara al setembre tornarem a fer portes obertes per la gent que vulgui venir a provar. Uh-huh. També tenim la nostra demostració a la Festa Major, que sempre ve molta gent a veure'ns i ens acompanya aquell dia. I normalment tanquem les inscripcions al mes d'octubre, o sigui a principis d'octubre. Uh-huh. Perquè una vegada comencem és molt difícil anar bueno, agafant nenes, sí. Llavors tanquem inscripcions i ja cara a l'any que ve la nostra, bueno, el nostre objectiu intentar que vinguin més nenes a provar aquest esport, nenes i nens i de totes les edats. I és més, tenim dues nenes amb necessitats educatives especials que practiquen twirling. La nostra Iris fa 10 anys que fa twirling, o sigui que són molt anys, amb una nena que té síndrome de Down, i una altra nena també que es diu Zaira, que també fa 2 anyets que practica el nostre esport.
1: Doncs mira, ja per acabar les meves preguntes en relació a aquestes portes obertes que comentaves, per la gent que s'hi vulgui apuntar, o que també pares i mares que diguin, ostres, potser al meu fill o filla li interessa, com ho poden fer, com poden contactar amb vosaltres?
2: Doncs a través del nostre Instagram, el Twirling Vila de Tordera, poden enviar un missatge. El meu número de telèfon, poden enviar un WhatsApp també preguntant el que necessitin. Mm-hmm. Recordar que el dia 9 i el 12 de juny tornem a fer portes obertes pels nens de 7 a 11 anys a l'Institut Lluís Companys. Mm-hmm. De 5 i mitja a 6 i mitja. I tothom que vulgui venir està convidat.
1: Perfecte, doncs no sé si em deixo res més per comentar, si no jo, amb aquestes preguntes que ja hauré acabat.
2: Jo crec que ho hem explicat tot i sempre és un gust estar amb vosaltres.
1: Doncs res, Miriam, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Tordera avui i doncs esperem que vagi molt bé aquest final de temporada, aquesta competició que queda. Bueno. I també doncs tot el que quedi de cara a planificar la propera temporada.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: I amb vosaltres, que també ens acomiadem una setmana més, ens esperem doncs, que us hagi agradat l'entrevista i ens trobem la setmana que ve amb un nou convidat i una nova entitat per conèixer.
3: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Aquest dilluns tenim alumnes de l'Escola Vedruna de Colònies. Estem parlant d'alumnes d'I4 i 5 d'aquesta escola que viuran dues jornades molt intenses. Anem cap allà, anem cap a la Casa Puig de Balenyà, on hi tenim, primer de tot, saludem a la Roseu, a la Mar, dues mestres dels que els acompanyen. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, primer de tot preguntar-vos com ha anat aquest viatge fins en aquest punt, en aquesta casa de colònies.
1: Doncs, de moment, la veritat que tot molt bé. Les activitats sembla que les estan disfrutant moltíssim. I, bueno, tenim una animació de pirates que ens està agradant molt. Hem dinat molt bé, tenim un dia molt bo, però, bueno, amb una calor que s'aguanta. I ara us explicaran ells una miqueta més les activitats que han fet fins ara.
0: Molt bé, anem a escoltar el primer nen o nena. Amb qui parlem? Hola.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Liam.
0: Liam, què és el que més t'està agradant de moment de les colònies?
2: Pues, el que més m'ha agradat és...
0: Alguna activitat que hagis fet...
2: Una activitat.
0: Quina és la... Quina activitat ha sigut?
2: Una d'art.
0: Tirar l'art.
2: Sí.
0: Molt bé. I has tingut bona punteria?
2: No tanta.
0: No gaire. Molt bé. I explica'ns com és aquesta casa de colònies. És gaire gran? Què hi ha en aquesta casa?
2: Com és aquesta? Pues hi ha taules. I també hi ha lliteres, que és molt gran.
0: I tu ja has escollit on dormiràs?
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs, Lia, moltes gràcies per explicar-nos-ho.
2: Adéu.
0: A veure si parlem amb algú més. Hola.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Tessa.
0: I tu què t'agradaria explicar-nos de moment de les colònies?
2: Que a mi m'agraden més que... L'activitat de fer un circuit.
0: I què havíeu de... Quin circuit era? Què havíeu de fer?
2: Teníem que fer pujar per una escala, després agafar-nos a una cinta de dalí i després pujar a una cinta de baix i anar passant per les coses que n'hi ha enganxades a la cinta de dalt. I ens teníem que agafar i al mig n'hi havia una xarxa que no ens teníem que colgar, teníem que anar encara per la cinta.
0: Molt bé, i has quedat cansada amb tant exercici, amb tantes coses?
2: Sí.
0: Sí, no? Molt bé, i te'n recordes que heu menjat per dinar avui?
2: Sí.
0: Què heu menjat?
2: Macarrons amb tomàquet o sense i amb formatge. De segon, pollastre amb patates xips i de postres fruita, que la fruita era síndria.
0: Molt bé, era tot molt bo, t'ha agradat tot?
2: Una mica.
0: Tot t'ha agradat una miqueta. D'acord, doncs moltes gràcies, que t'ho passis molt bé. Moltes gràcies per explicar-nos-ho. Adéu.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Jan,
0: i tu què ens expliques de moment de les colònies? Què és el que més t'ha agradat?
3: A mi m'agrada quan venia la pirata.
0: Explica'ns-ho, com què ha vingut, què us ha dit?
3: Em va dir que si la volíem ajudar.
0: Què li passava a la pirata?
3: Havia perdut el seu mapa.
0: I l'heu d'ajudar a trobar-lo, no?
3: Sí.
0: I com ho heu de fer, això?
3: Pues, seguint a la pirata o entrenant-nos, que ja ens hem entrenat.
0: Molt bé. Molt bé, doncs esperem que l'ajudeu i que trobeu aquest mapa. Tu ja has escollit on te dormiràs avui?
3: Sí.
0: A baix, a dalt, a la llitera?
3: A baix.
0: Molt bé.
3: Perquè la mama no em deixa dormir dalt.
0: Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, Jan, per explicar-nos-ho. Que vagi molt bé.
3: Adéu. Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Noa,
0: i tu què és el que més t'està agradant de moment?
4: Quan havia sortit el pirata.
0: També el pirata, i us ha explicat això que ens deien Jan?
4: Sí.
0: Molt bé. I aquest mapa, com podeu ajudar en el pirata per trobar el mapa? Heu de seguir unes pistes o heu de fer alguna activitat?
4: Activitat.
0: Alguna activitat, molt bé. I a tu, de les activitats que heu fet aquest matí, quina t'ha agradat més?
4: El circuit.
0: El circuit també, Molt bé. I la casa, què tal? És gaire gran? Té espais,
4: gran.
0: Té espais de joc? Té alguna pista per jugar a futbol? Com és aquesta casa?
4: Gran.
0: Molt bé. I ha fet calor avui?
4: Sí.
0: Sí? Heu patit una miqueta de calor. D'acord, Noa, moltes gràcies.
4: Que vagi
0: molt bé. Adéu. I no sé si tenim algú més o hi ha alguna mestra ja.
1: No, ja està. Ja us han explicat una miqueta, ja ho veieu, que de moment doncs tot molt bé, molt contents, i amb la pirata que els ha deixat molta feina.
0: Sí, sí, veurem a veure doncs, si se'n sortiran d'ajudar-la, suposo que sí.
1: Segur que sí, perquè en tenen moltes ganes, i la veritat que s'ho estan passant molt bé.
0: Molt bé. Doncs res, que acabi d'anar molt bé aquesta tarda, i demà al matí tornem a parlar, sobretot per veure com haurà anat el joc de nit i aquesta primera nit.
1: I tant, segur que també, ens servirà per recuperar una mica d'energia.
0: Però segur que dormiran, perquè veig que fan activitats
1: molt
0: físiques.
1: Sí, dormiran plans, la veritat és que no han parat i s'ho estan passant super.
0: Molt bé, doncs amb aquest missatge ens quedem, moltes gràcies i que
1: molt bé. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Fins demà, adéu.
1: Adéu.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris al preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. N'ha parlat avui a la xarxa la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: És el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè el considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga.
2: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més amb una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat de Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Escoltem Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i secretària, vicesecretària general de Metges de Catalunya.
4: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
2: S'hi han adherit la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc del Lío, el Joveset Trueta o l'Hospital de Vic. Ha aconseguit connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són alguns dels principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit. L'aeroport de Barcelona actualment té 55 milions de passatgers i l'any passat va tancar amb 57,2 per sobre de la seva capacitat. I des d'avui ja està oberta la consulta ciutadana perquè els barcelonins puguin dir que qui prefereixen com a proper síndic de greuges de Barcelona. David, bon dia, que opta la reelecció, o Gemma Calvet. El procés de consulta es fa a través de la plataforma Decidim.Barcelona i estarà obert fins al dia 30 de juny.
0: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon dia, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dilluns, 1 de juny. Jo sóc en Jordi Duran i amb ajuda de molta gent us farem costat durant aquesta propera horeta doncs, per presentar-vos aquest inici de setmana i aquest inici de mes, que amb molta energia durem endavant amb molta actualitat, ja ho veureu.

I us hem d'explicar quina alineació tenim en el programa d'avui, i és que avui, per començar aquest mes, ja en el final de temporada, en aquest últim, doncs sí que ho hem tingut tot, perquè hi ha hagut aquesta final de la Champions, però bé, que hem acabat doncs d'analitzar, i avui ho farem. Avui analitzarem aquest final de temporada, tot el que ha estat per tots aquests equips, o en un àmbit més general del que estem acostumats al dijous, i avui ens acompanyaran tres persones que més tard les presentarem, que seran les que ens acompanyaran i donaran la seva opinió en el dia d'avui. Nosaltres, per això, hem de primer actualitzar-vos quina és l'actualitat local del dia d'avui. Vinga, va, anem a conèixer-la.

I èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil. El planter de la penya del Bistec destaca la cita individual de bitlles catalanes, aconseguint diversos podis i posicions de mèrit en les categories base. El passat cap de setmana, la localitat de La Sénia va acollir el Campionat de Catalunya Individual Infantil de Bitlles Catalanes. La jornada, marcada pel gran nivell dels joves participants, es va esdevenir un autèntic èxit per l'entitat tordarenca, que va veure com els seus representants brillaven en les seves respectives categories després d'haver aconseguit la classificació a través del circuit individual. Entre els resultats més destacats del club, cal remarcar la gran actuació de Lian, qui es va proclamar sotscampió infantil i va tancar

I parlem ara d'actualitat general, que és el que ens vindrà a partir d'en aquests instants. I per obrir potser aquesta tertúlia, hem de destacar aquesta notícia potser d'última hora, que ens comenta que el Barça allibera 17,2 milions de massa salarial per Ansu Fati. Són els milions del salari de cadascuna de les dues temporades que li quedaven de contracte, a més dels 11 milions que ingressa pel traspàs. La pràcticament tancada venda d'Ansu Fati al Mònaco és un altre pas més perquè el Barcelona comenci l'escenari de l'1-1 al mercat d'estiu que arrenca el proper 1 de juliol. Un escenari que, com ja va avançar Mundo Deportivo arran de la sortida de Robert Lewandowski, que dies després va confirmar la mateixa Lliga, ja llavors es va comentar que la massa salarial que alliberava pel seu contracte el davanter polonès era prop dels 70 milions i dels seients VIP que s'havien aconseguit a l'auditori. I altres operacions que el club permetien al club blaugrana a afrontar aquest escenari al qual no s'ha pogut optar en aquestes darreres temporades. Més que encara, tan bon punt es confirmi la venda de 11 milions d'euros per Ansu Fati al Mònaco, el club francès exerceixi l'opció de compra que es va guardar quan va arribar a cedir la temporada passada. Just abans d'aquesta operació, el jugador va modificar les seves condicions de contracte. Fins llavors tenia un contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 27, en la qual estava previst un salari brut de 12 milions d'euros aquesta temporada 25-26, xifra que puja a 14 milions la temporada vinent. Això suposa un total de 26 milions d'euros bruts en dos anys, una raó de 13 milions d'euros nets per temporada. Llavors, el club i jugador van arribar a un acord per ampliar un any més el contracte del jugador, però amb les mateixes quantitats. Passaria a cobrar al voltant d'uns 8,6 milions d'euros per temporada, a partir d'aquests 26 milions fins al 30 de juny del 28. En el moment que es tanqui l'operació, això suposarà que el Barcelona allibera gairebé 9 milions de massa salarial a repartir en dues temporades, un total de 17,12 milions d'euros bruts. A la temporada 26-27, aquesta quantitat se li suma de segur la ja alliberada per Lewandowski. Això sumen 11 milions per la seva venda. En assolir l'escenari de l'1-1, el Barcelona pot fer ús de les seves dues variables en la seva totalitat i no com fins ara, en què en estar excedit només podia fer ús del seu 60% del cost i l'amortització de la fitxa del davanter i un 20% del percentatge d'una futura venda.

0: Vinga, va, anem a entrar en matèria ara sí que sí, amb l'alineació que us comentava al principi i amb aquesta notícia, però hem de saludar ja aquí als auditoris en directe, aquí a Ràdio Tordera, el nostre company ja habitual, fins i tot per aquí, que s'ha passat algun parell de vegades, l'escoltem per una Maresma. Marc Tresserres, com estàs? Bon vespre.
1: Hola, Jordi, bon vespre. Sí, ja, ara ja intento i et vaig dir que vindria fent parades al teu programa i, evidentment, jo crec que arribem en un bon moment perquè hi ha hagut molta teca esportiva i la que queda encara amb aquest mercat d'estiu, Mundial pel mig...
0: Sí. No, i a més també haurem de passar per aquí perquè la Lliga CB ja s'ha acabat, hi ha molts fitxatges, últim partit del bàsquet Girona que el van viure per allà a Fontejau, amb bastantes novetats perquè... Sobretot el descens va estar marcat per un bon triple en l'últim segon.
1: Va ser increïble.
0: Ja en parlarem. També saludar en Gerard Girbau, ja potser habitual fins i tot aquestes tertúlies d'àmbit generals aquí a Ràdio Tordera, en el show dels esports. Com estàs, Gerard? Bon vespre.
2: Molt bon vespre. Molt bé, molt content de tornar a ser per aquí. Ja sí, és veritat, ja estem apareixent unes quantes vegades per la ràdio i molt content que em seguiu contactant.
0: Home, i tant, avui molt a xerrar també, amb aquestes novetats, perquè la temporada ja sí que sí, finalitzada després d'aquesta final de la Champions,
2: Correcte, i obrim el mercat de fitxatges, que sembla que poden haver operacions calentetes.
0: Veig encara, fins i tot, amb aquest paper, amb la informació que has portat per avui ja per aquí, doncs sembles amb una cara de com si fos un comptable, fent números ja.
2: No, números no en farem, però...
0: No, eh?
2: Sí, què dir? Tenim unes finestres bastant maques ara que el Barça ha recordat l'1-1 i poden haver-hi gent que s'enfadi una miqueta per als moviments que pot arribar a fer.
0: Anirem a veure, d'això en parlarem.

0: d'això i més, també saludar finalment a la nostra companya Lluna Codina. Com estàs, Lluna? Bon vespre.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Nova per aquí a Ràdio Tordera, eh? M'agrada. Noves cares, noves incorporacions.
1: Nova. Aquí amb amics. Una mica obligada, però bé, contenta.
0: Home, no, però no em diguis això, home. Que sabem que t'agrada el futbol, sabem sí, que t'agrada sí. Xerrar de tot això, per tant, també ens anirà bé la teva opinió, Lluna. Anem a parlar, nois, perquè ja que hem acabat la temporada, volia fer un repàs ràpid, no?, de tots els equips. Després ja potser parlarem del que tenim més recent, però bé, campió de la Lliga Estatal Barça, la Real Societat que s'ha proclamat campió de la Copa del Rei. Així, per començar, m'agradaria que em diguéssiu quin ha sigut l'equip revelació d'aquesta temporada i l'equip decepció de la temporada. Marc, si vols començar tu.
2: Val. Per mi, abans estàvem fent revisió de la Premier League, però espera que em posi... Jo ho vaig una mica al revés que en Gerard, perquè ell segueix molt la Lliga Espanyola, jo seguia...
0: Bueno, ja en parlarem, perquè, vull dir, ets Gunner.
2: Sí, ja.
0: Ja en parlarem, perquè també... Mira, nosaltres tres, els que estem aquí, Marc, vam estar allà a Budapest per intentar...
2: Això ho podeu explicar, i tant, sí, és una bona aventura.
0: Ara... esperem això i ara, si volem, parlarem d'aquesta Champions que bé, a nosaltres no ens va portar tantes mal de caps com potser t'ha portat a tu en aquests últims dies. Marc, comencem amb això, l'equip revelació i equip decepció d'aquesta temporada. Gerard, Lluna, aneu comentant i aneu pensant també doncs qui creieu que és. Qui ho tingui clar ho pot respondre, eh?
2: Per mi, equip revelació, és que no et diria el Villarreal, perquè sempre s'han gastat molts milions per fitxatge, jugadors contrastats, Mikel Tadze, per exemple, ja van fitxar en el seu moment Pepe. Jo crec que Villarreal té un bon equip, Marcelino ja feia temps que... Ara ha deixat,
0: sí.
2: El Villarreal, sí, ja tenen nou entrenador.
0: Íñigo Pérez.
2: Exacte, Íñigo Pérez, l'ex del Rayo Vallecano, flamant subcampió de la Conference. Per tant, jo em quedaria amb el Getafe, que ha quedat setè, jugarà a la Conference. Mira, els meus companys diuen que sí amb el cap, no sé què pensaran ells.
0: Ho compartiu? És a dir, creieu que és el mateix o diríeu algun altre?
1: Jo comparteixo. Crec que el Getafe ho ha fet bastant bé i ara que han entrat a puestos d'Europa, crec que també equip revelació ells.
3: Sí, jo crec que també em quedaria amb el Getafe. Em sorprèn bastant amb l'estil de joc que té. Sí que és veritat que sol rascar punts, però normalment sol ser per empats.
2: 32 gols en 38 partits, eh? És que aquesta gent no marca ni...
3: No. És que és el que dic.
0: Ja m'agradarà veure un rival de Polònia quan li toqui jugar en el Coliseum de Bordalàs. Ja veuràs quina gràcia li farà, eh?
3: Sí.
0: I equip a decepció de la temporada.
3: A mi em sap molt de greu, però jo estic força decepcionat amb la temporada del Girona.
0: No sé per què sabia que diries aquest nom, eh?
3: Sí. Al principi de temporada comptava que no farien una temporada espectacular, com van fer fa 2 anys, però sí que esperava que tinguessin una regularitat notable. I la veritat que no, això ha sigut una mica desastre.
0: Lluna?
1: Jo anava a dir o el Girona o el Madrid, també, que no s'han dut cap títol, no? I sempre s'espera algú d'ells. Llavors, jo crec que també el Madrid. Però el Girona també en part per, bueno, el descens, no?
0: Per dalt, per baix, també s'ha parlat. Marc, tu per quin et decantes?
2: Per mi el Madrid realment és, dic com la Lluna, també bastant decepció de temporada, però fins i tot jo, com ha dit en Gerard, el Girona sí que m'esperava que pogués patir, i més amb el mercat d'estiu tan... lamentable que va fer, perquè no van a venir els fitxatges fins a mitjans finals d'agost, ja amb la Lliga pràcticament començada, però jo em quedo amb l'Atlètic Club de Bilbao, per mi. Temporada molt fluixa dels bascos, disputant Champions, i és que s'han passat la segona volta a mitja taula i, de fet, no van assolir la permanència fins a 3 o 4 jornades per acabar la temporada, perquè no guanyaven ni volent, també, i per mi, per plantilla i per nivell, jo crec que, home, una 12a posició a l'Atlètic Club de Bilbao, molt fluixet.
0: S'ha quedat sense Europa, a més, per
2: exacte.
0: Tant... bé, que plega Valverde, no?
2: Plega, sí, Valverde va dir que plegava.
0: No em sortia.
2: Molts entrenadors que ho han deixat, aquest final de temporada.
0: Sí. I ara anem a parlar d'un equip que ja ho heu comentat, també el seu entrenador que ha marxat, estem parlant del Girona, Mitchell, que tanca aquesta etapa a Montilivi. M'agradaria que destaquéssiu una mica o fins i tot féssiu un petit balanç, no, del que ha estat la temporada del Girona, que, com deia en Gerard abans, no? Li ha tocat patir. Sí que és veritat que aquesta temporada el descens ha estat una lluita que anava des de l'última posició fins gairebé a entrar a Europa League. Ostres, sí que és veritat que no és les circumstàncies que sempre estem veient, però el Girona ha jugat amb foc. Després, com comentaves, Marc, del mercat de fitxatges lamentable d'aquest estiu, demanàvem fins i tot volar caps. No sé com ho heu vist vosaltres i què creieu, perquè jo sí que és veritat que veig difícil que la temporada vinent el tornem a veure a primera divisió.
3: Bé,
0: sí, d'aquí dues temporades, perdó, és a dir, que la temporada vinent
3: correcte.
0: Pugui pujar.
3: Sí, home, es cal recalcar que el Girona no ha acabat guanyant mai la segona divisió. Doncs va arribar a ascendir amb els play-offs, però sí que és veritat que amb el que ha vingut demostrant anys enrere i aquesta última temporada, no el veig un equip gran amb molta regularitat com per quedar primer de manera tranquil·la a la segona divisió i aconseguir un ascens directe.
2: Per mi crec que tocarà fer un molt bon estiu a nivell de direcció esportiva per portar gent sobretot implicada, que crec que és el que ha faltat una miqueta amb el Girona, perquè es van fer volar molts coloms amb la Champions. Jo crec que tothom es pensava que el Girona, a més, amb contactes que tinc de companys que sí que veuen el dia a dia del club, que ells mateixos ho deien, que el Girona va com canviar una miqueta el seu tipus de club, que era un club familiar, proper, com és la ciutat, i al final el tema de jugar a la Champions els va, bueno, crear unes expectatives i fer-lo com canviar, i no pots canviar la teva manera de fer quan és la primera vegada que jugues Champions, no tens una estructura de club potent com altres entitats i clubs més poderosos d'Espanya, i no vull dir Barça o Madrid, vull dir Villarreal, Sevilla, fins i tot et diria Atlètic Club de Bilbao o Real Societat. Per tant, jo crec que anirà per aquí, fer bé les coses, fitxar algú que tingui ganes de ser-hi, tant d'entrenador com de jugadors.
0: Lluna, com ho veus?
1: Bueno, jo no he vist gaire la temporada del Girona aquest any, però sí que crec que algo important és que ara, a partir de la temporada que ve, tot i no haver-hi fitxatges o no reforçar-se molt, que no es perdi com les ganes les ganes tant de l'equip com de l'afició de no ja descendir, sinó de mantenir-se una mica de la taula i pues, no liar-la una altra vegada estant a segona, jo crec.
0: No sé si no han sonat gaires noms de moment per la banqueta. I a més, l'estrella del seu equip, Unahi, que no sé si creieu que, a més, convocat en el Mundial, podria marxar, així que haurem d'estar pendents d'aquest mercat de fitxatges també per la part del Girona. Passem a parlar ara del Barça d'aquesta temporada, que potser aquí us podeu esplaiar una miqueta més. Campió de la Lliga, s'ha aconseguit retallar punts per tornar-se a ficar a líder, es va caure contra l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei i es va caure també a la Champions contra l'Atlètic de Madrid. Per tant, no sé com veieu i com valoreu la temporada del Barça, tot i ser culer, Gerard.
3: No la valoro gens malament, la veritat. Com a culer, que segueix tots els partits, doncs he estat molt content i orgullós del que ha estat fent el Barça durant tota la temporada. Podria classificar les dues derrotes com amb l'Atlètic de Madrid com una entrebancada difícil d'acceptar, perquè a vegades doncs, va dir mostrar una mica de falta de compromís amb el club per part dels jugadors, però dintre de tot li trec un balanç molt positiu. Han aconseguit sobretot recuperar la confiança de l'afició i tornar-nos a il·lusionar, no? La temporada passada vam acabar a semifinals de Champions, aquest any hem quedat als quarts de final i sembla que la gent de la Masia comença a afiançar-se, a agafar experiència i aprendre d'aquells petits errors que a vegades et comporta el ser tan jove i no tenir tanta veterania, diguem-hi.
0: Si li haguessis de ficar una nota a la temporada?
3: Em quedaria amb un 8.
0: I la temporada passada, per tant?
3: Sí, de 8 també.
0: És a dir, creus que, tot i no guanyar la Copa del Rei i tot i no haver arribat a les semifinals de la Champions, la nota seria la mateixa?
3: Sí, sí. A veure, al final considero que tant a la Copa del Rei com a la Champions ha sigut un error un gran error d'un partit a cada temporada, que van ser les dues anades contra l'Atlètic de Madrid. Sincerament, creia que veníem fent una temporada increïble per no haver de patir com ho vam fer amb aquest club, però bueno, hi ha vegades que tenim mals dies i vam tenir dos de bastant seguits.
0: Lluna, com ho veus?
1: Bueno, jo també crec que, com en Gerard, l'important d'aquesta temporada ha sigut que hem tornat com a confiar en l'equip, a confiar en els jugadors joves, tot i tenir com un cos tècnic bastant nou, de només dues temporades, pues retornar com tota la il·lusió als culers és algo molt important, crec, i aquest equip pues, ho va perdre i ara ho ha tornat. I jo crec que bueno, sí que s'han de fer alguns canvis, penso. Bueno, ja s'han començat a fer per la part de davant, sobretot amb el fitxatge d'en Gordon, jo crec que també anirà molt bé per reforçar, i alhora pues, jo crec que la defensa també s'ha de tocar alguna cosa, més que res per aquests errors, jo crec, que passen a les anades, que passen a partits puntuals que ve d'allà. I bueno, jo crec que una figura destacada aquesta temporada és el paper d'Eric García, que bueno, una persona que la teníem allà, la vam deixar perdre, i al tornar pues, hem vist el que realment val i que pot jugar de tot, i que ens ha ajudat molt, jo crec també.
0: Marc, parlant de retornar la il·lusió, no sé si per tu la il·lusió ja la veníem de la temporada passada, no? És a dir, aquesta potser ha sigut una mica seguir-la, però el fet de recuperar potser va ser més la temporada passada que aquesta, no?
2: Sí, per mi la clau crec que és tenir gent de la casa. Al final, la gent del planter, n'hi ha moltíssims a la plantilla, es nota que senten els colors, ja només s'ha de veure que han tornat a repetir el que l'any passat a mi em va flipar, però em va posar molt content alhora, que és que van decidir diversos jugadors anar a celebrar amb l'afició els títols aconseguits allà a peu de carrer. No ho havia vist mai, em va encantar, jo crec que es nota que estimen el club, el fet que siguin la majoria de la mateixa edat, ja es nota que hi ha bon ambient, ells mateixos ho diuen, es percep l'estil de joc, Hansi Flick, tothom en parla meravelles d'ell, i ja no parlo a nivell d'entrenador, sinó com a persona, i crec que aquí és la clau d'un Barça que, com penso com els companys, no? que estan fent bones temporades. Partits puntuals, pot passar. Pots tenir un punt de mala sort, al final tot es decideix per petits detalls, però per mi el Barça està construint una cosa molt bona, i afegint el que ha dit ja al final la Lluna, amb el fitxatge d'Anthony Gordon i amb els que estan arribant, o els que haurien, a priori, d'arribar, perquè és la idea del club, jo crec que el Barça encara pot millorar més una plantilla que ja de per si, és que només a dia d'avui, crec que l'únic que pot fer és créixer.
0: Et volia preguntar tu, que potser ho veus una mica més de fora, què creus que li falta a aquest Barça, no?, per poder ficar-li la cerereta del pastís que tot culer ansia que és la Champions. En general ens ha comentat, no?, que són potser partits puntuals, però són els moments de la veritat, no? Què creus que li falta a aquest Barça per poder ser, bueno, per poder arribar fins on vol arribar?
2: Experiència.
0: Creus que són massa joves?
2: Sí, ja està, i que ara estan aprenent, estan fent un estil de joc arriscat, sobretot el vam veure la temporada passada. Uh-huh. La baixa d'Íñigo Martínez, per tothom comentada, és evident que no s'ha tingut un referent així, Eric García ha estat un nivell altíssim, però bé, Valde ha baixat el seu rendiment, Jules Koundé ha baixat el seu rendiment, Cubarsí ha tingut detalls, Araujo, per mi, si el venen no hi ha cap mena de problema. Uh-huh. I ja està, jo crec que és experiència, i bàsicament tenir això, un defensa més al nivell d'Íñigo Martínez, o un estil similar a Íñigo, ja sobretot en caràcter, perquè saps que el Barça pot portar jugadors de nivell, però que siguin d'un caràcter com Íñigo, això ja és diferent, i per mi va per aquí la cosa.
0: Parlant sobre més les baixes que han tingut el Barça i sobretot el que vindrà, heu parlat ja d'Anthony Gordon, el nou fitxatge, no sé quines creieu que són les posicions que falta reforçar encara per aquesta propera temporada, Gerard.
3: Bueno, s'està parlant últimament molt de la posició del davanter centre, però crec que realment necessitem, i amb urgència, un parell de laterals, un per cada costat. Alejandro Valde tampoc ha tingut la regularitat que esperàvem. Jules Koundé aquesta temporada també ha estat bastant justa. I sí, vull dir, la defensa crec que és el que més em preocupa a dia d'avui, perquè tenim molts petits detalls que ens acaben comportant dificultats. Hem patit molts partits per errors tontos, diríem, a la zona de la defensa, i m'agradaria moltíssim reforçar-la. La posició de la davantera centre, sí que és veritat que necessitem algú que remati aquelles pilotes que en Pedri i en Lamin ens fiquen com carmelets, però la defensa per mi és el més important a dia d'avui.
0: Lluna?
1: Sí, jo penso el mateix, ho he dit abans, crec que la defensa és algo que hem de reforçar, també perdent a l'Íñigo la temporada passada crec que no hem trobat a ningú ni amb un caràcter ni amb la capacitat que tenia ell dintre el camp. I alhora el que deia en Gerard del davanter, sí que és veritat que crec que és una figura bastant important, algú que marqui gols al final, i ens hem salvat unes temporades amb Robert, però crec que fitxar algú jove com que s'està sonant a Julián crec que és algo important, ja que és algú que ens pot durar molts anys i és una figura important. Al final qui marca gols guanya un partit, no?
0: Marc, tu com veus això? Ja ha sortit el nom de Julián, que els últims dies, última setmana, ha sonat molt. També sobre la polèmica que va veure amb les xarxes socials de l'Atlético, sí. No sé si et vas assabentar.
2: Sí.
0: Però és que ara hi ha una notícia que diu que, és que el Barça ho ha tornat a confirmar, que han enviat una altra oferta per Julián.
2: Se sap els milions que ofereix el Barça?
0: Van la primera, si és que l'Atlético va rebre alguna, que deien, era de 100 milions. No especifica realment si aquesta la supera o si fins i tot inclueix algun jugador de pel mig, que també sonava això, perquè hi ha molts noms.
2: Marc Casador, potser?
0: Marc Casador, Ferran, sonen molt també per poder estar dins d'aquesta operació. Però què n'opines de tota aquesta pel·lícula, aquesta sèrie que viurem aquest estiu, i més ara que hi haurà el Mundial de pel mig?
2: Que l'Atlètic de Madrid ha de defensar els seus interessos. No és la primera vegada, ja n'ha viscut moltes de situacions així, sense anar més lluny. Per mi el cas sonat va ser el d'Antoine Griezmann en el seu dia. I ells, òbviament, saben que el Barça està en una situació econòmica complicada, llavors jo crec que apretaran moltíssim. El Barça té aquest problema, que tothom sap que està en una situació delicada, que és un club enormement important a nivell de futbol mundial, i això els equips se n'aprofiten. Llavors els intenten treure el màxim de calés que poden. Ja s'ha vist amb altres fitxatges, com en el seu dia va ser Philip Coutinho.
0: Però bueno...
2: Sí, jo el recordo, i perquè ens estem anant a aquestes xifres de tres dígits. Llavors, no sé fins a quin punt el Barça... Per això jo crec que de vendes, n'hauria de caure alguna més abans d'assumir aquest fitxatge de Julián Álvarez, que, insisteixo, crec que és un molt bon jugador. No el tinc tan vist com per valorar-lo i dir, ostres, és 100% jugador Barça. Els que hi entenen més, jo he anat escoltant que sí, però per mi 100 milions no els val. Per mi no.
0: Clar, l'Atlético el va comprar per 75.
2: Que tampoc em sembla, eh?
0: No sé, Gerard, si tu poguessis decidir, fossis el comptable del Barça, que parlàvem a l'inici, fins quan estaries disposat a arribar?
2: I un jugador que s'ha passat no sé quantes setmanes sense marcar gols.
0: Sí, però
2: que ha anat a ratxes.
0: Aquí entro i crec que l'estil de joc, quan vas guanyant 1-0, que el teu entrenador et digui, ara jugues de lateral, ostres, per un davanter potser és complicat, no?
3: Sí, que és veritat que Julián Álvarez no, potser no ha tingut la màxima comoditat en la seva posició en l'Atlètic de Madrid. És això, en quant a xifres no ha demostrat que valgui aquests més de 100 milions que sembla que està demanant l'Atlètic de Madrid. Però no sé, sí que és veritat que si en parla molt, a mi no m'acaba de convèncer al 100%. Jo fa molts anys que tinc allà en el cap Erling Haaland. Sí que és veritat que encara val més milions que en Julián Álvarez, per qui em diuen que no amb el cap, però no sé, és aquell tipus de davanter que busco, no? Per al Barça no necessito un gran control de pilota, no necessito un gran filigranes... No, necessito un tio que quan en Pedri o en Lamine li facin un passe allà al centre de l'àrea, sigui com sigui, la pilota acabi dintre de la porteria.
0: Quants milions arribaries a ficar sobre la taula per Julián?
3: Per Julián? Sé que l'Atlètic en demanarà prop dels 150. Jo dels 120 no arribaria a passar, tot i sapiguer que el Barça no es pot permetre unes xifres així sense que hi hagin sortides, que també considero que haurien de començar a haver-hi algunes sortides, perquè el Barça doncs sempre peca d'això, no? De que vam pagant grans morterades per jugadors que a vegades pues, estan una mica inflats, perquè això, com deia en Marc, no? Els clubs se n'aprofiten, i mai traiem diners per cap jugador. Mantenim els jugadors fins que exploten el seu prime i deixen de ser útils, es queden allà a la banqueta cobrant un sou sense aportar gran cosa a l'equip, I després hem d'anar a plorar a jugadors que se'ls està acabant el contracte perquè vinguin gratis.
0: Sobre la rampa de sortida, Lluna, quins noms creus que estan a la porta de sortida ja?
1: Bueno, s'ha parlat de Koundé, no? No es parla gaire de Balde, però jo crec que els culers també ho veiem. Tot i que sigui de la casa, bueno, crec que aquest no fa tant de mal. També es parla de Casador. Jo no ho puc escoltar, això. No puc escoltar-ho perquè jo no vull que marxi, però sí que és veritat que al mig del camp el tenim molt cobert i jo crec que acabarà marxant. Si no és aquesta temporada, ja va sonar la passada, doncs jo crec que acabarà marxant. I no sé, així que hagi sonat ningú més, però jo també Araujo, per mi, com s'ha comentat abans també, és que cada vegada que entra no compleix i crec que també és una sortida que ens en poden pagar alguns.
2: A la Premier, sobretot.
1: A la Premier, sí.
0: Marc, aquests noms que has escoltat que has escoltat ara, tu ets de més o menys la posició de més per fora, amb quins creus que es podria fer més caixa?
2: Araujo, Balde i del mig del camp i davant jo no... Bueno, clar, Ferran Torres també, perquè ha acabat marcant molts de gols, però veig complicat. Crec que és complicat, a dia d'avui, el mercat mai se sap, però a dia d'avui, a menys que s'hagi d'incloure en una operació que ell també li sembli bé marxar, és que no ho sé, jo crec que Ferran Torres no es mourà del Barça, per tant, s'ha de vendre potser més a jugadors de la defensa o, reinsisteixo en Marc Casador, que ja ho he dit abans. I abans de Haaland, en Gerard deia que el volia, ara va renovar el gener fins al 2034.
3: Vaja.
0: Sí.
2: Ja, època futurista estem ja. Llavors, bueno. I la clàusula em sembla que ni ha sortit, perquè és que no existeix.
3: Deu ser com aquestes que tenen en Pedri en la ment, no?
2: Llavors, ja està, volia buscar la dada perquè a mi em sonava que la tenia de molts anys de duració el contracte i sí, 2034.
1: Però han dit que quan, si ell va dir un moment que si marxava Guardiola marxava ell.
2: Això també és una altra, això també és una altra cosa.
1: I, bueno,
2: i li va fer un vídeo de comiat, fins i tot, Haaland. No, va penjar una foto amb ell, oi?
1: Potser.
2: A Instagram, amb Guardiola. Jo l'he vist, aquesta foto. Llavors, depèn, no sé si marxarà. Depèn de qui vingui, no ho sé.
3: Però estem parlant de nivell d'una clàusula, que si marxava en Guardiola podia arribar a canviar la seva clàusula de rescisió? No crec.
2: Ho dubto que el City permeti això.
3: Ah, va.
0: No, se li ha anat Guardiola, no deixarà que se li marxi la seva estrella.
3: Clar, vull dir, per molt que marxi en Guardiola, si no tens els diners per pagar la clàusula que deu tenir...
2: Les estrelles del City marxen o perquè el club, o en aquell moment Guardiola no els volia, o perquè acaben contracte i són ells mateixos qui no volen renovar. Com és el cas de Kevin De Bruyne, Company... Ara Bernardo Silva.
3: Bernardo Stones. Silva, no, està sonant.
0: Està sonant i agafar aquest nom, es comentava que al mig del camp del Barça estava molt ple, es volia vendre a Casador, però ara també es vol fitxar gratis a Bernardo, que sí que potser té un perfil més ofensiu, però ja amb aquesta certa edat feia temporades que podia jugar-te d'extrem, però ara ja ha baixat molt cap enrere dalt el camp i és un migcampista gairebé pur.
2: Jo és que els que miren aquí al Barça són la Lluna i en Gerard, sobretot, i que al nivell del mig del camp no sé si creu un jugador com Bernardo Silva cal a l'equip. No és que no valgui la pena comprar-lo, perquè a més vindria gratis, però no sé si cal.
1: Jo crec que no.
3: O sigui, jo crec que ha sonat molt durant els últims anys. Es parlava del moment en què acabés contracte per venir. Ara acaba el contracte. I tot i que sona per allà, tampoc ha acabat de sortir en ferm, no ha sigut la prioritat del club i suposo que aquí també pesa la decisió de l'entrenador, que deu tenir sobretot aquesta mentalitat en el cap, no? De que ja tens un mig del camp bastant ple i resolutiu, perquè és potser la millor zona del Barça actualment. Sí. Doncs portar un home amb experiència, veterania, que sí, que et pot aportar això, la veterania que, per exemple, vas perdre amb Íñigo Martínez.
2: 31 anys, Bernardo Silva.
3: Clar, però també és veritat que al final, doncs, si ve a treure't minuts de la gent jove, doncs aquesta gent jove potser pot buscar altres opcions fora del Barça i no ens interessa.
0: Passem, per acabar de tancar aquesta plana, del Real Madrid, que l'heu posat alguns com a equip d'excepció. No s'han portat res aquesta temporada, pràcticament, bueno, per la selecció espanyola no va ningú convocat, Mastantuono, que va arribar aquesta temporada per 70-80 milions,
3: 70,
0: doncs havia de ser l'estrella, no ha impactat.
2: Ni convocat pel Mundial.
0: Ni convocat pel Mundial. Es van desfer de Xavi Alonso amb efecte immediat, quan portava pràcticament 4 mesos. Va entrar Arbeloa, no sé, nois, quin balanç feu de la temporada i què necessita el Madrid per intentar revertir aquesta situació, Lluna?
1: Bueno, jo crec que la temporada del Madrid, pels qui som culers, bastanta gràcia i bastant bona, no? No sé, o sigui, tot el drama dels entrenadors, Mbappé, que s'equivoquen de genoll, no?, per diagnosticar-lo.
2: Això va ser molt
1: crec
2: bo,
1: que,
2: eh?
1: Home, és que no ho sé. Bueno, després se'n va a vacances. Bueno, jo crec que també es reforçaran perquè tenen molts milions, és un equip que té molta pasta, i jo crec que sí que s'acabaran reforçant, però l'altre dia ho parlàvem aquí amb en Jordi i en Gerard, i no sé si entrar Mourinho, que també diuen que sona com a entrenador, canviarà el que té aquest vestuari, que és que està trencat, i que jo crec que entre els jugadors hi ha un problema d'egos bastant gran, i no sé si un entrenador pot canviar això. Jo crec que no, però sí que fitxant, bueno...
3: Bé, sí, és això, com comentava la Lluna ara, com a bon culer sempre hi ha un antimadridista al darrere, i doncs que el nostre màxim rival doncs no faci una bona temporada sempre ens agrada. Ha sigut graciós al final de la temporada, la veritat. Hi ha hagut un seguit de notícies i aconteixements força còmics. Sembla ara que per primera vegada des del 2004 crec que era Florentino tindrà competència a les eleccions.
2: És que els està passant de tot, eh?
3: Sí.
2: I era hora.
3: Sí. Podríem fer una vinyeta en el diari. Però la temporada, la veritat, no ha despertat absolutament cap por. A Champions és veritat que va tenir uns rivals bastant difícils. A la banda esquerra del grup va ser feia por, direm. Com a barcelonista estava molt content d'estar a la banda dreta, potser en Marc també de...
2: A mi no em preocupava prou la banda, també t'ho
3: no?
2: dic, eh?
3: Bueno, veu fer-ho bastant bé, la veritat. No,
2: gràcies.
3: No es podeu passar. I també és veritat, repassant, la Copa del Rei va ser també bastant surrealista, no? La derrota contra l'Albacete va ser, correcte.
2: De Jesús Vallejo, eh?
1: L'altre exmadridista. Primer partit
2: d'Arbeloa, no? Primer partit d'Arbeloa a la banqueta, no? És que és sublim.
3: Sí. Em va saber que greu, la veritat, la baixa de
2: Xavi Alonso.
3: I em va semblar bastant còmica l'entrada d'Arbeloa. És a dir, no és un tècnic que veia jo preparat com per poder portar al Madrid. Ha demostrat que no ho estava. Sí que és veritat que doncs, sembla que tenia la confiança de...
2: Al final era un conocido, no? Pels jugadors.
3: Correcte, sí, era molt conegut per en Florentino. Bueno, venia de fer un triplet, no?, amb la base. I ara doncs, ha demostrat el calibre d'entrenador que era.
0: Marc, amb Florentino, que tindrà competència com a primera vegada des del 2004 a les eleccions...
2: Però ell no s'hi pot barallar cops de puny, amb aquest rival.
0: Bueno, sembla que no.
2: No sé veig si... físicament preparat per...
0: No sé si creus que la cosa està molt igualada, si Florentino clarament tornarà a escollir, però el que sí que et puc dir és que per allà a Budapest, Riquelme, el seu contrincant, va fer servir un autobús que es va passejar per als voltants del Puskas Arena, dient que tranquils, que gaudissin d'aquest dia, que el Madrid tornaria molt, molt aviat.
2: Sí, ho vaig veure, em va fer molta gràcia. I a més, el senyor Florentino estava també a la llotja del Puskas Arena, demostrant, no, que és un home, una persona important al món del futbol. Bueno, doncs molt bé. Ja que s'ho passin bé amb aquesta competència. Tant de bo hi hagi un canvi també a la presidència del club. Tot i que si Florentino Pérez decideix tornar a fer aquelles declaracions... com va fer fa 3 setmanes enrere, per mi pot quedar-se tant com vulgui, perquè crec que ens ho passarem molt bé la gent que no és del Madrid.
0: Ha tornat a fer una roda de premsa.
2: Les que vulgui.
0: Aquesta vegada no ha dit cap bogeria. Només ha atacat bastant contra Riquelme, això sí,
2: sí, clar,
0: però no ha dit cap barbaritat.
2: Se li està atacant la imatge a Florentino Pérez dins del seu propi madridisme i no sé què pot passar. Compte amb això.
0: Marc, continuo amb tu. Com vas veure aquesta final de la Champions aquest cap de setmana? Perquè com a Gunner, ostres, es va escapar en l'últim penal de tots. Ho teníeu a tocar, la primera orejona, eh?
2: Ai, sí. No m'esperava que l'Arsenal sortís amb un plantejament tan defensiu, tenint en compte, aquí ja ho he parlat amb els companys que estan asseguts al meu costat, l'Arsenal no és un equip defensiu, és un equip que defensa molt bé, que és molt diferent. Teníem, per mi vam tenir massa por de Dembélé i Barachkelia a davant, per no tenir-ne, perquè són uns jugadorassos i l'estil del PSG et pot destruir. És cert, em va sorprendre, però, que poséssim l'autobús tot el partit fins al gol de l'empat, que és obvi que acabés arribant, perquè va tenir tota la possessió al PSG. Pràcticament no van xutar entre els tres pals. Això parla molt bé de la defensa de l'Arsenal. No tots els equips poden dir que el PSG no els hi xuta en tot un partit, jugant amb tota la seva bateria de jugadors importants. I quan va haver-hi el gol de l'empat, el partit es va trencar una mica més, allà em vaig posar més nerviós. I la pròrroga, crec que amb els canvis que van haver-hi per part dels dos equips, l'Arsenal hi sortia guanyant, amb els jugadors que tenia a camp i amb els jugadors que ja no jugaven del PSG, parlant de Barachkelia, bàsicament,
0: Dembélé.
2: Llavors, jo crec que l'Arsenal hauria d'haver sigut més agosarat, tot i no tenir Martin Odegaard o Mikel Merino al mig del camp a la pròrroga, que eren jugadors més creadors, potser, i vam estar molt imprecisos. Òbviament, parlava del Barça abans, de la falta d'experiència. Parlo de l'Arsenal també, la falta d'experiència. Portem 3 anys competint molt bé la Premier, aquest any se'ns va complicar i gairebé la perdem. Se'ns va fer el cul petit, sincerament, però la vam tancar amb aquest estil de joc més defensiu i la final de la Champions va ser 3/4 del mateix. Tot i així, el plantejament va ser bo perquè vam arribar fins als penals. Allà, torno a dir, la falta d'experiència va fer que perdéssim, sense cap mena de dubte.
0: Gerard, aquest partit que també vas veure, Marc ho ha avançat una mica, el que volia comentar, i és que pràcticament cap dels dos equips van xutar porta en els 120 minuts. El gol de l'Arsenal va venir d'un error a la línia defensiva del PSG, i el gol del PSG de penal va venir d'un petit error de Mosquera.
2: Que va fer un partidàs, des d'aquí ho vull dir, eh?
0: Sí,
2: molt bé,
0: Mosquera
2: i Incapié també, que va acabar jugant lesionat a la pròrroga,
0: sí.
2: I això també va influir, crec, en els moments d'atac de l'Arsenal, perquè no podia pujar aquest bon home, i llavors va ser complicat poder gestionar. Ja està, només era aquesta...
0: No, això que només vam poder gairebé arribar 2 cops a porteria, amb aquests 2 petits errors, un per cadascun. No sé com et va semblar a tu aquesta final, també vista des de fora.
3: Sí, és això, és com deies, vista des de fora.
2: Avorrideta, no?
3: Per nosaltres he de dir que no va ser tan avorrideta, perquè casualment estàvem els 3 allà a Budapest. Vam tenir la corazonada de que l'Arsenal arribaria i vam voler comprar els bitllets per veure la primera de l'Arsenal.
2: Que mentides.
3: vam estar a la fanzone amb tots els aficionats de l'Arsenal. Ens va sorprendre bastant que l'afició no ens va despertar...
0: Fos tan aturada.
3: Sí, no
0: fos tan aturada, clar
3: món.
0: I català.
3: Jo he de dir que tenia ganes de veure a l'afició anglesa, perquè bueno, sempre que surten vídeos he vist que són aficions fortes, comparades amb, per exemple, la del Barça, però no em va despertar aquest esperit de sentir-me un més d'ells. Sí que és veritat que tenia unes expectatives bastant diferents del partit. Ho vam comentar, per exemple, vam fer una porra i...
2: A quina és la porra? A veure, si us plau.
3: Jo apostava per un 4-1 del PSG. El PSG venia de descansar bastant, la veritat. No tant com l'Arsenal. Mm-hmm. Té un equip que fa por. Luis Enrique, la veritat que doncs, no direm res dolent sobre aquest entrenador, ho fa de cine. I m'esperava un PSG molt, molt més agressiu. Recordem la final de la Champions de l'any passat, on va arrasar contra l'Inter. Les eliminatòries de la semifinal, el partit amb el Bayern va ser un espectacle a l'anada. I m'esperava això, un equip que anés amb la... amb la pisonadora contra l'Arsenal, i és això, molt bona defensa per part de l'Arsenal, van aguantar-los molt bé, gairebé ningú xut a porteria, va ser increïble, l'únic gol durant el partit va ser de penal, no em va decepcionar l'actuació de l'Arsenal tinguent aquesta actitud defensiva. Jo crec que també hauria optat per una actitud defensiva davant un rival tan perillós en l'atac.
0: També ell una comparteixes, no?, l'opinió que els aficionats potser de l'Arsenal estaven totalment. Una mica també... No sé si són així, Marc, o no. Tu ens ho pots dir, perquè has estat diverses vegades a l'estadi.
2: Sí, en diversos partits de l'Arsenal. No, a l'estadi no, a l'estadi només un cop, a l'Emirates. Però vale, veient l'Arsenal 4, sí, sí, sí.
3: En el camp del Girona, veritat?
2: Sí, clar. Jo estava sol envoltat de gironins. Sí, sí, sí.
0: Però era l'afició també aturadeta, no?
1: Jo no sé si estaven tots els Gunners superfans a l'estadi, o des de casa, però allà a la fanzone no es despertava gaire sentiment ni quan guanyaven, ni quan perdien, ni quan van perdre finalment. Però bueno, la meva porra va ser un 2-2, i jo sabia que anàvem a la pròrroga, més que res perquè sabia, en plan, pensava que, òbviament, com ha dit en Gerard, el PSG arrasaria, però també venia amb el sentiment de que l'Arsenal ja havia guanyat la Premier, llavors ja tenia com un xec fet a la llista i ja no els hi devia com res tampoc als aficionats. I, bueno, també això ho vam escoltar perquè vam viatjar amb germà David Raya.
2: Hòstia, exclusiva. I què, i què?
1: I comentava això, que o sigui, el seu germà es veu que és molt tranquil i que els hi deia això, que ells ja teníem com un xec fet i llavors anirien a sortir i a guanyar amb tot, però...
2: És que perquè comproveu que jo, ara aquí no ho he dit al show dels esports, però amb vosaltres per privat, ja us ho deia, jo, perquè jo l'equip el segueixo molt i sé el background que porta el club tots aquests anys, i el que ha dit el germà de David Raya és que estic totalment d'acord, vull dir... És que és això, per nosaltres era clau la Premier. Ja està, sí. Segueix una.
3: Petita filtració d'en Raya, va marxar la nit abans del partit a dormir a les 3 de la matinada.
0: Sí, això és veritat, eh?
1: Per això potser els penals van sortir una mica malament.
0: Els penals no estava gaire fi.
2: No estava fi, però en va parar un, eh? Safonov, jo crec que no n'hagués parat cap, eh?
3: El PSG no en va parar cap.
2: Perquè les vam tirar fora, exacte. Però aquest porter al PSG, que era en Safonov, aquest, no n'hagués parat
1: estava
2: ni un.
1: Estava trist, aquest noi, després del partit.
2: És que és rus. És que és rus. I...
0: Marc, però aquesta final a les 6...
3: Sí,
0: què et va semblar, tu? Bé. Perquè, a més, a les 6...
1: És que té una edat, aquest noi. Que... Sí, va bé, a les 6.
2: Escolta'm, a mi l'hora que... Si hagués sigut a les 3... Jo estic acostumat a partits Premier. Jo l'Arsenal el miro a les 3 de la tarda, m'entens?
0: Però no et sembla raro una final de
2: no,
0: camins a les 6 no, de la tarda?
2: No, gens.
0: Uf.
2: No ets l'única persona que m'ho ha dit, però és que l'Arsenal està acostumat. De fet, a nosaltres ens va anar millor. El PSG juga sempre a la nit, com a la Lliga Espanyola. Per tant, a mi em va semblar fantàstic.
3: M'agraden els partits a les 9 de la nit.
1: Sí.
0: Sí, però també et dic que...
2: No té ser la ironia, eh?
0: En aquest cas, si en els penals hagués sigut el partit a les 9 de la nit i ens haguéssim anat a penals...
1: No sopàvem.
0: No sopàvem.
3: Bé, sí,
0: i...
3: un parell de pizzas més.
0: Sí, bueno, clar. Bueno, això ve, aquesta brometa, però perquè hi havia... L'espai de la fanzone, he de dir que molt ben habilitat. Bé. És a dir, sí, molt gran, mm-hmm, molta gent, amb molts espais de futbolins...
2: Estaven separats a l'afició Gunner del PSG?
0: Molt separades.
2: Millor, perquè aquesta gent del París, bueno...
0: Sí. I després molts espais per també jugar a futbol, una diana per xutar... Mm-hmm. Bueno,
2: no us vau avorrir, veig?
0: No, gens ni mica. No. Però, òbviament, clar, amb tanta gent, uns bons souvenirs, que ja t'he dit que tinc un regal per tu, Marc.
2: Sí, ja m'ho has comentat abans d'entrar a un programa, estic expectant
0: ja,
2: per veure...
0: Ja te'l donaré.
2: No sé si és per riure tant de mi o realment és algú maco, eh?
1: No.
2: És maco, Jordi Durant?
3: És maco.
2: Sí, sí. Ai, que t'abraçaré.
0: Jo crec que t'agradarà bastant, és un record.
2: Molt, no, si em sembla... Ai, no, que m'emociono, tio.
0: No mateixis.
2: Vinga.
0: Amb aquests últims 5 minutets que ens queden, pràcticament 7 per ser exactes, anem a parlar d'aquesta prèvia del Mundial, perquè el Mundial comença d'aquí pràcticament 10 dies, 2 setmanetes. Per començar el Mundial, Lamine, que ara diu a Luis de la Fuente que arribarà pel primer partit, com veieu a les seleccions? No sé si voleu destacar alguna convocatòria o no, però digueu-ne quines són les vostres porres doncs, per aquest Mundial, que ja podrem anar parlant al llarg de la banqueta d'estiu, que començarà d'aquí poc. Va.
3: Jo he de dir que estic força il·lusionat amb la selecció espanyola. Crec que la seguiré bastant. Hi han molts jugadors del Barça convocat i cap ningú del Real Madrid, cosa que em fa sentir molt més proper a aquesta selecció.
0: Crec que hi ha 10-11 catalans.
3: Clar, sí, és que és això. Tenim, a més, molts jugadors catalans. Podríem arribar a fer una selecció catalana que arribés a superar la selecció espanyola.
0: Ho dic obertament. Si Catalunya tingués una selecció i realment tots els catalans anessin amb la selecció catalana, la selecció espanyola no seria ningú.
3: Sí, correcte. No, és a dir, no sé si guanyaria.
4: És que no sé si guanyaríem, però...
3: Però seria millor que, que la selecció espanyola.
4: Seria, seria
3: èpic.
4: Seria fabulós.
3: Seria èpic.
1: Jugaria Carvajal, no? Tots els del Madrid,
0: però, llavors. O sigui, la gent que ens està escoltant, si volen mirar d'on són cada jugador i mira de qui queda de la resta d'Espanya, Emilko Vidsavits. Tu saps qui és, no, Marc?
2: Sí, el seu pare és lleidatà, no?
0: Sí, bueno...
2: Ell és nascut, perquè ell va jugar a Lleida. No? I Emilko Vidsavits és català perquè és nascut a Lleida, és així?
0: Sí, sí, però té la nacionalitat a no sé si és eslovena, crec que és.
2: Serbi.
0: Serbi, sí, correcte. Sí, és serbi. Però bé, ostres, Gerard, el que comentaves d'aquesta selecció...
2: Tenia a veure Milinkovic-Savic.
0: Bueno, de catalans...
2: El podríem haver catalanitzat,
3: eh? Exacte. Podria jugar amb la selecció catalana.
2: No el necessitem. És que tenim tants jugadors bons que no el necessitem.
0: Sí, sí. Gerard, què deies, va.
3: Però sí, estic il·lusionat. Crec que aquest any Espanya té forces números per guanyar i m'agradaria moltíssim que doncs, aquest jovent de la Masia, no tots de la Masia, òbviament, però tots aquests jugadors del Barça m'agradaria que poguessin aixecar un títol més aquesta temporada i si tenim un bon espectacle d'en Lamine Yamal, crec que pot guanyar números per la pilota d'or.
0: Iuna.
1: Ara. Tal qual, o sigui, com diuen Gerard el que dèiem, també ho vam parlar allà amb alguns aficionats que ens vam trobar, jo crec que la selecció espanyola apunta maneres, també es va parlar de la brasilera, no? I bueno, la francesa, òbviament, cada any, cada mundial es parla d'ells, però també, o sigui, molt il·lusionats, no només perquè són del Barça, sinó perquè en general tots són molt joves, i després de l'eliminació del passat mundial, que després un guanya Eurocopa, els Jocs Olímpics, vull dir, jo crec que en general tothom molt il·lusionat, i jo veig números també.
0: Marc, com veus aquesta... Bueno, no sé si vols fer porra, però t'he vist amb bona cara quan m'has dit que volies parlar d'alguna convocatòria, no?
2: No, perquè m'ha fet gràcia la convocatòria de la selecció anglesa.
0: Veus, jo sabia que anava per aquí, eh?
2: Però sí, perquè han quedat fora jugadors importants.
0: Cole Palmer,
2: Phil Foden, Maguire... A mi m'ha fet molta gràcia això, perquè no... És que no hi ha gaire jugadors dels equips rivals de l'Arsenal. Llavors això per mi
0: tant,
2: també...
0: Exacte, per tant una mica el que deia ara,
2: sí,
0: no?
2: L'Arsenal en porta 4 a la selecció. Llavors, més, i a la selecció espanyola tenim a Miquel Merino, Zubimendi i David Raya.
0: Sí, sí.
2: Jo estic molt content. Ja... Només demano que no es lesioni ningú. Només demano que no es lesioni ningú.
0: Desig compartit per tots.
2: Sí,
0: per tots,
2: sí,
0: eh, crec.
2: Sí. I sí que, com que deixant una mica a banda, o vaja, intentaré deixar una mica a banda com en Gerard i la Lluna el tema política i país, centrant-me només en la part esportiva, pel fet que hi hagi tants catalans i que sé que senten i se senten catalans també, o això penso jo, home, si li va bé a la selecció per aquests jugadors catalans, endavant. No em posaré una samarreta de la selecció espanyola, ja t'ho asseguro.
1: Exacte.
2: Però si els hi va bé, endavant. I si no, mira, el Mundial m'agrada molt, és cada 4 anys, el porto seguint des de petit, és superespecial. Itàlia no hi és, per segon Mundial consecutiu, els vau eliminar vosaltres, els hi vau portar mala sort anant a...
3: Sí, és veritat.
0: Ah, a Bòsnia.
3: A Bòsnia.
2: Que gairebé aneu a veure el partit. Esteu a tot arreu, eh?
3: Estava a menys de 50 quilòmetres del partit, eh? Ens vam enterrar tard.
0: Sí, ens vam enterrar gràcies a tu, Marc, de fet.
2: Que boníssim, si haguéssiu anat a veure-ho. M'és igual, realment, qui guanyi. Jo vull veure espectacle i ja està. Molt expectant que és un torneig de 8 partits.
0: Sí.
3: Per tant, i parlem que és l'últim mundial de grans llegendes.
2: Oh, sí.
3: L'últim mundial de Leo Messi,
2: Ronaldo,
3: l'últim de Neymar. Abans estava veient que sembla ser que Luis Suárez ha quedat fora.
0: Ha quedat fora de la convocatòria, sí. Sí que és veritat que ja estava jugant a Miami, però aquest genoll ja no li permetia...
2: És que ni a Miami, es jugava tots els minuts.
0: Per això, no. O sigui, el seu genoll ja no li permetia, per més anava coix, abans de cada partit s'havia d'infiltrar, vull dir, era...
2: No veurem mossegades.
0: Llàstima. Mira, l'últim mundial que va jugar a Itàlia va ser en aquest... que Luis Suárez va mossegar Chiellini.
1: Sí,
2: enyac, eh?
0: Sí. Enyac. Ara per acabar, top 3 de seleccions per aquest Mundial. Els que veieu més forts.
2: La Lluna ja ho ha dit abans.
1: Sí, jo per mi Espanya, França i Brasil.
0: Amb aquest ordre, eh?
1: Sí.
2: Ah, per ordre, eh, més a més?
1: Sí.
2: Espanya, Brasil, França, per canviar una mica.
3: Espanya, França, Portugal.
2: Oi, ens hem deixat Portugal.
0: És que Portugal és que va tapada perquè, en veritat, té molt bona plantilla.
3: Té bona plantilla.
0: És que repassa noms de mig del camp.
3: I espero que Cristiano Ronaldo vagi amb moltíssima gana.
0: Home, sí. Sí, sí.
2: Pot ser que es puguin enfrontar a quarts de final a Portugal i... Estan al mateix quadre, Portugal i Argentina. Argentina. Seria
3: èpic.
2: Seria èpic acabar el Mundial així. Mira, és que... Oh. Mm. No sé si hi ha l'opció, Jordi.
0: T'estic intentant mirar a veure si...
2: Ah, si no, ja ho diràs a un altre... Vull dir, ja seguiràs parlant del Mundial sovint.
3: Mentrestant,
2: ara.
3: Abans parlaves de la convocatòria de Raya. Qui veieu realment com a porter per la selecció espanyola?
1: Jo, Joan García.
3: Clar, jo veig Joan García com a culer i que ha fet molt bona temporada. Unai Simón...
1: Jo penso que és l'únic que no hauria d'anar. Almenys com a titular.
3: No em desperta absolutament res. I Raya, durant el partit, sí que és veritat que va fer bon partit.
2: Porta molt de temps fent bons partits.
3: Clar, no el segueixo.
2: Igual que Joan García, que ha sigut Zamora, David Raya, 3 anys seguits, millor porter de la Premier.
1: Val. Doncs mira que s'ho juguin entre ells dos.
3: Sí. Perquè...
2: jo crec que apostaran igualment, i tot i que m'agradaria David Raya, diria que Luis de la Fuente apostarà per Joan García.
3: Sí?
2: Jo crec que sí.
3: Jo crec que té molt clar que jugarà Unai Simón, eh?
2: Pobre d'ell.
1: Jo també, i no entenc per què.
2: No,
3: la temporada ha sigut horrible.
2: Jo considero que aquí, no sé per què, però no tinc cap dubte que... Unai Simón no.
1: Home, és que és
3: jo no el veig.
1: Que no hauria.
0: Podria arribar a enfrontar-se en el quadre de la banda esquerra, en aquest cas, perquè Argentina juga en el grup J, Portugal en el grup K. Sembla ser que els dos quedaran primers dels seus grups, perquè Argentina comparteix amb Argèlia, Àustria i Jordània, i en aquest cas Portugal...
2: Ojo, Àustria i Argèlia, eh?
0: Van de tapades, no?
2: No, sí, tu riu.
0: Portugal, Colòmbia, Uzbekistan... i a República Democràtica del Congo.
2: De fet, aquí no hi ha color.
3: Ojo, Japón.
0: veurem quins són aquests encreuaments. En parlarem del Mundial. Per tant, nois, fins aquí la tertúlia, perquè el rellotge ens apreta. Marc, moltes gràcies per estar aquí un dia més amb nosaltres.
2: A tu per convidar-me, Jordi Durant. Ja tornarem a venir, perquè sempre m'ho passo bé si és parlant d'esports amb tu.
0: Ara, com m'agrada. Gerard, igualment, moltes gràcies i a veure si ens hem veient aquest estiu per parlar sobre el Mundial, quan ja estiguin també aquests partits ja disputant-se i sobretot del mercat, que donarà molt a parlar.
2: Ell i jo, si vols, convoca'ns a mitjans de juliol. Tens programa?
0: Sí.
2: I et vindrem a fer una mica de ressenya de la selecció japonesa.
3: Correcte, sí. Estarem allà seguint alguns partits, no?, amb els seus aficionats.
0: Espero que siguin una mica més animats.
3: Aviam què, a veure si no...
2: El Cerezo Osaka canten en castellà, eh?
3: És veritat, ho he vist, això.
0: Sí?
3: Sí.
1: Aneu a l'estadi.
3: Tenen uns càntics en espanyol, sí.
0: Lluna, moltes gràcies per venir.
1: Gràcies,
0: a tu també.
1: Gràcies,
0: espero que ens veiem a properament en aquesta tertúlia d'avui dilluns, que hem començat el mes amb molta dinàmica, i espero que ens veiem demà més i millor. Bona nit, que vagi molt bé.
4: L'emissora que t'escolta. Tordera. Sense.1 FM.
5: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera.
6: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades per a molts anys més. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del centre del Cercle d'Economia. Algunes d'aquestes obres serien les de l'Helena L9 o el desdoblament de la C-55.
9: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
8: I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncer infantil i adolescent amb la presència del president també de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre l'any passat, però avui han fet l'acte oficial i doble l'espai que tenia aquest centre públic dedicat a malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros, donats íntegrament per tres fundacions privades. Hi ha 29 habitacions i dues sales de joc diferenciades per franges d'edat. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure. Escoltem en Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent un tractament.
10: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé. I a vegades també rebo visites de familiars.
8: I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. Això vol dir que l'IVA generat per l'electricitat i el gas s'ha pujat del 10% al 21% habitual. I des del gener de l'any passat, l'Ajuntament de Barcelona ha imposat gairebé 5.500 multes a empreses que gestionen bicicletes de lloguer compartit a la ciutat. És un servei alternatiu al Bicing i actualment hi ha 7 operadores que tenen prop de 3.500 llicències. El problema, però, és que molts usuaris, la majoria turistes, no les aparquen correctament i acaben pràcticament abandonades a la via pública. Segons el consistori, ja s'han cobrat el 97% d'aquestes multes. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys vinculat presumptament a una agressió amb arma blanca. Els fets van passar diumenge al vespre en un bar al carrer Rio de Janeiro de Nou Barris. La víctima és un seguidor de l'Europa que va haver de ser portat a l'hospital.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat Xarxes socials.
11: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
12: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
11: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
12: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
11: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
13: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM.
6: A Canal tenim tot el que necessites per estar a l'alçada. Lloguem i venem plataformes elevadores i carretons elevadors perquè no t'aturis mai. Necessites recanvis? Els tenim de totes les marques, tant per maquinària agrícola com industrial i d'obra pública. I si vols formar-te, a Canal també som centre de formació oficial. Truca'ns o visita'ns i descobreix tot el que podem fer per tu. Canal, l'alçada del teu projecte comença aquí.
14: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: Ràdio Tordera.
12: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
5: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia. Ràdio Tordera.

0: i fins plantar-nos pràcticament a les 10 de la nit, us estarem acompanyant aquí a través del dial de la 107.1 de la freqüència modulada, a través d'internet a radiotordera.cat en directe o també la repetició dels dimarts d'una a dues del migdia. Som la tornada al torn musical que t'ajuda a superar la rutina, que t'ajuda a superar el dilluns, aquesta arrencada de la setmana. Venim, doncs, amb aquesta mateixa línia que fa 7 dies, amb temperatures altes, amb aquesta aterratge de l'estiu pràcticament que, vaja, es fa notar, no, el següent, amb aquestes xafogors, amb aquestes calors, que sembla que de cara a la recta final de la setmana pot ser que la cosa vagi anivellant-se, però que, sí, sí, el mercuri puja cap amunt i molt segur aquest cap de setmana heu ja estrenat la platja, les piscines, heu pres el sol, comenceu a agafar el vostre coloret d'estiu i res, nosaltres que ja aquest mes de juny, un mes de juny molt intens on s'acabaran les classes, la temporada, s'acabaran doncs moltíssimes coses, però que també segur que se n'arrencaran d'altres i per què no, doncs les vacances, alguns de vosaltres, doncs també les teniu a la cantonada, així que pas a pas, bona lletra, bona jornada, bona setmana rere setmana i des d'aquí, des de la ràdio, doncs nosaltres que ja ens arrenquem amb tot. Tenim preguntes ja llançades a través de les xarxes socials, però el que farem en primer lloc és recuperar i també compartir-vos els resultats de la setmana passada.
1: Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada.

0: Perquè, bé, això, la setmana passada estàvem immersos amb el tema del Bad Bunny, del seu aterratge cap a la ciutat de Barcelona, amb el que va ser doncs aquesta gira de concerts, que ara continua precisament amb la seva posada en escena a Madrid. Per tant, encara continua, encara segueixen batallant, i com us dèiem, fa una setmana aproximadament us estàvem explicant, o us estàvem proposant, més ben dit, sobre cançons de Bad Bunny, aquesta trajectòria musical que té l'artista, i proposàvem tres cançons. Ja tenim votació i, per tant, avui començarà aquesta edició de la tornada 1 de juny amb l'estrena, o vaja, més ben dit, aquesta estrena del nou mes, amb una cançó de Bad Bunny. Vinga, tres opcions. Tercera posició al podi, us proposàvem Titi me preguntó. És una de les cançons també mítiques del cantant, amb un 18% dels vots. Segona posició per DTMF, una de les altres cançons d'actualitat d'aquest 2025-2026, amb un 36% dels vots. I qui s'ha, vaja, postulat, encapçalat la llista amb un 46% dels vots, és un tema d'actualitat, és un tema d'aquest mateix 2026. Bad Bunny ho està petant amb això que va sonant a les diferents ràdios musicals, que encapçala també, a més, llistes. Poca cosa més a dir amb el Nueva Yol. Som-hi!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
2: Nueva Yol!
0: Exactament. A més de Nueva York, doncs en Bad Bunny, que no calen masses presentacions. Per ell, Nueva Yol, la cançó més votada de l'enquesta de la setmana passada. En uns instants ja us proposem, us presentem la d'aquesta setmana.

0: També a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys de Barcelona fa uns dies enrere, eh? Això és un no parar.
1: Cuidao, que no, que no.
0: I vaja, bàsicament aquest tram final de la cançó de Nova York el que fa és agafar el micròfon i parlar-te a cau d'orella. Així que amb aquest tram final de la cançó...
1: Cuidao.
0: Aprofitem també nosaltres per presentar la nova llista musical, que ja saps, la pots trobar a través de Spotify. Cada 7 dies l'actualitzem i avui segueix de cançó enrere cançó amb una altra de les bones d'aquest 26. Es tracta de la Olivia Rodrigo. Tenim bons records dels culers. Recordem que aquest any el clàssic, el segon clàssic on el Barça es va proclamar campió de Lliga, doncs l'artista Olivia Rodrigo va ser la gran mostrada amb la samarreta que vestia l'equip blaugrana.
2: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Però ens quedem amb la música de l'Olivia Rodrigo, com us dèiem, presentant aquest Drop Dead, aquest 26. Amb la llista, com sempre, que ens agrada avançar en aquest inici de setmana.

0: que bé que sona l'Olivia Rodrigo, i més per aquesta picadeta d'ullet que els culers sempre ens agrada que el clàssic acabi amb l'artista i a sobre amb victòria, eh? Doncs això porta per títol Drop It. Doncs amb l'últim segon de la cançó, encara ben alta. Vinga, doncs avui anem cap a les xarxes socials perquè ja tenim el que és l'enquesta musical, una enquesta que ens ajuda a començar el programa amb una de les cançons que us proposem, més ben dit, en aquesta enquesta, sempre va dedicat en un grup o en algun artista, i precisament doncs aquesta setmana va per un grup musical que els vàrem tenir a la Festa Major de Tordera, que a més doncs estan estrenant nou tema, i vaja, són els Flies Ice Cream, que ells ens fan música en català i us estem proposant tres temes dins de la seva discografia que ens heu d'ajudar doncs a arrencar el programa. Per què? Doncs perquè precisament la setmana que ve, si tot va bé, us proposarem i us presentarem la nova cançó de la banda. Per tant, la setmana que ve tindrem doble ració de Flies Ice Cream. Tant la primera cançó, que serà escollida per tots vosaltres, per als que esteu a l'altre costat, i a la segona part arrencarem doncs amb el nou tema de Flies Ice Cream. Porta per títol Imagina. Val? No us dic res més. De fet, el nou àlbum també portarà el mateix títol. Imagina. Així que imaginarem aquesta nova cançó, però abans el que no imaginarem és la participació a través de les xarxes socials. Si entres a l'història que trobaràs en el perfil oficial d'Instagram de Ràdio Tordera, això és la pregunta, amb quina cançó de Flash Ice Cream et quedes, o bé Dorayakis, Bona Vida, o Quan em tornes a mirar. Són de les tres cançons més escoltades del grup a la plataforma de Spotify, i per tant ens n'hem de quedar una per tal que la setmana que ve doncs puguem abarrancar amb una d'elles. Amb quina et quedes de Ice Ice Cream? Doncs va, ajuda'ns i també podràs posar el teu toc musical aquí a la tornada. Avui som dilluns 1 de juny del 2026 i de Flies Ice Cream seguim quedant-nos amb la música del nostre país. Ara li tocarà tot seguit a la banda que porta per nom la Tour de Carol. Doncs amb la Tour de Carol ens quedem amb el seu Una Party Plus, una party més.
1: Participa en l'enquesta musical que et proposem a través de la història que trobaràs a l'Instagram de Ràdio Tordera i ajuda'ns a escollir la millor cançó.

Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: portes de l'estiu una mica de Shakira, que sempre per circumstàncies ben buscades hi ha alguna de les seves cançons on precisament la seva cançó, la seva música serà la oficial també en el Mundial de Futbol, per tant tindrem Shakira per una estona. En aquest cas avui recuperant aquest Algo Tu juntament amb la col·laboració de Billy. Sí, sí, aquesta sí que també és de... Vaja, de novetat i d'actualitat 2026, absolutament. Vinga, va, doncs ara una mica de Lady Gaga, per què no, amb el seu Runaway. Vinga, i entrem a la recta final de la primera part de la tornada d'1 de juny.
1: Els dilluns les cantem totes. No matter what, you got.

0: Doncs això mateix, Runaway, de la Lady Gaga, juntament amb Doki, que és la col·laboració també amb aquest toc més versió digital, més dance, que ens han proposat i que ha sonat aquí a la ràdio. Moment d'aturar-nos, un moment de publicitat. Exacte, Runaway, publicitat i tornem.
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
7: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
6: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
7: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.

0: Aquí estem, ja iniciada aquesta segona part de la tornada d'avui, dilluns 1 de juny del 2026. Què tal, com esteu? Bon vespre, bona nit o bon migdia, per als que ens estigueu escoltant en la repetició dels dimarts d'una a dues. També una cordial salutació per als que recupereu el programa a través de la ràdio La Carta, www.radiotordera.cat. Busqueu la tornada, allà trobareu totes les edicions, tots els programes, les 24 hores del dia, per aquell moment que necessiteu o que ens vulgueu escoltar, doncs aquesta dosi d'energia, de positius i de, sobretot, de trencar la rutina i de deixar enrere el cap de setmana per enfocar, doncs, aquest inici de setmana. Aquí estem, aquest inici de mes també, per tots vosaltres. Dit això, anirem cap a les xarxes socials en primer lloc, perquè tot just després d'aquesta presentació el que farem és fer aquest remember, aquest calaix. Anirem a plantar-nos, avui no tan enrere, ho farem a més amb música catalana. Per trencar una mica el que és la diferència, doncs avui marxarem cap a l'any 2018, dins l'àlbum Punt de Partida de l'artista Miquel Abres, el de la Bisbal de l'Empordà, que avui ens dedicarà aquest espai de Remember, d'una de les cançons segurament més cantades de l'àmbit català. Ja us direm per què hem escollit aquesta cançó. No té massa secret, però bé, el títol ens ha acompanyat a que així ho féssim. El que sí que també hem escollit és l'enquesta musical que trobaràs a la història d'Instagram de Ràdio Tordera, avui amb el grup català Flagy Ice Cream, el Flagy Ice Cream, com a protagonista. Tres cançons de la seva carrera musical són els que estem donant per escollir. O bé, Quan em tornes a mirar, Bona vida i l'altra opció, si la plataforma ens deixa carregar-ho, doncs és l'altra que tenim com a enquesta musical. Tres cançons són les que podeu optar a participar. La més votada serà la que ens ajudarà a arrencar el programa de la setmana que ve. Per tant, ja ho sabeu, entreu a la història d'Instagram de Ràdio Tordera i en allà ho trobareu, això i més, aquí a les nostres xarxes socials, on volem, com sempre, que sigueu els protagonistes i ens ajudeu també, perquè no, a confeccionar aquesta llista de Spotify que l'anem actualitzant cada 7 dies. Dit això, va, doncs no serà possible. Tres opcions, la recuperem d'aquí uns moments. Abans, anem a fer un salt al temps. Ens plantem ara a l'any 2018 per recuperar aquest bon tema de Miquel Abres.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Arrenca així amb aquesta guitarreta, amb aquesta tranquil·litat, un Fills del Mar, que és la que sonarà tot seguit ara.

0: Com que molta gent avui, o aquest cap de setmana més ben dit, amb aquestes altes temperatures heu estrenat el mar i la platja, doncs vaig creure oportú que avui Fills del Mar seria un dels bons temes. Vaja, per què no? Doncs si vas a la platja, perquè tenir-lo de fons i escoltar-lo. Aquesta cançó del bisbalenc de la Bisbal de l'Empordà, Miquel Abras, dins l'àlbum Punt de Partida, tema del 2018. Aquí ha sonat amb nosaltres.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: I del 2018 anem cap a una de les altres del 2026. Actualitat, novetat que està encapçalant llistes musicals d'arreu del país. És de Quevedo amb La Graciosa. Ella ja...

0: Doncs no sé si serà la cançó de l'estiu 2026, en tot cas estarà com una de les candidates a ser-ho, per què no? Doncs sí, ja estava ocupant llistes musicals, per tant, la sentirem i forta, aquesta cançó de Quevedo amb Elvis Crespo.
1: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
2: Els dilluns les cantem totes.
0: I no parem, va. Vinga, amb la segona veu ara, The Second Voice i el seu Let Me Be.

Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

Doncs la millor gent del planeta sou tots vosaltres, els tordarencs i les tordarenques. Per què no? I per als que ens esteu escoltant. Aquesta és la proposta de Mamaduska i Scott Dedeky, que ha sonat aquí a la ràdio, eh? I anem entrant a la recta final del programa. Ara és el moment que arribi Dràcula. És un remix de Genie, és un tema de Tame Impala.

0: És una de les altres candidates, que sens dubte estarà per aquí sonant aquest estiu 26. És Dràcula, tal com ens ho van repetint una rere l'altra, Aquest mateix, de la Tame Impala, Jenny Remix, que també us l'hem volgut proposar per aquest inici de setmana d'aquest 1 de juny del 26. Nosaltres, que ara ja sí, anem tancant el programa d'avui i per què no ho farem amb una estrena. Tal dia, un any, 2026, la Madonna encara està estrenant cançons. I aquesta és amb la que estrenarem i acabarem el programa. Nou tema de Madonna el 26-2026. Això sí, acompanyada per la Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love. Ask yourself this. What are you doing here for?
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.

Doncs amb aquestes dues artistes del panorama musical internacional us diem adeu amb la nova cançó de la Medina i la Sabrina Carpenter. Bring Your Love és el que ens està sonant de fons i que, bé, aprofitem com us diem per dir adeu i tancar el programa d'aquest dilluns 1 de juny del 26. Recorda que tenim l'història a través d'Instagram on podeu participar amb nosaltres i ajudar-nos a escollir la primera cançó que sonarà d'aquí 7 dies. Avui amb Flash Ice Cream com a protagonista. Dorayakis era l'altre tema que havia quedat pendent. Dorayakis, bona vida i quan em tornis a mirar. Tres opcions, només en quedarem una. Gràcies per la vostra companyia. A l'altre costat de l'aparell radiofònic, bé l'internet, bé la tauleta, bé el telèfon mòbil o on sigui. Gràcies per estar amb la tornada. Tornarem la setmana que ve, i mai més ben dit. Que vagi bé, salutacions d'en Joan Martín. Bona nit, adeu!

0: tornada. L'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i balla a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
1: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Parla Mercè Roura. El 18% dels docents han votat sobre el preacord d'educació fins a les 8 del vespre en aquest primer dia de consulta. D'un cens de 94.490 persones, més de 17.000 han participat ja. L'han convocat USTEC, CGT i la Intersindical. Els docents poden optar per acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents i es pot respondre fins dijous a les 12 del migdia. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió pública o privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts anys més. Entre aquestes hi ha les obres de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'inauguració del Cercle d'Economia.
3: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
2: Demà intervindrà aquestes jornades el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat afronten la fase final en la previsió que els treballs acabin el primer trimestre de l'any vinent. Després d'una visita d'obres de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, els responsables de l'actuació han explicat que els treballs del túnel, on estan acabant de muntar les vies i la catenària, estan per sobre del 90% d'execució. Recordem que hi ha una inversió de 169 milions d'euros i es podrà recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. I la policia local de Mont-roig del Camp ha retirat de la via pública un total de 35 patinets elèctrics des del passat 18 de maig, en què feien incompliment de la normativa. Els nous requisits legals estableixen el registre obligatori del vehicle, la col·locació d'una matrícula a la part posterior i la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil. L'incompliment d'aquestes obligacions pot comportar sancions de fins a 300 euros. Recuperar el vehicle, de fet, costa 35 pel trasllat al dipòsit municipal i més de 5 per cada dia o infracció de custòdia. I les estacions del Meteocat han batut el rècord de dies per sobre dels 35 graus i mig aquest mes de maig. Barcelona i Portbou encapçalen la vintena de municipis que han registrat nits tropicals en temperatures mínimes que no han baixat de més de 10 graus.
1: Notícies en xarxa.
4: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
0: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
4: Hola, doncs sí, aquesta és la sintonia de Minuts Musicals. Gràcies per deixar-me entrar a casa vostra. Doncs ja som a dintre. Aquests Minuts Musicals, aquestes confidències que arriben a les nostres mans, i ja sabeu que hi posem la veu i també hi posem música. Procurem sempre que sigui una mica adient i lligada amb el confident, però no sempre ho aconseguim, però és la nostra bona voluntat. Començarem escoltant una cançó perquè després començarem amb el confident que ha titulat la seva vivència Secrets a la Lluna. Doncs bé, volem saber quin tipus de secrets, bueno, que si són secrets no ho sabrem pas, però què és el que passa amb la Lluna?

La veu de la Rocío Jurado. Doncs bé, Secrets a la Lluna és com l'ha titulat el confident. I ens diu així. Diu, tinc el número del calendari gravat al pensament. No cal tenir-lo marcat. Faci el que faci aquest dia del mes, recordo l'hora que ens vàrem dir adéu. Una abraçada, un petó, uns bons desitjos, unes llàgrimes. No vaig poder frenar-les.

Tu vares fer-te el fort, però jo sabia que també senties aquell comiat. Comiat, que no havia altre remei. Tu em prenies nova vida. L'avió t'esperava per arribar al teu nou destí. Ai, quins records, la complicitat amb el treball.

0: 107.1 FM.
1: Seguim amb el confident que diu que la complicitat amb el treball, aquelles passejades a la llum de la lluna per fer balanç del dia i aclarir les idees. Ai, la lluna, és la que guarda els nostres secrets. Secrets que per això són secrets, perquè no poden sortir a la llum.

Doncs bé, diu que si són secrets no poden sortir a la llum. Per això, cada cop que veig la lluna plena, m'entra tristor. I alegria al mateix temps, perquè ella em fa reviure aquelles xerrades que fèiem, canviant impressions i buscant solucions per començar la feina l'endemà.

per començar la feina l'endemà. Diu, un dia estava molt trist. Em sentia, em sortien unes llàgrimes. Perquè havia tingut un problema a la feina. No sabia com resoldre'l. Necessitava el teu consell. Sentia la teva veu, que em donguessis ànims. Mirava la lluna com si ella em parlés.

Mirava la lluna com si ell en parlés, però no trobava la solució al problema. Recordava les xerrades que havíem tingut tantes vegades, aquells canvis d'impressions, buscant la solució, aquells secrets que ens guarda la lluna, però no arribava la teva veu.

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Ja estem a aquesta segona part de Minuts Musicals. Si ara algú s'incorpora, doncs llegirem la vivència del nostre confident d'avui. I si ja ens heu escoltat des del principi, doncs bueno, ho escoltarem novament. L'ha titulat Secrets a la Lluna i ens diu així. Tinc el número del calendari gravat al pensament. No cal tenir-lo marcat. Faci el que faci aquest dia del mes, recordo l'hora que ens vàrem dir adéu. Una abraçada, un petó, uns bons desitjos, unes llàgrimes. No vaig poder frenar-les. Tu vares fer-te el fort, però jo sabia que també senties aquell comiat. Comiat que no havia altre remei. Tu emprenies nova vida. L'avió t'esperava per arribar al teu nou destí. Ai, quins records, la complicitat amb el treball. Aquelles passejades a la llum de la lluna per fer balanç del dia i aclarir les idees. Ai, la lluna. Ella és la que guarda els nostres secrets. Secrets, que per això són secrets, perquè no poden sortir a la llum. Per això, cada cop que veig la lluna plena, m'entra tristor. I alegria al mateix temps, perquè ella em fa reviure aquelles xerrades que fèiem, canviant impressions i buscant solucions per començar la feina l'endemà. Un dia estava molt trist. Em sortien unes llàgrimes perquè havia tingut un problema a la feina. No sabia com resoldre'l. Necessitava el teu consell, sentir la teva veu. Que em donessis ànims, mirava la lluna com si ell em parlés. Però no trobava la solució al problema. Recordava les xerrades que havíem tingut tantes vegades, aquells canvis d'impressions buscant les solucions, aquells secrets que ens guarda la lluna, però no arribava la teva veu. Fins aquí la primera part del nostre confident d'avui i seguim amb la seva vivència. Diu, una amiga em diu que no puc seguir així, que tinc que anar a un psicòleg. I jo li dic que no, que el meu problema no és de psicòleg. I ella em diu que sí, que ajuden a curar-ho tot.

Ella diu que sí, que el psicòleg ajuda a curar-ho tot. Què dius? Que ho cura tot? No és veritat. La lluna té el seu cicle i cada mes apareix amb la seva llum, amb aquesta claror divina. Ella és qui em cura. Ella se'n va i torna. Ella guarda els secrets de qui els hi confiem.

segueix dient-nos el confident, diu, ella guarda els secrets de qui li confiem. Tu creus que jo li puc anar dient secrets a un psicòleg? No, jo cada mes miro la lluna, parlo amb ella, li confio els secrets i sento que ell, al mateix temps, està igual allà a on es trobi, mirant la lluna, i ella transmet la confiança i seguim fidels als nostres secrets.

I diu que mirant la lluna segueixen siguin fidels als nostres secrets. El treball és complicat i no es troben les solucions al despatx d'un psicòleg. Cada vegada se'ns exigeix més a la feina. Consultes llibres, però no hi trobes la solució. Per això fa falta tenir confiança plena amb algú.

Diu, per això fa falta tenir confiança plena amb algú i poder exposar el cas del dia, fer intercanvi d'opinions i guardar els secrets. I qui millor que la lluna, que et visita cada mes?

Doncs bé, acaba el nostre confident dient-nos de que qui millor que la Lluna, que els visita cada mes. Diu la Lluna, moltes persones confien en ella. Diuen que és la reina dels enamorats, però no fa falta estar enamorat per confiar en ella. Ella, la Lluna, és la guardiana dels secrets de tota persona que li confien.

0: diu el confident que està enamorat? Que ha pujat amb un globo? Que s'ha separat? Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, arribem ja al final d'aquests Minuts Musicals. Gràcies per deixar-me que us acompanyi a casa amb aquests secrets de la lluna avui. Doncs bé, el nostre confident, doncs, bueno, no vam saber perquè per això són secrets, que ja ens ho ha dit en un principi. Gràcies novament per escoltar, deixar-vos acompanyar per Ràdio Tordera. Us ha acompanyat Maria Dolors Oliveres. Fins a la propera setmana. Que passeu molt bona setmana. Adéu-siau. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, som dilluns 1 de juny. Les tres paraules del dia són positiu, escurçó, èxit. Positiu, tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i de Ràdio Tordera corresponents a l'exercici 2025, i la nostra dansa prepara la programació d'estiu amb la 49a edició del Curset de Sardanes. L'entitat estrenarà una peça composada per un músic local amb motiu del 50è aniversari. Escurçó. Tordera acull una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc, una espècie en situació crítica al Montnegre. Serà avui a la biblioteca a partir de 6:45 de la tarda. I el Club Twirling Vila de Tordera, encara a la final de temporada, amb una última competició, l'entitat posa la mirada en el Nacional Base i el nou campus d'estiu. Èxit. Èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil. El planter de l'entitat destaca en la cita individual de Villes Catalanes, aconseguint diversos podis i posicions de mèrit en les categories base. I Calella torna a celebrar l'arribada de la primavera amb la nova edició de Moments de Flors. Tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i Ràdio Tordera. El consistori ha tancat l'exercici 2025 amb un romanent positiu de 4,7 milions d'euros i l'emissora municipal amb un romanent positiu de 103.000 euros. Ho explicava la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa.
2: Pel que fa a l'Ajuntament de Tordera, tanquem amb un romanent de tesoreria positiu de 4.725.000 euros i un percentatge d'endeutament del 30,68%. I pel que fa a l'organisme autònom de Ràdio Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria de 103.171,81 euros i un percentatge d'endeutament del 0%.
1: Avui a Sant Íñigo és el Dia Mundial dels Pares i Mares i també de la Llet. Fa 100 anys del naixement de Marilyn Monroe. Falten 20 dies per l'estiu i 83 per Sant Bartomeu. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Recollida de poda, voluminosos, a Masmora, Can Manresa, Can Fosques, Can Tió, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem un dia assolellat amb màxima de 27 graus, demà dia mig anuvolat, mínima de 17, màxima de 27. L'estat del riu baixa el cabal a 0,7 metres cúbics per segon i 11 centímetres de fondària. La dita, juny assolellat i ben tronat, any de bon vi i molt blat. Informada de la mort del senyor Òscar Fidalgo del Río als 53 anys. Fa un any explicàvem que la Generalitat es comprometia a destinar part de l'habitatge buit a Tordera a lloguer social. Fa 5 anys, la pubilla de Tordera, Ruth Maresma, era escollida pubilla del Maresme 2021 i fa 10 anys el Consell Comarcal actuava contra el mosquit tigre. La notícia curiosa ens explica que a partir d'avui s'encareixen les factures de llum i de gas. L'IVA torna a pujar del 10 al 21%. I l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el ple del mes de maig de l'Ajuntament de Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

ara i aquí. Bon dia, són les 11 i 3 minuts. Nosaltres comencem nova edició del magazín Ara i Aquí, com sempre, al vostre costat aquesta estona dels dilluns, des d'ara i fins la 1 del migdia. Tenim, com sempre, tot a punt. Repassarem temperatures per començar, temperatures ja de ple estiu, gairebé de juliol, podríem dir, les que imagino que ens donaran els nostres col·laboradors, per després parlar de futbol. Parlem d'actualitat esportiva, aquest cap de setmana centrat en la Champions, i precisament d'aquí arrenca la pregunta que avui formularem als nostres tertulians i que també ens agradaria que des de casa ens diguéssiu la vostra. Luis Enrique ha guanyat la Champions, es converteix en un dels 5 selectes entrenadors que han guanyat 3 Champions. Hi ha un entrenador dels anys 70, Bob Paisley, si no m'equivoco, jo la veritat és que no el conec, que n'havia guanyat 3 amb el Liverpool. Tindríem en Carlo Ancelotti, tindríem a Zinedine Zidane, tindríem a Pep Guardiola, i em sembla que ja els he dit tots, no? En Paisley, en Zidane, en Pep Guardiola, en l'Ancelotti, i aquest cinquè, que és el que acaba de proclamar-se ara, que és el Luis Enrique. D'aquests 5, vosaltres amb quin us quedeu? Quin d'aquests 5 entrenadors que he nomenat? En Zidane, Ancelotti, Pep Guardiola, Paisley o Luis Enrique us quedaríeu? Que són aquest grup selecte, diguéssim, que per fet d'haver guanyat aquestes 3 Champions poden considerar-se, doncs, entrenadors, vaja, top, si més no, molt més mediàtics que els altres. És la pregunta que formularem als nostres tertulians, també als de casa. Seguidament a les 12 tindrem l'Infopodcast i a continuació els espais de cultura que ens porten la Maria Antònia Soler, Antoni López i la Rosa Maria Ruscalleda. A les vies de so, Martí Miret, us parla Albert Sabater. Comencem.

0: Anem aquí al costat de la ràdio, pràcticament, al carrer Sant Jordi, amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com va la calor?
1: Déu-n'hi-do, com fa, eh?
0: Sí,
1: però
0: no?
1: Bueno, el dia que em va fent a més va ser el divendres, eh?
0: Sí? Digue, explica'ns quins números tens.
1: El divendres aquí vam arribar a 34 graus.
0: 34 graus, mare meva. Digues
1: la
0: més...
1: màxima del divendres eren 34 graus, sí. Uh-huh. El dissabte, la mínima, 18 graus en 3 dècimes.
0: També és molt alta com a mínima aquesta, eh?
1: Sí, molt. I encara avui encara és més alta, eh?
0: T'he destorotat.
1: La màxima 31 graus amb una dècima.
0: Sí.
1: Amb una humitat d'un 31%. Uh-huh. Molt baixa, eh? El diumenge, la mínima, 17 graus en 3 dècimes, va baixar una miqueta. I la màxima va ser de 30 graus. Amb una humitat d'un 25%. Avui dilluns, la mínima, 19 graus en 8 dècimes, o sigui que avui ha pujat més.
0: Sí.
1: I ara aquests moments estem a 26 graus, un 60% d'humitat. Avui tenim bastanta humitat.

0: aquí. Fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Adéu, bon dia. I de la Paquita Albertí, aquí al centre de la vila, al carrer Sant Jordi, ens anem a Marreixac amb en Joan González. Joan, bon dia.
2: Bon dia. A Marreixac, aquest cap de setmana, tinc unes bones temperatures. El divendres van tenir una màxima de 31 graus 4 dècimes. La mínima va ser de 18 graus 7 dècimes, amb una humitat d'un 48%, i el màxim de vent de 29 km hora. El dissabte la màxima va ser de 27 graus 6 dècimes, la mínima de 17 graus 4 dècimes, una humitat d'un 65%, i el màxim de vent de 22,5 km hora. Ahir diumenge la màxima va pujar de 27 graus 4 dècimes, la mínima va ser de 15 graus 4 dècimes, una humitat d'un 55%, i el màxim de vent de 27,4 km hora. I avui dilluns la mínima ha sigut de 18 graus 4 dècimes, i ara a 3:15 estem a 26 graus 6 dècimes, amb un 57% d'humitat, i això representa una temperatura de sensació de 27 graus i una dècima. La mitjana de la setmana del 25 al 29 de maig, la màxima aquesta setmana va ser de 29 graus 5 dècimes i l'any passat de 25 graus i 9 dècimes. Això són 9 graus més alta. La mínima aquesta setmana va ser de 15 graus 3 dècimes i l'any passat de 14 graus 7 dècimes. Això són 6 dècimes també més alta. En quant a la pluja, ni aquesta setmana ni l'any passat, encara cap gota. En quant al vent, aquesta setmana el màxim de vent va ser el dia 29, amb 29 km hora. I l'any passat, el dia 26, amb 30,6 km hora. Això és tot des de Marreixac.
0: Gràcies, Joan. Doncs per aquestes dades, en anem cap a la tertúlia.

0: Doncs vinga, tornem de tertúlia, ja amb alguna mirada ja cap al Mundial, tancant temporades i, evidentment, aquest cap de setmana podríem dir que festa gran del futbol mundial amb la final de la Champions, segurament un dels esdeveniments més vistos, potser amb la final del Mundial ja ho veurem, però en tot cas amb força interès, una final entretinguda que va donar com a campió el Paris Saint-Germain i que va donar un títol més també pel seu entrenador, Luis Enrique. Avui us demanem als tertulians que ens trieu entre aquests cinc entrenadors. Bob Paisley, dels anys 70, Carlo Ancelotti, després jo crec que vindria Pep Guardiola, després vindria Zinedine Zidane i aquest cap de setmana afegiríem en aquesta llista Luis Enrique. Josep Pou, bon dia.
1: Bon dia.
0: Espera, primer tot hem d'obrir el micro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui et quedaries d'aquests cinc?
2: Bueno, tu m'has parlat d'entrenadors.
0: Sí.
2: I penso que d'aquests cinc que m'has dit, com a entrenador només n'hi ha un.
0: Ah.
2: Esclar. És que tot això són coses diferents. Comencem pel que tothom pensa que és el rei. Jo penso que és un filòsof del futbol, que és el senyor Guardiola.
0: Aquest no és entrenador?
2: No. Jo penso que és més de saber concebir com se té que jugar. Evidentment, se té que entrenar, però no és un entrenador. Per què? Perquè a un tanat li han portat totes les peces que ell per desenvolupar un joc. Evidentment, llavors se té que saber desenvolupar les peces. ¿Vale? O sigui, aquest és a part, la filosofia de dir m'agrada això, es pot fer això, es pot això. Bueno, ha guanyat una Champions. ¿Vale? Una Champions gastant molts de calés. Llavors tens en Zidane. En Zidane se troba amb un equip de figures i els sap fer funcionar. I llavors, què ha aportat com a entrenador? Res, perquè si aneu a mirar una mica com s'entrena a primera divisió, l'entrenador està només amb una llibreta ara, últimament, una gorra a mig camp i 7 o 8 que els fan córrer. O sigui, coordinant. L'Ancelotti, el pare de tots, és un senyor que sí que entrena molt bé mentalment a dintre la caseta, sap fer pinyes i sap mentalitzar la gent com tenen que jugar, però sempre tinguent una qualitat per ells estar.
0: Però és un entrenador, no?
2: No. Evidentment, amb la gent que té, sap mentalitzar-los perquè facin el que tindrien que fer per guanyar un partit. Mm-hmm. Però no com... Llavors, jo te vaig
0: a l'inglès,
2: no te puc dir perquè en aquells moments jo no...

0: no te puc parlar. Però l'únic entrenador, entrenador és com, em diries, d'entrenadors aquí a Espanya n'hi han hagut molts i tothom entrena. Però d'entrenadors, te diria, en Del Bosque va guanyar un campionat del món, però no va ser l'entrenador. Però el de l'Atlètic de Madrid...
1: Aragonès.
0: Vale. El Luis Aragonès sí que va ser entrenador, perquè tots els equips que van anar a 8 o 10 equips, a part de funcionar, corrien i feien una filosofia. I va tenir el que es té que tenir i va dir, en el millor jugador d'Espanya, amb tota la premsa, va dir, este no va al campionato y seremos campeones. Això és un entrenador que, contra tots i amb la seva filosofia, es carreguen en Raúl. Vale? I ara em deixo l'últim. El senyor Luis Enrique. Aquest és entrenador, massagista, conseller, i té una paraula que es va dir ell. Per què? Perquè no solament comença aquí, en el Barça, hi van haver sus más i sus menos, i va tenir el rifirrafes amb en Messi. I el va sentar i li va dir, si no fas això, jo jugaré i el Barça guanyarà. I el va tenir 5 o 6 partits allà, que la gent deia, però com que el president va apujant a l'entrenador, no el que al Madrid li va passar amb aquells que fan, doncs l'entrenador va tenir i llavors va tenir que pujar al carro tinguent grans jugadors. Se'n van anar al Celta, más de lo mismo. I se'n van anar al Paris Saint-Germain i treu totes les figures que té allà i en Pitinha, qui el coneixia? Els dos portuguesos, perquè ja que el Barça i el Madrid tenen tants ojeadores... Ve l'entrenador i diu, tots aquests, aquell, aquell, aquell i aquell. I diuen, i tu, si tenim aquest, si tenim en Neymar, si tenim l'Mbappé, si tenim en Messi, si tenim... I, no, jo vull un equip per entrenar-los jo al meu joc. No que tu, com que és el millor, juga al teu ritme i jo te faig com diu. Que és una mica l'Ancelotti i l'altre que han sabut cohesionar. Però com a entrenador, jo penso que és el més clar. Amb la selecció espanyola va tenir la desgràcia de la seva filla i la selecció espanyola anava com un tiro. Però clar, com que és entrenador i es fica de punta amb 4 o 5 del col·loqui dels patufets, sí. i te'l destrueixen. A partir d'aquí, jo te diria, com a entrenador o com a filòsof o com a gran persona, el del Betis és un entrenador. Va anar al Màlaga i al FICA. El FICA a Europa. En el Betis està fent campanyes amb jugadors, però no jugadors. Va anar a Anglaterra, campió. Va anar aquí, anar al Madrid, que el feia anar campió i no van voler perquè van fotre fora. O sigui, entrenadors que vius, entrenen els seus jugadors amb una filosofia, però entrenen. No solament col·loquen. I altres saben col·locar-se millor, a lo millor. Però entrenador són diverses facetes. Per tant, jo crec que en Luis Enrique, encara que no sol té... Clar, només se'n recorda d'en Pep Guardiola, però és que en Luis Enrique també va guanyar 5 tornejos i moltes coses.
2: No, va fer uns...
0: Però clar, no, a l'altre. Ja dic, ja és un filòsof i la seva filosofia de futbol és com la d'en Flick. Tenim que jugar així i és un espectacle total. L'espectacle és d'efectivitat? Doncs pues no. Però es té que fer així. I també ha tingut tots els mitjans en Pep, perquè no ha anat a dir, agafo un Girona o, no sé, agafo un València i el faig campió. Va, t'atreveixes? Això. I aquests ja no poden fracassar. Aquest, un entrenador és el que diu, no, aquell equip que és mitjà per avall, ara el agafo i el fico a dalt. Aviam, t'atreveixes? No, jo necessito tenir-ho tot. Ah, vale, doncs així és. El senyor Núñez deia que els fitxatges la seva senyora els podia fer segons quins fitxatges.
3: La portera.
0: Pues, la portera. Pues, això és una mica... Per mi és el més complet i la manera que activen els seus jugadors. Perquè fa 3 anys ningú coneixia la majoria dels jugadors que hi ha anat al Paris Saint-Germain. I els ha fet competir. I aquest dia té la marinera, perquè l'altre em va decebre molt el
2: partit. Després parlem del partit, ara estem
0: però ja amb la pregunta. Però ja dic, jo, com a entrenador, no, llavors no deia, en Pep és una història, en Cruyff era una història, però com a entrenador en global, per mi és aquest, perquè sap agafar cada jugador dolent, entre cometes, i fer els... sumar tots els dolents per fer un equip bo, que altres necessiten tots els bons per fer un equip mitjanament
2: o dolent. Ramon Bresolí, bon dia.
4: Bon dia. Aviam, jo estic d'acord amb alguna cosa, amb alguna cosa no tant, no? Jo també, de tots, me quedo amb Luis Enrique.
2: Sí?
4: Sí, perquè has de tenir en compte que el PSG tenia en Neymar, va marxar, tenia en Messi, va marxar. Tenia en Mbappé, va marxar. I de, quan han marxat totes les figures...
0: I en Ramos.
4: I en Ramos, en Ramos també, és veritat. Bueno, aquest com que no és una figura. Bueno, bueno.
2: És una vedeta, és una vedeta. Bon
4: és un bon jugador.
0: Aquest central l'havies tingut al Barça. I
4: és un bon jugador. Ja. És un bon jugador. I des, de, amb tot, tot això, fot tot fora, o marxa, no pel que sigui, però pel que sigui no hi són, i resulta que ell va fent poc a poc, i va fent un equip. I realment aquest equip funciona. I no hi ha cap figura... però tots hi ha jugadors de molta qualitat.
2: En Dembélé no compta com a figura.
4: En Dembélé és l'únic que em distreu una mica amb aquest de Luis Enrique, no? Perquè és, jo suposo que deu haver... o defenso una mica més. Suposo que va canviat una mica, perquè li té molta confiança, i a més en Dembélé s'ha convertit en un molt bon jugador, no? Jo, en Pep Guardiola, primer, per mi és el millor entrenador que ha existit, Per mi,
2: I llavors?
4: Sí, sí. Perquè ell té una filosofia del futbol. Ell ha canviat el futbol. Vull dir, això de que el porter el passava a la trava, això no es feia. Això ho ha inventat en Guardiola. Per tant, ell és un inventor del futbol que no forçosament, amb el joc que fa, guanyarà sempre, perquè no guanya sempre, però per mi ha canviat el futbol. En canvi, més positiu poder de cara al resultat, a Luis Enrique. Uh-huh. A Luis Enrique, jo sí. Jo, a mi és, a més, és una persona amb molta personalitat, i vull dir que m'agrada.
2: Els altres, sí. Algun comentari o ja passes paraula?
4: Bueno, jo passo paraula perquè els del Madrid tenien un bon equip, tant un com l'altre. Jo passo paraula, sí.
2: Tomàs Vega, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Què?
1: Jo, primer de tot, volia desmentir en Pou, que dir que en Messi ho va sentar 4 o 5 vegades, ho va sentar tan sols una vegada, I que va ser al camp de la Realitat, i en la porta li va dir a en Luis Enrique, com el tornis a seure, te'n vas fora. No, això no el va sentar 4 o 5 vegades, el va sentar una vegada i prou, que ell es va emprenyar i no el va sentar més. I ara, dient això, jo crec que sense cap dubte l'Ancelotti és el millor, té 5 Champions, 3 amb el Madrid i 2 amb el Milan. Si parlem d'entrenadors que tenen més Champions, l'Ancelotti es compra tots. Té 5.
2: Però com a millor entrenador tu destacaries en l'Ancelotti perquè en té 5.
1: Perquè, no, perquè els que estan amb equips d'aquest nivell, a part de ser entrenador, ha de ser un bon gestor de vestidor, que és el que li passava amb Del Bosque i tal. Però un tio que amb mà de ferro no va bé amb un vestidor així, perquè amb aquests que els has d'ensenyar. Que si tots tenen lligues i tenen Champions, doncs has de ser un tio que porti el vestidor, que els jugadors estiguin contents i ja està, perquè aquests que els has d'ensenyar.
2: Mm-hmm. Algun comentari dels altres candidats o no?
1: No, jo per mi després de l'Ancelotti i Luis Enrique.
2: Abans que Zidane.
1: Abans que Zidane, sí. En Zidane es va trobar l'equip, bueno, l'equip que es va trobar, no, amb els jugadors que tenia, però jo sempre he dit que un entrenador és un 10%. Perquè tots aquests que tenen en Ancelotti té 5 Champions, en Luis Enrique té 3, jo aviam amb el Valladolid quantos Champions tindria. Jo per això dic que un entrenador per mi és un 10%. I amb el Valladolid, amb el Getafe, quantes Champions tindrien aquests? O en Cruyff, inclús. Sí, en Cruyff s'hi va fer un equipat, jugava molt bé, i tot. Però jo l'hagués volgut veure amb un equip de mitja taula cap a baix. Aviam que, per això dic que per mi un entrenador és un 10%. Mira, jo he estat entrenador aquí molts anys, al futbol base, i uns anys jugant igual. Quedaves tercer o quart a la Lliga i altra manera, entrenant igual i fent la mateixa tàctica i tal, quedaves el segon per la cua. Per això dic que són els jugadors.
2: Molt bé, Blas Esclana, bon dia.
3: Bueno, després escoltar tanta cosa...
2: Què, home?
3: Luis Enrique primer...
1: Manolo.
2: Després... No estava a la llista, no estava a la llista. No llista.
3: Després en de Joan Guardiola em vaig fixar aquest dia la tele britànica que es va donar una toma molt curiosa, li van preguntar, perquè estava parlant, no amb un ajudant-la, estava parlant amb una butaca que no hi havia ningú.
2: Sí, l'he vist
3: jo tot aquest dia. I el tio està sonat. Aquest tio ha perdut el paper ja. Estava fent un d'allò, pam, pam, el va agafar i tothom va quedar parat i va dir, aquest tio en qui està parlant? En qui
2: està parlant discutint? A la butaca, no? Representa?
3: Sí. Sí, representa que el tio veia alguna cosa, una figura allà, i li estava fent el comentari. Escolta, és que això vol dir que el tio, moltes vegades quan... El partit no va bé, veus que posa el cap així i xerrasca el cap i tot, perquè el tio està... Que no freti, que és aquest tio, tu.
2: Aquest el descartes, diguéssim, Guardiola.
3: Però, jo el que diu en Josep, un tio, un entrenador, que li posa el millor jugador del món i guanya títols, no té mèrit. El mèrit és posar-lo en un equip a mitja taula i dir, aquí tens això, a veure on t'arribes. Aquí es demostra si és bon entrenador o no.
2: Ja no està... Aquests que dieu no estarien en el rànquing del 5, perquè normalment aquests entrenadors no arriben a jugar a Champions.
3: Sí, no es fan Guardiola, demanen xecs aquests. Tu, vull aquest i aquest. A l'altre, el Paris Saint-Germain ha canviat, que és el que feia abans. No aconseguia aquest títol. Ara està Luis Enrique, ha agafat obrers de camp i ho guanya, tot, mira. Semblava que l'Arsenal guanyaria, va marcar molt aviat, però l'altre matxacant, va donar la volta.
2: Ara parlem del partit.
3: També va estar bé. Aquest
2: dia ja parlem del partit després. Ara digue'm, però m'has dit quin entrenador vols, al final. Ja fas com en Josep. Avui en Josep ha sigut concís.
3: Luis Enrique.
2: Luis Enrique també.
3: S'ho mereix.
2: Per què?
3: Perquè ha demostrat que té dos pebrots i... Sí, sí, és així, tu. Se posa el camp allà davant d'allò...
0: A l'andamio.
3: L'andamio aquell, i va dirigint i veu totes les coses. L'altre que té els ajudants allà... Mira la pantalla, què ha fet aquest? Oi, això. L'altre d'allò. Això ja és un gabinet ja d'empresa. Això és una empresa, tu, que arriben allà com la presidenta de Madrid, allà li posen els papers allà i diu barbaritats, home. Aquest passa igual, tu.
2: De l'Ancelotti, d'en Zidane, sí, vols dir-me alguna cosa company. Més, aquests què?
3: No, ja està. Deixem-ho així, tu. Si no, m'encinc.
2: Bueno, ja també una miqueta ja va bé, no, la tertúlia. Ramon, cap de setmana, no sé si a part de la final de la Champions vols destacar alguna cosa més?
4: Bueno, hi ha hagut com a principal la final de la Champions, que jo em pensava que seria un partit més mogut, i l'Arsenal me va decepcionar una mica, molt defensiu, bueno, en fi, això ja ho hem dit una mica. Després, doncs, ha acabat la segona divisió, finalment ha pujat el Santander i el Coruña, han baixat els dos equips de Baragó, que Baragó es queda sense futbol ni de primera ni de segona, cosa que em sembla que no havia passat mai, i després l'acompanyaran el Mirandés i l'acotarà el Bayonessa. I després, com a promoció dels catalans, el Sabadell va perdre camp del Real Madrid-Castilla 2-0, que això ho fa una mica difícil eliminatòria, i després l'Europa va empatar, ara no recordo amb aquí...
0: Amb el Salta B.
4: Amb on? Sí.
0: Amb el Salta B.
5: Amb el Fortuna, el Salta.
4: I
0: el vaig veure.
4: Que guanyaven 1-0, sí. I el Salta va empatar al minut 98, que també és mala pata, això, que ja ho tens, i 1-0 era un bon resultat, però ara ja és més complicat. A més, ara aquestes eliminatòries van... Ara, si tu ja empates, hi ha pròrroga. I després de la pròrroga, l'equip que ha quedat més ben classificat a Nova Lliga ja es classifica automàticament. No hi ha penals, històries d'aquestes.
0: Hagi fet més punts,
4: Manem?
0: Que hagi fet més punts, no més ben classificat.
4: Ah, jo en tenia més ben classificat.
0: Ha fet més punts.
4: Bueno, si generalment...
0: Ara estan jugant per els segons, però un ha fet 48 punts, per dir-li. Ha fet 47, puja el que ha fet 48.
4: Ah, vale. Jo em pensava que era simplement...
0: perquè la classificació en tots els segons. Tots els segons contra segons o tercers contra tercers.
4: Bueno, i pràcticament no hi ha res més. Si dic els Cils... va guanyar 5-3, almenys he vist això, és el que he vist pel telèfon, 5-3.
0: Té una altra eliminatòria.
4: Ara té una altra eliminatòria, ja que amb els Cils hi va haver tanta
2: polèmica. Sí, doncs, l'anem seguint.
4: Almenys aquests, mira, que van guanyar, o que haguessin perdut.
0: I l'Arbúcies?
4: I l'Arbúcies no hi va perdre. No ha pujat. Bueno, l'Arbúcies també té el seu mèrit, perquè estaven a tercera catalana, van pujar a segona catalana l'any passat, i aquest any han fet la promoció per pujar a primera catalana. Però l'han perdut.
2: I estan eliminats.
4: Sí. Bueno, això és una mica més o menys el que hi ha, no?
2: Molt bé, Blas, tu insisties a parlar del partit de la final. També tampoc et va agradar l'Arsenal. Com vols veure el partit de la final, vaja?
3: Home, jo com va suspendre que marquessin tan aviat i després, clar, que no tenia cap més remei que anar de marcar i anar... Però els penals va estar d'allò, va estar molt bé els penals, Els penals és el que creu, vull dir que... I aquest dia en Valdano va entrevistar en Raya, va explicar la seva vida, que va anar a Anglaterra, que anava de Cornellà als 16 anys, en Newton, van allà, i va estar... que, esclar, no jugava, pobre no, però va estar un any i mig sense jugar. Després el van fotre a l'equip 21 d'allà, va passar en Newton. En Newton va pagar 3 milions. I després, com va passar l'Arsenal, en va pagar 30 i pico l'Arsenal. Però en Raya, vull dir que aquest nano ha tingut constància d'aguntar moltes d'allò, I feia una entrevista, doncs clar, va explicar la seva vida deportiva i vull dir que els va passar magres, En 16 anys quedar-se allà i primer molt d'allò i després que no en vulguin el primer equip a picar pedra amb el sub-21.
2: Va ser un dels protagonistes del partit.
3: Després va tenir la sort que es va lesionar el porter titular i va jugar els 5 partits seguits i es va quedar titular. I així que la sort també influeix. Uh-huh.
2: No sé... Tomàs,
1: jo per mi ha sigut una de les pitjors finals que jo recordo.
2: Sí,
1: totalment. A mi jo ho esperava més. No, un equip allà, tot 10 defensant allà, jo m'era igual que guanyés un que l'altre, però jo me n'alegro que guanyés el Paris Saint-Germain perquè va proposar futbol. Els altres no van proposar res. El contraatac, aviam si tenien sort i feien un gol. Jo me n'alegro perquè si no molts equips, molts entrenadors diran, home, així, mira, els hi va bé. Millor que perdin perquè així es vegin que això no és manera de jugar al futbol. Semblava, a mi, molts ratos me recordava l'Atlètic de Madrid. 10 tios allà darrere, això sí. Van defensar molt bé, tot el que vulguis, però a mi que futbol no m'agrada. Tu, 10 tios allà, tot el partit, i els altres proposant, era molt difícil entrar. Mira, sort encara li va fer el penal encara Screvi aquell, i almenys va empatar, perquè hauria sigut injust que el PSG hagués perdut. Sent neutral, hauria sigut molt injust que el PSG, que l'Arsenal hagués portat la Champions 0-1. Jo, m'agrada perquè el PSG va proposar futbol. Poder a l'Arsenal, si no hagués fet el gol tan aviat, poder hagués jugat d'altra manera. No ho sabem, però a mi el futbol que va fer l'Arsenal, ja dic jo, ha sigut una de les finals que menys m'ha agradat, de les 8 o 10 últimes que recordo. Per mi ha sigut el pitjor final.
2: Josep, tu tenies algun favorit quan abans de veure el partit o anaves també neutre? A veure, que guanyés el millor?
0: No, jo fa un mes i mig els vaig dir els que no podien guanyar la final. I si mireu, aquests dos eren candidats perquè...
2: Que no guanyessin.
0: Que en aquell moment hi havia diversos equips i us vaig dir, tots aquests no poden guanyar la final.
1: Atlético de Madrid i Arsenal, no?
0: Sí. No. Pels gols que havien encaixat, hi havia l'Arsenal, que era amb tota la Champions, ha encaixat 9 gols, 3 de penal, o sigui, que jugava molt bé darrere, però a l'hora de veure-ho, per mi era un dels favorits amb ganes, i el París perquè és el campió i perquè la manera de jugar era dels... I hi havia, per mi era el Bayern. Aquests tres, en aquest moment, eren els que tenien més possibilitats. Vas veure un partit fabulós perquè van jugar dos equips que anaven a totes, allò el que parlem, que un partit de 5-4 amb el París i l'altre, de Sina. Però quan l'altre no vol, ja tornem a ser. Tu pots jugar molt bé i l'altre allà darrere. Tu dius que van jugar. Jo penso que l'Arsenal va fer un partidàs amb defensa de Sina.
1: A mi no m'agrada això. Deu tios allà darrere en tot el partit.
0: Que no t'agradi que la Riera es desbordi, però si estan fet les motes perquè l'aigua no es vessi, ja ho estàs fent bé. Ara no serà maco perquè es tindrem que ser posar rajols d'una manera o l'altra.
1: Però tu no creus que l'Arsenal té més futbol que per jugar així?
0: Clar, que té més futbol.
1: I doncs per què no ho van fer?
0: Bueno, per moltes raons.
1: Perquè poder, si hagués fet el 0-2, el 2-0...
0: Als 6 minuts fas un contraatac i fas un gol. I els altres protegen. Tu ets l'entrenador. Els jugadors saben dir, nosaltres per fer-nos un gol, guardem la vinya i això és molt difícil que mos facin un gol. Va, juguem així i va passant el temps i tu veus que te dominen, però tu tens el control del joc. I ja podia fer el París. I Conchos va xutar dintre l'àrea el París a la primera part. Ah, perquè jo, potser...
1: Però si 20 o 11 tios... I 10 del PSG i 10 del... I 20 tios...
0: Si hagués guanyat 1-0 perquè no hagués pitat el penal, què hagués passat?
1: Mira, jo me'n vaig recordar... Ojalà hagués arribat al final el Bayern i el PSG. Perquè el Bayern, encara que faci el gol als 5 minuts, hagués continuat jugant. El Bayern no és un equip que posa 10 tios allà darrere.
0: Bueno, però... Però estem parlant de fer-ho bé o no fer-ho malament. L'Arsenal es troba amb 1-0 als 5 o 6 minuts, sapient que el seu fort, més fort que tenen, és la defensa, i juguen a la defensa.
2: Però fa com l'Atlètic, no? És el que diuen Tomàs, no?
0: Com l'Atlètic, o digue-li el gol a la final de la Champions a aquest senyor, que ja és una mica gran, que va guanyar el Madrid amb un gol de Mijatovic. Qui va atacar més? Qui va mereixer guanyar més?
1: La Juve.
0: A la Juve. Ah, veus, se'n recorda. Doncs digue-li que va jugar al Madrid. O mireu la partida, el que passava.
1: No, i el dia de Liverpool, com va marcar en Vinícius, va mereixer fer 4 o 5 gols a Liverpool.
0: Vale. Bueno, doncs llavors, el que t'agrada o no t'agrada no vol dir mal resultat. Vol dir el que passava. I l'altre tenia controlat perquè tampoc van perdre. Van perdre, no van ser campions, però no van perdre el partit. Aquesta és una història. És com l'Atlètic de Madrid. Ha jugat tres finals de la Copa d'Europa i no ha perdut cap però, partit. Però, els que, han fet amb els penals.
1: Però queda mala sensació. Diu, hosti, un equip que ha guanyat, un equip que però està no tot el partit anar, allà darrere.
0: Uita, el Tordera l'any passat jugava de cine. Van baixar aquells de Vilanova, això, i te van embolicar. Quan ha començat a ser sèrio darrere i tenia les pilotes controlades, el Tordera ha de pujar.
2: Però és poc una vistós, una això és, també, és veritat.
1: Una cosa és ser sèrio darrere i altra està tot el partit allà.
0: I per què?
1: Sí, si
0: et va bé... La pregunta, si et va bé, per què tens que modificar? I si tens la sort de fer un contraatac... Ara imagina't que l'àrbit, en aquell que era penal, perquè va ser molt... Per mi no era penal, però un altre àrbit es baixa els pantalons i li pita penal, guanya 2-1 i s'acaba la història. Perquè si un al bar, l'alemany va dir no, no, que aquest s'ha deixat caure. I què? I què? O sigui, no ho feien malament. Estaven en el seu fort... a més, amb un gol abans. Potser, si hagués sigut amb més temps, potser haguessin tingut que reaccionar al revés, potser sí, perquè, fixa't tu, el París, va, a partir del minut 60 o 70, va començar a canviar, entre cometes, figures i anar ficant reserves, que són bons, però amb uns noms que a mi no sí, m'assonaven.
1: Els tres delanters es va canviar tots tres, en Dembélé...
0: un lesionat. Llavors, i l'equip, això, mals jugadors fan un bon equip. Un bon jugadors no fan un bon equip. I aquí el veies que l'altre anava canviant i aquells corrien tant, feien això i tornaven i tornaven. Encara n'hi faran dos, perquè es mereixia guanyar, perquè va voler guanyar. I l'altre se sentia segur allà i deia, per què tinc que jo arriesgar-me perquè m'estrotin? Per tant, que va ser just el desenllaç final, sí, però a mi l'Arsenal va jugar a el que sabia jugar i no va voler s'exposar.
1: En definitiva, va guanyar el millor.
0: Bueno, si tu dius el millor...
1: Va guanyar el millor.
4: El que va atacar més.
0: Sí, el que va voler atacar més. Però el millor, tu mira els punts que ha fet l'Arsenal en aquesta lligueta, els partits que han fet, i veuràs que en una lliga el Madrid també fa molts gols i fa moltes coses i no guanya la lliga. I mereix guanyar. Doncs pues aquí, si mires el tot el campionat de l'Arsenal, veuràs, feia una setmana que quedat campions de la Premier. Mm. Amb el filòsof o darrere.
2: Tu, Ramon, tampoc et va agradar el partit?
4: No em va agradar massa, perquè el que diu en Tomàs, esclar, si un volia atacar i l'altre només defensava. Suposo que també va influir un gol tan ràpid, i l'Arsenal és un equip que defensivament és bo, perquè els hi va costar molt al PSG fer un gol.
1: Bueno, i més de penal.
4: Si no arriba a ser el penal, jo no sé si en arriben a fer cap, Vull dir que, en certa manera, aquí hauria de donar una mica barro amb en Josep, però també la dono amb en Tomàs, que a mi no m'agrada aquest futbol, de tots al darrere. Però sí que és veritat que el PSG pues, per insistència, per voler atacar, per som-hi, va arribar al penal, que per mi era penal, i van poder empatar, però és que no van poder fer cap més gol, cuidado, que el PSG va guanyar per penals, vull dir que no hi va haver maneres de fer cap més gol, vull dir que l'Arsenal allà duro, allà darrere. Bueno, són maneres de veure el futbol, tu.
2: Algun penal polèmic, però, o possibles penals, aquelles empentes...
4: Jo aquell penal que es va queixar tant a Arsenal, jo no el veig penal, Jo no, francament, no.
1: I tampoc m'ho sembla.
4: Jo no hagués pitat.
1: Home, és per demanar que no quedi.
4: Oh, clar, per demanar, mira, tot es pot demanar. Però jo vaig veure la repetició que van fer, una mica d'empenta, però no.
1: No és per això la penal,
4: no. No per pitar penal en una final de Champions, no.
2: Vinga, doncs fem una pausa per publicitat, liquidem el tema de la Champions i anem amb més coses.
6: Ara i aquí. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
7: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
8: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
9: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
10: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
11: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
12: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: Ràdio Tordera.
13: Ara i aquí.
2: Dos quarts i mig de 12, estem en plena tertúlia, encara que no ho sembli, que anem fent aquí les nostres tertúlies. Hem fet una secció de breus, on hem posat al dia diferents qüestions que, de fet, volem compartir amb vosaltres. Parlàvem de l'entrenador del Girona, Tomàs.
1: Sí.
2: Que dèiem que està camí d'Amsterdam, no està confirmat, per això.
1: No està confirmat, però es veu que l'Ajax no el vol i és qüestió d'arribar a un acord. I, bueno, a mi em sembla bé.
2: Tu t'agradava, eh?
1: A mi m'agradava molt, a mi.
2: A la Lliga Espanyola t'haguessis...
1: Sí, sí, a mi, per mi és una pena que se'n vagi de la Lliga Espanyola. A mi és un entrenador que m'acau molt bé i jo crec que... havent baixat de segona, jo crec que si a ell li proposen quedar-se, jo crec que ell s'hagués quedat i jo ojalà s'hagués quedat.
2: El Girona?
1: Millor, sí.
2: Sí?
3: Sí. On tenia plaça era el Rayo. En mitja tenia plaça el Rayo.
1: Home, clar, és allà.
3: Perquè l'altre ja ha marxat.
4: No, sí.
1: L'altre se'n va al Villarreal.
2: Sí. No? Ah, potser llavors encara potser farà un cop de cap.
3: Sí. Mm. A Pamplona també s'han quedat sense entrenador.
4: Pamplona també l'han fotut aquell fora. Ah,
1: home, i està sense entrenador també?
3: Sí.
1: Hi ha molts sense entrenador. Menys en Flick i en Simeone, que aquests són per sempre, els altres tots canvien.
4: Sobretot en Simeone.
1: El Simeone portava 14 anys, no sé quants, no?
4: O 15, o 16.
1: I diu que encara té forces per continuar. Sí, no, no, sí. Si la, falten, la força no li falta.
2: Oi, en Manolo també continua, Blas.
3: Sí, també, també continua.
2: Tu, tu estàs content de que continuï? Sí, sí. O t'era igual?
3: Ara vull saber quin...
4: Ara quin equip li fan, eh?
3: Quin equip li fan. Eh? Perquè... Allà han marxat 4 o 5 que han marxat, eh? Bueno, que estaven prestats i...
1: O cedits, han marxat.
3: I en Calero, el meu amic Calero. 7 temporades, eh?
1: Sí, però tu no caia...
4: Per què havíeu donat la baixa, aquest?
3: Perquè ha acabat el contracte. Acabat el contracte.
1: No, però a en Blas no li agradava gaire, en Calero, aquest.
3: No, no, no sé, sí. No acabava de...
1: No feia el pes.
3: No, però mira que ha estat 7 anys, eh? Vull dir que... Algú els entrenadors li han vist, eh?
2: Home, ara estarem més pendents que mai dels fitxatges de l'Espanyol, sobretot amb el nou director esportiu que teniu, no? Que en principi sí, és un... té un bon ull aquest senyor, si més no té fama de tenir bon ull.
3: Ha de renovar la defensa, s'ha de renovar. També haurem d'agafar un porter. No, no, tindrà feina, tindrà feina. Delanter, un altre delanter.
1: Ah, dependrà del pressupost que li donguin, no? I del que vengui. Perquè, clar, dirà, mira, aquest és el pressupost que hi ha. Amb això, aviam el que pots portar. I ell farà el que pugui, no?
2: Perquè l'objectiu de l'Espanyol, per aquesta temporada que ven, en principi serà el de sempre, o creus que serà més ambiciós?
1: Oh, Champions!
3: No parlem de Champions, eh? Hem mitja taula per bon. I fer l'equip per anar a Europa d'aquí un parell de temporades. O tres.
1: Champions no?
3: Champions no.
1: Amb en Monchi no?
3: No, no. Han de tocar de peus a terra, tu.
2: Bueno, que aquesta temporada van estar a zona de Champions, Tomàs, de fet.
1: Jo estic convençut que en Monchi, quan va signar per l'Espanyol, ja va dir que volia certs calés per poder fer l'equip que ell vol, no, no el que l'Espanyol digui, mira, tens això, no, no, ell ja ho ha parlat i si ja va signar és perquè li van garantir que ell podrà portar els jugadors valguin el que valguin.
4: Home, suposo que no volen allà fotre el ridícul.
1: Per això t'ho dic, no fitxarà jugadors de segona B, ja, ell ja ha anat allà, s'hi ha signat i ja el secretari tècnic ja està parlant de que té diners per fer un equip com Déu mana.
2: Home, el màxim accionista ho deia que volia que l'Espanyol jugués a Europa, no? Aquest que va fitxar l'irlandès, no?
0: Això ho volen tots els equips.
3: Ja,
0: ho vol València, ho vol...
1: El Sevilla.
3: Sevilla.
0: Sí, Bilbao, tothom vol anar a Europa. Però llavors és l'encert. Jo el que penso, i crec que és la gran notícia de l'Espanyol, és que Manolo s'hagi quedat i penso...
2: Notícia bona.
0: Ho vaig dir l'any passat, ho vaig dir la setmana passada, que l'Espanyol amb Manolo i aquest en Monchi és el primer que ells ja havien parlat l'equip que necessiten per jugar com vol, com fa jugar amb Manolo en els jugadors. Per exemple, del Girona hi ha 4 o 5 jugadors que almenys 2 quadrarien per pressupost a dintre l'Espanyol, perquè jugar a segona no...
2: Qui, de qui estàs pensant?
0: No t'ho vull dir, però...
1: No, marxaran diversos, ben baixat, que molt
0: però
1: marxaran.
0: Però l'Espanyol se pot aprofitar per la diferència, diguéssim, que hi ha en preu. Com que no hi ha massa diferència al Girona i l'Espanyol, que estaven allà mateix, doncs llavors, dels que tenen. L'altre, jo penso que l'Espanyol té que tocar peus a terra, però amb en Monchi és una persona que, si el deixen treballar, sap trobar com fer calés, perquè quan ell hi era al Sevilla van fitxar un tal que, lateral, no sé què era, brasileño, i el van vendre al Barça. En el Barça. Comprava per 800 mil euros, sí. I llavors ho venia per 70 milions, sí, sí. En el Barça.
3: El Barça
0: en Condé, d'allà, el bon porta client, el allà, i llavors el porta cap aquí. Sí.
1: Però jo crec que això ho tenen parlat. Quan ell ha signat amb l'Espanyol, ho tenen parlat.
0: Quan tenen parlat, la diferència era si l'Espanyol baixava a segona o es quedava a primera, si a primera l'opció és el Manolo. Primerament, té un apoyo incondicional de tots els socis, sí. De la massa social. Ah, sí. És un home de la casa que ho sent més que ningú. I llavors, digue'm les peces que se'n van per muntar. Com vols seguir jugant? D'aquesta manera, estil... aquell en Bordalàs, o estil tècnic. Pues jo te buscaré les peces dintre casa. I això en Monchi té un llibre de PTT que té 150 jugadors que digui aquest encaixa aquí, per exemple, i sabre que el mateix jugador amb un equip jugant allà mateix és un fenomen, el canvies de puesto i llavors s'esborra, no? I et parlaria, per posar exemples, el Barça fitxa en Griezmann perquè era la bomba, ve a Barcelona i no, torna a anar a Madrid i torna a sentir-se a gust, a tenir un altre cop il·lusió, i aquí a Barcelona va passar 3 anys que per lo que fos no encaixa. Pues, l'Espanyol i en Monchi buscarà gent que li agradi la platja, que estigui al mar, que no un, que sigui molt bo d'una muntanya, que només mira si hi ha neu o no hi ha neu, i no sé, en canvi, el que vol és que hi hagi platja. I se sent, aquests jugadors llavors s'alliberen de moltes coses. I aquesta carpeta la té, i en Monchi...
1: No, el mercat el té controlat, segur.
0: I que amb pocs, entre cometes, amb pocs calés, farà un equip. Bueno, aquest any, si hagués seguit la ratxa, estaríem parlant de que tot fins. Però en Monchi és una persona coherent amb idees i coherent amb projectes.
3: Josep, t'agradaria per l'Espanyol en Ramiro de la Real Societat com a porter?
0: Sí, clar, sí, però aquest ja, ve, aquest ja té moltes nòvies.
3: Sí, però aniria bé, no, nosaltres?
4: I tant, sí.
0: Sí, però no, el problema no ha sigut de porteria.
3: Home, diu que costaria un 10 milions al Barça. Es tracta de 10 milions.
1: 10 milions, val?
3: Al Barça sí. Nosaltres en menys et vindria. Seria titular, tu. Yeah. Allà seria suplent de García.
4: Ja. Yeah. Portien tenir un de bo, no?
2: Clar, és el que anava a dir. No està, sí, no està content amb el que teniu.
3: Els porters. Selecciona mil coses, tu.
4: Home, clar, s'ha de tenir
3: un... Et trobes penjat, eh?
4: Una mica en condicions, sí.
2: El que ha hagut sorpreses amb el fitxatge de l'Antoni Gordo. No sé si tu, Ramon, tenies informació privilegiada, però de cop i volta va aparèixer aquest nom. Havien sortit 50 noms, Harry Keynes, Julián Álvarez, encara no s'ha descartat del tot, noms d'aquests que no sabia d'on... I de cop i volta...
4: No. Ni deia, pim-pam.
2: I és que pim-pam ja sortia, que ja estava a Barcelona...
4: Això està bé.
0: És és,
4: així és, així és com
0: la primer cop que li he dit amb ell que feia les coses bé, sí, sense que... dir pata, pa. És car, també.
4: És caret, eh? És caret.
0: Perquè suposo que, com que aquell, aquell l'altre anglès el va fora...
2: En Rashford.
0: Va fora, veia d'això, doncs, pues, bueno...
1: Però ja, ja és definitiu que és fora, en Rashford.
2: Sí, clar. Però definitiu no, definitiu no.
0: Dos inglesos amb un equip no poden ser-hi.
2: Oh, Barça, bueno, això...
1: Això el Barça havia de pagar 25 milions si no se'l volia quedar.
3: 30.
0: Que no hi poden ser dos inglesos amb un equip? No? Espanyol? No.
2: Per què? Això,
0: perquè llavors hi va el golf, i la platja.
1: Jo com vaig sentir això de Gordo, dic, però això és una ginebra, no?
0: Exacte.
2: Però, nom de ginebra. Madrid, aquesta sí que és molt...
1: És una ginebra, Gordo, no?
0: El Madrid va fitxar, nom de ginebra, sí. Va fitxar l'inglès en Bale aquell, no? Sí. L'inglès o galès.
1: Era bo, aquell.
0: Britis, aquell un fenòmeno.
2: Era la nineta dels enfons de Florentino. Te'n
0: recordes d'aquell altre inglès que va era pilota d'or?
1: Beckham.
0: Sí. No, Beckham, no, no, l'altre, no. El petit, aquell que era l'extrem que del...
1: Owen.
0: Owen. Va, sí. Tot, com que tot... No.
3: No va jugar no res.
1: Aquell va ser pilot d'or.
0: Comencem a parlar del Barça, els inglesos que han funcionat. Aquell Mark Hughes que ho matava tot.
2: Mark Hughes,
1: home, i Benay Bols.
0: Això era un altre... perquè va
2: Lineker.
0: Era un altre... Però aquest era diferent.
1: I el Hulk, aquell no era...
0: No, però és molt difícil que un jugador anglès... o britànic encaixi aquí. És molt difícil. Pel clima, per la manera de ser de la gent, perquè llavors ells se passen, vols veure de madres, venen de vacacions a Espanya i veuràs normalment alemans alegres, francesos, danesos, belgues. Fiques a la zona inglesa i és una altra cosa, és una altra festa. Siguen tots festes, doncs passa el mateix.
2: Bé, però va, tornant a aquest senyor, l'Anthony Gordon, què en sabem?
4: Bueno, sabem que és un tio... que juga d'extrem, diuen que pot jugar davant de centre, i això no m'ho crec, però diuen que...
2: Ja tornem a estar allà mateix, tornem a fitxar sense fitxar un nou.
4: Diuen que, exacte, no és un nou, és un extrem, i és molt ràpid, això sí que és veritat.
2: I vindria a substituir en Rashford.
4: Una mica, sí, una mica hauria de fer la feina que fa en Rashford ara, per quan en Rafinha no hi és, o per donar descans amb en Rafinha, sobretot, però és un tio ràpid, i avui dia un tio ràpid en el futbol va molt, això és veritat. Ara no és un davanter centro, que és el que necessitem. Jo, per mi, el Barça necessita un davanter centro rematador.
0: Senyor Ramon, per què no fas córrer la imaginació?
4: Oh, ja intento a vegades, ja.
0: Per la imaginació, i t'ho diré així, o us ho explicaré una mica,
4: no
0: t'imagines de fals nou en Lamine Yamal, que té la porteria en vers de mitja porteria, la té tota, més tirat enrere, amb dos puntes que et trenquen per les bandes, què passarà? On te va el central? On qui fa d'això? Doncs pues aquesta és la idea que tenen.
4: Me sembla bona idea.
2: No hi haurà nou així.
0: Hi haurà un nou.
2: Serà fals.
0: Però apareixerà... Però
1: Ferran Torres és el nou.
0: El Ferran Torres, que el Ferran treballa tota la primera part matxacant, i en Lamine Yamal, així com ara, només arrenca de la banda dreta fins a mitja àrea per cargolar-la, t'imagines que tingui espai per una banda, que això és el que feia el Petit.
2: Però perdem el Lewandowski.
4: Així es va començar amb Messi. Sí.
0: Vale. Pues però... ara ja té dos anys més el Lamine Yamal, i tindrà, si tenen dos persones que a part que pressionin, com en Rafinha, i aquest, si és així... ràpids, i a l'altre, amb la tècnica la tinguin al davant. Ah, només se tenen un contra un. Passem-li de la mig, que el de mig farà dos quebres i tindrà la porteria.
4: Jo aquest any... Tinguis perspectiva de porteria, això és veritat.
1: Jo aquest any he vist tots tres partits que el Barça va jugar contra el Newcastle. Recorden, aquest jugava al Newcastle. I a mi, ara, com m'han dit que el va fitxar, a mi no... Perquè jo a vegades veig un partit de dos equips que... Hòstia, aquest jugador que el veus que destaca. Però jo no vaig veure els tres partits i no dic, hòstia, aquest jugador no em va sortir.
4: No, a mi tampoc.
1: En canvi, a vegades veus... Jo me'n recordo el Carrasquelli aquell, quan estava al Nàpols, dic, hòstia, aquest tio és boníssim. Sense a mi ni mirar, però el veies que... Però aquest, vaig veure els tres partits i no vaig dir, hòstia, aquest tio com ha destacat. No
0: m'ha donat. Tu vas veure...
4: És que aquell partit el Barça va ser molt superior.
0: Perdona, superior a la segona part, Superior
4: a la primera part encara van atacar una mica, però...
0: Anaves 2-2 i l'últim vas fer el 3-2 de la primera part.
4: Sí, això és veritat.
0: I qui va obrir els forats? És que, clar, ha fet un gol, no? Mira com jugava perquè entressin els altres. Mira la feina que va fer aquest senyor en Gordon sense que ell fes gol. Mireu-la. Torneu a mirar els partits. No com, sinó el per què. I com veus el per què, dius, hosti, doncs aquests s'han dut tres vegades els dos laterals, per això van fer dos gols. Van entrar tots dos gols per la banda seva aquí a Can Barça. No ho sé, doncs els jugadors, els defenses del Barça devien estar de vacacions, perquè aquest va ser el que els va obrir la llauna tot. Els altres van rematar, però aquest va ser el que els va obrir la llauna.
2: Veurem, no?
0: Però jo penso que l'idea... penso que el Barça no s'ofuscarà i que té aquesta opció de tenir tres delanters, si aquest és bo, amb en Rafinha i el de Rocafonda més centrat.
1: Julio Álvarez, no?
3: Bueno, aquest...
0: Tothom em parla d'aquest senyor
2: ja el
0: i és un gran jugador i, bueno, però jo no... és un jugador treballador bo, però quan se li fiquin a bombejar pilotes que necessitin un equip que es tanqui com l'Arsenal, com entra?
1: No és Lewandowski.
4: No.
0: Vale.
4: No és Lewandowski. Lewandowski és un rematador.
0: És un rematador, un finalitzador de jugada. Anirà dintre o anirà fora, però un
2: finalitzador. Seria un Harry Kane el que faria falta, llavors. No? Un tio amb alt, no? Que tindria bé de cap, rematar... No?
0: Tens que
2: no?
0: Buscar aquell de la Real Societat que és com és, danès o no sé què... Noruec. Aquell, un tio alt, que quan tingui un problema és un jugador mediocre, però sí que els defenses, si te treuen un pam, tens que estar allà al tanto quan salti. Aquell, on Sorlo, no sé on te deu estar, aquell que tenia el Girona, o Androp d'aquell, han desaparegut, doncs aquests que només pon la cabeza i els altres dos tirant.
1: O aquest gran que té l'Atlètic de Madrid, també.
0: Vale. Imposa aquell tio...
4: Sorlo, aquest.
0: Aquest és per desencallar partits.
2: Per tant... El Barça, de moment, sembla que no faria falta un nou, amb aquesta teoria de posar Lamine Yamal pel mig.
4: Si tots agafem aquesta teoria, no. Ja estaria bé. Aquest d'extrem per donar descans a en Rafinha i tot això estaria bé. Però, bueno, jo crec que deu venir més o menys com a titular. No per donar
1: descans. Per lo que val?
4: No per donar descans.
1: Per 70 milions.
0: Ara ho has dit. Per 70 més 10, 80.
1: 80 milions.
2: Per tant, aquí acabarien els fitxatges del Barça, creieu, o què? O seguirà, hi haurà un més coses?
1: Ells estan buscant un central, no?
4: Estan buscant un central, que sembla que el central ja ho deixen una mica, perquè aquest en Gerard Martín ha funcionat bastant bé dintre de tot. Però ells segueixen buscant un davanter centro.
1: I un altre davanter centro que juga a Anglaterra, no me recordo ara quin nom van dir, però hi ha un altre davanter centro que també estaven negociant amb ell.
4: Bueno, aviam.
3: I els calés d'on surten?
2: Ara, bona pregunta.
0: La marca Barça no té problemes, com a Madrid no té problema.
3: No.
0: I aquest any no tenen que anar a l'1 contra 1. Ara ja ni contra ni... Podem gastar el que vulguem.
3: Poden gastar el que vulguin.
0: Ja fan a l'1 contra 1.
4: Algú diu que està solucionant, no?
0: Clar.
4: Bueno, si és així...
2: Tot el que entra, tot el que surt vaja, pot entrar.
4: El podem inscriure, bueno, ja està bé. Doncs,
0: però si ja ni fem palanques, si ni tornillos, ni res igual. Ni si palanques ni tornillos.
4: Si és que és així,
3: Si és que és veritat. Ja se'n recorda la gent.
0: Llavors, vens un prei, o el millor... Imagina la sorpresa que té aquest en Riquelme, aquest que... De Madrid, imagina't...
1: És que en Ferran Torres vol marxar, eh? El proposen per abaratir els fitxatges i el tio que no se'n va.
3: En Casado, també.
0: Bueno,
1: en Casado volia el Girona, però a l'haver baixat ja igual no...
3: Tu dius que en portuguès de...
4: Vols que vagi a Girona aquest ara.
3: Que en portuguès d'allò de Guardiola, que es col·locarà en el Barça, que té 32 anys...
0: Aquest
3: no aniria bé a l'Espanyol, a la mitjana.
0: El Barça...
3: Jo vaig buscant...
1: Sempre has comprat cap a casa.
2: Ja, a veure si cau alguna cosa.
0: El Barça, ara, en aquest moment, penso que té en el cap.
3: A mig camp teniu de tot, que,
0: No ho han dit, però pot ser.
3: Sí.
0: L'holandès...
2: Què, que marxi?
3: Sí. Té mala premsa, d'allò, eh?
1: No, de Jou no sap. Si va renovar l'any passat.
3: És igual, això no vol dir res.
2: Home, tot depèn del Mundial que facin també aquests jugadors, no?
0: Però imagina que faci un bon d'això. El Barça necessita l'holandès?
3: No.
0: El necessita, sí. És imprescindible.
2: Però per en Hansi Flick sembla a vegades que sí, no? Moltes vegades en Hansi Flick el fa jugar. L'entrenador hi té confiança. Una de coses aquí, la tertúlia, nosaltres, les nostres històries, però Hansi Flick hi té confiança.
1: En Ferran Torres és necessari? En Ramon ja l'hagués amb ull de set.
0: Ell és això. Jo és d'aquests jugadors que m'enduria sempre. Igual que la selecció nacional, que se l'enduen sempre.
1: En Ramon se l'enduria, però ben junts.
0: Bueno, perquè...
3: Algú té, no?
2: Vinga, doncs en De Jong el ventiles. Aquí més ventiles, així.
0: En Caçador necessita partits. És un gran d'això, però sí, clar, és que a mig camp... Si tenen sis jugadors de mig camp impressionants al Barça. Sí.
4: Cuidado, i si ara diu que vol fitxar en Bernardo Silva aquest...
1: Bueno, aquest és mitja punta més...
3: Sí, per què? Pagar per estar a la banqueta. Però,
2: és grandet, aquest,
0: ve ja. Gratis, per això.
4: Aquí has de deixar la banqueta. Sí. L'home,
0: ve gratis, Sí, bueno, la prima de fitxatge.
4: Prima de fitxatge, però...
2: Què més?
4: 31 anys.
2: A darrere què?
3: 32 farà.
4: A 32.
3: A l'agost fa 32.
0: Jo penso que el Barça, a part de que diguin que el Barça té una gran defensa, el que té que modificar el mode de jugar amb defensa. Perquè quan el Barça juga sèrio, tenen un gran porter, tenen laterals, tenen en Gerard Martín i en Cubarsí i l'Eric per allà, però és que en Gerard Martín és un de 1,90 i pico, amb 20 anys o 21 que té aquest nano, i de central abarca molt la posició, és millor que l'Araujo, com fa 4 anys tothom deia que era un fenomen, és millor, és d'aquí, és de la Pedrera, ho té tot, pues aquestes parelles no... Jo penso que la defensa del Barça ja té defensa. El que no pot jugar és com jugaven a fer gols i deixar que els hi fan els gols de la mateixa repetició.
4: Tu creus que d'aquesta manera que juga el Barça es pot guanyar una Champions?
0: No.
4: Vale, ja està.
0: Un lateral dret. Però ni ell...
2: No, Madrid.
0: Ni cap equip.
1: No, Madrid fa 2 anys que la va guanyar.
0: Ni cap equip que jugui.
3: Madrid tardarà a guanyar.
1: Madrid fa 2 anys que la va guanyar.
0: El problema és aquest. Si juguessis més... veies el que deies de la Champions, el Paris Saint-Germain, com perdia una pilota, no tenien espais a darrere, eh? O sigui, se comprimien, però tots comprimits. El Barça, per atacar de la manera del Barça, perquè el Paris Saint-Germain no juga tant al toqui-toqui i a la banda, sinó que anaven més verticalitat. El Barça juga un futbol amb el Pedri marcant els temps, a l'altre, que molt bé, però clar, tens la teva defensa ficada dintre del camp del contrari, perquè llavors pressionar-se. Però clar, si nosaltres tenen un tio ràpid, al moment que tenen solament 2 metres en el teu camp, tothom té que córrer. Mentre que si estàs una mica enrere, a mi em va agradar molt el Barça molt el dia del Getafe i allà a Osasuna, que van anar juguem a futbol, amarrem una mica més enrere i ja farem els gols.
2: Sí.
0: I veus un equip sèrio que no era vulnerable al moment que jugues a atacar molt maco, que això no se li pot treure, que es té que atacar, però ja no deixes tantes forats.
3: Espais.
0: I a l'equip contrari, tu veus ara, cada jugador que ahir va fer un gol... a l'Europa. Sí. Va fer el gol, aquell de va passar entre mig de 2 jugadors que l'altre remeteix. O sigui, ja estem parlant de 3 categories de 3, i els jugadors ara amb 2 pams te fiquen la pilota. Pues això al Barça, que els hi deixa 40 metres per allà, sort que el porter ara ja també juga de l'antima posició davant del lliure, que el lliure que jugava a la mitja lluna de l'àrea, i aquell no es movia per tenir-ho molt contra. Clar, el Barça, quan trobes un equip que no t'ho fa, passa el que passa, quan tots els equips, si tots els equips te juguessin igual, veuries els partits actualment com el Paris Saint-Germain Bayern, que tots dos anaven. Però si un te diu que no, tu te n'estàs descobrint.
2: Vinga.
0: I cada un, la qualitat que tenen, te desborden a la defensa.
4: Sí.
2: Ho deixem aquí, acabat parlant del que havíem començat, parlant d'aquesta final de Champions. Gràcies, Blas,
3: bon
2: Tomàs, Ramon i
3: bon
2: Josep. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
14: Infopodcast Tordera.
15: Hola, som dilluns 1 de...
0: A l'equip contrari, tu veus ara, cada jugador que ahir va fer un gol... a l'Europa.
3: Sí,
0: van fer el gol, aquell de va passar entre mig de 2 jugadors que l'altre remeteix. O sigui, ja estem parlant de 3 categories de 3, i els jugadors ara amb 2 pams te fiquen la pilota. Pues això al Barça, que els hi deixa 40 metres per allà, sort que el porter ara ja també juga de l'antima posició davant del lliure, que el lliure que jugava a la mitja lluna de l'àrea, i aquell no es movia per tenir-ho molt contra. Clar, al Barça, quan trobes un equip que no t'ho fa, passa el que passa, quan tots els equips, si tots els equips te juguessin igual, veuries els partits actualment com el Paris Saint-Germain Bayern, que tots dos anaven, però si un te diu que no, tu te n'estàs descobrint.
2: Vinga.
0: I cada un, la qualitat que tenen, te desborden a la defensa.
4: Sí.
2: Ho deixem aquí, acabat parlant del que havíem començat, parlant d'aquesta final de Champions. Gràcies, Blas,
3: bon
2: Tomàs, Ramon i
4: bon
2: Josep. Fins la setmana vinent.
0: Adéu-siau.
14: Infopodcast Tordera.
15: Hola, som dilluns 1 de juny. Les 3 paraules del dia són positiu, escurçó, èxit. Positiu. Tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i de Ràdio Tordera, corresponents a l'exercici 2025. I la nostra dansa prepara la programació d'estiu amb la 49a edició del Curset de Sardanes. L'entitat estrenarà una peça composada per un músic local amb motiu del 50è aniversari. Escurçó. Tordera acull una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc, una espècie en situació crítica al Montnegre. Serà avui a la biblioteca a partir de 2:15 de la tarda. I el club...

Enrico Caruso va néixer a Nàpols el 25 de febrer de 1873. Sabeu què? La primera vegada que el mestre Guglielmo Vergine el va escoltar cantar, li va dir: «Tens una veu que sona igual que el vent a les persianes». Tot i així, Caruso el va convèncer per continuar estudiant sota la seva direcció. Va ser precisament el seu mestre, el senyor Vergine, qui li va aconseguir un lloc per ser substitut del tenor en una petita companyia d'òpera ambulant. I aquí tenim la primera anècdota. Sembla ser que la companyia va actuar en un poble on Caruso tenia gent coneguda. Com que no era probable que el necessitessin al teatre, se'n va anar a passar l'estona amb els seus amics, cantant cançons napolitanes i, de passada, bevent unes quantes botelles de vi. Però de sobte el van avisar que havia d'anar al teatre perquè el tenor principal es trobava malament i ell l'havia de substituir. Va cantar bé, però com que en portava més el cap que els peus, tota l'estona anava topant amb els altres cantants, trontollant i fent giragonses. El públic reia i cridava: «Buida ampolles! Buida ampolles!». Quan va acabar la representació, el director el va acomiadar. I Caruso, que tenia només 19 anys, se'n va anar cap cot a l'habitació de l'hotel. Però l'endemà el van tornar a buscar perquè el públic havia fet fora de l'escena l'altre tenor i reclamava a crits que cantés el Buida ampolles. Caruso va cantar i va tenir un gran èxit. Durant els 10 anys següents va passar a ser un dels tenors més famosos de l'òpera italiana i va cantar en molts països d'Europa. Escoltem-lo en l'àrea Testa adorata de l'òpera La Bohème del compositor Ruggero Leoncavallo.

A la Scala de Milà es va consagrar com a gran cantant amb l'estrena absoluta de La Fedora d'Umberto Giordano. Després va ser invitat a cantar Rigoletto de Giuseppe Verdi al Metropolitan Opera House de Nova York, que va acabar convertint-se en casa seva. Es va fer famós a tot el món. Milers d'articles comercials, des de cigars fins a sabons, van portar el seu nom. També una cadena de restaurants de Nova York, una marca de pastes i una altra de conserves. Un dels seus admiradors entusiastes va posar el nom de Caruso a un cavall de carreres. El tenor apostava $10 pel seu tocaio cada cop que corria, però aquell cavall no va guanyar mai. Escoltem-lo ara cantant l'ària Amor Tibieta de l'òpera Fedora, amb la que va debutar a la Scala de Milà.

tot arreu on anava, la gent s'amuntegava al seu voltant. Quan entrava als restaurants, el públic es posava dret per aplaudir-lo. Però sempre que li era possible, s'estimava més dinar a casa seva o en una senzilla fonda italiana de l'oest de Nova York, on passava algunes tardes jugant a cartes amb el propietari. Cada dia li feien arribar piles de regals, dolços, delicatessen, rellotges, joies. Va ser un veritable divo operístic. La seva veu, a dia d'avui, encara continua sent un referent per molts cantants. Tancarem el programa escoltant-lo en una d'aquelles cançons napolitanes que tant li agradava cantar i que ell va fer que s'escoltessin a tot el món. O sole mio.

0: l'òpera és meravellosa, però no està per sobre d'altres gèneres musicals, ni és una experiència mística, eh? Només és una manera de viure la música. Viviu-la intensament, que val la pena. Adéu-siau i visca l'òpera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
4: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre cep i en gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
7: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
8: Catalunya, 1901-1936, història d'un desengany. Francesc Cambó, un home amb moltes passions. Visca Macià i mori Cambó, fou un dels crits que més es van sentir pels carrers de Barcelona el 14 d'abril de 1931, en plena festa popular republicana. A què responia aquella contraposició? Com era que el polític catalanista més conegut, Francesc Cambó, s'identificava amb la caiguda de la monarquia, mentre que l'audaç Francesc Macià esdevenia el símbol del primer govern català des del 1714? L'economista Romà Perpinyà Grau i el polític Salvador de Marinyaga coincideixen a afirmar que Francesc Cambó i Batlle i José Ortega y Gasset van ser les personalitats més rellevants de l'Espanya del primer terç del segle XX. Potser sí, però el líder catalanista també fou un dels polítics més discutits. Cambó era d'aquelles persones que despertava judicis totalment contraposats, adhesions incondicionals o rebujos radicals. En tot cas, per conèixer-lo, realment a fons, es calen molts contrapunts a l'autoimatge que apareix reflectiva a les seves memòries i a les meditacions o a les diverses biografies d'en Càrrec. Aquests textos oculten aspectes rellevants del seu itinerari vital, tant de caire polític com també pel que fa a la corrupció practicada per la companyia que presidia la Companyia Hispanoamericana d'Electricitat, la XADE, o les relacions perilloses que marcaren la seva vida sentimental. Per això, si volem conèixer-lo de debò, cal parlar de totes les seves passions. Francesc Cambó va néixer l'any 1876, accidentalment a Verges, a l'Empordà, al poble de la seva mare, Josepa Batlle, quan els Cambó eren uns propietaris rics de Besalú, a la Garrotxa. Com la majoria de fills de casa bona de l'època, anà a estudiar a la Universitat de Barcelona i allà s'afilià al Centre Escolar Catalanista, on va contreure amistat que seria llarga i estreta amb Joan Ventosa, Lluís Duran i Josep Bertran. Forjat en l'ardent activisme catalanista de la crisi de fi del segle XIX, l'any 1901 participà en la creació de la Lliga Regionalista, un partit que des del 1904 van conduir entre Enric Prat de la Riba i ell mateix, Francesc Cambó, de forma autoritària. La seva carrera política fou fulgurant. Quan tenia 25 anys, ja era regidor de Barcelona, als 30 diputat a Corts i als 41 ministre, i ho va ser ministre en dues ocasions, de Foment i d'Hisenda, i sempre en governs presidits pel conservador Antoni Maura. Va irrompre a la política espanyola com a diputat i líder de la Solidaritat Catalana, un ampli moviment patriòtic que triomfà de manera espectacular a les eleccions del 1907. Des de llavors quedà clar el repartiment de papers entre els dos màxims dirigents de la Lliga. Mentre l'acció Catalunya endins quedava en mans de Prat, primer a la Diputació de Barcelona i després a la Mancomunitat, l'actuació, l'estratègia Catalunya en fora era responsabilitat de Cambó. Durant 20 anys, dues dècades, fou el polític català més destacat a Madrid i un parlamentari brillant que impressionava el Congrés per la preparació de les seves intervencions i per l'habilitat de les seves propostes. En cap moment ocultà que volia modernitzar Espanya com a via per assolir l'autonomia catalana. Dues frases seves resumeixen clarament el seu projecte: fer veure a l'opinió catalana que només des del govern d'Espanya es podrà aconseguir i consolidar l'autonomia catalana, i convèncer els polítics espanyols que sense Catalunya a Espanya no es pot governar. Amb una habilitat notable, va voler treure profit de la divisió dels partits governants espanyols, en bona part provocada pel mateix plet català. Així, tot fent de partit frontissa entre conservadors i liberals, Cambó i la Lliga aconseguiren la creació de la Mancomunitat l'any 1914. L'any 1917 liderà una operació política audaç i arriscada, un ampli moviment reformador que aconseguia el suport de les burgesies perifèriques, trobar ajuts al País Basc, Astúries, Galícia, València i Andalusia, i que culminà en la rebel Assemblea de Parlamentaris de Barcelona del mes de juliol, on es demanà d'iniciar un procés constituent. Però ni el rei, ni el govern, ni els militars, ni els partits dinàstics el seguiren. Desbordat per les esquerres, republicans i sindicalistes, amb la vaga general d'agost, tres mesos després, en una mostra del seu hàbil tacticisme, acordà amb Alfons XIII formar un govern d'àmplia concentració, amb la Lliga a dins, que acabaria amb el famós torn dinàstic. El Cambó revolucionari donava pas a l'home d'estat. Les promeses de reformes polítiques resultaren falses i aviat se sentia enganyat pel monarca i pels polítics dinàstics. De fet, va caure en la trampa d'entrar dins del sistema polític de la Restauració, però no per reformar-lo, sinó per evitar que s'enfonsés del tot. La seva correspondència privada revela que va arribar a sentir-se presoner dins del govern, però no podia explicitar-lo i no sabia que seria políticament pitjor si dimitir o continuar. a finals del 1918, animat per Alfons XIII, que era l'arribada a l'hora de Catalunya, presentà a les Corts el primer projecte d'Estatut d'Autonomia Català, que ben aviat naufragaria. Ple d'indignació, després de manifestar al rei la seva decepció, llançà una consigna tan provocadora com, de fet, poc sincera: Monarquia, República, Catalunya. Fou llavors quan un diputat liberal, Niceto Alcalá Zamora, va retreure-li que no podia aspirar a ser alhora el Bismarck d'Espanya i el Bolívar de Catalunya, perquè el projecte de Cambó no deixava de ser un xic esquizofrènic, atès que es basava en una doble tàctica i en un doble llenguatge: el patriòtic, de consum català, i el d'estat reformista, destinat a l'àmbit espanyol. La seva autèntica aspiració era esdevenir un estadista espanyol sense renunciar a la condició de dirigent catalanista. Per això, al novembre de 1922, quan Alfons XIII li oferí la presidència del govern a canvi d'aquesta renúncia, tornà a indignar-se amb el rei. De tota manera, als ulls de molts catalans, el Cambó de llavors començava a ser un polític cremat. Dos cops havia estat ministre i ni tan sols havia aconseguit incrementar les migrades competències de la Mancomunitat. A més, el seu tarannà arrogant i la condició de milionari començaven a comptar. Al juny del 1923, davant l'anunci de la possible retirada política de Cambó, un editorial del Sol, el diari més prestigiós de Madrid, va expressar els temors que el catalanisme es radicalitzés amb una frase quasi profètica: a los que aspiraban que Cataluña fuese el Piamonte de España, van a sucederles ahora los que prefieren que sea una Irlanda. Fer de piemontesos, dirigents de l'Estat, o d'irlandesos, secessionistes, semblaven les dues úniques vies que s'oferien als catalanistes d'aleshores. Va ser durament criticat pels seus silencis davant la dictadura de Primo de Rivera, quan, de fet, prioritzà dedicar-se als negocis, les tasques de mecenatge i preparar-se per quan aquell règim s'esgotés. Calia organitzar la solució Cambó, el seu assaig per la Concòrdia. Era el programa d'una nova Espanya basat en el pacte entre sectors no contaminats per la vella política, els intel·lectuals espanyols i els polítics catalanistes. Fou una operació orquestrada per Joan Esterric, a la qual contribuí Josep Pla amb la seva apologètica biografia de Cambó, però que fracassà en republicanitzar-se la majoria dels intel·lectuals, tant els espanyols com els catalans. A Cambó li faltà audàcia per fer el salt a la política de masses i convertir-se en el líder d'una nova dreta espanyola i catalana clarament reformista i democratitzant. Durant el bienni decisiu 1930-1931, en comptes de fer un pas endavant, acabà per esdevenir la principal defensor de la monarquia d'Alfons XIII, d'aquell monarca intrigant que l'havia borbonejat dos cops. De fet, Cambó tenia por de la irrupció del poble en política. És segur que, a cada moment, en les nostres latituds, la massa votarà la solució més desencertada. Creia que les pressions reformadores i de canvi polític provocarien una situació incontrolable pels sectors benestants, i així arrossegar la Lliga Regionalista a la desfeta més gran de la seva història, en negar-se a acceptar que, el 1931, ser catalanista i alhora monàrquic havia esdevingut una contradicció. El 14 d'abril mateix, quan li explicaren que el que es cantava pels carrers de Barcelona, fugir d'Espanya i va iniciar un primer autoexili, que va durar fins al desembre del 1932. Suposava també un distanciament superb de la política, considerant que havia prescindit, atès que havia triomfat com a home de negocis internacional. De tota manera, des de París enviava ordres perquè els escassos diputats de la Lliga no votessin ni a favor ni en contra de l'Estatut català, sinó que, en una mostra més de tacticisme, s'absentessin, o sigui, no hi fossin, de les Corts Republicanes. L'any 1933, tornar a la política activa, renovar la Lliga, ara es deia catalana, Lliga Catalana, abans Lliga Regionalista, i fou elegit diputat. la seva clara condemna dels fets d'octubre del 34, no el portà, però, a demanar la liquidació de l'autonomia catalana, sinó la reforma de l'Estatut i la Constitució Republicana. Al febrer del 1936, el fet que Cambó encapçalés el Front Català de l'Ordre, una aliança de trana on participava la gent de les Rucs, de Calvo Sotelo, de Gil Robles i els tradicionalistes, tots ells contraris a l'Estatut, serví perquè les esquerres es fessin seu bona part del patrimoni moral catalanista. En paraules del canonge catalanista Carles Cardó. El 1936, mentre es titulejava el seu lloc Catalònia, en aigües de l'Adriàtic, va considerar imprudent la militarada del 19 de juliol. Però després, en caure, en veure la dimensió i el caràcter de l'enfrontament civil, simplificà l'anàlisi i sostingué que allò era la lluita entre civilització i barbària. Aquesta tesi maniquea serví per justificar el seu suport econòmic i propagandístic als militants rebels que, per escriure articles de caire autoritari i per ocultar les seves idees sobre el catalanisme i la democràcia. En una prova més de tacticisme, recomanà un silenci total als seus. Era el temps del «si callem, és possible que després de la guerra Franco ens cridi», però el Caudillo no li agraí els serveis prestats i davant el caràcter dictatorial i anticatalà d'aquell règim s'estimà més autoexiliar-se un altre cop i marxar als Estats Units i a l'Argentina, on moria el 30 d'abril de 1947, als 70 anys. Hem de dir que al Cambó se li oferí tot el poder, absolutament tot el poder, cap a 1923, a canvi que renunciés al seu catalanisme. I això no va acceptar-ho. I també li hem d'agrair l'extensa obra de acollida, de mecenatge, d'obres de literatura, de pintura, etc, etc. El cas de Cambó, però, és un dels exemples més clars de les vinculacions entre els interessos econòmics i la política. Entre el 1903 i el 1921, tingué obert el despatx d'advocat i fou assessor de bancs importants, Banc Carnús i companyies. L'any 1920 protagonitzà una original operació d'enginyeria financera que el va fer immensament ric. La transformació de la CATE, la principal inversió alemanya a l'estranger, en l'espanyola Xave, Companyia Hispanoamericana de Electricidad, una empresa que aviat seria la companyia elèctrica més important de Llatinoamèrica i la cinquena del món. La inversió espanyola a l'estranger més gran i la que donaria més divisa a la hisenda pública, presidir la Xade fins a la seva mort, li va permetre obtenir uns guanys considerables. Percebia l'1,5% dels beneficis i també relacionar-se amb destacats homes de negocis i vincular-se a nombroses empreses estrangeres. Fou membre del Consell d'Administració des de 20. Al capdavant de la seva immobiliària catalana, realitzà inversions intel·ligents, dues cases a la barcelonina Via Laietana, una a la Bàzia, prop de Trieste, una altra a la Punta de l'Este, a l'Uruguai, i dues a Berlín, i a més grans terrenys a la Marina de Gavà, Gavà Mar, 36 hectàrees, i al mig de la Diagonal, a la Finca Estela, 5 hectàrees. L'estiu del 1940, davant la possibilitat que l'exèrcit alemany ocupés també Suïssa, va traslladar bona part de la seva fortuna, uns 3 milions de dòlars a l'època, avui serien uns 300 milions d'euros, als Estats Units, al Canadà i l'Argentina, país on residí des de l'abril de 1941. La seva estada a Buenos Aires va coincidir amb un gran escàndol que afectà la Xave, acusada d'haver corromput durant dues dècades un grapat de polítics argentins, fet que amargà els darrers anys de la seva vida. L'any 1945 va estar a punt de ser processat sota l'acusació de cooperación con el cohecho como sobornador y defraudación de la administración pública. Però una intervenció interessada del ja poderós coronel Juan Domingo Perón aconseguí tapar tot l'assumpte. Menys sort va tenir amb el govern de Franco, que perseguí la Xade per les seves vinculacions internacionals i aconseguí liquidar-la per un procediment de dubtosa legalitat. La desilgué a efectes fiscals. Cambó i els seus biògrafs sempre han ocultat aquests fets desagradables i compromesos. Els seus biògrafs, va dir, els que escrivien per encàrrec d'ell. Ell, però, mai condemnà els suborns fets per la seva companyia, tot i que li desagradaven. Considerava que la corrupció política era una malaltia difícil de guarir i que calia actuar amb ella amb discreció, evitant sempre l'escàndol públic. Va escriure diversos llibres que acostumava a estar situats en un context internacional i que sovint suscitaren controvèrsies. Les seves reflexions sobre les bases en què podia consolidar-se un règim democràtic a Europa, expressada al volum Les dictadures, partien d'analitzar diversos sistemes polítics com el britànic, el francès o el suís, i de contrastar-los amb l'essència dels règims dictatorials tan variats com la Itàlia feixista de Mussolini, la Turquia de Kemal Ataturk o la Rússia de Lenin i Stalin. La seva ambició de ser un home d'estat el va portar a adquirir uns coneixements econòmics notables, a arribar a ser un dels polítics hispànics que coneixia millor la situació política i econòmica mundial gràcies a la informació que li proporcionava el seu servei d'estudis polítics i econòmics, on treballaren com a assessors gent de la vàlua de Perpinyà Grau, Vidal i Guardiola, Cerdà i Deixeus, Tallada, Beltran, Vandellós, Bernís, Ribó o Millet. Francesc Cambó fou el principal mecenes del projecte cultural dels noucentistes. Assessorat per Joan Esterric, fou un audaç constructor d'estructures de l'alta cultura catalana. Algunes tan rellevants com la Fundació Bernat Metge. De fet, fou el primer polític que es va servir d'intel·lectuals pels seus innovadors projectes. Era, però, un home de caràcter fort, que triava els col·laboradors en funció de la seva capacitat i vàlua professional, i no pas per afinitat política. A les seves ordres tingué gent d'una fidelitat meritòria: Esterric, Narcís de Carreras o Joan Baptista Soler Vicens, amb altres com Josep Pijoan o Josep Maria de Sagarra. Les relacions no sempre foren fàcils, però se'ls estimava, i també va haver amb qui va partir peres, com Josep Pla, Carles Riba o Gaziel. Amb Ortega i Gasset, després d'una sonada picabaralla l'any 1931, que Cambó el qualificà de dilatante de la política, finalment a la postguerra s'hi reconcilià. No dubtà a donar suport a alguns intel·lectuals, encara que fossin dels tremendos, és a dir, propers a Acció Catalana o Esquerra, com fou el cas de Ferran Soldevila, Pompeu Fabra o Pere Bosch Impera. Aquests mecenes atípics invertí bona part de la seva fortuna en la creació d'una valuosíssima col·lecció de pintura, potser la col·lecció privada espanyola més important de les creades al segle XX, que finalment donà al Museu de Barcelona, i hem de dir que també al Prado. El Prado té obres deixades per Francesc Cambó. Era una mena de milionari a l'americana, que quan es feia construir l'espectacular casa a la Via de la Lletana, decidí no viure al principal, com els burgesos de l'Eixample, sinó a l'àtic i sobreàtic, on s'hi feu dissenyar un jardí per Foriester. Amant del luxe exquisit, de viure bé i de viatjar molt, era capaç de gastar-se en un quadre quasi 3 milions de pessetes del 1929. Avui serien 30 milions d'euros. Al cap i a la fi, un home que se n'anava a dormir llegint la traducció de Plutarc que havia pagat, que des del llit podia veure l'esplèndid retrat de Michel Marullo de Botticelli, que era un apassionat dels automòbils, en morir tenia dos Rolls Royce, un Packard i un Austin, i que havia navegat pel Nil amb el seu Catalonia, no deixava de ser tan envejat com admirat. Devia ser, a més, un home prou atractiu i enamoradís, ja que va tenir una vida sentimental, complexa i arriscada. Malgrat que el que li deien algunes de les seves conselleres en aquests assumptes, com la Paquita Bonnemaison, tingué aventures imprudents que van acabar provocant situacions poc agradables. Després d'uns amors juvenívols amb la cantant Maria Pichot, més coneguda com Maria Gai, va estar a punt de casar-se amb un agüell, com el seu amic Pep Bertran i Musitu, i tingué aventures amb altres dones. L'any 1946 es casà a Buenos Aires amb Mercè Banyol per legitimar la situació d'una de les seves filles, Helena Amac. Un cop mort, la seva herència fou objecte de disputes fiscals entre els governs espanyol, argentí i suís, i de dimensions i de tensions entre els marmessors i la família, amb l'afegit de la retenció de Buenos Aires de bona part dels seus quadres decretada pel govern peronista. Com a polític, Cambó fracassà i al final se sentí incomprès. Ell, que es considerava el polític més preparat per governar, sostenia que no ho havia aconseguit per les enveges i per l'hostilitat que provocava el seu catalanisme. De fet, el seu projecte de reformar Espanya des de Catalunya no va ser mai ben vist per uns polítics espanyols que no diferenciaven gaire entre autonomisme i separatisme. De l'altra banda, les seves propostes resultaven massa estatalistes per a la tradició política del catalanisme. Durant anys, s'instaurà una mena d'oblit generalitzat respecte d'ell. Era un personatge tan complex i contradictori que no era fàcil reivindicar la seva memòria en temps de la dictadura franquista, quan semblava que tot era blanc o negre. A Cambó no el defensaven els franquistes perquè havia estat catalanista i el blasmaven els d'esquerres per haver ajudat a Franco. Fins i tot, alguns havien d'haver-lo, si més no recordat i vindicat, van quedar en un relatiu silenci. Josep Pla mateix, després d'haver viscut dels ajuts de Cambó gairebé 10 anys i de publicar, sense el seu permís, aquella impresentable Història de la Segunda República Espanyola, encara tingué la barra d'escriure a la intimitat: «Jo no tinc cap raó concreta per estar agraït al senyor Cambó. Ell dilatà la glòria del seu poble». Podem llegir el recordatori que els seus companys de la Lliga van repartir els funerals que li feren els caputxins de Pompeia poc després de la seva mort. Certament, ell convertí la causa catalana en un dels principals assumptes polítics espanyols. Ara bé, d'altres que també el van conèixer foren més severs. Gaziel, per exemple, escrivint el seu epitafi, va insistir que al capdavall, en els moments més crítics, Cambó sempre es decantava per la conveniència pràctica. Blanc, negre o gris, com vulgueu, aquest fou Francesc Cambó. Hi ha una interessant biografia de Borja de Riquer que és molt interessant, que parla de Francesc Cambó i de la qual us recomano. Ha escrit diversos... Borja de Riquer ha escrit diverses biografies sobre Francesc Cambó. Doncs bé, aquest és un dels polítics que hem presentat avui. Espero que us hagi agradat i que tornem la setmana vinent. Avui, Francesc Cambó, un home polièdric, polifacètic i un home també amb els seus contrasentits, amb les seves contradiccions.
1: Que t'escolta. Ràdio Tordera.cat i xarxes socials.
4: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
9: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa tu, això.
10: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica.
4: Lletres.
11: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
4: Llibres.
12: Salut. Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
9: sí,
12: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
4: Cinema.
13: Aquí està en Frank Sinatra, i al seu costat trobem el seu enviat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafa a Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa. Un
14: repertori i un moment, no? Sí.
4: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
15: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
16: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i Aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda. Trieu i remeneu, que tenim de tot. Entreteniment, informació, música i entrevistes. Quan? Ara, cada matí. On? Aquí, a Ràdio Tordera. Ara i Aquí, el magazín dels matins amb Rosa Maria Ruscalleda.
1: Doncs sí, senyors, aquí estic. Gràcies per estar al nostre costat. Una estoneta que fa que ja estem en dansa dintre el magazín i arriba el moment del repertori. Desitgem, doncs, que aquesta selecció que m'estarien de la dècada dels anys de l'any 2000, no dècada, del 2000, doncs siguin cançons doncs, que els afegin compartir i recordar aquesta època on en van sortir algunes de prou interessants i, doncs, una miqueta tontetes, permeti'm l'expressió, com aquesta del Koala amb el Corral, se'n recorden? Doncs que va tindre en el seu moment molt d'èxit dels 2000. Tornem-la a recordar.

0: bé, aquesta cançó, Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, nascut a Rincón de la Victòria, Màlaga, amb un 15 d'octubre de 1969, en els seus 45 anys conegut com el Koala, des del 2001. I anteriorment con Jesús Ducati, Los Ducati era el seu grup des de 1992 fins a l'any 2000. És un músic espanyol, va ser, perquè pràcticament no ha tret res més d'interloqués a l'àmbit musical, i que bé, doncs les seves influències van vindre del món del rock espanyol, amb grups com Los Suaves, Estromoduro, Seguridad Social, Barón Rojo, Loquillo, etc, etc, etc. Ell defineix la seva música com un rock rústic. Doncs bé, ell amb aquesta cançó.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Tancament positiu dels comptes generals de l'Ajuntament de Tordera i Ràdio Tordera de l'exercici 2025. Així es va comunicar en el darrer ple de l'Ajuntament. Jennifer Jansa, regidora d'Hisenda.
2: Pel que fa a l'Ajuntament de Tordera, tanquem amb un romanent de tesoreria positiu de 4.725.000 euros i un percentatge d'endeutament del 30,68%. I pel que fa a l'organisme autònom de Ràdio Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria de 103.171,81 euros i un percentatge d'endeutament del 0%.
1: Som dilluns 1 de juny de 2026. La nostra dansa prepara la programació d'estiu amb la 49a ja edició del curset de sardanes, les audicions. L'entitat estrenarà una peça composada per un músic local també amb motiu del 50è aniversari. Explica com es presenta aquesta programació d'enguany el seu president, Marià Vilageliu.
3: Doncs el juny, a partir del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, ja comencem les audicions de sardanes d'estiu. Comencem per la Revetlla, caigui el dia que caigui, i després el primer divendres que segueix, i tots els divendres fins a la Festa Major.
1: Tordera acull avui una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc, una espècie en situació crítica al Montnegre. L'activitat organitzada per l'entitat Natmon tindrà lloc avui a la biblioteca a partir de 6:45 de la tarda. Així ens en parlava un dels tècnics de l'entitat.
4: Això explica una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic, i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
1: El Club Twirling Vila de Tordera encara al final de temporada amb una última competició. L'entitat posa la mirada en el Nacional Base i amb el nou campus d'estiu. Ens ho avançava Míriam Aparicio, presidenta del club.
5: Que estem molt contentes dels resultats obtinguts. Bueno, hi ha vegades que alguns exercicis podien haver rascat una mica més amunt, però bueno, de tot s'aprèn i sempre endavant, i valorem positivament aquestes competicions.
1: Èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil. El planter del club destaca en la cita individual de bitlles catalanes, aconseguint diversos podis i posicions de mèrit en les categories de base. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Arrenquem aquest mes de juny amb una situació meteorològica de moment sense grans canvis. Novament, temps estable i ambient assolellat avui a tota la comarca, amb temperatures que aquest cap de setmana han baixat una mica. Fet calor, però no tan exagerada com la que teníem durant la recta final de la setmana passada, i aquest cap de setmana, doncs, amb algunes nuvolades de tarda que avui no hi seran. Avui, com a molt, alguns núvols prims i poca cosa més. Demà tindrem un temps molt semblant al d'ahir diumenge, és a dir, al matí assolellat, a la tarda apareixeran núvols als mitjans que mig taparan el cel, però que en cap cas no deixaran precipitacions aquí a la costa. Sí que hi haurà tempestes en punts del nord del prelitoral, també de Pirineu i Prepirineu, però aquí a la costa no arribaran de moment precipitacions. Això podria passar a últimes hores de dijous, amb un canvi de temps que també ens portarà un descens important de les temperatures de cara a divendres.
1: Informatiu que completarem amb espais habituals, com el que és l'espai de les entitats La Taranyina, avui amb el Club Twirling Vila de Tordera. Això i més en aquesta edició de l'informatiu, que comencem a continuació.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El plenari municipal va donar compte la setmana passada dels comptes generals del pressupost de l'Ajuntament de Tordera i de l'ens autònom Ràdio Tordera corresponents a l'exercici 2025. L'any passat aquesta emissora va tancar amb un romanent positiu de 103.000 euros. Respecte al compte general de l'Ajuntament de Tordera, tanca el 2025 amb un romanent positiu d'uns 4.700.000 euros, ho explicava la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa.
1: Bé, doncs informem al ple que s'ha aprovat la liquidació del pressupost general de l'Ajuntament, en la que es detallen les següents dades de tancament a 31 de desembre del 2025. Pel que fa a l'Ajuntament de Tordera, tanquem amb un romanent de tesoreria positiu de 4.725.000 euros i un percentatge d'endeutament del 30,68%. I pel que fa a l'organisme autònom de Ràdio Tordera, tanquem amb un romanent de tresoreria de 103.171,81 euros i un percentatge d'endeutament del 0%.
0: El tancament positiu dels comptes municipals certifica la tendència que s'ha consolidat en els darrers anys. I amb el tancament de la primavera, l'associació tordarenca La Nostra Dansa ja té a punt tot un repertori d'activitats que marcaran els propers mesos al municipi. L'entitat ha presentat el cartell dels actes centrals que aquest estiu commemoraran el seu mig segle de trajectòria i foment de la cultura popular catalana a Tordera. Una de les propostes més interessants serà l'estrena d'una sardana composta única i exclusivament per Tordera. Aquesta peça ha estat creada especialment per l'ocasió per un músic del nostre municipi, aconseguint donar visibilitat al talent musical del poble dins aquest projecte cultural. Marià Vilageliu és president de La Nostra Dansa.
2: I destacar també que hi haurà l'estrena d'una sardana composada per un músic local, diguem-ne feta expressament amb motiu del 50è aniversari de l'associació. Vull dir, és una oportunitat, doncs, per fer història local i per tenir una sardana dedicada a aquesta efemèrides i d'alguna manera per deixar constància, doncs, de que també tenim persones a nivell local, vull dir, amb coneixement en base, vull dir, musical per composar sardanes i per també ajudar-nos amb aquest projecte de La Nostra Dansa.
0: El tret de sortida d'aquesta programació nocturna es veurà el pròxim dimarts 23 de juny, coincidint exactament amb la Revetlla de Sant Joan. A les 10 a la plaça de l'Església acollirà l'arribada de la Flama del Canigó i la posterior lectura del manifest d'Òmnium Cultural per part de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Ens parlava de les activitats Maria Vilageliu.
2: Doncs el juny, a partir del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, ja comencem les audicions de sardanes d'estiu. Comencem per la Revetlla, caigui el dia que caigui, i després el primer divendres que segueix i tots els divendres fins a la Festa Major.
0: En paral·lel a les audicions oficials, l'associació també impulsa el relleu generacional de la dansa amb la convocatòria de la 49a edició del seu tradicional curset de sardanes. Les sessions formatives es duran a terme del 30 de juny a l'11 d'agost a la plaça de l'Ajuntament. Per als infants i joves, l'horari d'aprenentatge serà els dimarts, de 8:15 a 9:15 del vespre, i els divendres, de 10:15 a 11:15. Per la seva banda, la categoria adults es concentrarà exclusivament els divendres a la nit en aquest mateix horari. El termini per poder apuntar-se a aquest curset de formació popular quedarà obert fins al proper dilluns 22 de juny. Totes les persones interessades poden aconseguir la seva plaça a través del codi QR inclòs en els cartells informatius o també a través de l'enllaç que facilita la mateixa entitat.

0: L'escurçó pirinenc és un rèptil propi d'ambients freds de muntanya, però el seu límit sud de distribució a Espanya es troba precisament a Tordera, on arriba a cotes molt baixes, fet insòlit per a l'espècie. Avui es presenta una xerrada a càrrec dels naturalistes del Montnegre que explicaran que la població d'aquest ofidi s'ha reduït dràsticament a la zona. Les principals causes: la persecució directa per part de persones que el maten per por, l'abandonament agrícola que ha tancat els boscos i les transformacions dels paisatges derivades d'una gestió forestal intensiva. L'objectiu d'aquesta xerrada és dissenyar estratègies per protegir les poques poblacions que queden i evitar-ne la desaparició. Ens parlava de l'activitat un dels tècnics de NatMont en declaracions a aquesta emissora.
1: Els objectius de la xerrada són donar a conèixer l'escurçó pirinenc i explicar el seu estat de conservació al Montnegre i a Tordera. Amb aquesta espècie, la seva àrea de distribució inclou França, Itàlia i Espanya principalment, i Espanya té un límit sud de distribució precisament a Tordera. Llavors, això és molt interessant perquè fins i tot arriba a assolir una de les alçades més baixes de tota la distribució a Espanya, perquè normalment és una espècie, això, que li agrada més les zones de muntanya, les zones més fredes, i el municipi de Tordera, però la vessant més litoral, arriba a assolir alçades molt baixes, i també a la Tordera interior, de les més de tota la península, com comentava. Llavors, una mica això, l'objectiu de la xerrada és explicar aquesta situació, donar a conèixer l'espècie, també fins i tot intentar motivar o consultar els assistents si coneixen altres observacions de l'espècie que no haguem pogut recopilar al municipi de Tordera o al voltant, i això, explicar una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic, i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
0: La xerrada marcada dins la Setmana de la Natura serà avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. I el Club Twirling Vela de Tordera es troba a les acaballes d'una temporada intensa i carregada de reconeixements. La presidenta de l'entitat, Míriam Aparicio, ha repassat el calendari més recent de les atletes, destacant la línia ascendent de resultats en les darreres competicions. El club tordarenc ve d'assegurar una quarta posició en el club de l'Open Internacional de l'Hospitalet, una dinàmica guanyadora que es va repetir fa un parell de setmanes al Campionat d'Espanya Absolut celebrat a Blanes, d'on van tornar amb una gran collita de podi. La propera i última cita arriba aquesta mateixa setmana amb el torneig nacional base, ho explica la seva presidenta Míriam Aparicio.
2: Fa unes setmanes vam fer el Open Internacional a Hospitalet, aconseguint una quarta posició com a club, diferents medalles, diferents copes, molt contentes. Ara fa dues setmanes a Blanes vam fer el Campionat d'Espanya Absolut, que són les del nivell B, A i Elite. També vam aconseguir molts pòdiums i moltes medalles. I per últim, la setmana que ve anem al torneo nacional base, on les nenes, diguéssim, d'iniciació competiran en la seva última competició, que és com el Campionat d'Espanya.
0: Tot i que el gruix de les competicions oficials està a punt d'arribar al seu final, l'activitat a la pista no s'aturarà durant els mesos de juny i juliol, període en què es mantindran els entrenaments.

0: i tindrem aquest suport.
1: Amb aquestes propostes, el Club Twirling Vila de Tordera referma el seu compromís amb la formació de les seves atletes per continuar competint i assolir els objectius tant individuals com també col·lectius del club.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El passat cap de setmana, la localitat de la Sénia va acollir el Campionat de Catalunya Individual Infantil de Bitlles Catalanes. La jornada marcada pel gran nivell dels joves participants va esdevenir un autèntic èxit per l'entitat torderenca, que va veure com els seus representants brillaven en les seves respectives categories després d'haver aconseguit la classificació a través del circuit individual. Entre els resultats més destacats del club cal remarcar la gran actuació de l'Ian, qui es va proclamar sotse campió infantil i va tancar el circuit amb una meritòria tercera posició. En la categoria alevina, la penya del Bistec també va trepitjar fort gràcies a la Daniela, que es va alçar amb el títol de sotse campiona alevina i tercera del circuit. La Laura va assignar una excel·lent segona posició a alevina del circuit general i, finalment, Antoni va completar el quadre d'honor del club amb un destacat cinquè lloc en la categoria benjamí del circuit. La bona ratxa de la penya del Bistec no es va limitar a les categories inferiors. Coincidint amb el cap de setmana de competició, la ciutat d'Igualada va acollir la final del circuit de parelles mixtes 2025-2026. En aquesta modalitat, el club va estar representat per dues parelles que s'havien classificat en els 12 primers del circuit. La parella formada per la Cristina Folch i l'Abel Cavaller va fregar la glòria en aconseguir la segona posició de la classificació final, mentre que en Xavi Comas i l'Aina Comas van firmar un notable quart lloc a la classificació.

0: Calella torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició de Moments de Flors, una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins al proper 7 de juny. Des de Ràdio Calella ens informa en Jordi Terma.
1: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.
2: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents, diguem-ne, agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins del Moments de Flors.
1: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
0: La Societat Americana d'Oncologia Clínica celebra aquests dies la seva trobada anual a Chicago, als Estats Units. Des d'aquest congrés arriben resultats prometedors de diversos assaigs clínics internacionals, alguns amb participació destacada de centres catalans de referència. Ens ho explica des de la xarxa Carme Defez.
3: Un dels estudis presentats se centra en el càncer de pròstata metastàsic i compta amb la participació del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, un dels centres de referència. L'assaig clínic demostra que una combinació de fàrmacs pot reduir aproximadament a la meitat el risc de progressió de la malaltia o de mort. L'altre estudi està focalitzat en el càncer de mama triple negatiu, el subtipus més agressiu. Després de 8 anys de seguiment, a 1.200 pacients d'arreu del món, els resultats confirmen que la immunoteràpia millora la supervivència i el control d'aquestes pacients. En aquest treball internacional hi té un paper destacat el metge espanyol Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona.
4: Lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
3: El Congrés de Chicago també ha reconegut el doctor amb el Premi Internacional

0: Science of Cancer Care, que distingeix la seva trajectòria en el camp de l'oncologia.
1: Parlem del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
2: Arrenquem el mes de juny amb una situació meteorològica que de moment no ens aporta massa novetats. Això sí, aquest darrer cap de setmana han baixat una mica les temperatures, ha continuat la calor, però no tan exagerada com la que vam tenir dijous, i tot això en una jornada en la qual avui esperem que tornem a tenir domini del sol a tota la comarca, amb alguns núvols prims aquesta tarda, sempre poc importants. Els vents fluixos girant del sud-sud-oest aquest matí, sud-oest aquesta tarda moderat, i la situació marítima aquest matí dominada pel marejol, aquesta tarda en petites àrees de maror aquí a la costa de la comarca. La previsió per demà indica que no hi haurà massa canvis, alguns núvols sí, però seran poc importants, els mitjans que sobretot arribarien a la tarda cap al Maresme Nord, però sense deixar precipitacions, una mica en la línia del que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Per la seva banda, els vents continuaran fluixos, la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat, de moment no esperem canvis, però sembla tot apunta que dijous, durant la recta final del dia, arribaria una línia frontal amb xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca i també un descens de les temperatures que serà marcat, especialment ja de cara a divendres.

oralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 7:45 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui que tenim amb nosaltres un nou club esportiu de Tordera que encara no havia estat entrevistat aquest 2026. Tenim amb nosaltres el Club Twirling Vila de Tordera. Tenim també per representar aquest club de Twirling Míriam Aparicio, presidenta i coordinadora del club. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Venim aquí una mica per parlar això d'actualitat, de com ha anat aquest curs, perquè entenc que ara ja s'acaba la temporada, i què millor per començar, doncs, deixant aquest petit espai per introduir què és el Twirling, per la gent que no ho sàpiga, i qui sou vosaltres.
2: Bé, som una entitat que es va crear el 2014 aquí a Tordera. Ja portem 12 anys dins del poble oferint aquest esport que combina la dansa, la gimnàsia rítmica, amb les acrobàcies i l'element que portem, que és un bastó. Uh-huh. Llavors fem diferents diferents exercicis on ens presenten les competicions de manera individual, en parella, equip o grup. Uh-huh. Agafem, bueno, tenim nenes des dels 3 anyets fins la més gran, que té 22, i tant nenes com nens. És un esport, bueno, artístic. Uh-huh. I sempre convidem a tothom a que pugui venir a provar-ho.
1: Us dividiu, per tant, per grups, per categories, perquè comentes que hi ha des de molt petitets fins a ja gent, doncs, adulta. Per tant, us dividiu per categories, per grups, ja en grups de diferents edats, o com va, més o menys?
2: Tenim l'escoleta, diguéssim, que són les nenes que comencen de 3 a 6 anyets, on comencem a introduir el que és tots els elements de gimnàstica, de dansa, i una mica introduir el tema del bastó. Uh-huh. Després ja comencen a partir dels 7 anys fins als 10-11, que són el grup, diguéssim, d'iniciació, que comencen a competir, o bé ja a partir dels 11-12, que són la juvenil i la júnior, que aquestes ja, bueno, són categories més altes i ja necessitem també espais més, uh-huh, més grans. També he de dir que aquest any ha sigut un any on nenes de 5-6 anys han començat a competir, i bé, la nostra intenció, doncs, és que des d'un inici dins del club ja puguin anar a competicions.
1: Fan rodatge, per tant, precisament ara que estem ja a les acaballes de la temporada. No sé com ha anat aquest curs amb totes aquestes atletes i tots aquests atletes, si hi ha hagut moltes competicions, si n'hauries de destacar alguna, com ha anat més o menys, perquè la gent ho sàpiga.
2: Doncs vam començar el mes de novembre amb la primera competició, que és a nivell tècnic, diguéssim, que totes les músiques són les mateixes i els exercicis es fan dins de, bueno, d'un quadrat on demostres més la part tècnica de lo que és només el bastó. Vam tenir dues nenes que es van classificar per anar a l'europeu a Països Baixos, a la Setmana Santa, a la Maria Torres i la Valeria Benítez. Vam fer una bona representació. És un viatge, bueno, que té inconvenients, no?, de cansanci, avions, que podien haver donat més de sí, doncs sempre pots donar més de sí, però estem molt contentes per representar el nostre poble en una competició internacional. I bé, i a partir del febrer-març ja vam començar les competicions més artístiques, uh-huh, on vam començar amb les competicions del Gran Premio, que es diu Gran Premio FBD, on les categories juvenil, júnior i sènior de les des de del nivell B fins a l'elit hem representat, bueno, els nostres exercicis. Van haver uns bons resultats, estem molt contentes. Després ja vam introduir les interlliga, que diguéssim són el nivell base. Han fet 4 competicions on hem aconseguit molts pòdiums, i per últim fa unes setmanes vam fer el Open Internacional a Hospitalet, aconseguint una 4ª posició com a club, diferents medalles, diferents copes, molt contentes. Ara fa 2 setmanes a Blanes van fer el campionat d'Espanya absolut, que són les del nivell B, A i Elite. També vam aconseguir molts pòdiums i moltes medalles. I per últim, la setmana que ve, anem al torneo nacional base, on les nenes, diguéssim, d'iniciació competiran a la seva última competició, que és com el Campionat d'Espanya, i anem a Lleida.
1: Mm-hmm. Per tant, queda una miqueta més a prop, potser, aquest.
2: Sí.
1: Per tant, faries una bona valoració d'aquest any, amb aquests doncs, premis, aquests pòdiums, aquests quarts llocs també que has comentat. Com ho definiries, aquest 2026?
2: Doncs la veritat és que estem molt contentes dels resultats obtinguts. Bueno, hi ha vegades que alguns exercicis podien haver rascat una mica més amunt, però, bueno, de tot s'aprèn i sempre endavant i valorem positivament aquestes competicions.
1: Ara que ja s'acaba una miqueta aquest tram potser de competicions, no sé si de cara a l'estiu també teniu alguna programació especial o feu algun casal des del club o feu alguna activitat, més o menys com esteu de programació?
2: Doncs bé, vam organitzar una caminada, també aquest cap de setmana passat vam fer el Zumba amb la Sofia, i que ara ja diguéssim al mes de juny i juliol els entrenaments continuen igual, nosaltres només descansem el mes d'agost, on aquest any també introduïm les dues primeres setmanes d'agost un campus de tecnificació amb entrenadors que venen, bueno, de dansa, de contemporani, de nivell de twirling, entrenadors que són, bueno, són medallistes, que competeixen a competicions internacionals, i tindrem aquest suport, doncs, per millorar la tecnificació i per poder, bueno, fer un intensiu de twirling.
1: Ara, és curiós això que comentaves de que només descanseu a l'agost perquè hi ha altres esports que potser ara al juny ja acaben. En relació a això, no sé com es prepara una temporada amb els entrenaments corresponents i si és molt exigent el twirling com a esport o és més d'anar al dia a dia, i no sé si definiries això, si és exigent, si és difícil de practicar per la gent que tingui curiositat.
2: Doncs mira, nosaltres comencem a l'1 de setembre a preparar la nova temporada, diguéssim. Quan vens d'un mes de peron, com per dir-ho d'alguna manera, costa molt arrencar, no? I bueno, durant el mes de setembre comencem a preparar els exercicis que presentarem a la temporada següent. Tenim l'ajuda d'entrenadors que venen a fer muntatges, entre les entrenadores del nostre club ja comencem a preparar, perquè la primera competició normalment és al novembre, que és la part tècnica, diguéssim, i sí, el twirling és un esport molt exigent, on treballes els teus exercicis, perquè normalment les nenes fan un, dos o tres exercicis de competició, i el que vols és superar-te a tu mateixa en el dia a dia, i jo crec que és un esport de risc, perquè utilitzes un bastó que és de ferro i bueno, té el seu risc, i jo crec que és un esport on sí que et vas superant dia a dia, i la llàstima és que en una competició de 2 minuts has de demostrar tot el que fas tota la temporada.
1: Per tant, és potser poc temps, no, per poder demostrar-ho. També en relació a aquests entrenaments, has dit que és exigent l'esport com a tal. No sé si també has de tindre unes certes habilitats per poder-lo dur a terme, o pot practicar qualsevol persona, o és simplement això, molt d'entrenament per aconseguir els objectius.
2: Clar, pensa que el twirling, no, és fer exercicis amb un bastó. Després està la part més artística, no, diguéssim, de cos, que és com la dansa, la gimnàstica rítmica. Pues has de tenir flexibilitat, has de tenir agilitat en el cos, has de tenir agilitat a l'hora de fer els moviments del bastó. Nosaltres dividim el twirling, diguéssim, en diferents parts, no? Hi ha la part que és més de rolados, que el bastó roda pel lo que és la zona dels braços. Hi ha l'element que és llançament, i tu, mentre el bastó està dalt, tu fas l'exercici a sota i després l'has de tenir una bona recepció. També està la part més tècnica, on fas diferents moviments del bastó al voltant del teu cos en una altura, diguéssim, que tu puguis veure. I després tot el que és dansa i gimnàstica rítmica, elasticitat, acrobàcies...
1: Coordinació, inclús, potser, entre que llences...
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Tot això dins de l'exercici amb una música i amb un ball.
1: Sí, doncs,
2: sí, sí.
1: Doncs potser seria complicat per començar-hi. Parlant també com a presidenta, hem valorat també com ha anat aquest any aquestes competicions, però també et volia preguntar, de cara a l'any que ve, què esperes del club i de les atletes que en formen part?
2: Doncs mira, actualment som unes 40 atletes en el club, tot noies, sempre tenim ganes de que
1: vingui. Això volia preguntar, si hi havia...
2: Tenim ganes que vingui algun noi a provar. Mm-hmm. En el món del twirling hi ha molts, molts, molts nois que són una meravella. Mm-hmm. I ens agradaria, la veritat, que poder tenir algun nen que s'animés a venir. Mira, aquesta setmana passada vam fer portes obertes per nens i nenes de 3 a 6 anys. Mm-hmm. La setmana del 9 de juny, el 9 i el 12, tornem a fer per les edats de 7 a 11. Cara al setembre tornarem a fer portes obertes per la gent que vulgui venir a provar. Mm-hmm. També tenim la nostra demostració a la Festa Major, que sempre ve molta gent a veure'ns i ens acompanya aquell dia. I normalment tanquem les inscripcions al mes d'octubre, o sigui a principis d'octubre. Mm-hmm. Perquè una vegada comencem és molt difícil anar agafant nenes. Sí. Llavors tanquem inscripcions i ja cara a l'any que ve el nostre objectiu, intentar que vinguin més nenes a provar aquest esport, nenes i nens, i de totes les edats. I és més, tenim dues nenes amb necessitats educatives especials que practiquen twirling. La nostra Iris fa 10 anys que fa twirling, o sigui que són molt anys, amb una nena que té síndrome de Down, i una altra nena també que es diu Zaira, que també fa 2 anyets que practica el nostre esport.
1: Doncs mira, ja per acabar les meves preguntes en relació a aquestes portes obertes que comentaves, per la gent que s'hi vulgui apuntar, o que també pares i mares que diguin, ostres, potser al meu fill o filla li interessa, com ho poden fer, com poden contactar amb vosaltres?
2: Doncs a través del nostre Instagram, el Twirling Vila de Tordera, poden enviar un missatge. El meu número de telèfon, poden enviar un WhatsApp també preguntant el que necessitin. Recordar que el dia 9 i el 12 de juny tornem a fer portes obertes pels nens de 7 a 11 anys a l'Institut Lluís Companys. De 5 i mitja a 6 i mitja, i tothom que vulgui venir està convidat.
1: Perfecte, doncs no sé si em deixo res més per comentar, si no, jo amb aquestes preguntes que ja hauré acabat.
2: Jo crec que ho hem explicat tot i sempre és un gust estar amb vosaltres.
1: Doncs res, Míriam, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Tordera avui, i doncs esperem que vagi molt bé aquest final de temporada, aquesta competició que queda. Bueno. I també doncs tot el que quedi de cara a planificar la propera temporada.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: I amb vosaltres, que també ens acomiadem una setmana més, ens esperem que us hagi agradat l'entrevista, i ens trobem la setmana que ve amb un nou convidat i una nova entitat per conèixer.
3: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Aquest dilluns tenim alumnes de l'Escola Badruna de Colònies. Estem parlant d'alumnes d'I4 i 5 d'aquesta escola que viuran dues jornades molt intenses. Anem cap allà, anem cap a la Casa Puig de Balenyà, on hi tenim, primer de tot, saludem a la Roseu, a la Mar, dues mestres dels que els acompanyen. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, primer de tot preguntar-vos com ha anat aquest viatge fins en aquest punt, en aquesta casa de colònies.
1: Doncs, de moment, la veritat que tot molt bé. Les activitats sembla que les estan disfrutant moltíssim. I, bueno, tenim una animació de pirates que ens està agradant molt. Hem dinat molt bé, tenim un dia molt bo, però, bueno, amb una calor que s'aguanta. I ara us explicaran ells una miqueta més les activitats que han fet fins ara.
0: Molt bé, anem a escoltar el primer nen o nena. Amb qui parlem? Hola.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Liam.
0: Liam, què és el que més t'està agradant de moment de les colònies?
2: Pues, el que més m'ha agradat és...
0: Alguna activitat que hagis fet...
2: Una activitat.
0: Quina és la... Quina activitat ha sigut?
2: Una d'art.
0: Tirar l'art.
2: Sí.
0: Molt bé. I has tingut bona punteria?
2: No tanta.
0: No gaire. Molt bé. I explica'ns com és aquesta casa de colònies. És gaire gran? Què hi ha en aquesta casa?
2: Com és aquesta? Pues hi ha taules. I també hi ha lliteres, que és molt gran.
0: I tu ja has escollit on dormiràs?
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs, Lia, moltes gràcies per explicar-nos-ho.
2: Adéu.
0: A veure si parlem amb algú més. Hola.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Teresa.
0: I tu què t'agradaria explicar-nos de moment de les colònies?
2: Que a mi m'agraden més que... L'activitat de fer un circuit.
0: I què havíeu de... Quin circuit era? Què havíeu de fer?
2: Teníem que fer pujar per una escala, després agafar-nos a una cinta de dalí i després pujar a una cinta de baix i anar passant per les coses que n'hi ha enganxades a la cinta de dalt. I ens teníem que agafar i al mig hi havia una xarxa que no ens teníem que colgar, teníem que anar encara per la cinta.
0: Molt bé, i has quedat cansada amb tant exercici, amb tantes coses?
2: Sí.
0: Sí, no? Molt bé, i te'n recordes que heu menjat per dinar avui?
2: Sí.
0: Què heu menjat?
2: Macarrons amb tomàquet o sense i amb formatge. De segon, pollastre amb patates xips i de postres fruita, que la fruita era síndria.
0: Molt bé, era tot molt bo, t'ha agradat tot?
2: Una mica.
0: Tot t'ha agradat una miqueta. D'acord, doncs moltes gràcies, que t'ho passis molt bé. Moltes gràcies per explicar-nos-ho. Adéu.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Jan,
0: i tu què ens expliques de moment de les colònies? Què és el que més t'ha agradat?
3: A mi m'agrada quan venia la pirata.
0: Explica'ns-ho, com què ha vingut, què us ha dit?
3: Ens ha dit que si la volíem ajudar.
0: Què li passava a la pirata?
3: Havia perdut el seu mapa.
0: I heu d'ajudar a trobar-lo, no?
3: Sí.
0: I com ho heu de fer, això?
3: Pues, seguint a la pirata o entrenant-se, que ja ens hem entrenat.
0: Molt bé. Molt bé, doncs esperem que l'ajudeu i que trobeu aquest mapa. Tu ja has escollit on te dormiràs avui?
3: Sí.
0: A baix, a dalt, a la llitera?
3: A baix.
0: Molt bé.
3: Perquè la mama no em deixa dormir dalt.
0: Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, Jan, per explicar-nos-ho. Que vagi molt bé.
3: Adéu. Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Noa,
0: i tu què és el que més t'està agradant de moment?
4: Quan havia sortit el pirata.
0: També el pirata, i us ha explicat això que ens deien Jan?
4: Sí.
0: Molt bé. I aquest mapa, com podeu ajudar en el pirata per trobar el mapa? Heu de seguir unes pistes o heu de fer alguna activitat?
4: Activitat.
0: Alguna activitat, molt bé. I a tu, de les activitats que heu fet aquest matí, quina t'ha agradat més?
4: El circuit.
0: El circuit també, Molt bé. I la casa què tal? És gaire gran? Té espais de joc? Té alguna pista per jugar a futbol? Com és aquesta casa?
4: Gran.
0: Molt bé. I ha fet calor avui?
4: Sí.
0: Sí? Heu patit una miqueta de calor. D'acord, Noa, moltes gràcies.
4: Que vagi
0: molt bé. Adéu. I no sé si tenim algú més o hi ha alguna mestra ja.
1: No, ja està. Ja us han explicat una miqueta, ja ho veieu, que de moment doncs tot molt bé, molt contents, i amb la pirata que els ha deixat molta feina.
0: Sí, sí, veurem a veure doncs, si se'n sortiran d'ajudar-la, suposo que sí.
1: Segur que sí, perquè en tenen moltes ganes, i la veritat que s'ho estan passant molt bé.
0: Molt bé. Doncs res, que acabi d'anar molt bé aquesta tarda, i demà al matí tornem a parlar, sobretot per veure com haurà anat el joc de nit i aquesta primera nit.
1: I tant, segur que també, ens servirà per recuperar una mica d'energia.
0: Però segur que dormiran, perquè veig que fan activitats
1: molt
0: físiques.
1: Sí, dormiran plans, la veritat és que no han parat i s'ho estan passant super.
0: Molt bé, doncs amb aquest missatge ens quedem, moltes gràcies i que
1: molt bé. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Fins demà, adéu.
1: Adéu.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.